Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Amic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: Ai, cap.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

de migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

Escoltes i cas. I've seen the devil.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més breu altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango i Sacandic en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion, i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzents. Quatre titulars han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I diu, la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrión i la Lourdes Sacasas, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres. Ah,
3: m'has emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Molt bonic, tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge. Ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant, estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar, en aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que
3: acaba
0: hem
3: de començar
0: seguint
3: el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit a Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milián, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts o allunyament en funció del dirigent que parli, però el Juan Milián, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home, sí,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no el recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, eh? Però
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que, bé, us recomano perquè serà entretingut.
0: Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Anna?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Mira, fanfària.
4: No hi va anar de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però
0: explica'm,
4: no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, a una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa. Seria la recepció principal del casament amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumor sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapolats, no estarà disponible, i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
1: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
1: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
1: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per a excursionistes, fins i tot amb espais naturals on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica. Molt bé.
0: Doncs mira,
1: se les saben totes.
0: Sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
1: Es van treure, no?
0: Bueno, treure perquè estaven fetes una merda.
1: Sí, sí. Però clar, allà ho cuiden
0: trinxadíssimes.
1: Tot molt.
0: Sí, allà ho cuiden, però
1: allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis
1: no,
0: viu
1: no,
0: de la cabina telefònica.
1: Exacte.
0: Amb quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escomptar cap a casa l'ara, per Déu.
1: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
2: per aquesta promoció.
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a l'emblemàtica

0: veure. Això serà aquest cap de setmana, doncs?
1: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
0: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
1: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
0: Però què m'estàs dient?
2: Jo potser vinc dilluns, eh?
1: I sí, vosaltres podeu venir.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
0: A mi ningú m'ha dit que el dilluns
1: sí,
0: és la Terrassa.
1: Dir, jo crec que t'ho va dir la Lara.
0: Sí?
1: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
0: potser
1: nou disc.
0: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
1: Que intens, si no. Jo no puc, eh?
0: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
0: Gràcies també, Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 5:45, volem saber com batega el cor.
1: Batega amb Rosalia, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: Jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res. No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè té una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res, eh?
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No?
2: No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: Pla de màrqueting absolut, ja t'ho dic ara.
2: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1. I...
1: ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit de... d'Espanya amb qui era? Maus?
0: Qui a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: hi havia la
2: Rosalía
1: al partit. Sí, va sonar Despecha i va parlar en català. I va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després d'un concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar els esgòs i no em vaig recuperar. Vull dir, bé, això m'ha passat moltes vegades i això penso que és... oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit. Ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, al dia següent doncs, el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: no ens queixarem gens, no ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui ho farà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 50. I acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells de, a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo, segur això. Que no. Ah. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Sí, hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja?
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i evidentment avui també us convidem a participar a través del 932017474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats
1: sí.
0: I perquè
1: aquestes
0: us...
1: Aquestes setmanes han sigut molt boniques,
0: sí,
1: que ens han trucat els oients.
0: Sí, ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 932017474. I per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El Quin, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu Exes and O's.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 12:15, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per el so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a la Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing.
7: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
6: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. I el periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
7: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
7: El periódico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
6: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
7: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periódico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
6: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
7: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
6: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
7: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
6: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
6: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
7: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, Canalies.
0: Quina bona cara que fas.
8: Ai, sí. No? Home, I tu, què?
0: Bé.
8: Jo dilluns torno, eh?
0: Ah, tu dilluns tornes? Doncs ànims, no m'hi trobaràs.
8: Revesta.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
8: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels taulats de la ciutat, per tant, no es veu hauria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
8: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
8: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
8: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a ells i ho recull el País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
8: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari Ponés, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
8: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar
0: mamma final, mia, mamma mia, clar, és que a veure...
8: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesin, al carrer Balmes, ho recull el Time Out.
0: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
6: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
0: Amb 5 minuts arribem a 3:15 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà, és un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
10: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
9: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Brian Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Un dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3:45 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
11: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler. Molt bon dia.
12: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una cabra d'or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
13: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
13: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Perquè, alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alicia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte, i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Farrés i la Sílvia Coppolo, el dilema amb la Judit Mascolatge, el llaç i la Hisenda Pineda, i un final de festa que no diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 2:15, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer matí de Catalunya Ràdio, de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la Dada Mayol. A veure una cosa, Mayol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
13: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
14: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
13: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
15: Ara, va.
0: Tinc prou feina, sé com em dic. A veure, 6 per...
13: Més de 6.
0: 1.200? 1.200.
15: 1.200
13: hores. Aleshores, no hauria de jugar.
0: En aquest
13: en concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
15: Més algun extra que hem fet...
13: I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que han durat 7, excepte els festius, que han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però, calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare de Déu santíssima.
13: Tot això ho hem fet, per tant...
15: Molt bé.
13: I seguirem fent-ho, perquè, com veia deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el matí de Catalunya Ràdio.
0: I tant. Mayol, que tinguis unes molt bones vacances.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
13: A tu també.
0: Descansa.
13: I tu també.
16: Matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
18: Trobes a faltar un late night a TV3?
19: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
18: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
19: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè. Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, Joder, està la gent guai a l'altre barri.
20: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
22: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
22: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres...

0: Escolto vosaltres i m'aixeco.
1: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
0: Oh, i tant.
2: Els matiners.
1: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
3: Ah, sí?
1: Sí, perquè posa l'equip dels matiners a Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
3: Ai, que mono. Ah,
1: molt bé. Gràcies, als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
3: Començant per Terrassa.
1: Ui. Aquí. Doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
4: En la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid i això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
1: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diuen, David.
4: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable. I que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
1: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
4: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, que és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anant xancletes amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull anar a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc anirem xancletes.
1: I per últim, l'hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, tornant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
4: Per al que fa a estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode.

0: Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall. Jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals. És a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
1: Recomanacions fantàstiques del molta, David
2: bé,
1: Ponce. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades, que tingueu molt bon estiu.
2: Igualment.
3: Molt bones vacances.
1: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
2: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
1: No s'ha acabat l'estiu, tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: I l'estiu tot just acaba de començar i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: Estic aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta, tu, Figaflowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: no?
1: Més aviat amb el cap, perquè estic assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol, sol, sol, sol, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que seria...
1: el ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Casa't a la pel·lo?
2: Ja fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist ara.
2: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé, bé.
0: Estàs preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció, et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: per
0: descansar.
2: Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia el Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres
2: què faràs,
0: hi tornarem
2: què
0: el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé. Marxes o...
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, veu, en marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, bueno. Gràcies.

0: La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30 era el Gai Eixample o el Chueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir, d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals, i també bueno, travestis, o que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari. No va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se, i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat, volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també pues, hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes, de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista, i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer, i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona, i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal, i és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic, i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen l'homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant de determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Pues, bueno, com la pel·lícula franquícia és el marica del pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més en el món rural, doncs és complicat, complicat, doncs, per al tema, sobretot, de la solitud que et pots trobar. Però també, per un altre cantó, està tota la globalització de les xarxes, en la qual les persones LGTBI, jo conec més el món dels homes gais, en el qual, doncs, el que mana és absolutament lo tecnològic, no?, les aplicacions. I a la part dolenta, no?, d'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
5: No sé com li pot agradar una altra noia.
6: Està malalta.
5: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
5: Mireu-la, és allà.
8: Ei, què feu? Què voleu?
5: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola.
9: Tu també t'has d'anar.
6: Què?
5: Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No. Jo no volia. M'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
8: En sèrio, Júlia?
7: A sobre, abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
8: Però, Júlia...
7: Fora!
5: Te'n vas, ja. Allà està la sortida.
8: Adéu. La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
10: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
8: No passa res. Estic bé.
10: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te? Seu, si vols.
8: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar a dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort, socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja és ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones, al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades, diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt, molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
5: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
6: Hola, bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
7: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
6: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
8: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
6: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
8: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me'l a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
7: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles.
9: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
10: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
7: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
9: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
10: Jo sóc miliciana, i sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
9: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
7: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb el del teu marit. Que era una broma, dona. Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
10: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem-lo?

0: La guerra civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no? Són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no? que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no? Més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment al 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Movimiento Español de Liberación Homosexual, fundat per la Romanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrosidad social que substituïa a la de vagos y maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari, i en el mateix dia que mor Franco comença a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front, perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia. Es deia l'amnistia pels delictes sexuals, no? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantegen la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI durant, sota la democràcia, no? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme, que tenia un clar contingut LGTBI fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000 el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBT i Fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal. Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va emigrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildre?
2: Bueno, trabajo el mismo de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, a un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí la sala de confecció, sí, d'on comencen des de rotllers a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cus els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. I llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina de botó, no? Que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes, i a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí, y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí
4: finalista.
2: Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principi llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derecho de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principi, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada. Le presentaba a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba, porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí, como nosotros en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu, i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona, hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá, pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me salude y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. no tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut, amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
7: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música amb propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana, de la cobla?
8: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I amb el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
7: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
8: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol o sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
7: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
8: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i igual que el tamborí no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
7: Un home orquestra, vaja.
8: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
7: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
8: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta, i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tip,

0: cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
1: I té alguna relació amb el tenor?
0: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
1: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
0: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire. I font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en cinc grans categories.
1: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
0: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon. Ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon. En aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
1: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
0: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts, que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
1: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
0: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja...

0: ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no, un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas, per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
1: Ara ja només ens faltarien les tietes.
0: Sí, sí, sí, sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí, sí, sí.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
5: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria, i els trastorns que solen tenir són disnèusia,

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb un nou programa de la Tenora. Programa que cada dia dediquem a la sardana i també a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui començarem amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Ens interpreta primer una sardana dedicada precisament a aquesta cobla, i el nom de la sardana és La Jovenívola de Sabadell, del mestre Josep Vinaròs, i després Argent Viu, sardana de Carles Rovira.

Avui hem començat amb la cobla Jovenívola de Sabadell. La primera sardana portava precisament el nom d'aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, del mestre Josep Vinaròs, i després Argent Viu, de Carles Rovira. I continuem amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Ara una sardana que es diu Construint Somnis. És de Marcel Artiaga, aquest jove músic, primer tiple de la cobla, els Bongrins, i excel·lent compositor. I després, Joves d'Argent, també d'un altre compositor jove, de Martorell, en Daniel Gasulla. Escoltem-les amb la cobla Jovenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar les sardanes Construint somnis, de Marcel Artiaga, i després Joves d'argent, de Daniel Gasulla, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, i ara aquesta cobla ens ofereix la sardana Entre dos mil·lennis, una sardana de Joan Jordi, veu mala.

Acabem d'escoltar a la Cobla Juvenívola de Sabadell, que ens ha interpretat Entre dos mil·lennis, de Joan Jordi Veumala. Bé, i ara, d'aquí un moment, canviarem de cobla i ara escoltarem i els hi presentarem un compact disc editat, sortit l'any 2001, i que és el compact disc que ha fet Malgrat de Mar, Ciutat Pubilla de la Sardana. La primera sardana que escoltarem es diu Malgrat 2000, de Monti, Galdón i Aurré. I després escoltarem la sardana dedicada, doncs, a Malgrat de Mar, Ciutat Pubilla. És una sardana de Pep Busquets i porta aquest nom, Malgrat Ciutat Pubilla. Les sardanes han sigut enregistrades per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar les sardanes Malgrat 2000 de Monti Galdon i després Malgrat Ciutat Pubilla de Pep Busquets. I ara continuarem amb aquest compact disc dedicat a Malgrat de Mar. I escoltarem la sardana que es diu Un gran aplec del mestre Jordi Feliu i després La Torreta del Castell de Manuel Saderra i Puigferrer. Són sardanes dedicades a l'aplec de sardanes de Malgrat de Mar i les escoltarem amb la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar a la Cobla Salvatana, que ens ha ofert les sardanes Un gran aplec de Jordi Feliu i després La torreta del castell de Manuel Sederra i Puigferrer. Bé, i ara escoltarem també a la Cobla Salvatana que ens interpreta A Malgrat de Bon Grat. És una sardana de Josep Ferràs i Gasòliba. I després La barretina dels anys 50 de Joaquim Soms i Gené. I val a dir que aquesta barretina és la entitat cultural La Barretina de Malgrat de Mar. Escoltem-les, aquestes dues sardanes, amb la Cobla Salvatana.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 3 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. A l'equip d'aquest programa, de moment aquesta primera hora, Sílvia Artés, Cèlia Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu, saludant-vos amb una temperatura de 22 graus i mig ara mateix a l'exterior de l'emissora i disposats a acompanyar-vos en aquest darrer programa de la setmana. A les portes d'un cap de setmana especial, perquè després de parlar-ne tantes setmanes, doncs ens arriba el pas del Tour de França per Molins de Rei. Per tant, tenim una sèrie d'activitats aquest cap de setmana que us vam explicar ahir, que tornarem a repassar, evidentment, tant avui aquesta tarda com, sobretot, la jornada de diumenge a l'entorn del Parc de la Mariona. Avui, pel que fa a aquesta casa, doncs recordeu que no tindrem els divendres faves tendres, habitual programa de tarda del divendres amb la companya Judit Herrera, sinó que a partir de 6:45 farem connexió en directe des de la planta baixa de l'edifici del Molí per oferir-vos aquest programa especial dels companys de l'Etapa Reina, amb el Roger Castillo, amb el Lluís Àries, amb el Marc Vives i el Sergi Soler, que faran aquest programa especial de 6:45 a les 8 del vespre en el marc de l'exposició Camins 1907-2026, exposició que s'inaugurava tot just la setmana passada i que podreu veure fins al dia 2 d'agost en aquest marc dels baixos del Molí. Aquesta serà una de les activitats. Després ja sabeu que organitzen aquest Tapa Tour, que també doncs, molts establiments de la vila hi han participat i s'allargarà fins aquest diumenge, però els amics de la Tapa Reina fan aquest recorregut després del programa. Després ho explicarem novament, però en tot cas, pel que ens afecta a l'emissora, doncs avui també ens afegim i farem aquest programa especial a través dels amics de la Tapa Reina. D'un matí, però, de divendres, abans d'encetar aquest cap de setmana especial, on també, evidentment, a banda del ciclisme, us explicarem altres coses que han de passar. I és que demà dissabte el periodista, historiador i escriptor el Jaume Clotet serà a Molins de Rei per presentar el seu darrer llibre, que es diu L'espasa del rei, i que tanca la trilogia que va començar amb La germandat de l'àngel caigut, llibre que li va valdre el Premi Josep Pla l'any 2024. El ve a presentar a la taula d'en Bernat, l'establiment que tenim a la plaça del Mercat, a partir de les 12 del migdia demà, amb una conversa amb el convidatà, l'amic Eduard Suárez, que conversarà amb ell, com dèiem, demà a les 12. Avui parlarem amb el Jaume Clotet a partir de 8:45 del matí. Serà després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Aprofitarem també per escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el punt del dia. Tindrem, o farem, en aquest cas, el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant el Xavi PSX, el Xavi Planes, que ja sabeu que ens fa un repàs a les efemèrides del món dels videojocs amb l'espai Tal dia com avui, un videojoc. Després de les notícies de les 9, tindrem la Sandra Tangerina amb la cançó del dia. La Sandra Tangerina, que té la participació, vaja, té participació en molts grups, però entre ells és la cantant de Rock Tumbles, que és un dels grups que actuarà, per cert, el diumenge a l'espai doncs, de Fan Zone de la Carpa, o perdó, a l'espai del Parc de la Mariona. Hi haurà diversos concerts i un d'ells serà Rock Tumbles al migdia. Doncs la Sandra ens acompanya tots els divendres abans de la tertúlia dels Miquels amb la cançó del dia. Just després, com dèiem, vindran els Miquels. Avui tenim la baixa del Miquel Casas, però en principi la resta confiem que ens puguin acompanyar. Per tant, el Miquel Canut, el Miquel Vinyes, el Miquel Païssa, el Miquel Díaz i el Miquel Vallès. A partir de les 10, espai polític del dia, preguntes ara a Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. A partir de 10:45 tindrem la Mònica Mas amb el seu espai Fragments. I abans d'arribar a les 11, la Judit, precisament la Judit Herrera, que ja ens acompanyava amb l'aventura de cuinar, avui ho farà amb aquesta participació que té al Bon Dia i Bona Hora aquesta temporada amb les grans dones de la història. I amb ella arribarem a les 11 del matí, ben repassat, dues dones més d'aquesta iniciativa que parteix del llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història. I a partir de les 11, més coses, més actualitat aquí al programa, i en aquest cas ens referirem als treballadors que hem anat esmentant
aquests dies que estan en reivindicació. Us dèiem la setmana passada, en el marc del ple, aquesta moció que hi va haver, on l'Ajuntament es va comprometre a acompanyar els treballadors de Manufactura Moderna de Metales en la recerca d'oportunitats laborals. Això venia d'aquesta negociació que garanteixi, doncs, demanen que garanteixi aquesta negociació els drets de la plantilla davant l'ERO d'extinció, que us vam explicar que comportarà el tancament de l'activitat i la pèrdua de 34 llocs de treball, aquesta empresa que tenim al polígon al Pla, que se'n va parlar, doncs, abastament al ple de tot just fa una setmana amb representants dels treballadors, i avui els hem convidat aquí al programa perquè ens expliquin la situació. Serà a partir de les 11 del matí, després de les notícies, amb aquest tema, doncs, com dèiem, d'actualitat des de fa diverses setmanes. A banda d'això, el Xavi García, amb el seu espai Te'n Recordes, ens acompanyarà a partir de 11:15, i a l'espai Camins amb l'Héctor Zacarias avui ens n'anirem cap a Andorra per fer una excursió amb un pic que ja ens explicarà, doncs, a la recta final del programa. Acabarem a les 12 del migdia, com és habitual, al Bon Dia i Bona Hora. Després, informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. Parlem de còmics amb el Pau Moratalla, de 12:15 a la 1, i remissió del Tot Teatre de 1 a 2 per completar aquest matí de divendres 3 de juliol de 2026. De moment, comencem el Bon Dia i Bona Hora. Benvingudes, benvinguts. Passen 7 minuts i mig de les 8 del matí.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres, destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives. La primera ha estat a la AB7, a l'altura del Papiol, que en sentit nord, en direcció Sant Cugat, doncs talla un carril de circulació i provoca 2,5 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, la segona avaria, en aquest cas, ha estat cap al nus de la Trinitat, concretament a la B20, a l'altura d'entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, també en sentit nord, doncs que en direcció Mataró talla un carril de circulació i provoca, en aquest cas, 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, però, encara parlem de cua, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona també hi ha retencions en sentit sud, i al Llobregat, on també precisament encara queda algun tram amb lentitud cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Fantàstic, gràcies, Ferran. Bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè segons ja informa el Centre de Gestió de la Informació del Transport, hem d'explicar-vos que tenim incidència a partir d'avui al tramvia, al tram, afectacions al servei a partir d'avui fins al 14 de setembre. Què vol dir això? Que tenim tall a la línia T4 del tram entre Verdaguer i el Maresme, i tall a la T5 i T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. S'oferirà servei de bus substitutori, però això afectarà a partir d'avui i fins al mes de setembre. Insistim, fins al 14, en principi, de setembre. Hi ha dos talls previstos, un tall a la T4, la línia T4, entre Verdaguer i el Maresme, i, com dèiem, un tall a la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I a partir d'aquí s'ofereix un servei de bus substitutori. Aquesta és la informació més destacada pel que fa al transport públic d'avui, en aquesta hora del matí. En principi, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. El que farem ara a les 8:10 és saludar també el Jordi Miralles perquè ens expliqui quin temps hem d'esperar aquest cap de setmana, tot i que, en principi, més o menys ens ho podem imaginar tots, eh? 22,5 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora, és la temperatura que tenim a les 8:10. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Una jornada més. Hem de continuar parlant de sol i de calor durant tot el dia. Altra vegada, màximes aquí a Molins, que estaran situades al voltant dels 32-33 graus i encara pot apretar una mica més la calor de cara al cap de setmana, amb humitat alta i, per tant, amb xafogor intensa. Les temperatures mínimes al voltant dels 22-23 graus, per tant, nits tropicals en portem ja moltes i continuarem així també de cara als propers dies. De fet, ja diem, avui i el cap de setmana sol i calor, però si parléssim de la setmana que ve estaríem explicant exactament el mateix, perquè durant tota la setmana que ve i començaments de l'altra no hi haurà cap mena de canvi. Hem de continuar parlant de sol, de calor intensa, temperatures estaran situades al voltant dels 5 o 6 graus per damunt de les normals en aquesta època de l'any. Pensem que la mitjana de les màximes, ara començaments de juliol, està situada de forma estadística al voltant dels 28-29 graus aquí a Molins, doncs estarem parlant de màximes al voltant dels 34 graus. Per tant, calor intensa els propers dies i, de moment, no es preveuen canvis en aquesta situació meteorològica que fa ja 15 dies que pràcticament no canvia i que encara ens pot portar 15 dies més de calor intensa, de mira assolellat i d'absència de precipitacions.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Jordi. I ara el que farem és saludar el Francesc Rueda, des de, com sempre, a la primera planta de l'equipament del Molí. Ja sabeu que allà hi tenim, entre altres serveis, l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. I, per tant, anem a escoltar l'oferta de feina d'avui divendres. Hola, Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Terrassa. Ens demanen un educador o educadora ambiental. Es busca una persona per treballar mitja jornada de matí, 25 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 1. El contracte seria fix discontinu, de l'1 d'octubre del 2026 al 30 de juny, amb possibilitats de continuïtat amb cursos posteriors. El salari seria d'uns 14.000 euros bruts anuals per 25 hores setmanals i la incorporació a l'1 d'octubre. Les tasques serien activitats d'educació ambiental en centres educatius del Baix Llobregat i Vallès Occidental. realització de tallers en centres educatius, visites a plantes de tractament de residus i altres tasques pròpies del lloc de feina. Imprescindible tenir vehicle propi, cotxe, i es valorarà positivament a tenir el títol de monitor o director de lleure o experiència prèvia en esplais o com a educador o dinamitzador d'activitats per a gust d'infants i joves. A nivell de requisits, es demana experiència mínima d'un any, català a nivell C, ofimàtica, a nivell d'estudis un grau superior en educació i control ambiental, i altra formació, doncs, podria ser una persona estudiant o tenir un cicle de formatiu de ciències o educació i, com ja hem comentat, el permís de conduir a cotxe i vehicle propi.
0: Molt bé, doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per la informació i que tinguis un bon cap de setmana. Aquesta informació que podeu trobar, per cert, penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui i aquest cap de setmana aquí a la Vila. Avui, divendres, dia 3 de juliol, la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Oriol, la farmàcia Edgar Oriol, que es troba al carrer Santiago Rusiñol, números 8-10. Demà dissabte és la farmàcia del Terraplè, del passeig del Terraplè número 5. I diumenge és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. En tots els casos, recordeu que l'obertura és, com sempre, de quart a nou del matí fins les 10 de la nit. Fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, si necessiteu d'aquest servei, us heu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de la farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. El cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca, entre altres poblacions. Però, si el marc és fins les 10 de la nit, recordeu, avui teniu la farmàcia Oriol, demà dissabte la del Terraplè i diumenge l'Espinet com a farmàcies de guàrdia. Informació que, d'altra banda, anirem repetint també en els diferents butlletins horaris en el transcurs del cap de setmana. Continuem en punt un quart de nou del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos que ahir al matí, i hem d'agrair també alguns oients que ens van avisar de la situació i vam poder doncs anar a informar-nos, hi va haver un incident al carrer Doctor Barraquer que va comportar un fort dispositiu policial. Ho expliquem, Sílvia, molt bon dia.
1: Sí, això passava ahir, a poc abans de les 11, hi va haver moments de tensió al carrer Doctor Barraquer, en concret el número 31. Una persona es va trinxar al seu pis, on hi viu amb la seva mare, després d'una discussió que va tenir en un bar del carrer Miquel Tort, on presumptament hauria tret un matxet o una arma blanca. Segons ha pogut saber Ràdio Molins de Rei, els primers agents que han respost a l'avís van intentar reduir l'agressor, però aquest s'hi hauria resistit. Poc després van arribar tres furgonetes de l'ARRO, l'àrea de recursos operatius dels Mossos, que van ser els que van prendre el relleu de la situació. Són agents que estan preparats per situacions d'aquest tipus i van doncs prendre el relleu a les patrulles de seguretat ciutadana. També hi van anar els bombers i el servei d'emergències mèdiques. Els agents, fortament protegits, van entrar a l'edifici per intentar accedir al pis. Es temia que l'agressor pogués fer mal a la seva mare i sembla que finalment poc abans de 3:15 del migdia, segons van poder veure directament nosaltres, el company Roser Tuset, hi va anar doncs els efectius del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, custodiats pels Mossos d'Esquadra, es van endur amb ambulància el presumpte causant d'aquest incident, que es trobava conscient en un estat d'alteració important. Avui llegim al Viu Molins que aquesta persona ha estat o va ser detinguda. També, pel que hem pogut saber, l'agressor és una persona coneguda per la policia per haver protagonitzat incidents similars. Això passava ahir al carrer Doctor Barraquer, va haver l'incident al bar, després va sortir i es va trinxerar al pis amb la seva mare i finalment, doncs, com dèiem, se'l van endur i sembla que també l'haurien detingut. I també pel que fa a informació de successos, també hem rebut una informació del company periodista Josep Ferrer, que sembla que hi ha hagut, perquè tenim les imatges, un incendi al costat del poliesportiu municipal, al carrer Sant Antoni Maria Claret, seria davant del poliesportiu, es veu amb flames d'aquesta passada nit. Sembla que és un vehicle, podria ser d'un vehicle elèctric, però no tenim cap dada confirmada, ho hem de consultar amb els bombers o amb la Guàrdia Urbana. Es veuen flames importants en un vehicle, suposem que és el vehicle perquè just al darrere també hi ha contenidors i també tenim un vídeo ja d'aquest matí, ja amb llum de dia, on hi veiem imatges a la nit dels bombers apagant el foc i aquest matí ja amb llum de dia es veia el vehicle calcinat amb diferents persones fent tasques de neteja al seu entorn. Per tant, hi va haver aquest incendi a la nit. No sabem a quina hora, perquè encara no tenim la informació concreta, però ja està completament apagat aquestes flames intenses que deuríem veure molts veïns de la zona i aquest matí ja doncs, fent tasques de neteja i amb l'incendi totalment extingit. Intentarem saber què és el que ha passat.
0: I més coses. Ara, més enllà dels successos, parlem del pas del Tour de França per Molins de Rei, aquesta jornada festiva que es preveu per aquest diumenge.
1: Sí, l'Ajuntament i el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, de fet, ja us ho hem anat explicant, fa setmanes que estan organitzant activitats prèvies al pas del Tour, hi ha hagut xerrades, hi ha dues exposicions, la proposta gastronòmica Etapa Tour, i diumenge culmina les activitats amb una jornada lúdica tot el dia al Parc de la Mariona. Diumenge. Tot i que els ciclistes es preveu que passin a 4:45, aproximadament, entre 4:45 i les 5. 16:33 és l'hora exacta que ens han dit, però és molt difícil de preveure. Però, en tot cas, cap a 4:45 passen els ciclistes. Abans, a les 3, passa la caravana del Tour, però la festa comença ja al matí, cap a les 10, i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts, hi haurà, per exemple, també els cimbalers del Camell, que comencen a 10:45, després amb Bauca, Rocktàmbuls, a la tarda Tuc Live i un disjockey que tancarà les activitats. També en paral·lel a l'escenari el pintor i exciclista professional Miguel Soro farà un quadre en directe. Hi haurà dinar popular a les 2. Els tiquets encara els podeu comprar a Lliure de Gluten i a l'Estanc Margarit. I a la tarda hi haurà la col·laboració i participació d'entitats de cultura popular com els Matussers o l'Enxuscat. Per tant, festa assegurada tot el dia al Parc de la Mariona. Els moments centrals, evidentment, seran amb el pas del Tour. Hi haurà el dinar, a la caravana i el pas del Tour, i durant tot el dia es podrà veure amb una gran pantalla. Ens ha explicat Roger Castillo, membre del programa de Ràdio Molins de Rei, qui ha organitzat tot el sarau del Fanzón, l'Etapa Reina.
2: La pantalla gegant serà oberta tot el dia, sempre hi haurà coses projectades, però a partir que comença l'etapa, es projecta l'etapa. De la sortida de Tarragona la podrà veure aquí a Molins de Rei, a la pantalla gegant, això és just 5 minuts abans de les 2 del migdia. Tot això ja és ciclisme, ciclisme, ciclisme a la pantalla. Ara bé, el so, mentre la gent estigui dinant, doncs el tindrem per allà una mica posat, després, amb el pas de la caravana, més del mateix, i quan hagin passat els ciclistes per Molins de Rei, això serà a 4:45 de la tarda aproximadament, després sí que l'etapa reina el que farà serà narrar l'última hora de l'etapa, i que una horeta final fins a l'Alts de Montjuïc, que pugen 3 vegades, això sí que l'etapa reina és qui ho comentarà en directe amb la pantalla gegant.
1: Doncs el pas del Tour suposarà afectacions a la mobilitat, al transport públic, mobilitat amb vehicle, inclús pels vianants, perquè, per exemple, no es podrà creuar la carretera ni a peu a partir de 3:45 i fins que passi el Tour. Tota la informació la trobeu al web de Ràdio Molins de Rei, una notícia específica amb totes les limitacions a la mobilitat.
0: I avui, recordeu, la nit de l'etapa reina, el programa especial que faran als Baixos del Molí a 6:45, i que el podeu seguir en directe per la ràdio, i després faran aquest tapatur a partir de les 8 del vespre amb inici des de els Baixos del Molí. Justament a la planta baixa de l'edifici del Molí podeu veure l'exposició Camins 1907-2026 fins al dia 2 d'agost.
1: Sí, és una exposició que fa un recorregut des del 1907 fins al 2026 al voltant del món del ciclisme a la vila. Té com a eix els tres ciclistes professionals que hi ha hagut aquí a la vila, Josep Tena, Sandra Jordà i Marta Turà, i s'hi poden veure objectes i imatges provenents d'arxius tant públics com privats. Toni Moreno, comissari de l'exposició, ens ha explicat com és i què vol reflectir aquesta mostra.
3: L'exposició parteix del ciclisme com a ús social, però ve a reflectir els tres grans noms del ciclisme a Molins de Rei, que són el Tena, la Sandra i la Marta. La gent que ha tingut una carrera professional, no? Carreres amb trajectòria. Això no vol dir que altres ciclistes corredors de Molins de Rei no quedin reflexats, no? Però parteix d'aquí. Carreres que han passat per Molins de Rei. Si ha passat la Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, la setmana no sé què, si ha passat a la Dimers, si ha passat a l'Ocaña, grans corredors de ciclisme que han passat pels nostres carrers, publicitats de l'època, dels comerços, del moment que venien bicicletes o muntaven bicicletes.
1: Doncs l'exposició es pot veure encara fins al 2 d'agost, de dimecres a dissabtes a les tardes, i el diumenge al matí els va a la planta baixa del Molí.
0: I amb una altra ordre de coses, el barri del Canal farà demà la tradicional cantada de havaneres amb Son de l'Havana, eh?
1: Sí, el grup de havaneres fa cançó de taverna, mediterrània, cançó d'autor, han publicat ja diversos discos, i demà hi haurà aquest concert, recital de havaneres amb rom cremat gratuït per tothom. José Manuel Olaya, de la formació, ens ha avançat com serà el concert.
4: Les havaneres clàssiques, les havaneres en català i en castellà, composicions, temes nostres, també interpretarem algun nostre, rumba, bolero, suposo que alguna sardana també caurà, no?, perquè a Molins de Rei n'hi ha molta penya sardanista, n'hi ha molta gent que la sardana li agrada molt, i en fi, en definitiva, nosaltres intentarem fer un repertori variat, de la màxima qualitat que nosaltres podem oferir, i que la gent s'ho passi bé, que la gent gaudeixi, que la gent canti amb nosaltres, perquè és molt important això també, connectar amb el públic i que el públic canti.
1: Doncs demà, dissabte, 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, havaneres i rom cremat, gratuït per tothom.
0: Doncs anem a acabar de completar l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana. I us hem d'explicar que avui, aquest vespre, tenim la tercera proposta de les nits musicals del Botànic al pati de Cara Ametller.
1: Amb Lia Sampai, que fa duet, la cantautora, amb el guitarrista i compositor Adrià Pagès. El concert comença 9:15. Les portes obren, però, abans, a 8:00, perquè hi aneu abans, i si voleu feu sopar de carmanyola, hi ha servei de bar. L'entrada general, 17 euros, pels socis del CEM 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Nou concert, doncs, avui al vespre, al pati de Can Ametller.
0: Demà tenim la festa que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja.
1: A partir de 11:00, a la part central de la Rambla, hi haurà diferents propostes, l'Espurna de l'Enxuscat, jocs gegants, tallers infantils i també servei de bar. La intenció és donar-se a conèixer el veïnatge del barri i també que suma més socis a l'associació del barri de la Granja. Demà a partir de les 11.
0: Tenim la presentació del llibre del Jaume Clotet, que ara en parlarem amb ell mateix, demà al migdia a la taula amb Bernat, i tenim també l'activitat Mulla't per l'esclerosi múltiple a la piscina.
1: Sí, un clàssic de cada any. El diumenge a 11:45 hi haurà la sessió d'aigua a gim solidària. La donació mínima és un euro a la recepció del club.
0: Tenim també sortida dels amics del museu a Peralada. Desitgem que els vagi molt bé aquest diumenge. I l'última ballada de sardanes de la grupa abans de les vacances.
1: Sí, diumenge a la plaça de la Creu a les 7 amb la Copla Maricel.
0: Continuem. 4 minuts i arribarem a 9:15. El que fem ara és un repàs als titulars de la premsa escrita, la premsa que repassem habitualment cada matí aquí al programa.
1: Vinga, doncs el Tour de França i l'acte d'ahir de presentació dels equips doncs és protagonista a tots els diaris de paper, de fet també als digitals, a periòdic com aquesta imatge amb la Sagrada Família al fons. Barcelona, l'aparador mundial del Tour per aquesta presentació d'equips davant de la Sagrada Família que reuneix milers de barcelonins. Un altre tema destacat al periòdic, el Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. També a nivell econòmic, els primers pressupostos del govern d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. Un altre tema a nivell social, la víctima de la violació d'Igualada durant una castanyada de fa anys tan sols ha rebut 80 euros de reparació. Moreno Bonilla ha investit l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern i, per altra banda, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díaz. Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització, amb 257.000. Són temes del periòdico. També La Vanguardia destaca doncs el tema de les sol·licituds de residència i de treball, imatge també de la presentació dels equips del Tour i també de la selecció espanyola que va guanyar ahir i que ja és a 8ens. I finalment acabarem el diari Ara, també destacant aquests 257.000 immigrants que sol·liciten a Catalunya ser regularitzats, imatges del Tour i els mateixos temes com la imputació del cas, en el cas de Leire, de la directora de la Guàrdia Civil. I també es destaca que diumenge arriba una segona onada de calor.
0: I completem la informació amb el repàs als diaris digitals.
1: Doncs comencem amb el Nacional, una notícia d'aquesta passada nit. Han matat a trets a un menor de 15 anys al mig del carrer, al parc de la Pegaso, a la Sagrera, a Barcelona. Ha mort al mateix lloc dels fets. Han passat pocs minuts abans de 10:45 de la nit. Diverses trucades al telèfon d'emergències van alertar que havien sentit detonacions d'una arma de foc a la zona i que hi havia una persona estesa a terra amb una ferida greu. Les primeres informacions apunten a una possible revenja entre persones vinculades a les bandes llatines que es disputen el control de la zona i de la venda de droga. Tot i això, caldrà que la investigació avanci per poder aclarir tots aquests detalls. El jove assassinat és d'origen sud-americà i tenia només 15 anys. Catalunya Press diu que milers de propietaris hauran de retirar els aires condicionats de les façanes o seran multats amb 3.000 euros. La normativa sobre climatització endureix els controls en nombrosos municipis i les inspeccions podran iniciar-se amb una simple comprovació visual des del carrer. Per tant, atenció a aquells que tingueu doncs, aquests aparells. A partir d'aquest moment, moltes administracions intensificaran les inspeccions per tal d'eliminar els equips que es veuen des del carrer, una mesura que persegueix millorar la imatge urbana, reforçar la seguretat i afavorir més eficiència energètica en els edificis. Les infraccions considerades més greus, com dèiem, podran implicar multes de fins a 3.000 euros. I acabarem amb el Nacional, que parla del Rockfest de Barcelona, que comença avui divendres al Parc de Can Zam, aquesta nit, amb Megadeth, Halloween i The Offspring com grans estrelles del rock i principals del cartell d'aquesta nova edició del festival.
0: Ara mateix són 9:15 del matí.

0: Seguim repassant més activitats per aquest cap de setmana, i és que demà, dissabte, dia 4, el periodista, historiador i escriptor Jaume Clotet serà aquí a Molins de Rei per presentar el seu darrer llibre, L'espasa del rei, que tanca la trilogia que va començar amb La germandat de l'àngel caigut, que per cert li va valdre el premi Josep Pla. La presentació serà demà, com dèiem, a les 12 del migdia, atenció, a la taula d'en Bernat, a la plaça del Mercat, i ho farà, aquesta presentació, en conversa amb el convidat i amic Eduard Suárez. I en teníem ganes de parlar de la presentació i d'aquest llibre, per això ens acompanya uns minuts al telèfon el Jaume Clotet, cosa que li agraïm moltíssim. Què tal, Jaume? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. Escolta'm, déu-n'hi-do la feinada que has tingut aquests darrers anys amb aquesta trilogia, i et volia preguntar d'entrada, quan vas escriure La germandat de l'àngel caigut, si ja tenies al cap, si ja tenies present, doncs, que volies fer aquesta trilogia.
1: Doncs la veritat és que no. Jo vaig fer un llibre, el primer, La germandat de l'àngel caigut, per presentar-me al Premi Josep Pla, i va anar molt bé. De fet, el premi no va ser el premi en si, sinó que va tenir molt èxit. Es van fer 4 edicions, va funcionar tan bé que arran de les persones que se'l llegien, o llibreters, bibliotecaris, que preguntaven si hi hauria continuïtat, vam estar parlant amb l'editora, vaig estar mirant el material que tenia per fer realment una continuïtat que estigués a l'alçada, i vam decidir no fer-ne un, sinó fer-ne 2 més, i per tant fer una trilogia. Per tant, com tu bé dius, ha sigut una feina de 3 llibres en 3 anys, sí, bastant intensa, o sigui que estic content i cansat.
0: Però llegia que ets un... t'agrada ser un escriptor metòdic, per tant vol dir que ja anava bé tenir uns tempos establerts, no, també?
1: Sí, jo crec que aquest tipus de coses, la inspiració, diguem, o el talent, digue-li com vulguis, és el 5%. La resta és fer-ho, és feina. I llavors és veritat que amb els terminis de les editorials, que a més m'agrada sempre molt escrupolós, i crec que, igual que tu, els periodistes treballem amb dates de lliurament molt estrictes, normalment, no? Doncs jo sé treballar així, i per tant en vaig fer uns calendaris, uns esquemes, quan havia d'escriure cada setmana, tants caràcters, i per tant era molta feina, que a mi m'agrada molt fer-la, la feia a la nit, perquè és quan no ningú et molesta, ningú et truca, les filles dormen, sí, i per tant ha robat moltes hores de son, però a mi jo m'ho he passat molt bé escrivint, molt bé, però ha sigut feina, sí.
0: Per la gent que no conegui encara cap dels 3 llibres, i sense voler desvelar molta cosa, com definiríem de què va aquesta trilogia, Jaume?
1: Mira, és una molt bona pregunta, perquè ni tan sols la meva editora és capaç de dir de quin gènere són. Val? Llavors, hem arribat a una mena de conclusió que és una mena de thriller històric, bíblic, fantàstic, no? En el qual l'acció passa en temps contemporanis. Hi ha molts o uns quants capítols històrics, a mi m'agrada molt la història, de fet tinc novel·les històriques i jo no sé fer res que no hi hagi història, i després hi ha elements fantàstics de caràcter religiós, acompanyats de llegendes que sempre són llegendes de debò, no m'he inventat res, diguem, tot està documentat, sigui cert o sigui fals, tots són llocs que es poden trobar, llegendes, mites de Catalunya, i per tant és una barreja, no? Sempre que és un puzzle que m'ha sortit molt bé de fets reals, la majoria d'ells, i per tant ha sigut un encaix, diguem.
0: Justament ara ho apuntaves, als llibres doncs hi ha força rigor històric i aquest nivell de detall molt remarcable. Això diríem que et ve també del periodisme, Jaume?
1: Sí, jo crec que el periodisme ens fa fer una manera d'escriure, no? Sí. Que ens porta molt a l'objectivitat màxima. No només en fets històrics, que això per sort està ple de llibres que ho recullen, sinó detalls petits, no? Per exemple, quina planta de l'abadia de Montserrat hi ha al despatx de l'abat, com són les pistoles dels Mossos d'Esquadra. És a dir, fer les coses ben fetes, sempre dic que entre fer les coses bé i fer-les molt bé hi ha 2 whatsapps de diferència. Sí. Preguntar-li a qui en sap tot això com funciona. Un interrogatori policial com és? Llavors, el detallet, no deixar res, bueno, més o menys crec que això deu ser així. Perquè sempre hi ha algú que ho sap i si ho llegeix i no és exactament correcte, dirà, bueno, no passa res, però això no és així, no? I així, a mi això no m'agrada gens. I, per tant, el rigor ha sigut bastant obsessiu.
0: Ara citaves abans Montserrat, que de fet també té un paper molt important, no?, en el transcurs d'aquesta trilogia.
1: Sí, jo tinc la sensació, més enllà d'aquests llibres, de que no tendim a posar en valor les nostres coses, no? I ens agrada més mirar fora que dins. I llavors aquí tenim una pila de coses. Montserrat és un lloc dels més visitats de Catalunya, no? Sí. I per tant, com és possible que hi hagi tants pocs llibres o ficció on surti Montserrat, on surti Barcelona, on surtin coses de casa, no? I per tant, a mi m'ha agradat des del punt de vista també de posar en valor coses nostres, i el que més m'ha agradat és quan m'he trobat gent, persones, lectors, que m'han dit: escolta, jo no sabia que hi havia un lloc que es diu el Santuari del Miracle, i no hi ha cap de setmana. O jo fa 25 anys que no vaig a Sant Martí de Canigó, sí, no? I que hi van, no? Perquè també m'agrada posar això, no? I doncs a vegades llegim novel·les, no sé, per exemple, novel·la negra escandinava, que està molt de moda, i està molt bé, però no sempre tindrem temps d'anar a Göteborg o a Reykjavik. No? En canvi, posar en valor lo nostre, segur que també és una cosa que a mi m'ha agradat molt de fer.
0: Que era un dels objectius, per tant, també a l'hora d'escriure aquests llibres, posar en valor les grans històries catalanes, diguem?
1: Sí, però va sortir... Sí, això sí. Però és que també em surt de manera natural, no? Perquè si parlo de coses que conec, m'equivocaré menys. Si vull parlar de la cova de Sant Ignasi de Manresa i vaig a veure-la, doncs per fer-ho bé, ostres, doncs ho tinc a l'abast, no? Sempre penso que posar les coses el més properes possibles és millor, i després el lector que ho coneix, doncs també diu: ostres, mira, és allà hi havia anat, no? I doncs, això em sona, o això hi aniré. I crec que encara ho fa llavors més atractiu.
0: Parlaves de referents nòrdics. Veig que també en algunes crítiques t'han comparat, diguem, amb l'obra de Dan Brown, que no sé si t'incomoda o t'agrada, doncs, aquesta comparació.
1: A mi m'és igual. El que sí que... L'únic que em fa veure per mi és que a Catalunya gent que faci aquest gènere no n'hi ha gaires. Llavors, a mi m'agradaria que em diguessin: mira, això és com aquella autora de Manresa i aquell autor de Molins de Rei que fan aquest tipus de gènere. Però, per desgràcia, no hi ha molta gent que faci aquest gènere. I després també penso que part de l'èxit de la trilogia, més enllà de la història, és que els catalans volen aquest gènere. Clar. I per això cada cop que surt el Dan Brown en català o en castellà, són els més llegits, perquè la gent, aquests gèneres, jo crec que els interessen. Llavors, què millor podem fer, els que escrivim en català, que fer tots els gèneres possibles, perquè a Catalunya hi ha tots els lectors possibles.
0: Clar. I també, sense voler desvelar tampoc molta cosa, però als llibres també hi apareixen alguns dimonis, eh?
1: Sí, un clàssic.
0: Creus que el dimoni existeix, Jaume?
1: Jo crec que no existeix. Hi ha un capellà que m'ha ajudat a fer els tres llibres, que diu que sí que existeix, no tal com nosaltres el pensem. Però és veritat que a Catalunya, més enllà del fet religiós, la figura del dimoni està molt ficada a la nostra cultura. És a dir, quin és el poble que no té colla de diables, que no fa pastorets, que qui no té un pont del diable té un barranc de l'infern? És a dir, la figura del dimoni la tenim molt ficada a casa nostra, fins al punt que hi ha una llegenda que diu que tenim 30 portes a l'infern des de Catalunya. Estan documentades i diuen on són. Per tant, la relació entre Catalunya i la maldat o l'infern o el dimoni és molt intensa, i crec que ens agrada molt tot això, no? I per tant, aquest tipus d'històries per mi encara tenen més atractiu.
0: Demà seràs aquí a Molins de Rei. Aquí a Molins de Rei encara vas fent gira de presentació, doncs, de l'Espasa del Rei?
1: Sí, mira, n'he fet moltíssimes dels tres llibres i la veritat és que m'encanta fer-ho. Ara ja suposo que s'està acabant tot això, però amb l'Eduard, que tu coneixes.
0: Sí.
1: Som amics de fa 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I un dia em va dir: a Molins no has vingut? I dic: efectivament, no he vingut a Molins cap vegada, no? I tinc un altre amic, que és en Bernat, de la taula d'en Bernat, que va ser ell que em va dir: escolta, això ho faries al restaurant meu? I dic, home, jo vaig allà on em conviden, no? I si som dos amics, doncs millor que millor. Llavors hem estat parlant del dia, un dissabte al dematí, a més està davant del mercat, i segur que hi ha gent amunt i avall, i mira, doncs ho farem, i farem els tres llibres de cop, perquè no he vingut i tenia moltes ganes de fer-ho.
0: Molt bé. I ara hi ha en ment o treballant amb alguna altra novel·la, o estàs descansant en aquest aspecte, Jaume?
1: Estic descansant, alguna cosa tinc escrita o vaig fent, però aquest com ho prenc amb molta calma, perquè tres llibres en tres anys ha sigut molta feina, i ara aquests llibres, els actuals, van bé, funcionen, encara em criden per anar als llocs i fer coses, jo encantat, i una mica ho estic gaudint, sense la pressió de tenir un termini del següent. Però bueno, alguna cosa farem.
0: Molt bé, escolteu, doncs us animem demà a les 12 del migdia, a la taula de Bernat, com dèiem, plaça del Mercat número 10, a què aneu a la presentació del Jaume Clotet, d'aquest llibre L'Espasa del Rei, i com dèiem, aquesta trilogia, en conversa amb el company Eduard Suárez, com dèiem, a les 12 demà a la taula d'en Bernat. Jaume Clotet, escolta, gràcies per acompanyar-nos, doncs, a aquesta hora del matí,
1: A vosaltres, per favor.
0: Un plaer, que vagi molt bé la presentació.
1: Gràcies, igualment.
0: Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
8: Seguim, 3 minuts i seran 3:15. Deixeu-me dir coses boniques que passen al matí de divendres, com avui. Hem rebut una coca, ara fa una estoneta, ha vingut la Montse del Fort del Pont a portar-nos una coca, perquè amb el Josep s'han llevat avui i han dit tenim ganes de portar-los una coca als amics de la ràdio. Escolteu, la vida té aquestes coses boniques, no? A Montse i Josep, moltíssimes gràcies per aquesta generositat i ens la menjarem amb molt de gust als companys col·laboradors d'avui divendres, a la vostra salut. Moltíssimes gràcies al Josep i a la Montse del Forn del Pont. Tinc l'Àngel Rutí esperant, sí, amb la punt del dia, doncs som-hi. Què tal, Àngel? Bon dia i bona hora.
9: Hola, hola, bon dia. Bon dia i bona coca.
8: Bona coca de... Bona coca. No sé si... Em sembla que és de brioche, sí? Ara ho mirarem. Vas menjar
9: no
8: coca de...
9: No donis detalls. No donis detalls.
8: D'acord, pots passar, Pots passar, si vols.
9: Això està fet. Vinga,
8: no pateixis que tenim obert tot el dia.
9: Fantàstic.
8: Aviam, de l'actualitat de la setmana han passat moltes coses. N'hi ha una que ja arrosseguem, no d'aquesta setmana, sinó de fa dies, i volies donar la teva opinió sobre el cas de la mort d'Isaac Andic, eh?
9: Vinga, va, si et sembla, parlem una mica, no?, la nostra opinió.
8: Quan vulguis, i tant.
9: Isaac Andic, fundador de Manco. Estàvem convençuts que els rics riuen contínuament perquè tenen la flor al cul, amb perdó. I resulta que la seva vida és un pou de problemes greus i irresolubles i poden ser volubles víctimes de males persones. Andic fou un emprenedor i empresari que va crear l'imperi de la moda Manco. I això té un mèrit colossal. No endebades li van atorgar la Creu de Sant Jordi. Però sembla que tenir un patrimoni de 4.500 milions d'euros i ser l'home més ric de Catalunya no pressuposa que siguis l'home més feliç de Catalunya. Sembla que ell i el seu fill, en Jonathan, no tenien bona relació paterno-filial. I van tenir la mala sort que van triar anar a Montserrat per un caminet rústec i estret, i tot fent camí, intentar dirimir les seves diferències. Però amb tanta mala sort que el pare es va estimbar per un penya-segat i va morir a l'acte. A partir de la mort del pare, es posa en marxa la investigació per conèixer com va morir Isaac Andic. Han anat a declarar moltes persones i cadascuna hi diu la seva. L'última ha estat la Maria Júlia, una terapeuta que ha tractat a moltes famílies riquíssimes de Barcelona, però no consta inscrita ni en el Col·legi de Metges, ni el de Psicòlegs d'Espanya, ni Alemanya, ni d'Andorra. I això no sembla normal. I la jutgessa no ho veu clar. i manifesta que la terapeuta hauria insistit perquè el pare hagués donat 40 milions d'euros en vida al seu fill Jonathan per no perdre la bona relació, ja que el nano tenia una obsessió pels diners. La pobra vídua, Stephanie Agnuk, va explicar que la relació entre pare i fill tenia alts i baixos. O sigui, confirma que discutien contínuament. De moment no es pot dir res, però el cas té mala pinta. Costarà arribar a alguna conclusió. Com diu el tòpic, deixem treballar la justícia i tant de bo no s'equivoqui a l'hora de dictar la sentència. Jo, de moment, quan algú em digui que té ganes de parlar amb mi i que ho podem fer tot anant a Montserrat per un caminet molt bucòlic i entranyable, li diré que no, que en podem parlar tranquil·lament al bar del Foment, tot prenent un cafè de reglament. A més, de ser un lloc molt segur. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
8: Molt bé, confiem en el Foment, així m'agrada.
9: Sí, home, s'està tranquil, s'està bé, no sí. Hi ha penya-segats a la vora i tot és d'una altra manera. A més, amb la coca del Joan i la Montserrat.
8: De, no? El Josep i la Montse, correcte.
9: Perdó, el Josep
8: sí.
9: I la Montserrat.
8: Escolta, sí. Doncs que vagi bé el cap de setmana i
9: igualment.
8: No sé si veuràs el tour, però en tot cas vigila perquè
9: sí,
8: estarà tot tallat a Barcelona,
9: sí.
8: Eh?
9: Sí, sí, el tour el vèiem, jo el recordo quan érem molt més joves.
8: Sí,
9: bueno,
8: eh?
9: L'hem anat seguint, però de l'època dels Encatils i companyies.
8: Caram, d'acord.
9: L'Eddy Merck sí, i tot.
8: I ha passat un quant
9: temps. Era una època passada, sí, he pogut molt.
8: Molt. Molt, bé.
9: Molt bé. Passarà per Molins, eh?
8: Sí, no? Diumenge. Sí, sí, diumenge. Sí, sí, sí, sí. Estem
9: fantàstic.
8: A punt.
9: I a Molins sempre ha hagut una gran tradició de bicicleta, sempre.
8: Correcte. Doncs, Àngel, que tinguis un bon cap de setmana.
9: Igualment per tots vosaltres. Una abraçada.
8: Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu-siau.
9: Adéu-siau.
8: Passen 2 minuts a 3:15.

0: Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, recordeu, a les 12 del migdia podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. A 12:15 tenim el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla fins a arribar a la 1. I a partir de la 1, la remissió del programa Tot Teatre. Tenim les notícies en xarxa de 2 a 3. Avui la migdiada de 2 hores, de 3 a 5. Els divendres ja us vam explicar que doncs, han plegat per motius de feina, de pràctiques, vaja, els companys de l'última volta, i per tant es van acomiadar ara fa un parell de setmanes. En el seu lloc, doncs, allarguem la migdiada fins a les 5 de la tarda. Avui la programació quedarà alterada, com us hem dit, amb motiu d'aquest programa especial des de la planta baixa de l'edifici del Molí. Ens assumem, evidentment, als actes del pas del Tour per Molins de Rei amb els companys de l'Etapa Reina, com no podia ser d'una altra manera, i a 6:45 podreu escoltar aquest programa especial fins a les 8 del vespre. Podeu anar a la planta baixa del Molí, perquè serà obert al públic el programa amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Marc Vives i el Sergi Soler. Si no hi podeu anar però teniu ganes de saber què expliquen, doncs això, en directe per la ràdio de 6:45 a les 8 del vespre. Això vol dir que avui no tindrem la Judit, que molt amablement doncs també s'ha adaptat a la retransmissió d'aquesta especial de l'Etapa Reina, excepcionalment avui divendres, i amb motiu del pas del Tour. Després tenim a partir de les 9, ja sí, l'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza. Tenim la remissió del programa Mirant el Cel a les 10 de la nit. El Zona Metall amb els Metal Defenders a les 11. Remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a mitjanit. I aquest cap de setmana, en principi, tenim l'Estèreo Pop amb el Cristian Vela entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Tenim el Highway 61 de 5 a 7 amb la Vivi Sallent i el Jordi Corrales. I en principi també tindrem el Reobrim els diumenges amb el Xavi García, que estàvem acabant de mirar la logística del diumenge, si podem venir o no de Papiol. En principi sí, però en fi, de 11 a 2 Reobrim els diumenges. I el programa de Sobretaula, el concert amb la Margarida Casadesús de 4 a 5 el diumenge, i a partir d'aquí la resta de programes que són remissions de promes que ja han fet durant la setmana. I abans de saludar el Xavi PCX, el Xavi Planes, anem a fer un repàs a la programació de la televisió. Ara amb en Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol.
0: Molt bon dia.
1: Comencem amb les pel·lícules, que es fan totes a la mateixa hora avui, per tant, haureu d'apuntar. Tenim a Vimat, a la pel·lícula Copycat, o Copycat, com la coneixem aquí, de John Amiel, amb Sigourney Weaver i Holly Hunter, també Dermot Mulroney i William McNamara. És una pel·lícula americana del 95, de suspens, dura 2 hores. La psicòloga Helen Hudson és especialista en assassins en sèrie. Desxifra les ments dels seus pacients, una tasca perillosa que en el passat va estar a punt de destruir-la. També tenim a Televisió de Catalunya Secrets d'un escàndol, de Todd

0: amb Robert De Niro i John Travolta, també Milo Ventimiglia i Elizabeth Olsen. És una pel·lícula d'acció, com el seu títol indica, americana del 2013, dura una hora i mitja. Un exmilitar que viu en una regió inhòspita de les muntanyes Apalatxes rep la visita d'un turista europeu. En realitat és un soldat serbi que busca venjança. Tenim a Warner Televisió la pel·lícula original, ja convertida en un clàssic, Parque Jurásico, de Steven Spielberg, amb Sam Neill, Samuel L. Jackson, Laura Dern i Jeff Goldblum, entre altres com Richard Attenborough o Bob Peck. És una pel·lícula que ja és de l'any 93, per això dic que podríem considerar-la ja un clàssic d'aventures que dura dues hores, aventures i una mica de ciència-ficció, jo penso. El multimilionari John Hammond aconsegueix fer realitat el seu somni de clonar dinosaures del Juràssic i crear amb ells un parc temàtic en una illa remota, abans d'obrir-lo al públic i convidar una parella d'eminents científics i un matemàtic per comprovar la viabilitat del projecte. Però les mesures de seguretat dissenyades per al parc no tenen en compte l'instint de supervivència de la mare natura ni la cobdícia humana. I també a les 10 de la nit, i amb això acabem aquest repàs de les pel·lícules, tenim Star Channel Acero Puro, una pel·lícula de Shawn Levy amb Hugh Jackman i Evangeline Lilly, també de Dakota Goyo. És una pel·lícula també d'aventures que dura dues hores, és americana i és del 2011. Charlie Kenton és un boxejador fracassat que perd la possibilitat de guanyar un títol quan robots poderosos de 90 quilos i més de 2 metres d'alçada comencen a competir. I anem als programes, que avui en trobarem ben pocs. Per una banda, tenim Esport 3 a 2:15, un partit amistós entre Galícia i Catalunya, aquestes seleccions que s'enfronten en aquest partit amistós amb el Xavi Lorente des del pavelló municipal de Lugo. Tenim a les 10 Tocarà Més Suena a Antena 3, primera semifinal. Els concursants s'enfronten a una nova gala d'imitacions en què Mario Parrado es transforma en Celine Dion, Sole Jiménez i Miquel Fernández són Lady Gaga i Tony Bennett, Martín Savi dona vida a Luis Miguel i Aníbal Gómez imita Samantha Fox i Leonor Lavado es converteix en Luz Casal. Tenim també a 11:15, sí, ja ho he dit bé, el 33, Els herois oblidats de la Revolució Americana, que inclou Estats Units i Victòria o Mort. El documental explora els orígens de les 13 colònies i el deteriorament de les relacions amb la Gran Bretanya que desemboca en la Revolució Americana. El reportatge recorre també la trajectòria de figures com Richard Montgomery, Stephen Moylan, Henry Knox i John Dunlap, protagonistes de moments decisius d'aquest conflicte. I acabem, avui també hi ha Mundial, òbviament, a la 1, a les 12 de la nit, avui prou tard, Argentina-Cap Verd a les 12, com us deia, a la 1, a 16 de final, des del Hard Rock Stadium en directe. La gesta que estan consumant els africans es posa a prova amb aquest repte més gran fins ara, que és destronar la vigent campiona del món. I amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, doncs gràcies, Roger. Ens queden 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Tal dia com avui, un videojoc. Aquest és l'espai que ens serveix per tancar el programa, aquesta primera hora, el programa dels divendres. Amb qui? Amb el Xavi PSX, amb el Xavi Planes. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 3 de juliol, i tal dia com avui, però del 2020, va sortir a la venda, per la realitat virtual de PlayStation 4, Marvel's Iron Man VR. Si ets fan de l'univers cinematogràfic de Marvel, és impossible que no hagis imaginat alguna vegada com seria tenir els poders d'Iron Man. Però una cosa és controlar-lo amb un comandament i una altra de ben diferent és posar-te el casc, estirar els braços i enlairar-te pels cels com si fossis Tony Stark. Això és precisament el que va aconseguir Marvel's Iron Man VR. A veure, no ens esverem. No és que et poguessis posar l'armadura del superheroi, però sí viure la mateixa experiència. I és que el 2020 les experiències en realitat virtual ja eren molt contundents, ja que portaven alguns anys experimentant amb la PlayStation VR, que era el cas de realitat virtual de Sony. Aquí, en lloc de controlar Iron Man amb un joystick tradicional, els desenvolupadors van aprofitar els comandaments de PlayStation Move, que venen a ser uns comandaments que sincronitzaven amb les accions del casc de realitat virtual, i cada comandament representava una mà de l'armadura. Si apuntaves els palmells cap avall i premies els gallets, els repulsors s'encenien i començaves a volar. Per girar, només calia orientar les mans cap a la direcció desitjada i per disparar, apuntaves directament amb els braços. La veritat és que és unes accions al·lucinants.

0: A veure, és una mecànica que pot semblar estranya si us ho explico així en paraules, però quan la proves és molt intuïtiva. De fet, molts jugadors van comentar que era una de les primeres vegades que un videojoc aconseguia transmetre la sensació de portar l'armadura d'Iron Man. La història, a veure, del joc la van fer totalment original. Tony Stark, que és l'alter ego d'Iron Man, no?, ha deixat enrere la fabricació d'armes i intenta utilitzar la seva tecnologia per fer apre. Però apareix un misteriós enemic anomenat Ghost, que vol venjar-se de Stark Industries utilitzant tecnologia robada. A partir d'aquí, el joc combina combats aèris, persecucions i moments doncs, més tranquils dins del laboratori. Allà doncs, millorem l'armadura, desbloquegem algunes habilitats i interactuem amb diferents gadgets. Visualment també és força espectacular. Tot i les limitacions tècniques de PlayStation 4 i que estem parlant del primer PlayStation VR, el joc aconseguia oferir escenaris amplis, enemics variats i una bona sensació de velocitat mentre es travessava ciutats, muntanyes i inclús instal·lacions secretes. Ara bé, que no tot eren flors i violes. El joc exigia moure's... un espai real per moure's, no? Els comandaments del PlayStation Move també ja començaven a mostrar que ja tenien uns anyets. I alguns combats, doncs, potser eren una miqueta repetitius. A més, clar, controlar el vol requeria una miqueta de pràctica. I no era estrany que acabessis, doncs bé, les primeres vegades, doncs, topant contra la paret o directament picant contra el terra. Un altre aspecte curiós és que el joc va sortir en plena pandèmia de la Covid-19. Molta gent estava confinada i passava moltes hores a casa. I vinga, la realitat virtual va viure un petit impuls, perquè et permetia experimentar aventures molt més immersives sense sortir del menjador, imagina't. Tancats tants mesos a casa, però tu poguent agafar l'armadura d'Iron Man i sobrevolar ciutats, deserts, muntanyes, a que et vingués de gust. L'èxit del joc va ser prou important, perquè anys més tard arribés també a dispositius de realitat virtual més modern, com la MetaQuest, que són les ulleres de realitat virtual d'ordinadors de sobretaula. I bé, potser Marvel's Iron Man VR no és el videojoc de superherois més famós de la història, però sí que és un dels que millor ha sabut aprofitar les possibilitats de realitat virtual. Perquè al final, aquest no era un joc per controlar Iron Man. Era un joc perquè durant una estona tu fossis Iron Man. I quan et trobaves suspès a l'aire, amb els repulsors rugint sota les mans, abans de llançar-te a tota velocitat cap a un grup de trons enemics, era molt fàcil oblidar que estaves al menjador de casa i, possiblement, et tocava parar la taula. Família, passeu molt bon cap de setmana i, sobretot, jugueu molt.
1: Molt bé, Xavi, fantàstic que tinguis un bon cap de setmana. El Xavi PSX, si voleu estar informats del món dels videojocs, ja sabeu que aquesta casa podeu escoltar el Joc per Randa tots els dilluns de 9 a 10 del vespre amb el Rafael Pérez i tot el seu equip. Ara, però, ens aturem per escoltar les notícies de les 9, però de seguida tornem amb la cançó del dia amb la Tangerina i la tertúlia d'actualitat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a vuitens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
5: Aquest cap de setmana, diumenge, passa el Tour de França per la vila i hi ha activitats especials a motiu del pas del Tour, que de fet ja fa setmanes que s'estan fent activitats prèvies. Avui, per exemple, el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un programa especial des de la planta baixa del Molí, on hi ha una exposició justament sobre el ciclisme, a 6:45, i després, a partir de les 8, faran un Etapa Tour, una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 6 tapes. Per tots aquells que us hi vulgueu sumar, aniran amb una bicicleta que els acompanyarà amb música també amb altaveus. Per tant, avui programa especial i després aquesta ruta de tapes. Diumenge arriben els ciclistes del Tour de França, que es calcula que passin per la carretera entre 4:45 i les 5, 16:33, ens deien, però és difícil de preveure l'hora exacta. En tot cas, a partir de 4:45. Però el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un fanzón durant tot el dia al Parc de la Mariona, amb el carrer 1 de maig. Les primeres activitats seran a 11:15, amb els timbalers del Camell, després hi haurà el grup en Bauca, a les 11, 12:15, Rocktàmbuls, i ja de cara a la tarda, Zug Life i un disjoca. I també hi haurà pintura en directe, creació d'un quadre de Miguel Soro, dinar popular a les 2, i evidentment el pas de la caravana del Tour a les 3 de la tarda i els corredors a 4:45. Durant tot el dia hi haurà una pantalla gegant perquè es pugui seguir aquesta segona etapa del Tour de França que va de Tarragona a Barcelona. I de cara a demà destaquem que al barri del Canal torna a haver-hi Havaneres, un clàssic de cada any en aquestes dates. Havaneres amb el grup Son de l'Havana i rom cremat gratuït per tothom. Demà dissabte, 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández. I diumenge la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu amb la Copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
9: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
10: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Cheek to Cheek, un clàssic estàndard de jazz composada per Irving Berlin al 1935. La cançó es va escriure per la pel·lícula musical Top Hat, Sombrero de Copa, on ballaven Fred Astaire i Ginger Rogers. Va ser un èxit històric gravada després per més de 400 artistes. Avui escoltem la de Frank Sinatra, ja que era la preferida de la meva àvia, i li vull dedicar amb ella. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. La compartim amb el Miquel Canut. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Païssa.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Miquel Díaz.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Miquel Vallès.
4: Bon dia, família.
0: Comencem. Avui sense el Miquel Vinyes, ni sense el Miquel Casas, que són el duel que vam tenir la setmana passada, doncs mira, cap dels dos, però per motius personals, no passa res. El Casas em va dir que potser trucaria, que no sé on seria.
4: Està de viatge.
0: I que ens trucaria, potser.
3: També.
0: Sí, podia.
4: Està de viatge, va dir.
0: Pot ser, pot ser. En tot cas, va dir que potser trucaria. Bé, que em dèieu que alguns de vosaltres vau veure ahir, doncs, la presentació dels equips del Tour de França a l'entorn de la Sagrada Família.
3: Sí.
0: Díaz?
3: Sí, sí, molt bé.
0: Sí?
3: La Sagrada Família, com l'espectacle va estar molt bé, genial.
0: Sí.
3: Es va demostrar que quan fem les coses nosaltres, les fem molt bé. Les fem molt bé. Aquí... bueno, es veu que es va veure a tot el món, això.
0: Sí, sí.
3: Això, la projecció de Barcelona a Catalunya va ser brutal. Això per una banda. A mi m'agrada molt, molt. I per una altra banda, estàvem parlant abans amb el senyor Canut.
0: Sí?
3: Sí.
4: Ei, cuidado.
0: Senyor,
3: No, cuidado. Diguéssim, la quantitat d'esdeveniments que pateix el barri de la Sagrada Família... però, sí, perquè la gent que viu allà pateix tot això, va quedar tot el barri completament aïllat, el metro, la parada de metro no funcionava, van tallar un grapat de carrers,
4: els autobusos sempre passaven,
3: els autobusos també passaven, i bueno, és el que passa quan hi ha
1: això són molèsties que, mira, si fos una vegada es poden assumir, però a Barcelona, quan no hi ha el Tour, hi ha el Papa, quan no hi ha la cursa dels bombers, quan no hi ha el... No
4: la
1: sé
4: cursa
1: què, el
4: de les altres, sí.
1: En aquest cas concret, i abans hi comentava, jo tinc un amic que viu allà al barri de la... d'això. Bueno, per la visita del Papa, aquest amic meu necessita anar a diàlisis dia sí, dia no. Bueno, doncs el dia que havia d'anar a diàlisis van tancar tots els carrers d'aquella zona i l'ambulància va trucar que no el anava a buscar perquè no podia passar. No sé què li deu haver passat aquests dies.
4: Ja.
1: Perquè han tancat encara més carrers que no van tancar. Sí. Dir, aviam, no pot passar una ambulància?
2: Hombre, això és molt greu, eh?
1: Això,
2: Compte, eh?
4: Sí, sí.
1: No pot passar una ambulància?
2: Sí,
1: per anar a buscar una persona que necessita un tractament dia sí, dia no, i tal. Home, potser que ens ho fem mirar. Quedem molt bé davant del món i no sé què, però els ciutadans, que són els que hi viuen, que són els que et donen... la qualitat en la ciutat i d'això, aquests ens els passem...
4: Pel forro de sus comandos, sí.
2: Sí. No, de fet, estan bastant... En general, la gent d'aquells barris estan bastant saturats, diguéssim, de tanta quantitat de turistes que hi van cada dia. No, no és solament amb aquest esdeveniment, sinó que cada dia, cada dia, allò s'omple de gent.
1: Sí, però, aviam, els serveis
2: sí,
1: passen.
2: Carrers.
1: Està molt ple, però els serveis passen.
2: Sí, sí, sí. No, això
1: també
2: que dius de l'ambulància...
1: També té altres coses,
2: escriu,
1: també té els carteristes i tot
2: sí,
1: el
2: això
1: que vol.
2: Sí, això sí.
1: És el preu de tenir la Sagrada Família.
2: Clar.
1: Va, però...
3: Sí, això repercuteix en la vida diària dels veïns, amb el sentit amb el comerç, amb tot, o sigui, la vida allà a la Sagrada Família, si la compares amb fa 30-40 anys, ha canviat totalment, totalment. El, diguéssim, l'essència de barri ha desaparegut, Ara és un...
2: Allà és la massificació turística, esclar.
0: Però, tornant a l'essència de la presentació, us va agradar, de la presentació als equips?
3: Molt, molt.
2: Que bé, no,
3: crec que una cosa no treu l'altra.
2: No,
0: correcte.
2: Això és una cosa que...
1: No, l'espectacle va estar bé, jo em vaig veure una miqueta només, va estar bé, tot el que d'això, però pesa l'altre,
3: No
1: teniu en compte...
3: Es veia el conjunt modernista de Sant Pau, allà quan
1: subia,
3: tota l'avinguda Gaudí, cap baix, quan entraven allà, en la imatge imponent de la façana del naixement.
4: Sí,
3: sí.
1: Però l'avinguda Gaudí, tots els comerços d'allà, durant dos dies...
2: Tancats.
1: no poden treballar.
3: Sí, sí, les terrasses també tancades. Ah. Sí,
2: sí, sí, bueno, però es fot un fart de fer calés durant el, durant el dia. Que, sí, ja, bueno. Aquells no, que no es queixin, perquè...
4: Sí, però el Cortés no quita la bavita. No. Té raó que diu Canut, que hi ha de vegades... Per exemple, això, els serveis més bàsics...
2: Home, això hauria de passar.
4: Dels més bàsics...
2: Això, veure, si hi ha un incendi, no pot passar un cotxe de bombers?
1: Cata, no ho sé.
2: Sí. Doncs una ambulància de poder passar tota la vida. Que s'ho facin mirar aquests...
4: Que sigui escoltat amb 50 Mossos d'Esquadra, home, per favor.
3: És veritat que quan va acabar ja va començar ràpidament el desmuntatge de tot el sistema aquest, i a dos quarts d'onze em sembla que ja podia circular a tothom allà.
4: Sí, hi va haver un que va dir que no podia entrar allà fins a dos quarts d'onze, que tenia un pàrquing, però allò que parlàvem dels pàrquings també no podien sortir ni podien entrar. Uh-huh. Quietos parados todos, i així està el tema.
2: No, home, el Tour de França és un espectacle, saps?
4: I demà mitja Barcelona també tancada.
0: Sí, va,
4: mitja Barcelona, inici. Perquè fan de voltetes aquestes fins a Montjuïc i ja. Sí, però és que mitja Barcelona, un quart, jo he vist avui el dibuixet que en vermellet, que està tot tancadet, i una quarta part de Barcelona tancada.
1: Sí, sí, des del mar fins a la Sagrada Família, sí. I des del Fòrum fins a Montjuïc.
4: Imagina't.
3: La contrarellotge...
4: Imagina't tu. Sí. O sigui que el tio que està per allà, que té de sortir per una emergència, està quiet o no, bueno, pot dir?
3: De tota manera, la gent està avisada
0: amb antelació,
2: perquè
4: es vol desfavilar. Sí, es pot estar avisada, sí, però és el que diu que no.
3: Sí, sí.
4: Hi ha coses d'emergències que això s'ha de preveure.
0: Home, ja ho preveuen.
2: Jo crec que si hi ha una emergència, sí, home, sí. No el deixaran morir.
1: Jo no parlo, parlo d'una persona que conec directament. Sí. El dia del Sant Pare va sortir la Maria, la seva dona, explicant-ho.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Explicant-ho.
2: Sí,
1: sí. Una persona que conec des de l'any 80, que estiuegem junts a Sant Feliu.
2: Sí, sí, bueno,
1: qui és, on viu, són d'això. Sí, sí. Diu, no ha vingut l'ambulància perquè no l'han deixat passar.
4: Mira.
1: Home.
3: No, segurament que això ho solucionaran, segurament, perquè molta gent s'ha queixat d'això. I, per una altra banda, tornem al mateix, la projecció que dona a Barcelona i a Catalunya... al món, la policia...
4: Això no hi ha discussió, eh? Sí, sí. Això no hi ha discussió, perquè ahir les pantalletes dels laterals, al mig posava Tour de France, tu, i els dos cantons posava Barcelona, eh?
2: Sí, sí.
4: Vull dir que...
2: Però l'any passat van entrar per Bèlgica, al Tour, van fer també 3 dies a la part belga, crec, i també van promocionar moltíssim aquella
3: la gran,
2: part
3: de... la gran de part.
0: Sí,
3: la gran sortida.
0: I ara, anant al que ens toca a nosaltres, diumenge, tens dubtes de si anar a veure o no?
4: Sí, jo en principi m'agradaria anar-hi, perquè sí? Allà, he vist que allà al Pla, un tros de canvi de rasant fins a la curva de Can Païssa, de sí. Riera aquella, m'han arreglat molt bé,
0: clar.
4: Per cert, l'han asfaltat bastant bé, no del sí. Tot.
0: Ah, que ets expert en asfaltatge?
4: Sí.
0: Bastant bé, diu.
4: No, bastant bé, sí, perquè moltes coses no les han fet. Han fet els laterals i han fet alguna cosa més. Ah, el que sí que han fet és les marques vials.
0: Clar.
4: Les han repetit, els passos de vianants, els han fet macos i han quedat molt bé. La meva intenció era anar-hi, però com he començat a pensar que a mi m'agradaria veure la caravana que passa...
0: A les 3 de la tarda, aproximadament.
4: A les 3 de la tarda, i a la volta comença entre 2:15 i les 5, segons diuen.
0: El pas, no és que comenci, sinó que passarà per
4: Molins de Rei. Que passarà per Molins de Rei, segons Ràdio Molins de Rei. Això segons Ràdio Molins de Rei.
0: 16:33, en funció de...
4: Llavors són moltes hores i allà fa molta cosa.
2: Jo estava pensant, bueno, com que ho miraré per televisió...
4: Sí.
2: Pugen cap a Begues, després de Begues aniran cap a Vilafranca i després baixaran cap aquí. Quan siguin per allà... a Vallirana, llavors baixar fins aquí, a la carretera Vinaro, però fotrà una calor terrible. Però
4: aquest és el problema, que farà molta calor.
0: I recordeu que aleshores ja no podreu passar
2: a l'altra banda
0: de la carretera.
2: Més ho has de mirar des del costat on siguis.
0: Exacte.
2: El poble.
0: A partir de 3:15 ja no podem...
2: Ja no podem anar d'una banda a l'altra del poble. Com que no tenim pams soterranis
0: no tenim.
2: Elevats,
0: no tenim.
2: Ens haurem de quedar en un costat o a l'altre.
4: Bueno, jo puc donar-te una solució.
0: Sí.
4: Sí, agafar l'autopista,
1: anar fins a la sortida del Pla...
4: A sortida del Pla...
1: I tornar.
4: I puntó. Per aquí, no, aquí podràs passar tranquil·lament. Llavors estaràs ja a l'altre cantó.
0: Sí.
4: Ah. Sí, així de clar.
2: Sí.
4: Bueno. I això ho he fet moltes vegades jo per anar a casa, més a més. Quan sí? teníem el gratge baix.
0: Sí, me'n recordo. Sí,
4: allà, pua, pues, allà ho he fet moltes vegades, perquè quan surto allà i estic com aquell que diu l'altre cantó.
2: Sí,
4: i ja estàs. Estic a, on
2: ja, ja enfiles el Verdaguer amunt.
4: Exacte.
1: No, no, jo vas... només hauré de sortir al balcó.
4: Tu dos,
1: sí. Però sí. Tinc el fanzón allà.
4: Pues allà si tens la sort que t'enviïn una samarreta i t'arribi al balcó.
1: No, no estic a tocar de carretera. Ai, tot, tot el parc de la Mariona, no, que no, també
0: clar.
1: Estarà ocupat i d'això.
2: Bueno,
0: sí, la fan zone.
2: Sí, sí, sí, sí, que les caravanes aquestes passen tan de pressa que no dona temps de mirar res. Que és com si...
1: No, la caravana publicitària...
4: La caravana publicitària no corre, eh?
2: No corre, va, però poqueta, poqueta, passa Déu-n'hi-do, no, Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Però no va tan ràpid com els corredors, perquè quan, quan estàs allà mirant els corredors i dius... Sí. Ras! I
2: ja han passat tots. Passat,
4: sí. Ja han passat tots, sí, sí.
2: Així
4: sí.
2: Van en pilot...
4: I vaig mirar
2: tot el pilot, brut, en dos segons ja han passat tots.
3: Passen amb vehicles tunejats, molt xulos, sí. Llavors van distribuint regals.
0: Pues a la caravana.
3: Sí, caravana. O sigui que la velocitat no ha de ser...
4: No,
2: és elevada. Sí, sí. Per això passen tantes bueno, hores abans.
3: Bueno, és una mica així... Que em sembla increïble, no?, que passi el tour per aquí.
0: Us sembla increïble?
3: Sí. Jo ara me recordo molt del meu pare, perquè el meu pare era molt fan del tour. Seguia totes les etapes, cada dia, de cada any.
2: Jo també, jo ho faig.
3: De cada any, sí. I llavors, jo me recordo de petit, els diaris i tal, que si l'Idimer, que si l'Ocanya, i tal, tot això.
4: L'Idimer i l'Ocanya, sí.
1: Tu vas atrapar l'Ocanya?
3: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però jo no ho seguia. Els diaris i tot això, veies, no? I veies que el Tour de França era com una cosa, diguéssim, que no estava a l'abast, com ara que passarà per aquí. Per això que em sembla increïble que passi per aquí un esdeveniment que em sembla que després dels Jocs Olímpics i del campió del món de futbol, és l'esdeveniment més important en quant a l'esport.
2: Esportiu, sí.
3: Sí.
2: No, el que passa és que, a veure, a mi m'agrada el Tour de França per els mitjans que tenen, els mitjans de televisió. I amb els helicòpters, per motos, càmeres per tot arreu. Tenen un sistema que... I és agradable, no ho fan els altres. Jo he mirat el Tour de França, després mires la Volta a Itàlia, la d'Espanya, i no tenen aquest sistema, diguéssim, de comunicació que ensenyen a la gent. El Tour de França van dient, mira, veus, aquesta és sí. L'església de Santa Maria del segle XII, d'aquest
0: sí.
2: Poble...
0: Això està molt bé.
2: Et dona una instrucció i ho vius més. Clar. És que vull dir. A canvi, els altres veus des de dalt la Tour i això passen per un poble i no et diuen res, ni res de res. I això és bo del Tour de França, perquè ensenyen. Diu, aquest és el castell de tal, del segle tal... Dona una explicació.
3: I després pensar...
2: I això periodísticament és important.
0: Sí,
3: no?
0: Sí. Sí, és un bon complement.
2: És un complement important.
3: Sí. Digues. Tots els corredors que veurem per aquí, que acabaran allà a París. Saps?
4: Això també és veritat. Sí. Això també és veritat. El recorregut, vols dir?
2: Els que quedin.
1: Sort que ahir no vaig anar a dinar amb el meu net a Vegas. Perquè vaig sentir que havien estat entrenant al matí pujant a Vegas. Jo no sé si heu anat gaire a Vegas o d'això.
2: Sí.
1: Et trobes una bicicleta a la carretera
4: és lamentable.
1: I te la menges fins que no arribes sí, a la Vegas.
4: És lamentable. Sí. És aquell tros, aquest tros, tant si vens d'un cantó com si vens d'un altre, és lamentable, de veritat.
1: Si es van anar a entrenar no sé quants allà...
4: Amb bicicletes, que hi ha una tira de bicicletes, també, o sigui, per almenys els dies de festa que jo he passat, no pots adelantar, has d'anar amb un cuidado, vull dir...
2: Sí. Sí. Jo cada vegada que he anat... Escolta, quan deixes ja la general diguéssim la Vilafranca, la general sí. I agafes el trencant cap a Vegas i a la que trobes uns quants ciclistes, que n'hi ha molts
4: moltíssims.
2: Ja has d'anar a pas de ciclista fets de baix a Vegas
4: i després les motos que et passen i després una altra, les motos que et passen que tu ja vas a poc a poc perquè tens un ciclista davant i ve la multito de darrere i et passa, bueno ras que te fas. Si
2: tens,
4: has d'anar molt cuidado, aquella carretera.
0: La Motito.
4: La Motito.
0: Primer cap de setmana de juliol, on també tenim la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que sí, podrem seguir per la televisió. Demà dissabte amb els cremats Ultramar, Portbó i Arjau, a partir d'un quart d'11 la tele mana, i per tant l'inici de la cantada és a un quart d'11. No sé si has anat mai de públic, Miquel, a...
2: No,
0: eh?
4: Anat a cantar tampoc?
2: No, nosaltres no vam anar a cantar mai aquí, això que vam venir buscant-nos,
0: sí,
2: però ens obligaven a cantar la meitat en castellà i la meitat en català.
4: A fer punyetes, sí, hombre.
2: I no? Nosaltres vam dir, nosaltres només cantem en català i per tant doncs ens excluïm. I això va passar amb el grup Els Llobarros.
0: Sí.
2: Si no teníem repertori, va venir els del Portbó,
0: sí,
2: que els xicots van venir aquí a Molins de Rei i van dir que ens convidaven, que els agradaria molt que hi anéssim, i van dir, bueno, però nosaltres el nostre repertori només és en català, som cançons tot en català. Va dir, no, n'heu de fer dues en castellà. Doncs, adéu-siau.
4: No en tenim, no?
2: No en tenim, no ho fem.
4: No ho
2: fem.
0: Si no vaig errat, els Pirates sí que hi van anar.
2: Els Pirates sí, els Pirates cantaven també en castellà.
0: Llavors, sí. I després hi ha molts altres grups.
2: Aquest era el tema polèmic que sempre vam tenir.
0: Sí.
2: Però com que això va ser una cosa que, com vam formar el grup aquest a la grupa, ja ens vam proposar sempre potenciar i recolzar sempre la cultura catalana. I han dit, nosaltres tenim autors catalans, tenim músics catalans i tenim poetes catalans, doncs intentem recolzar i doncs, no sé, cantar com una cosa normal en cançons de català.
4: Sí, ara que per cert que dius això de les habaneres, aquí a Barcelona, fi de setmana passat, també vam fer una cantada d'habaneres. No em facis dir bon, eh? Sé que uns amics meus hi van anar i van dir que hi havia, diu, aquesta cançó és composada per un de Molins de Rei. I salta el company meu i diu, meu, Miquel. I llavors va sortir Josep Maria...
2: El Roblano.
4: El Roblano.
2: La Barca Xica.
4: La Barca Xica, sí, senyor.
0: Ai, senyor, que es pensava que era el Miquel Vallès.
4: Sí, sí, Miquel.
0: Devia ser la Habaneres prop del mar, no sé, que fan per allà al Port Vell. O...
4: Allà, sí, això era.
0: Suposo.
4: Sí, no, aquestes eren. Sí, sí.
1: Home, a banda de que l'illa de Habaneres durant l'estiu se'n fan...
4: Moltíssimes. No, però no.
0: I al barri del Canal, per exemple, demà.
4: Exacte, sí, no.
0: En Son de l'Habana.
4: No, però aquesta va fer gràcia perquè van dir això de... I aquest amic meu diu, mira el Miquel. Dic, no.
0: No, no ens enganyem, eh?
4: No ens enganyem, que és el Josep Maria Roban.
2: En canvi, el que sí que és una cantada que és molt important és la que es fa a Palamós,
0: sí,
2: a l'Arbreda, i allà només és en català. Tots els grups han de cantar només cançons en català.
0: M'estàs dient que si et demanen a la Bella Lola o jo te diré...
2: No.
0: No, eh?
2: Nosaltres no l'hem cantat mai, no. El que sí que cantàvem, a veure, al final... No és per discriminar ni res, però sí que al final cantàvem una trilogia que dèiem que era La Bella Loba, La Bella Lola, El Meu Avi i El Cant dels Adeus.
4: Wow.
2: Però cantàvem La Bella Lola. No és per desprestigiar el castellà ni molt menys, sinó simplement que nosaltres la nostra idea era de
4: potenciar la
2: llengua catalana. Ja està.
4: Sí, sí.
2: Per això ja li vam dir amb aquest pàjaro, li vam dir, no, nosaltres cantem La Bella Lola perquè la gent ens el demana i és una clàssica. Ja està.
4: I el pàjaro va volar.
2: I aquesta, però sí que hem anat diverses vegades, vam anar a l'Arbreda de...
0: De Palamós.
2: De Palamós.
0: Sí.
2: Que també és una cantada molt, molt xula.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquest cap de setmana això, Habaneres, ja ho associem a l'estiu, no? També.
4: Sí, també.
0: Sí, ja va bé.
4: Sí, sí.
0: Ja va bé. Doncs sí, serà aquest dissabte al barri del Canal a 7:45, si voleu, en directe, i si per la televisió un 1:15 les Habaneres a...
3: En rom cremat per tothom.
0: Rom cremat per tothom, que no falti, eh? Sempre associat a les cantades Habaneres.
2: A les Habaneres, sí. Sempre hi ha més d'un que queda torrat.
0: Sí?
2: Sí, perquè va donant voltes, com fèiem les cantades, sempre ho veiem, dic, mira, aquest és el torrat. És el que anava donant voltes a l'autorrat. Se fotia per reposar la cua i anava donant voltes i anava repetir 4 o 5 vegades, saps?
0: Sí. Bé, bé. Torno a agrair, aprofito que estem en directe de nou per agrair al Fort del Pont, que ens han regalat avui una magnífica coca que heu pogut veure vosaltres.
4: Molt maca,
0: alguns degustar.
4: Després en degustaré jo una miqueta.
3: Té molt bona pinta. Molt bona pinta.
2: Boníssima,
4: Molt bona pinta, també.
2: És que treballen...
1: Com tot el que fa el Fort del Pont.
0: I perquè els hi ha vingut de gust regalar-nos-la, que això també té molt
4: mèrit.
0: Home, per favor.
2: No, és que treballen molt bé, fan la... molt bona qualitat.
4: Montse,
2: que...
4: un agraïment de tots els Miquels, val? De tots.
0: De tots, eh?
4: Incluït tots, eh?
2: Sí, home.
4: Tots incluïts.
0: És que treballen molt bé, dius, eh?
2: Sí, ho fan molt bé. I jo l'he tastat i era molt bona.
0: Sí, i això que cada dia doncs, hi ha també més competència en aquest sector...
2: Bé, amb tot, hi ha competència amb tot.
4: També li hem de dir a Montse que els ensenyamades que vam menjar el dinar dels Miquels també perfectes, hosti.
2: Sí.
0: Però això ja fa dies, no?
4: Sí, clar, però és que no vam tenir temps, no hem tingut temps.
0: És a dir, que després d'una paella d'arròs mengeu ensenyamades.
4: Les postres van ser ensenyamades del Forn del Pont.
0: Sí,
4: i talladetes, com es va tallar, diu, deixa'm que ho faci jo.
0: Sí?
1: La clausura de l'aula d'extensió universitària també va ser amb coca de...
4: Sí, senyor.
2: Boníssima.
4: Les ensiamades va ser d'allò perquè no tenia ni idea com ho faria. Es va tallar molt bé. La Montse ho va preparar-ho tot.
0: Sí?
4: Es va tallar molt bé i diu, mira, al començament poses aquestes, les puntes aquestes, i vaig seguir les instruccions que em va donar. I va ser un èxit.
0: Espaterran.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs sí que treballen bé, que sí, Miquel?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Montse, i gràcies, Josep.
4: Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada ben forta.
4: Ben forta, sí.
0: Veuran passar els ciclistes també per davant de casa?
2: Sí.
0: I tant. Arribant per l'Avinguda València.
1: Però no podrà anar a repartir el pa. Josep.
0: Si és a 3:15, però ja haurà tancat el diumenge.
2: Clar. No, bé, el diumenge... El diumenge al matí està obert.
0: De 12:45 fins a 3:45 es pot creuar la carretera a peu, eh? Però a partir de llavors no.
4: A partir de 3:45... Un cotxe no pot creuar.
0: Un cotxe ja a 12:45 ja...
4: 12:45 ja Turrubioles, va bé.
0: Turrubioles, si vols...
4: Sí, ho tornem
0: a repassar, però...
1: Creuar, sí, fent el que has dit.
4: Sí, però ara però que vulgui...
1: Sortir del pàrquing de la carretera, no.
4: Ja no.
0: Que diuen ni que entrar. Tornarem a tenir una revifalla de la calor el mateix diumenge, eh?
2: Sí.
0: Diumenge, alerta, perquè la gent que vagi a veure-ho és una hora...
4: Per això és el que estava comentant jo abans, al començament, que m'havia plantejat anar-hi, però són moltes hores. A mi m'agradaria veure la caravana aquesta, aviam com va, perquè jo me'n recordo que ara era molt petitet.
0: El Canut
4: també se'n recordarà.
0: Ah, sí?
4: Sí, que clar. Per el carrer Anselmo Cove...
1: La volta ciclista a Catalunya.
4: Catalunya passava per Anselmo Cove.
0: Anselmo?
4: Sí, sí. En Sant Cove.
1: Jo la recordo per la carretera, però...
4: I jo en Sant Cove també, jo recordo molt, perquè llavors, sí, tiraven gorres i tiraven pitos i faltes, com aquell qui diu. I era molt bonic, perquè aquella època es esperaves, com que eren joves, molt joves, eren petits, els esperaves ja.
2: Tiraven tot caramels,
1: pitos, gorres... Però tancaven el trànsit mitja hora abans.
4: Això sí, això sí.
1: Ara això... I 5 minuts després ja tornaven a
4: obrir. Sí. I me'n recordo d'aquestes conyes marineres. Per això
2: jo... Hasta alguna volta a Espanya havia passat per aquí a Molins de Rei.
4: No, jo recordo aquestes...
1: I per una carretera de Llambordes, eh?
4: Ah, que també. Perquè en Sam Covè... En Sam Covè d'abans no és com el d'ara.
0: Ell baixava del Parroco.
4: En Sam Covè d'ara no és com en Sam Covè d'abans. Abans estava molt malmès.
0: Bé, sembla que tenim, no sé si heu anat al mercat, però ja tenim la climatització més o menys...
2: Ah, sí? Ja funciona?
0: Amb un reforç que s'ha fet fins que es canvi el sistema, que...
1: No, la setmana passada era...
2: Sí.
1: Asfixiant, eh?
0: La màquina va entrar en funcionament dilluns o dimarts, de reforç, de la climatització. Era asfixiant la setmana passada.
1: Sí, divendres passat era asfixiant, està
2: clar.
4: Ja.
2: Bueno, ja
4: vaig passar-hi jo, sí que feia, sí, és veritat. Ens vam veure, veritat? Sí.
0: És que dones a conèixer detalls que potser no cal.
4: Sí, que són detalls, perquè vam sortir d'aquí, de la ràdio.
0: El divendres passat.
2: Nosaltres vam anar a comprar. Vaig anar a comprar amb la dona i fèiem una calor terrible.
4: Sí,
2: el dissabte, no sé si va ser el divendres o el dissabte.
0: Sí.
2: I ho van dir-ho, va dir-ho una noia d'allà, que el dilluns els hi posaven la màquina, sí. O intentarien engegar-la el dilluns.
0: Sí, sí, dilluns ja, i entre dilluns i dimarts. Màquina que està al passatge de la Sardana.
1: Sí, ja ho vaig veure.
0: Ho vas veure, oi? Sí. Un bon armatoste, que, si em permeteu la paraula.
1: Van tallar la circulació del passatge de la Sardana.
0: Sí, sí. Sí, i això hi serà fins que es renovi...
2: Fins que trobin la màquina ideal.
0: Es renovi la màquina ja oficial, que té 20 anys, eh, aquell... L'any que ve farà 20 anys.
4: Déu-n'hi-do.
0: O sigui que no s'ha vingut.
2: No, fins ara havia anat bé, vull dir que...
4: Bueno, ja... No, no, ja va fallar l'any passat.
2: L'any passat, ja moment havia anat fallant. L'any passat o fa dos anys ja.
4: Ja fa dos anys.
2: I van posar uns cucs d'aquells que anaven...
4: Sí, no sé el que va passar, que però hi havia...
2: Hi havia aquella màquina amb
0: els pingüins.
2: Sí. Els pingüins aquells amb el cuc.
4: De la nit del comerç, que la nit del comerç de fa dos anys.
0: Aquesta no, eh?
4: Aquesta no, de fa dos anys,
2: ja, ja
4: té la marinera,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Té la marinera.
0: Bé, doncs en principi estan vies de resoldre's
2: millor, millor.
4: Bueno, alguna cosa
0: aquesta situació.
4: Alguna cosa es va arreglant, no? Poquet
0: sí,
4: a poquet, no?
0: Tot i que a banda dels refugis climàtics que ofereix l'Ajuntament, també ara el Molins Comerç ha encetat una campanya que és que moltes botigues s'ofereixen, sí, com a refugi climàtic.
4: Molt bé.
2: Sí, sí, perfecte.
0: Que amb el context que tenim, doncs jo crec que s'agraeix.
2: Això és important.
0: Sí, digues.
3: No, l'altre dia també, hi ha molts municipis que ho fan, l'altre dia van fer a TV3 un reportatge,
0: sí,
3: de Reus, que també obrien totes les botigues, va haver una sèrie de botigues, perquè la gent entrés, hi havia habilitat i tal, un espai de cadires i tal, i bueno, és important.
1: I els hi donaven aigua fresca.
3: També. També.
4: Això bon era?
3: Sí, sí.
2: A Reus.
1: A Reus i Tarragona.
2: Sí.
0: Reus, París i Londres.
2: Home, això també és
3: una bona iniciativa.
2: És una bona iniciativa, que a més a més també invita la gent que entrin a dins la botiga, que vegin...
3: Que coneguin
2: el producte. Que vegin el comerç i el que venen. Sempre un o altre comprarà alguna cosa.
3: Sí, sí.
2: Si entres a dins...
4: Això està molt bé, això.
0: Sí, trobareu un cartell que posa "Som el teu refugi climàtic". Diu, aquest estiu els comerços de Molins de Rei obren les portes com espais de refugi climàtic. Hi trobaràs un aire condicionat, un entorn amable, un lloc per descansar del sol i sense obligació de comprar.
4: Però compra.
0: Entra i refugia't amb nosaltres. I hi ha les botigues que hi participen.
4: Sense obligació de comprar, però compra, va bé?
0: Això ho afegeixes tu.
4: Sí, home, esclar.
2: Clar.
4: Home, això és la publicitat.
0: Perquè, clar, la proximitat aquesta s'agraeix, no?, que puguis entrar, però et sembla greu si no compres...
4: Sí.
0: En algun
4: sí que puc dir-te...
1: Amb els que després has de sortir.
0: Clar.
1: I la bufetada és...
0: Oh, sí, sí.
4: Per això sempre. Al contrari d'això és quan jo vaig anar a Suïssa, que el que estàvem buscant eren les botigues per poder entrar, del el fred que teníem, que perquè veia dos fonts amb estalagmites i estalactites, i tu només veien això i ja tenia... Bé, fotia un fred, però un fred. I passaves per les botigues al costat i bueno, que entraves en 3 o 4 botigues, eh? Vull dir que perquè tenies un fet... Pues al revés d'això, aquí ara, va molt bé. Sí, sí.
0: Doncs sí, trobareu l'identificatiu i en tot cas clar, és important saber-ho.
4: Digue-li, vinga, que és el refugi climàtic.
0: Perquè amb aquestes calorades, si podem evitar les hores centrals
4: això
0: millor...
4: Això que tu deies, que ara, a partir de diumenge, torna a
0: sí,
4: pujar calor
0: i
4: una altra ola.
0: Sí, com ola. Una ola.
4: Sí, sí, sí. Pues aquesta, em sembla que serà més... pronunciada, eh?
0: Sí.
4: Sí.
3: Sí.
2: Pràcticament tota la setmana, diu.
3: Sí, eh? He tingut sí, sí, un petit parèntesi, però això ja dura 15 dies sostingudes al temps. I ara venen 15 dies més, eh? O sigui, no es preveu... Sí,
4: no es preveu... No fotis, hosti.
3: Sí, 15 dies d'una ala de calor, eh?
4: Sí.
3: És que, clar...
0: Jo he vist gent sortint de molts establiments que venen a aires... ventiladors... Sí. O sigui, la gent s'està reforçant, eh?
4: I tant que s'està reforçant.
3: Sí, sí. A França s'han acabat.
1: Després sobrecarreguen la xarxa i es queden sense llum. Però bueno.
4: De moment estem aguantant.
0: Efecte col·lateral.
3: Sí. Ara, el pas d'entrega per muntar un aire condicionat, ara, és un mes i mig.
0: Sí?
4: Doncs ja haurà passat.
0: Aire condicionat,
1: si has de posar un climatitzador... No esperis el mes de juliol.
2: Clar,
3: però passa.
1: Fes-ho el mes d'octubre.
4: Però sempre passa igual en tot. Jo recordo quan estàvem amb allò grats per fer les revisions d'estiu, jo sempre us deia, no espereu el mes de juliol, perquè en seguida ve l'agost i la meitat del personal ja no hi és. Collons, comenceu a venir el mes de maig, juny, i anirem fent la revisió. Però no, senyor.
2: Esperàvem l'últim dia.
4: Esperàvem l'últim dia. Sí, sí. Inclús per comprar-ho un cotxe, eh? Jo me n'anava de vacances, que me'n recordaré tota la vida, amb el meu maletín, baixava les escales, i va venir un artista a comprar-me un cotxe. Media volta i a cobrir-se. Vaig tornar a pujar les escales amb el maletín i li vam vendre el cotxe. Clar, jo ja m'anava de vacances i li van entregar els que va... Esclar, el van entregar els que es van quedar... la gent que es van quedar de vacances, no? Per fer, feien turnos. Però esclar, jo ja no vaig entregar aquell cotxe, però... A últim moment, eh? O sigui que és... Sí. Som així, som bueno, així. Sí. A últim moment hem d'anar a tot arreu.
0: Com sempre,
4: sí.
0: Això és així. Molt bé. Heu anat a l'exposició dels Baixos del Molí o no?
2: Sí.
0: Sí?
2: Jo hi he anat.
0: Algú més?
4: No, no.
3: Sí, jo aniré aquesta tarda. Però...
0: Tu aniràs aquesta tarda?
3: Sí, aprofitaré i veuré en directe...
0: Així m'agrada, a la Tapa Reina, sí, la Tapa els nostres Reina. Companys.
2: Jo vaig anar ahir
0: quarts de set. Sí. Ahir mateix.
4: Com els hi veuràs? Veuràs allà dintre?
0: No, que avui fem programa en directe, els amics de la Tapa Reina. A dos quarts de set.
2: De la Tapa Reina, sí.
0: I ell vol aprofitar que fan el programa, que és un bon pretext perquè pugui veure...
2: Per entrar a veure això. Està bé, eh? Bueno, hi ha moltes fotografies.
0: Sí.
2: I detalls de les curses, d'això. És interessant.
0: Bicicletes.
2: Bicicletes, sí, sí. Bé, sí. Bueno, esclar, tot és, ho fa referència amb les voltes ciclistes. La Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, el Tour, bueno, tot el que és en bicicleta. Sí, sí. Jo tinc una fotografia del meu avi.
0: Sí.
2: Que si m'haguessin demanat l'hagués posat, perquè, clar...
0: No ho sabien.
2: Com que no, jo no sabia ni què es feia ni d'això, però, bueno, és interessant, perquè és aquelles bicicletes antigues, d'aquella roda grossa...
4: Sí, sí.
2: Clar, és del, deu ser del 1910 o 1915, aquesta fotografia, bueno, més o menys, calculo jo, per lo que l'edat que tenia el meu avi, i llavors havia de ser jove, sí, el, més ser el 1910 o per ahí, o
4: quan dius roda grossa, vols dir aquella grossa davant i la petita darrere?
2: No, anaven dues grosses, però... Eren unes rodes grosses de
1: fusta.
2: Cillantes de fusta.
1: De fusta.
4: De fusta, sí, sí, val. Sí, sí. Perquè ara estic pensant en les bicicletes d'aquestes d'abans també, amb aquesta roda grossa davant i la petiteta darrere, que anaves a dalt com una girafa, sí, no? Sí. Semaves una girafa.
1: Anaven.
4: No, anaven.
2: Sí, sí. Aquestes van ser les primitives, no?
3: I ara, en canvi, porten unes bicicletes que són un Fórmula 1, diguéssim.
2: Oh, i tant. Sí, sí. No pesen res, eh? L'agafes amb un dit o l'aixeques. Sí, que escolta. Sí.
0: Ha millorat molt això, ja ho parlàvem l'altre dia.
2: Sí,
0: sí. Trobareu la bicicleta també, la bicicleta del Santi Prat també,
2: sí.
0: Quan feia el trànsit, sí, aquí al local amb el Miquel, que anava fent voltes pel poble amb la ràdio allà incorporada a la bicicleta i explicava el trànsit.
2: Sí, sí, doncs sí, ho recordo ja.
0: Aquesta bicicleta també la teniu allà.
2: Sí.
0: L'ús social també
2: de la bicicleta.
0: De la bicicleta, que també està molt bé. Bé, voleu... no parlarem de política, no?
4: No.
0: Val.
4: No, perquè em puc barallar amb algú, jo.
0: Sí? Sí, sí. Qui?
4: No, em puc barallar. Per què no? Perquè això no es pot anar.
0: És que ara fa dies, no, que no...
2: No parlem de política?
4: No, aquí no es parla.
0: No es parla, eh?
4: No, a Molins de Rei, aquí, a Pàtria Durada...
0: A Molins de Rei no parlem de política.
4: No parlem de política.
2: Normalment no.
4: No. Com a norma, no.
0: Oi? Com a norma...
4: Com a norma no es parla de política.
0: Doncs observacions de la vila que vulguis fer...
4: No, observacions sí que tenim de fer una observació.
0: Ah, a veure.
4: Tu i jo. Sortint el divendres de la ràdio...
0: Sí, vam anar al mercat...
4: Davant, no. Vam anar agafar drets de la mà, vam anar passejant fins al mercat. Ràpidos
0: i veloces.
4: Ràpidos i veloces. I davant mateix de les escoles...
0: Sí, de l'escola al Palau...
4: Hi havia una gran... que una miqueta més hi patinem els dos.
0: A veure, això és anecdòtic, eh?
4: No és anecdòtic, però és que ja és de juzgat de guàrdia, és que ja no és la primera vegada que passa aquí i que passa allà. L'altre dia jo, carrer Major, carrer de Baix, davant de les arcades aquelles, en dos puestos diferents, sendes cagadetes, m'entens?
0: Sendes. Pots explicar, dos. Però... Com es concreta?
4: Concreta, doncs...
2: El caca de gos.
0: Ah!
2: Sí, que ho ha dit?
0: Excrements de gossos.
4: Sí, amb aixant, i tant. Això va engreixent d'oi, va engreixent.
0: Bueno, va, a veure, va engreixent d'oi.
2: Però...
4: Ara tornem a
0: ser. Són percepcions.
2: És incivisme de la persona que no ho agafa.
4: Exacte.
2: Això ho hem dit moltes vegades, eh? Però per la quantitat de gossos que hi han, no hi ha tantes defecacions com hauria de ser. Vull dir que la gent potser crec que es va civilitzant una mica més.
4: Si tu dius, jo m'ho creuré, sí. Perquè jo ja saps que respecto molt i em crec tot el que tu
2: no, dius. No, ara bé. Em pots trobar-ne una, pots trobar-ne una altra, però vaja, però no en trobes com abans, anys enrere, que en trobaves a cada cantonada.
4: No, això podria haver millorat bastant, sí. Però n'hi ha, eh? N'hi ha.
0: Com us vau trobar vosaltres?
4: Com us vam trobar nosaltres, jo l'altre estava pensant també que al carrer Verdaguer, davant de l'Alhambra, també dues persones... Hosti, ves del tanto, Miquel, que no et dones compte i et fots a sobre. Vull dir
0: que t'avisen.
4: Sí, senyor. Vull dir que diferents punts de la vila...
2: A veure, de gent incívica n'hi ha hagut sempre.
4: I a tot arreu.
2: I a tot arreu.
4: Sí.
2: Per tant, doncs, esclar, si són incívics, què vols fer?
4: Aquest era una cosa que...
2: Clar, perquè aquesta gent no surten de casa seva... Jo alguna vegada he vist alguna criatura, un dia sí, un canalla petit, que era molt gos i se'ls hi ha fet caca, i la canalla passa. Això ho he vist. Clar que li has de dir a una criatura que té 7 anys o 8 anys, pues que l'any que porti.
1: Pues dius, nen,
2: sí, nen, agafa una bossa i s'ha d'acollir, sí.
1: No passa res.
2: O d'allà petit que... A veure...
0: En el cas del pipí, per exemple, ja hi ha molts propietaris que van amb l'ampolla...
2: Sí.
0: Propietàries sí. Que van amb l'ampolla d'aigua
2: sí.
0: Per netejar.
4: Sí, que per cert, això també vaig veure un acte d'aquests que dius tu d'ampolleta al carrer Major, que amb la seva ampolleta va fer pipí i va tirar aigua. Això és d'agrair, això és de més d'agrair.
2: Sí, sí.
4: Ja dic, collons, però almenys ja anem...
2: No, això és el que s'ha de fer.
0: Això és el que s'ha de fer.
4: Sí,
0: això
4: sí, però s'ha d'agrair també, perquè hi ha molta gent que passa olímpicament. Després d'aquí, vist allà.
0: Llavors els carrers queden...
4: Els carrers i les places, ja veus com estan, no?
0: Com estan?
4: Doncs amb molts i pipí i molta cosa d'aquesta.
3: Tenir un gos és una responsabilitat molt gran.
0: Sens dubte.
3: Sí, jo penso que al final els propietaris de gossos haurien, abans de tenir i adquirir el gos, pobret del gos, adquirir, però és una paraula que no m'agrada, penso que haurien de fer una manera, un curset, així, perquè sempre és molt interessant i coses que tu no penses els que deixes uns coneixements que després a l'hora de tenir el gos i tal és una manera molt positiva de... hauríem de fer un curs i llavors donar com una mena de
0: regulació
3: i tal que tu puguis tenir el gos. Sí, perquè realment hi ha gent que no està preparada per tenir un animal.
4: Això també és veritat.
2: Bueno, ja, és el que dèiem, hi ha gent de tot, hi ha gent que els pega, hi ha gent que els maltracta, i el que té un gos i el té el tanca dins del cotxe amb les finestres. Però és que no és un gos, és que hi ha gent que hasta inclús les criatures deixen a dins del cotxe.
3: Jo he vist gossos que els deixen tot el sant dia en el balcó.
4: El balcó.
3: Al balcó, sí, allà, sí. De tancadet. Sí. Sí, i fan les seves necessitats i tot allà al balcó. Perquè no hi ha ningú que es cuide.
2: Per tenir això, per tenir-ho així, no ho tinguis.
4: No tenir gos, claro.
2: No el tinguis.
4: Sí, senyor, és veritat. Sí.
0: Ara, fer un curs, tu, que proposes, Díaz?
3: Sí, bueno...
1: Hi ha alguns llocs que això està establert,
3: Té un cibai, no? Que lo van anar a recollir a Sant Cugat. Abans de tenir-lo, van anar diversos dies i tal allà a fer una mena de convivència amb el gos, unes convivències amb el gos, i van fer unes pautes i tal, abans de portar-lo a casa. I llavors, quan va portar a casa el gos, ja tenien adquirits uns coneixements i ja coneixien l'animal i la manera

0: I caca, i menja, i fa de tot. I és clar.
1: Jo sí, deia veterinari,
0: infermetats, i tot bueno. Això val els cèntims, i tot això. Allò. I llavors hi ha gent que no fot cas de res, ni el vacuna, ni el port... Bueno, ja saps tu que hi ha gent de tot, eh?
2: Sí, que és veritat.
0: Hi ha gent per tot.
3: Què deies, Canut, abans, que hi ha llocs...
1: No, que hi ha algun lloc, ara no recordo on, que hi ha per normativa, per disposició municipal, a part de tenir-los censats, empadronats, xipats i tot això, s'ofereixen cursos, diguem-ne, d'educació amb la tinença de gossos.
4: D'animals.
1: Ara no recordo, vaig llegir fa un temps.
0: Sí, no, home, si tens un animal s'ha de tenir bé, i s'ha de tenir ben educat, i l'has d'educar. El gos l'has d'educar i s'educa com una persona, igualment, eh? Si tu vols i tens paciència i saps com ho has de fer-ho, el gos es porta la mar de bé, no borda, sí, perquè hi ha molts gossos que estan a casa seva tancats.
2: Pobret, aquest és el problema que és el que deia el dia, que estan allà al balcó. Jo estic pensant ara en un gos, jo precisament, que està, sí, que està tot el dia allà al balcó. Jo aquest gos no l'he vist molt poc passejar. Molt poc. Ah. Aquest gos, pues, no sé, no
0: pobre, no pot estar... Això és com si tinguessis tancat a la presó una persona.
2: Exacte.
0: Que no es mou ni d'això.
2: Sí, no, que sí, que és veritat.
0: Però bueno, tu si el gos, si l'acostumes, per exemple, a veure, a caminar sempre al teu costat dret, ell sempre anirà al costat dret. Uh-huh. Ara, si tu el deixes que vagi dret, esquerra, amunt i avall, doncs quan arriba una cantonada, pum, i se't pixarà allà on vulgui, a la paret. No? Si tu portes aquí i tu vas per la vorera, sempre el gos anirà aquí, al costat de la carretera. Vas. Mai et pixarà amb una paret.
2: Ja.
0: Però clar, per això ho has d'ensenyar, ho has d'ensenyar.
1: D'entrada, l'amo ha de saber que va el gos, la persona i la paret. Mai va la persona, el gos i la paret. Quan tu camines pel carrer portes un gos, el gos, entre la paret i el gos ha d'haver-hi l'amo.
0: Clar.
1: L'amo, que el controla.
0: Clar, sí, home, sí.
1: El gos no ha d'activar mai la corretja.
0: No.
1: La corretja ha d'anar suelta.
0: Exacte, ha d'anar al costat.
1: El gos ha d'anar amb el cap enganxat a la cama de l'amo.
0: Clar, això s'ensenya.
2: Això és un curs de...
0: Això s'ensenya, s'ensenya.
3: Atenció, perquè sí, acabarem...
2: Han fet un curset.
1: El gos ha de saber...
2: Degut a les excrements dels gossos, han fet un curset...
1: El gos ha de saber que si l'amo es para,
2: sí,
1: ell s'ha de seure o jaure estirat.
0: Sí.
1: I no moure's.
2: Sí, sí.
1: I no moure's fins que es mogui l'amo.
0: Però això s'ha d'ensenyar.
2: Clar que s'ha d'ensenyar.
0: Necessites unes hores, necessites uns coneixements i ja està. Però es pot fer.
3: Per tant, no tenim esvellesa, tenim cotxe... Ai, un cotxe.
0: Un gos.
3: Un gos.
2: Sí, no, home, sí, jo...
3: O potser un gatet.
2: Jo me'ls estimo molt, els gossos, perquè el meu pare em va descansar, era caçador.
3: Sí.
2: I teníem un parell de gossos sempre. No estaven a casa els gossos, estaven al graig, i acabats anaven soltos per allà d'allò, i tornaven a... Per allà es voltaven, per allà es quedaven, no? A casa van venir només dues vegades, van entrar a casa aquests dos gossos, els dos, eh? Perquè es va perdre un, i el meu pare va agafar l'altre i va dir, hòstia, haguessis pogut perdre tu amb l'altre gos. I l'altre gos va fotre el camp i van a buscar la gossa que s'havia perdut i van arribar els dos a casa. Des d'aquell dia, que jo recordo, no ha entrat cap gos a casa. Estaven al graig, tenien el seu puesto,
0: sí.
2: I durant el dia estaven soltos, vull dir que aquests no, ja estaven controlats
0: abans,
2: allà, eh?
0: Abans era diferent.
2: Era diferent. Això d'allò. I jo me'ls estimava molt, els gossos, de veritat, me'ls estimava molt.
0: Jo a casa, el meu avi també era caçador,
2: sí.
0: I teníem sempre gossos. Teníem allà el terrat era gran, i aquells allà, i quan anaven a cacera, doncs es fotien un far de... I teníem una gossa, que és la Xula, li deien la Xula, i el meu avi estava seia allà al bar esport,
2: sí.
0: I li deia, Xula, vés a buscar el diari.
1: S'anava fins a Caleroles.
0: S'anava a Caleroles, pujava allà, pam, pam, entrava, i hi havia la dona, el pare del Toni. I li posava el diari, el noticiero, aquest, el diari que tenia.
2: El noticiero a premsa, sí.
0: Li posava el diari a la boca de la gossa agafava el diari, i li portava el diari allà.

0: Ah, bo.
1: Sí, com a Amadeus. Sí. Era com a Amadeus, ja.
0: Era així. La va ensenyar d'aquesta manera i cada dia anava a buscar el diari de la gossa, la xula.
2: Jo vaig tenir gos sempre, mentre vaig viure allà dalt al cementiri, i quan em vaig casar vaig deixar de tenir gos i no n'he tingut mai més, perquè considero que en un pis no es pot tenir no. I que a més et dona unes obligacions. Quan em vaig quedar viudo, els meus fills em van dir no, un gosset i d'això et farà companyia, i vaig dir que no, que jo tinc la meva vida, sóc independent, me'n vaig de viatge i no m'haig de preocupar
0: clar.
2: I d'això,
0: sí.
2: Però n'havia tingut sempre allà dalt a casa.
1: Sí, home, perquè tenies espai, que no tenies molt d'espai. Hi havia espai,
2: podies... Quan plegava d'escola, agafava el berenar i m'anava amb el gos a la muntanya.
1: I el podies deixar suelto, que no passava res, te tornava, tenies ja...
2: Em vaig tenir un que em va donar més d'un disgust, anant a passejar per allà per la riera i d'això. Tenia l'instint de pastor, i hi havia un ramat de vents i baixava corrents, el partia per la meitat i em portava mig ramat a mi
0: i, ara no és...
2: I el pastor els dos gossos del pastor d'això no podien amb el meu, que ningú li havia ensenyat, era un pastor alemany, però ningú li havia ensenyat.
0: I ara no podem anar ni a la muntanya, no podem anar ni a Collserola.
2: Bueno, per una raó.
1: De moment.
2: I tampoc es poden portar els gossos sueltos per enlloc.
1: No,
2: per enlloc, ni per la muntanya.
0: Doncs a la muntanya ara no, però
1: Això dels gossos, això ha canviat molt. Tu sí, de veritat, estic pensant en aquests dos nostres, que evidentment a la nit es quedaven dintre tancats amb una tancadets i macos, perquè els cuidaven molt. Però els deixaven soltos, anaven fins al riu, tornaven fins aquí, i tornaven... El meu pare, si fotia un xulet, ja tornaven a venir, si no feia ell, ho feia un mecànic...
0: Estàs parlant de 60-70
1: anys. Sí, parlant de l'època dels romans.
0: La vida era molt diferent.
3: Els meus avis tenien un gos, que ells vivien a l'altra banda de la Rambla de Sant Feliu i Llobregat. Jo tenia un tiet que vivia al costat del mercat, a l'altra banda de la carretera. Baixava el gos sol... Arribava allà, que hi havia el urbano, a la cuilla de la carretera de Sant Joan, estava en vermell el semàfor i s'esperava allà fins que l'urbano li diria pots passar? Sí, pots passar. Llavors passava i s'anava a casa del meu tiet. I després tornava a casa dels meus avis.
0: I després acabava la tertúlia.
3: Sí. Atravessava tot el poble.
0: Moltes gràcies, Micalons.
1: I com sempre, que tinguem tots...
0: Que vagi molt bé el cap de setmana.
1: I que tinguem tots molta salut i molta sort, val?
0: Vinga. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 10.
3: Informació local.
2: Avui hi ha un nou concert dins del cicle Nits Musicals del Botànic al Pati de Can Ametller que organitza el SEM. Avui concert amb la cantautora Lia Sampai, que fa duet en aquest cas amb el guitarrista Adrià Pagès, presentació de l'últim àlbum de Lia Sampai. El concert comença a 9:15, obertura de portes al Pati de Can Ametller a les 8, hi haurà servei de bar. L'entrada general val 17 euros, pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui nou concert dins de les Nits Musicals del Botànic al Pati de Can Ametller. L'Associació de Veïns de la Granja prepara per demà dissabte una matinal lúdica. A partir de les 11 hi haurà jocs gegants, tallers infantils, l'Espurna de l'Enxuscat també hi serà present i també hi haurà servei de bar. La intenció és donar-se a conèixer el veïnatge del barri i sumar socis per la nova entitat de recent creació, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. Demà dissabte, a partir de les 11 i fins a la 1 aproximadament, a la zona central de la Rambla de la Granja. I també demà dissabte es presenta el llibre L'Espasa del Rei, del periodista, de l'escriptor i historiador Jaume Clotet. Demà a les 12 del migdia, a la taula d'en Bernat, l'escriptor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez en aquest acte que organitza la llibreria Arola i l'establiment a la plaça del Mercat número 10. Demà a les 12 del migdia, presentació d'aquest llibre que forma part d'una trilogia, L'Espasa del Rei. I el Club Natació Molins de Rei, que se suma un any més a l'activitat solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple. El diumenge a 11:45 hi haurà una sessió d'aigua gim. Per participar-hi s'ha de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquesta hora del matí ja sabeu que parlem de política una estona cada dia amb els grups en representació a l'Ajuntament. I avui ens acompanya el Joan Albert Fabra, regidor d'Ara Molins. Què tal, Joan Albert? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Bon dia i bona hora. Gràcies per tenir-nos aquí, com cada setmana.
0: Un plaer. Com estàs? Bé?
1: Bé, tot bé, tot bé.
0: T'agrada el ciclisme? Esperes el pas d'altura el diumenge amb ganes?
1: Mira, jo he de reconèixer que personalment no segueixo aquest esport.
0: Sí.
1: Però sí que li tinc una simpatia especial per tradició familiar, perquè el meu avi, per part de mare, l'havia practicat a nivell semiprofessional quan era molt jove, no? I inclús havia participat a la Volta a Catalunya. I, en fi, doncs, sempre a casa ens ha parlat molt de ciclisme i ens ha explicat les seves aventures, no?, com a ciclista. Ho va haver de deixar perquè a la meva àvia no li feia gaire gràcia, perquè el meu avi, sobretot en les baixades, la veritat és que el tema de frenar, no?, era bastant temerari, i molt jovenet ho va haver de deixar, però se li donava francament bé. I res, doncs, personalment he de reconèixer, no ho segueixo, però li tinc una simpatia per aquesta raó a l'esport, i celebro, doncs, aquesta aposta pel Tour de França, que de fer unes etapes al nostre país, no?
0: Molt bé. Estem aquests dies parlant força ja del context d'eleccions municipals que ens arriben el 23 de maig de l'any que ve. Ara estava pensant, amb el moviment 15 Arcades, quan va ser que vas encapçalar la llista? Era el 15 o el 19?
1: El 19.
0: El 19,
1: el 19, sí,
0: 2019.
1: Sí, sí.
0: I el 23, doncs, formen part ja del projecte d'Ara Molins.
1: Sí, exacte, amb el Ramon.
0: Correcte. Deixeu-me dir que, de moment, pel que sabem, Esquerra, doncs, confirmava la seva candidata, Marta Espona. Els comuns s'havia de saber alguna cosa aviat, de moment doncs no hem rebut cap nota, per tant no sé si serà la setmana que ve, i de moment confirmació que es presentarà Aliança Catalana amb en Xavier Berlanga com a cap de llista. Vull preguntar, què et sembla, doncs, la irrupció d'Aliança i el seu candidat?
1: Bé, com tots els oients saben perfectament, i tu també, Oriol, vivim en un sistema democràtic on existeix un pluralisme polític, i per tant totes les opcions polítiques tenen dret a presentar-se a les eleccions, i ja veurem en aquest sentit. No fem una valoració particular, no?, de que uns es presentin o es deixin de presentar. Veurem què fa la CUP també, i en qualsevol cas nosaltres, bé, evidentment ens presentarem,
0: sí,
1: des d'Ara Molins.
0: És a dir, Ara Molins es presentarà com a Ara Molins?
1: Sí, clar.
0: Sí?
1: Ara Molins, com ja vam explicar el 2023, no?, quan es va crear aquest projecte liderat pel Ramon Sánchez, és un partit municipalista, un moviment polític municipalista que el que aspira és acostar, doncs, a la governança del municipi a la gent i obeir lògiques estrictament locals i de projecte local. I és un moviment amb vocació de continuïtat i de govern. El 2023 vam obtenir molt bon resultat. Jo crec que per ser el primer cop que es presentava una formació política d'aquestes característiques al municipi, vam obtenir 4 regidors i vam estar molt a prop del 5è, gairebé un 20% dels vots. Molta gent va fer confiança en aquest projecte. Hem estat aquests 3 anys, doncs, fent una oposició, com vam dir també des del primer moment, contundent però constructiva, no?, en el sentit, doncs, que hem estat molt punyents en alguns moments, però també en cap situació hem deixat de presentar propostes i d'arribar a acords, com hem arribat, per exemple, en els últims pressupostos amb el govern. I aquesta manera de fer que tenim i aquest element que ens caracteritza, doncs, el seguim posant en valor, i tots els nostres oients poden comptar que ara Molins doncs, es presentarà les properes eleccions.
0: Diuen les llengües, i això no sé si fins a on m'ho pots aclarir, Joan Albert, però que hi ha doncs, força converses entre Ramon Sánchez i Joan Ramon Casals, per tant, amb Junts per Molins, o per Catalunya, per intentar doncs, establir alguna connexió i anar junts o anar amb la marca Junts a les eleccions. Què em podries dir d'això?
1: A veure, des d'ara Molins, nosaltres el que tenim és un projecte, que és el projecte que ja vam presentar per les eleccions municipals del 2023, que tenia un programa, al nostre entendre, el més complet i el més treballat d'entre totes les opcions que es van presentar a aquestes eleccions. Vam fer un exercici especial de segmentar les nostres propostes per barris.
0: Sí.
1: I vam anar molt al detall, no?, del que havíem de fer per millorar la vida dels molinencs i molinenques i per aconseguir que Molins doncs, tornés a tenir aquesta empenta i aquests elements distintius que sempre l'ha caracteritzat en relació als altres pobles del seu entorn, no? És a dir, a partir de les seves arrels, doncs, com podíem projectar-nos al futur. Jo crec que vam fer una proposta molt interessant i que les persones que doncs, la van poder conèixer i la van poder estudiar els hi va convèncer, i en aquest sentit a ningú se li escapa la realitat que els votants en aquesta elecció, les municipals i en qualsevol, tenen diferents graus doncs, d'interès, d'informació, voten per diferents raons, i en aquest sentit la nostra percepció és que entre els votants que els va pesar més la clau local, el que era el municipi, no altres dinàmiques doncs, més de caràcter nacional, doncs vam ser una opció realment molt atractiva, no? Perquè vam fer molt èmfasi en construir un programa i un projecte que interpel·lés a tothom i que de manera creïble i convincent pogués posar Molins en marxa. I bueno, doncs, nosaltres seguim en això, al final, que és un partit polític. Partit polític és un instrument, és una organització que serveix perquè persones puguin treballar per impulsar projectes en el marc de les institucions democràtiques, però un partit no deixa de ser un instrument, no? I en aquest sentit, doncs, el que preval és el projecte que aquell grup de persones vam decidir tirar endavant el 2023, i això doncs, es preservarà sota qualsevol concepte. A partir d'aquí, tot el que siguin debats instrumentals sobre com aconseguir que el teu projecte pugui governar les institucions i pugui ser impulsat, doncs són debats que són evidentment benvinguts, formen part de l'anàlisi estratègic de cada formació, no? Quin és la millor decisió per poder tirar endavant aquests projectes, i evidentment doncs nosaltres, com tots els partits, fem els nostres anàlisis, les nostres reflexions, i ja comunicarem el resultat dels nostres anàlisis quan
0: sí. Escaigui. Bé, no, jo ho dic també perquè el caràcter municipalista, però allò que es deia dels drets electorals, per tant, l'aixopluc d'un partit en el vostre cas va ser el PDeCAT, però podia ser Junts el 2027, no? Que aquí també s'ha de tenir
1: en
0: compte tot això.
1: Sí, a veure, per ser precisos i rigorosos,
0: sí.
1: No es va tractar el 2023 d'un aixopluc sota el PDeCAT, simplement es va constituir una coalició entre molts partits municipalistes.
0: Sí, no només era Molins, sinó que ara també va tenir marca...
1: Eren molts partits municipalistes arreu del país,
0: sí,
1: que entre els quals estava ara Molins, que vam decidir fer una coalició, és a dir, fer un acord,
0: sí,
1: per poder tenir un seguit d'avantatges en el procés electoral, perquè la llei del règim electoral doncs reconeix un seguit de drets a les forces doncs, que a les coalicions i a les forces doncs, que es presenten en molts municipis que venen ja d'unes eleccions anteriors i, per tant, tenen allò que es diuen drets electorals, etcètera, etcètera. D'alguna manera, el sistema protegeix, i això és una cosa doncs, que és així, no? Protegeix aquells grans partits que ja estan a les institucions, perquè els hi dona unes avantatges i unes facilitats respecte als nous partits i els petits que no estan a les institucions. I aleshores la manera de sortejar això i poder competir en peu d'igualtat, doncs, és agrupar-se i fer, i buscar, doncs, sinergies i fer força amb altres coses, no? Aleshores, més que xuplucs o no xuplucs, jo crec que es pot parlar el 2023 d'un gran acord entre molts partits municipalistes i també un partit que abans va ser molt gran i ara s'ha extingit, no?, que era el PDeCAT. Però, bueno, no hi ha un xupluc en el sentit de que una cosa que és més gran i està per sobre de l'altra la tapa i la cobreix de res.
0: Et veus anant cap a un escenari més fragmentat, doncs, a les eleccions
1: sí,
0: del 27?
1: Segur.
0: Això segur, eh?
1: I això és algo que a mi personalment sempre m'ha preocupat molt,
0: sí.
1: No? Jo crec que les institucions necessiten que les seves governances siguin el més estables possibles i el més consensuades i majoritàries possibles, i em preocupa la fragmentació i la polarització que s'està vivint arreu del país, no? Jo crec que la nostra societat té reptes essencials per endavant els propers anys. S'estan produint molts canvis i moltes transformacions, doncs, en l'àmbit productiu, econòmic, amb la irrupció de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, que sense cap mena de dubte representen una nova revolució industrial, no? És a dir, és un element que canviarà en els propers anys radicalment, doncs, com treballem i com entenem la producció de béns i serveis, i això tindrà un impacte social primer a través en el món del treball, però també en molts altres àmbits, no? I s'estan vivint molts altres canvis, no només el canvi econòmic, també estan vivint canvis en la forma de viure i de socialitzar les persones. Afrontem molts reptes com el repte demogràfic, amb moviments de població, doncs, sense precedents, i una natalitat sense precedents de lo baixa que és a Catalunya. En fi, són molts canvis i moltes transformacions que requereixen que la nostra societat adopti mesures valentes i decidides per tornar a equilibrar el terreny de joc i permetre, doncs, que ens en puguem en sortir de tot això més forts que abans. I que en aquest context la governança de les institucions públiques sigui tan dèbil, perquè el panorama polític està fragmentat i hi ha una incapacitat crònica d'arribar a acords entre tots els actors per afrontar aquests grans reptes que tots volem que es resolguin, doncs, evidentment, suposa un problema, no? Perquè al final és el que deia abans, els partits són instruments, la gent el que vol és viure millor o, com a mínim, no viure pitjor que abans. I la política el que ha de fer, o el que hem de fer, perquè en aquest cas m'incloc, perquè aquí a Molins soc regidor i soc representant públic, el que hem de fer és esforçar-nos per fer possible tots aquests canvis i aquestes millores, i l'única manera és arribar a acords. És a dir, en aquest sentit, hem d'obrir tot, alçar una mica la mirada, no? Com va dir això, com va dir el Papa, que l'eslògan era molt, molt maco i molt encertat, no? Alçar la mirada, no? Hem d'alçar la mirada també a nivell polític per entendre el context que està ara mateix operant al nostre país i al conjunt del món, per poder oferir aquestes respostes que la gent tant espera i necessita.
0: I estan ja, dèiem, com a regidor, a l'Ajuntament. Per tant, com veus aquest últim tram de mandat?
1: A veure, la valoració que hem fet des d'ara Molins d'aquesta sí. legislatura, i ara vam traslladar, és que d'alguna manera s'han culminat molts projectes que ja s'havien començat en legislatures anteriors, no? Una mica aquest Molins de Rei que es va plantejar el 2011, quan va haver el canvi de cicle polític, després de molts anys que havia governat Iniciativa, va haver un canvi de cicle el 2011 i es va plantejar un Molins de Rei pels propers 15 anys, 20 anys, i molts d'aquests projectes que ara s'estan completant són els que ja es van plantejar en el seu moment. I què hem vist? Doncs poques coses noves, pocs plantejaments nous, una visió poc clara del, realment de cap on ha d'anar el futur del poble, per mantenir doncs, la seva essència i poder triomfar en aquesta nova era. I per nosaltres doncs, això és una oportunitat perduda, perquè evidentment el temps apremia i no hem vist doncs, aquests grans projectes o nous projectes aquest mandat, que simplement ha estat molt continuista, d'un perfil molt baix, i bueno, amb la gestió ordinària no hi ha hagut grans problemes, això s'ha de dir, s'ha de reconèixer, més enllà del tema de la neteja i de la recollida d'escombraries i de jardineria, que no és menor, perquè és una de les quatre coses que ha de fer un ajuntament, i aquí sí que és gestió ordinària, que no s'acaben de veure els resultats, però bueno, a nivell financer sí que està tot bastant controlat, i en aquest sentit doncs, no seria per dir que és un desastre majúscul, simplement per dir, al no s'entendre, que ha estat una legislatura més aviat mediocre, no en un sentit pejoratiu, sinó en un sentit descriptiu, no? No hi ha hagut res destacable.
0: I a temes ja més concrets, com veus la situació del mercat municipal?
1: Sí.
0: I, tot i que estan vies de resoldre's, perquè també sí. Ve d'un acord que veu fer.
1: Correcte.
0: L'aspecte de la climatització.
1: Sí. A veure, justament nosaltres ja vam detectar que l'aspecte de la climatització era absolutament essencial, no ja perquè el mercat municipal tiri endavant, que ara entrem una mica més en sí. Això, sinó per una qüestió de dignitat humana bàsica per la gent que treballa allà. Avui no és de rebut treballar a més de 30 graus com han estat aquests dies els paradistes, no? I evidentment hi havia aquesta urgència humanitària, m'atreviria a dir, per resoldre aquesta qüestió, i també de fons, perquè no és atractiu comprar ni passejar ja amb aquestes temperatures, no? I per això quan vam fer l'acord pels pressupostos d'enguany amb el govern, vam incloure com a primera mesura dotar pressupostàriament la reparació de la climatització del mercat. I ara, doncs, arrel d'un seguit de problemes en la gestió de la licitació d'aquesta reparació, s'ha allargat més del que inicialment estava previst, però ja estan vies de resoldre's. I celebrem que, efectivament, i també per un acord que es va arribar amb Ara Molins, això es resolgui. Lamentem que s'hagi trigat tant. I, per altra banda, el que cal fer és la reflexió més en profunditat de com podem fer que el mercat municipal torni a ser un establiment comercial referent i atractiu i amb èxit i projecció de futur, perquè a ningú se li escapa la decadència del mercat municipal. La paraula és decadència, no? És un declivi continuat, a nivell de paradistes doncs, cada cop menys, a nivell de clients cada cop menys, i hi ha molts grans professionals al mercat, i realment el que hem de fer és un replantejament més conceptual de com podem atreure doncs, més clients i més paradistes al mercat, doncs, primer, veient com es fan llocs on sí que funciona, no? I aquí hi hauria l'element de la gastronomia, que és un dels principals punts forts del teixit comercial i econòmic de Molins de Rei és la seva restauració. I molta gent dels pobles de l'entorn doncs ve a Molins de Rei per gaudir dels seus serveis de restauració, i en aquest sentit doncs, podria haver una oportunitat perquè el mercat es pugui replantejar i ser atractiu també per aquest públic i atreure més clients i més possibilitats doncs, de prosperar i de sortir més fort doncs, d'aquests reptes, no? Això, aquest replantejament conceptual del mercat, jo ja anticipo que serà un dels temes segurament de les properes eleccions, perquè segur que no som l'única força que posem la qüestió sobre la taula, atenent tots els debats que s'han produït recentment, i que espero i també celebro que altres forces polítiques, doncs, vulguin fer aquest plantejament, que és un plantejament que nosaltres el 2023 ja vam fer amb tota claredat i rotunditat, i en la línia que deia abans, ha estat una legislatura perduda per replantejar el model de mercat municipal i de posar en marxa, doncs, una nova iniciativa, un nou gran projecte que torni a fer el mercat, doncs, el que tots volem que sigui. No?
0: Creus que falta lideratge polític aquí en aquesta qüestió?
1: En aquesta hi ha moltes.
0: Sí.
1: I jo crec que el que han d'entendre, o hem d'entendre tots plegats i actuar en conseqüència, és que vivim un canvi d'època. I en un canvi d'època tu no pots fer el mateix que feies, perquè els resultats no seran els mateixos que eren. Quan hi ha un canvi en el context en el que operes, tu també has de reavaluar el que estàs fent. I en el mercat clarament no s'ha produït. Ni en el mercat ni en moltes altres qüestions de gestió municipal. O entenem que davant de tots aquests canvis que està vivint la nostra societat, si volem preservar allò que per nosaltres és essencial i volem adaptar-nos a aquesta nova realitat amb més èxit i més força que abans, hem de començar a fer algunes coses una mica diferents. I potser hem d'assumir riscos, i potser unes coses van bé i altres no van tan bé, i tindrem èxits i tindrem fracassos, però el que està clar és que una legislatura més com la que hem viscut, i aquest poble, lenta i inexorablement, doncs, anirà perdent aquesta identitat i aquests elements que l'han caracteritzat durant segles, i és el que en cap cas nosaltres, doncs, deixarem que passi sense plantar una batalla i una alternativa com ho estem fent.
0: Molt bé. Estem pràcticament ja fora de temps. Joan Albert, no sé si vols afegir alguna reflexió més abans de tancar.
1: No, que evidentment, i segurament no sé si ens tornem a veure abans de l'agost, però...
0: Correcte, no ho sé.
1: Sí, no ho sé, però en qualsevol cas, si no ens veiem,
0: sí,
1: doncs desitjar-te a tu, Oriol, i a tot l'equip de Ràdio Molins i a tots els oients unes bones vacances d'estiu, i sobretot precaució amb la calor, hidratació, estar en espais climatitzats i evitar sortir al carrer en les hores,
0: sí,
1: doncs, de calor punta del dia. No?
0: Perquè quan ha apretat,
1: sí,
0: es nota de valent, eh? I més que ho farà, sembla, a partir de diumenge. Per això,
1: màxima precaució.
0: Joan Albert Fabra, doncs un plaer, moltes gràcies.
1: Merci, gràcies.
0: Bon estiu també per tu, si no ens veiem.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. Anem a escoltar els Pastora, el Caim Riba i la Dolo Beltrán, que han fet un disc especial amb motiu dels 25 anys de la formació, ara estan de nou de gira, i han revisitat, diguem, els seus èxits, com aquest Lola, No me llames Dolores, llámame Lola, de la qual escoltem aquest remix.

segurament l'èxit més reconegut de la formació dels Pastora, aquest Lola, reversionada per aquests 25 anys de carrera del grup. Passen ara mateix 7 minuts de 2 quarts d'11. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora amb més contingut.

0: Fragments amb la Mònica Mas Rubió. Què tal, Mònica? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, i vos?
1: També.
0: Sí?
1: Fantàstica.
0: Fantàstica.
1: Fantàstica.
0: Primer espai del mes de juliol, recta final ja, eh?
1: Recta final.
0: Que bé.
1: Sí, sí.
0: Continuem amb la novel·la que ens estàvem la setmana passada.
1: Sí.
0: Per tant, anem a fer una mica de context.
1: Perfecte.
0: Si et sembla bé, abans de continuar amb el segon tastet.
1: I tant. Sí. Portàvem la novel·la de Mar Picó, una escriptora molt jove.
0: Mar Picó del 1998.
1: Sí, senyor. Que forma part d'una trilogia.
0: El llibre que ens portes.
1: Sí, sí. Que es titula Els Faura entre el seny i el desig. És el primer llibre d'aquesta trilogia i el resum ve a dir està situat al 1849 quan la Maria, una noia d'uns 20 anys, torna a Vall de Pi, un poble fictici, 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona. I ja s'haurà d'enfrontar tot el que va intentar deixar enrere d'una societat dominada pel deure i la família, sobretot per molts secrets. És una novel·la que confronta molt la vida urbana de la vida rural del poble aquest de Vall de Pi. I sí que podem dir que hi ha tres famílies que no les vam anomenar l'altre dia, que són els Faura, els Campmany i els Prats. Els Faura són els propietaris dels boscos i de les terres conreables. Els Campmany són els originaris de Vall de Pi i experts en el conreu de vinyes i elaboració de vins. I els Prats són forasters d'origen i que van invertir els seus establis a construir una fàbrica tèxtil a Vall de Pi. Hi ha un personatge important en aquesta novel·la que és un dels Campmany, personatge clau, que no direm més. Però avui, en el fragment que portem, potser surt. Abans del fragment sí que volia donar unes notes de la Mar.
0: Endavant.
1: La Mar Picó. La Mar Picó, aquesta jove escriptora, cal promoure i cal dir que ella reivindica escriure en català amb aquesta trilogia, que està ambientada a la Catalunya del segle XIX. És una obra d'època i vol promoure la llengua i la identitat catalana com una cosa que no té que ser ni perquè ser sobri, ni correcte, ni avorrit, com moltes vegades es vol vendre des d'altres indrets més llunyans a Catalunya. Vol expandir el mateix missatge que transmeten, per exemple, artistes com Muixca o la Julieta, quan toquen a Madrid o fora de Catalunya, que és presentar el fet català com quelcom alegre, festiu i molt amable. Perquè a vegades el fet català es dona a conèixer amb connotacions molt diferents aquestes. Parla també de la paradoxa que existeix i que la va portar escriure aquesta novel·la. Es lamenta de la gran paradoxa de que mentre el català guanya visibilitat cultural fora del territori, el seu ús quotidià disminueix cada cop més dins del territori, sobretot a Barcelona. I és en aquesta tensió entre presència i fragilitat que neix el seu desig d'escriure en català. I neix aquesta trilogia.
0: Molt bé. De la qual estem llegint un fragment de la primera part, que són els Faura, i ara farem el segon tastet, sí?
1: Sí, farem el segon tastet de la primera novel·la, que és Els Faura entre el desig i la ràbia.
0: Perfecte.
1: I avui, el fragment que portem, així com l'altre dia era l'arribada al poble de Vall de Pi, avui farem la descripció i els successos d'una celebració d'un casament.
0: Molt bé, doncs endavant.
1: Hores més tard, tothom gaudia d'un immens banquet, amb desenes de taules i centenars de cadires desplegades al llarg de tota la plaça Major i els carrers adjacents. De nou, va quedar demostrat que els Prats no s'havien estat de res. Havien contractat els millors cuiners de la zona per preparar un assortiment de plats deliciosos, que incluïen escudella, rostit, caragols i coques de tota mena. L'Alfons, juntament amb el generós obsequi d'una dotzena de botes de les vinyes dels Campmany, s'havia encarregat de subministrar la beguda, que corria en abundància, com aviat es va demostrar amb els incontables brindis, acompanyats de discursos i paraules emotives, proposats pels convidats quan la llum del capvespre ja començava a daurar les teulades. Asseguda a la taula familiar, la Marta observava al seu voltant. Doncs, en matèria de posar-se al dia, va començar la Marta amb una lluïssor als ulls que feia intuir un xafardeig a punt d'esclatar. Però abans que pogués acabar la frase, les seves paraules van quedar ofegades pels primers compassos d'un ball pla, interpretat per la cobla. «Ah!», va exclamar la Beatriu. «Per fi comença la festa!» La melodia, pausada i solemne, va omplir la plaça de mica en mica i la gent va començar a aixecar-se dels seus llocs. Uns quants voluntaris van posar-se a retirar les desenes de taules i cadires per deixar un ample espai al centre de la plaça. «Els nuvis obriran el ball», va anunciar a crits l'Andreu Prats des de la taula familiar, amb el rostre vermell per l'alcohol i la joia. Tot i que la cara de l'Enric mostrava clarament que no li venia gens de gust, va haver d'obeir la voluntat de la gent que els aclamava i, a contracor, es va alçar de la cadira, oferint una mà a la seva nova i flamant esposa. Prenent-la, l'Eulàlia també va posar-se dempeus, en solemnitat, i va seguir-lo cap al centre de la plaça, ara convertida en pista de ball. Davant les mirades de tothom, els nuvis van col·locar-se l'un al davant de l'altre. L'Enric va fer una reverència que l'Eulàlia va correspondre amb la seva pròpia airosa salutació. Llavors, la parella va apropar-se i, agafats, van iniciar la dansa. Tots dos semblaven completament conscients de la mirada de tothom i de la posició que ocupaven. Malgrat la rigidesa de l'Enric, la parella ballava amb una precisió i sincronia impecables. L'Enric sostenia la mà esquerra de la núvia amb la seva dreta i la guiava amb delicadesa. Ella, amb un somriure serè, es deixava portar per l'espòs amb gracilitat mentre s'agafava les faldilles amb la mà lliure. Feien cada pas i giravolt com si haguessin estat tota la vida preparant-se per aquell moment. La Maria va pensar que, de fet, era ben bé així. Les seves condicions respectives d'hereu i de dona havien marcat el seu destí des del primer instant en què van arribar al món. A poc, diverses parelles van començar a afegir-se al ball, una darrere l'altra. Aviat els marits de la Valèria, la Beatriu i la Marta gairebé a la vegada van apropar-se per treure-les a ballar. Les dues raderes van acomiadar-se de la Maria amb un somriure. La Valèria, agafant-se al braç de l'espòs, ni tan sols va mirar-la. La Maria i la Lisa van quedar-se soles, en un silenci incòmode, sense saber què dir-se. Per sort, aviat un dels cosins, Prats, va acostar-se a la Lisa per demanar que li concedís un ball. La noia va acceptar i, acomiadant-se de la Maria amb un lleu gest de cap, va seguir la seva parella de ball cap al centre de la plaça. La Maria es va quedar sola, observant com aquella noia pàl·lida es perdia amb el seu acompanyant entre les restes de parelles. Enmig d'aquell espectacle, coordinat de faldilles en moviment, mirades còmplices i cossos giravoltant al ritme de la música, la Maria va trobar-se de nou buscant en Ricard Capmany. Per què el buscava? Per què la indiferència i fins i tot el menyspreu que li despertava aquell noi a qui coneixia de tota la vida s'havien convertit ara en curiositat? I per quin motiu, des d'aquella tarda al riu, la perseguia aquella mirada d'ulls verds cada cop que tancava els seus? Algú va tocar-li l'espatlla i la Maria va girar-se, sobresaltada. Va reconèixer-lo a l'instant. 7 anys després, en Lluc Casamitjana tenia els mateixos cabells negres i arrissats que ara s'escampaven sota la barretina morada i uns ulls petits, foscos i nerviosos, que s'amagaven rere les ulleres rodones. Havien sigut amics des que la Maria tenia ús de raó i, tot i ser 3 anys més petita, ella sempre havia considerat en Lluc com el seu protegit. Havia sigut un nen extremadament tímid. Els pocs cops que parlava ho feia amb un fil de veu i, quan no tenia la mirada enganxada a un llibre, sempre la duia clavada a terra. Tot això, juntament amb la seva complexió escanyolida i de baixa estatura per la seva edat, l'havia convertit en un blanc fàcil per a les bromes cruels dels altres nens, com ara el brètol d'en Domènec. Era precisament la Maria qui sortia sempre en defensa del seu amic, plantant cara qui gosés riure-se'n, fins al punt d'arribar a les mans, la qual cosa havia pensat més d'una vegada. Per a la Maria, encara ara, en Lluc havia sigut com un germà més, un tros d'infantesa que no havia deixat mai enrere. En Lluc continuava sent escanyolit, però havia crescut com a mínim 3 o 4 pams. Lluc! La Maria va abraçar-lo, alegre. Ell va fer un somriure tímid, posant-se vermell. No sabia si et recordaries de mi. I tant que sí! Va exclamar la Maria i el va deixar anar. Com estàs? M'han dit que ara ets mestre. Sí. En Lluc va mostrar-li els dits tacats de tinta com una prova irrefutable de la seva professió. D'aquí a unes setmanes en farà ja un any. T'escau? Va dir la Maria assentint. Sempre vaig pensar que acabaries fent alguna cosa així, de llibres, lletres i números, alguna cosa que no fos... Treballar al camp? Va suggerir en Lluc. Van riure. En Lluc va inclinar-se davant la Maria. Un gest exageradament formal que li va fer gràcia. Em faries l'honor? La Maria va dubtar un instant. No hauria de forçar el peu, va justificar-se, agafant-se a aquella excusa. Ja he sentit alguna cosa sobre la teva excursió de l'altre dia. En Lluc va fer un somriure trapella. Només un ball. Prometo tenir molta cura. La Maria seguia sense tenir-ho clar. Mai havia sigut gaire balladora. O més ben dit, no ho havia sigut els darrers 7 anys. Hi havia alguna cosa en el fet d'exposar-se d'aquella manera enmig de les mirades de tota la societat de la vall que li generava alhora pànic i angoixa. Però en aquell moment, els ulls marrons del seu vell amic, encara amb la mà estesa cap a ella mentre li adreçava un somriure bondadós, li transmetien una sensació de calma i seguretat. Al final, la Maria va sentir amb resignació i va agafar la mà d'en Lluc. El terra semblava tremolar lleugerament sota el compàs dels passos de totes les parelles de balladors, coordinats com si fossin un sol ésser. Quan van arribar al centre de la plaça, la Maria era un feix de nervis. Tancant els ulls, la Maria va deixar portar-se pel seu company de ball, notant-se rígida i insegura. Però, a poc, a mesura que sonaven nous compassos, va sorprendre's en adonar-se que s'ho estava passant bé. Aviat va descobrir-se a si mateixa rient de manera desacomplexada a cada salt i a cada rístol que en Lluc, que no parava de somriure, li feia fer. La Carlota la mirava i somreia. Llavors, el ritme de la música va començar a accelerar-se. Havia arribat l'hora de la corranda. La Maria es va veure empesa per l'eufòria dels balladors del seu voltant, que s'agafaven de les mans i començaven a giravoltar com una gran serp, rítmica i viva. Les faldilles s'enlairaven amb cada salt. Les sabates colpejaven el terra amb alegria. Els cabells s'escapaven de rets i barretines. Desenes de nens i nenes corrien entre les cames dels adults que ballaven, empaitant-se i rient. La corranda va fer passar la Maria sota un pont de braços i ella es va deixar conduir empesa per l'eufòria general. En sortir-ne, es va trobar de cara aquells ulls verds i el món sencer va aturar-se un instant.
0: Fins aquí, doncs, aquest espai Fragments amb la Mònica Mas Rubio. Moltes gràcies, Mònica.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per acostar-nos a aquesta obra.
1: I tant. Fins la propera.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
2: Bon dia i bona hora.

Maria Oriol, com cada divendres us porto avui la biografia o la minibiografia de dues dones que tenien en comú el món de la dansa. Parlarem de la Bella Otero i també de l'Argentina. Bé, doncs, com us he dit, parlarem primerament de la Bella Otero. Abans que Marlene Dietrich, la Bella Otero es va assegurar les cames perquè eren la seva eina de treball. Batejada com Agustina Carolina Otero, va ser coneguda com la Rosa de Sevilla, l'emperatriu dels diamants i la comtessa dels brillants, tot i que li agradava més que li diguessin que era la reina de les ballarines. De fet, va ser la reina dels escenaris als anys de la Belle Époque i la nostra primera artista de fama internacional. Originària d'un petit poble gallec i filla de mare soltera, va patir una violació als 10 anys, que la va dur a ser repudiada per la seva pròpia família. Es va buscar llavors el pa recorrent els camins en companyia d'uns còmics ambulants, feina que no excluïa la prostitució. Es va enamorar i va seguir el seu amor fins a Barcelona, on va actuar al Palau del Cristall, i allà, a Marsella, de la mà d'un ric banquer. A la ciutat portuària va ser on la van descobrir un empresari artístic que li va fer desenvolupar les seves capacitats i li va oferir la possibilitat d'estudiar música. I d'aquí a l'èxit. La Bella Otero va aterrar a París, que era llavors la capital artística, i després va trepitjar Nova York, on fingint una fama que encara no tenia, va fer-se un forat en els escenaris. Hem de dir que feia veure que era comtessa i fins i tot filla il·legítima de l'emperatriu Eugènia. L'espantava la pobresa que havia patit en el passat, no que l'enxampessin per mentidera. Va voltar per tot el món i no tenia por ni de les seves contrincants, amb una de les quals va arribar a batre's en duel. Ballava tots els estils, inclòs el flamenc, encara que també dominava les danses orientals, llavors molt en voga. Va triomfar en llocs tan emblemàtics com el Folies Bergère i en etapa final de la seva carrera es va exercitar amb la lírica. Tenia debilitat per les joies. Li agradava viure envoltada de luxe i deixar-se estimar pels homes de fortuna que li poguessin proporcionar capricis cars. Va ser amant d'Eduard VII d'Anglaterra, del tsar Nicolás II de Rússia i fins i tot del nostre Alfons XIII, que no era cap Adonis, però sí rei. Intimava amb els rics, però seduïa també altres homes, algun dels quals es va llevar la vida perquè no els hi feia prou cas. Per això se la va conèixer com la sirena dels suïcidis. La Bella Otero era massa aficionada als jocs d'atzar. Tot el que guanyava, amb bones o males arts, s'ho gastava als casinos i era freqüent veure-la als de la Costa Brava. Just abans de la Segona Guerra Mundial, quan ja feia una mica que havia complert els 40, es va retirar dels escenaris. Morí nonagenària i pobra, després de sobreviure molts anys amb una petita pensió que li passava al casino de Monte Carlo en agraïment al seu passat esplendorós i per compensar tot el que havia perdut als seus salons.

I d'una ballarina ens passem a una altra, l'Argentina. Diuen d'ella que va ser la renovadora de la dansa del país, fins al punt que era coneguda com la Paulova espanyola. Batejada com Antonia Mercé, era filla d'una ballarina cordobesa d'origen aristocràtic i del primer ballarí del Teatre Real de Madrid. Per això, l'art li va arribar per doble via. La nena va néixer per atzar a Buenos Aires, on els pares estaven de gira. Als 10 anys va entrar a estudiar al Conservatori de Música i al principi va dedicar-s'hi a la dansa clàssica. El seu pare en tenia una escola al barri de Lavapiés, però la mort del pare la va deixar. Interessada pels balls folklòrics, de mica en mica va anar avançant professionalment, dels cafès-concerts als escenaris, compartits en figures com Pastora Imperio. L'Argentina no s'ha de confondre amb l'Argentinita. Va despertar l'interès dels intel·lectuals i va triomfar tant a Madrid com a Barcelona el famós paral·lel ple de teatres del Music Hall com Eden Concert, tot i que ella va debutar al Teatre Arnau. També va triomfar a París, on va estrenar El amor brujo del mestre Falla i on es va internacionalitzar. Fins i tot el

0: president de la República Francesa, la va distingir amb l'ordre de la Legió d'Honor. També va estar 3 anys de gira per Amèrica i fins i tot va debutar a Nova York amb una peça que va escriure especialment per ella el compositor Enric Granados. L'Argentina no només ballava amb excel·lència, sinó que també estudiava a fons cadascuna de les danses populars que practicava. A banda del ball, tenia una gran habilitat amb les castanyoles, que suplien que no fos una dona espaterrant segons els models de l'època. Llavors agradaven la carn i les corbes, sinó una ballarina amb capacitat per captivar els espectadors, amb personalitat pròpia. Cuidava molt el vestuari i els detalls, i feia de les seves aparicions petites obres d'art. Amb la seva feina, revisitava la tradició i la feia reconèixer sota una mirada nova. Dintre i fora de les nostres fronteres, els seus espectacles despertaven passions. L'acompanyava el cantaor Miguel de Molina i altres artistes de primera fila. I així va ser com Manuel Azaña, president de la República Espanyola, li va imposar la creu d'Isabel la Catòlica en reconeixement a les seves aportacions artístiques. L'Argentina va deixar aquest món en una data tan emblemàtica com el 18 de juliol de 1936, és a dir, el dia en què la revolta militar va començar l'episodi més fort de la nostra història recent. Es diu que va perdre la consciència minuts després que li comuniquessin la luctuosa notícia. D'alguna manera, va ser la primera víctima de la Guerra Civil. Va morir amb un somni per complir, crear una companyia de ballet espanyol.
1: Molt bé, doncs gràcies, Judit, com sempre, per acompanyar-nos al programa dels divendres. Avui, per cert, ja en torno a recordar, la Judit no ens acompanyarà als divendres faves tendres, com és habitual, a la tarda, sinó que avui tindrem aquest especial de la Tapa Reina a 6:45, que us oferirem en directe des de la planta baixa de l'edifici del Molí, que podeu anar a veure en directe al programa, però si no, doncs el podeu escoltar fins a 8:00 PM, de 6:45 a 8:00 PM, en directe per la ràdio. Excepcionalment en aquest cap de setmana important del pas del Tour per Molins de Rei. Fem una pausa i de seguida tornem amb l'última hora del programa amb moltes coses interessants, com sempre.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a vuitens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
5: Aquest cap de setmana, diumenge, passa el Tour de França per la vila i hi ha activitats especials a motiu del pas del Tour, que de fet ja fa setmanes que s'estan fent activitats prèvies. Avui, per exemple, el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un programa especial des de la planta baixa del Molí, on hi ha una exposició justament sobre el ciclisme, a 6:45, i després, a partir de 8:00, faran un Etapa Tour, una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 6 tapes per tots aquells que us hi vulgueu sumar. Aniran amb una bicicleta que els acompanyarà amb música també amb altaveus. Per tant, avui programa especial i després aquesta ruta de tapes. Diumenge arriben els ciclistes del Tour de França, que es calcula que passin per la carretera entre 4:45 i 5:00, 16:33 ens deien, però és difícil de preveure l'hora exacta, en tot cas a partir de 5:45. Però el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un fanzón durant tot el dia al Parc de la Mariona, amb el carrer Primer de Maig. Les primeres activitats seran a 11:15 amb els timbalers del Camell, després hi haurà el grup Embauca, a 11:00, 12:15 Roctàmbuls, i ja de cara a la tarda Zug Life i un disjoca. I també hi haurà pintura en directe, creació d'un quadre de Miguel Soro, dinar popular a 14:00, i evidentment el pas de la caravana del Tour a 3:00 PM i els corredors a 5:15. Durant tot el dia hi haurà una pantalla gegant perquè es pugui seguir aquesta segona etapa del Tour de França que va de Tarragona a Barcelona. I de cara a demà destaquem que al barri del Canal torna a haver-hi Havaneres, un clàssic de cada any en aquestes dates. Havaneres amb el grup Son de l'Havana i rom cremat gratuït per tothom. Demà dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I diumenge la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu, diumenge a 7:00 a la plaça de la Creu amb la Copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí, a Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Ara us volíem explicar, de fet ja ho hem anat comentant aquestes últimes setmanes al programa, l'empresa Metallic Parts, que forma part del grup Manufactura Moderna de Metales, històrica empresa ubicada al polígon al Pla de Molins de Rei des de fa dècades i vinculada al teixit industrial i social del municipi, com bé sabeu, ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació d'extinció que comportarà l'acomiadament de 34 treballadors i treballadores i el tancament de la seva activitat productiva al municipi. La majoria d'aquestes persones tenen més de 50 anys i acumulen més de 25 anys de trajectòria professional a l'empresa. A la pèrdua dels llocs de treball s'hi suma la situació d'incertesa econòmica que afecta fins i tot les liquidacions pendents. Els representants dels treballadors lamenten que la direcció hagi comunicat que serà el fons de garantia salarial qui assumirà els pagaments dels acomiadaments sense que la companyia es faci càrrec de les liquidacions pendents. I avui volíem parlar-ne i ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei tres treballadors afectats per aquest procés i membres del comitè d'empresa. Ara els presentem. Que són l'Esther Esteban. Què tal, Esther?
1: Hola.
0: Bon
1: dia. Què tal, bon dia?
0: Benvinguda. I també el Manuel Márquez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Manuel, i l'Antonio Martínez.
3: Hola, què tal?
0: Antonio, bon dia, bona hora. Avui no ha pogut venir el president del comitè, el Manuel Delgado,
1: sí.
0: Però que també doncs, havia volgut venir aquí. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.
0: I per començar, per aquells oients que potser no estan familiaritzats amb el dia a dia de l'empresa, m'expliqueu quin ha estat de moment el vostre vincle i la vostra trajectòria a l'empresa? Quants anys porteu, per exemple?
1: Bueno, jo porto 26 anys.
0: 26?
1: Sí, vaig començar en l'any 2000 i, bueno, jo soc operària de producció. I, bueno, pues, de llavors estic ficada al comitè fa 8 anys i de llavors, bueno, pues, la intenció de ficar-te al comitè és més saber què n'hi ha dintre d'EO, no? Averiguar què és el que maneja l'empresa darrere de tot això.
0: Sí, sí.
1: I fins aquí.
0: Però 26 anys, eh?
1: 26.
0: Des del 2000.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I en el cas del Manuel?
2: Jo porto 28 i mig.
0: 28 i mig. Mm. Déu-n'hi-do. I quina tasca realitzes?
2: Bueno, soc operària de màquina també.
0: Operària de màquina.
2: I, bueno, i al comitè soc el més nou del comitè. Mm-hmm. Porto un anyet.
0: Molt bé. I en el cas de l'Antonio?
3: Jo llevo 31 anys en l'empresa.
0: Aquí el més veterà dels tres, eh?
3: Sí, de los tres soy el más veterano. 25 años en el comité de empresa, soy jefe sí. de equipo de Metallic Parts y bueno, hasta aquí todo esto.
0: El comité es va renovant, m'imagino, periòdicament, el comitè? O...
1: Bueno, n'hi ha gent que és més nova, jo que porto 8 i evidentment ells que porta més, però si no s'ha presentat gent...
0: Clar.
1: Evidentment, i volen tornar a repetir,
0: d'acord.
1: Poden seguir.
2: Hi ha eleccions cada 4 anys,
0: sí.
2: no? Crec que sí. cada 4 anys, però sí. el que se presenta surt, si no se presenta ningú, doncs...
0: Correcte. Segueix
2: el mateix que hi ha.
0: Sí. Bé, anem doncs al moment de la notícia, si us sembla. Com us comunica l'empresa de manera oficial la intenció de tirar endavant aquest ERO?
1: Bueno, nosaltres portem...
0: Va ser sorpresa o ja...
1: Bueno, la gent ja s'ho esperava, no?
0: Sí?
1: Nosaltres portem massa temps i anys demanant a l'empresa que la producció està baixant, que s'està faltant clients, que n'hi ha una manca de clients i si estaven buscant solucions per averiguar si n'hi poden arribar a una altra banda. Diuen que sí, que ho estaven treballant, a nosaltres no ho venia el way en clar, o sigui, clarament, i des de desembre ens van dir que es ficaria, en desembre la cosa estava molt malament i al gener ja no es van presentar primer un ERTE. I bueno, ens enviaven a casa i tal. I el 17, i l'11 de maig van presentar l'ERE. I ja l'auto va sortir el 17 de maig.
0: Bé. I quins són els arguments que dona l'empresa doncs, per justificar aquest ERE?
1: Bueno, pues que no, l'empresa, la falta de manca de clients, o sigui, això sobretot en la pèrdua de clients sí que diu que no han trobat nou clients per seguir treballant, o sigui, amb ells. Nosaltres treballàvem per Nissan, treballàvem per Mahle, treballàvem...
3: Sí, Volkswagen...
1: Bueno, n'hi ha una quantitat i han hagut pròrrogues. Nissan s'ha perdut, o sigui, Nissan eren clients principals i, clar, ha tancat. Això també es perjudica molt a nosaltres, però sabem que si realment haguéssim volgut buscar feina, l'haguessin trobat. El que passa que això estava amagat.
0: Aquesta segur. Pèrdua de clients que ja deies que vosaltres també observàveu.
1: Si nosaltres ho vèiem, són els primers. A ells li arriba la notícia abans que nosaltres. Nosaltres som de baix, ells estan a dalt. Nosaltres no som ningú per saber si els de baix ja ho veien, mm-hmm. els que estan a dalt ja ho sabien.
0: I a què atribuiríeu, doncs, aquesta baixada de clients posats a aquest punt? Són diversos factors, no, m'imagino?
2: Sí, bueno, jo penso que ha sigut algo premeditat, uh-huh. perquè, a veure, si el sector de l'automòbil baixa, pots diversificar
0: sí.
2: una mica, no? I aquí pues, no s'ha fet això. No s'ha fet. Estàvem amb Nissan quan Nissan va fallar, com, no sé, com ho vam deixar tot una mica de costat i clar, és normal, ha anat baixant la feina, no han buscat nous clients i jo pensem que això ha sigut tot premeditat. Uh-huh. Ho estàvem buscant.
3: Sí, estava más que estudiado esto.
0: Sí.
3: Desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de un año o dos, sino de 3 o 4 años. ¿Eh? O sea que no es de ahora. Esto no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes.
1: Lo que
3: lleva
1: sí.
3: ya tiempo.
1: Lo que te pueden decir, que la familia Priu, que es la que sí. porta esta empresa, sí. es va en el 2021 es va liar amb una empresa americana y va crear una patente per fer hidrogen y va crear dues empreses. Una es Metano Reforme y la otra es 3BP Systems. I aquesta família o aquest senyor Jordi Priu s'ha dedicat exclusivament a aquesta empresa, és l'únic que li interessa. Uh-huh. Evidentment el dia 25 de juny van tindre una visita d'un representant de la Generalitat i a més tenim una carta aquí davant que el senyor Xavier Roca Ramon, que és el director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, el felicita perquè està fent una bona feina. Està fent una boa feina i estàs traient a una empresa 34 persones al carrer dient que no tens liquidació i estàs emprendent una altra empresa? Uh-huh. Bueno.
0: Ara mateix el comitè d'empresa i la direcció estàu en període de consultes? Com està?
1: No, ja no.
0: Ja no, eh?
1: No.
3: Hemos terminado en no acuerdo.
0: No hi ha hagut acord, no hi ha hagut cap tipus d'acostament?
1: No.
3: Nada. Por parte de la empresa, ninguna.
1: Nosaltres Pero... almenys demanaven... La liquidació de l'empresa,
3: el finiquito.
1: El finiquito.
0: Sí.
1: I diuen que no tenen diners i que no.
3: Que
1: anem a Fogassa directament.
2: Tot ho passa a Fogassa.
0: Uh-huh.
2: Que creen un deute i Fogassa s'ha de fer càrrec de tot el pagó, perquè l'empresa diu que no pot pagar ni el finiquito.
3: O sea, no s'echan a la calle con cero. O sea, vamos a estar 3 meses sin cobrar nada.
0: No hi ha hagut cap tipus de flexibilitat, sinó que s'ha mantingut amb aquesta sí, rigidesa l'empresa.
2: No han volgut negociar res. Uh-huh. No li van demanar res, perquè no van demanar ni 33 dies ni res.
0: Uh-huh.
2: Es van enrocar amb això, tota fugassa. I...
1: El dia 17 de maig sí, van presentar sí. ja l'ER, no?
0: Sí.
1: Pues, clar, evidentment va sortir a l'auto, com estem a concurs de creditors, els treballadors van cobrar del 18 al 31. De l'1 al 17 de maig es va quedar tot per Fogassa, o sigui, per deute.
0: Uh-huh.
1: O sigui que tu imagina, hem cobrat pues, 13 dies, no?, més o menys. És aquest el sou de nosaltres de maig. Són 34 famílies, tenim que viure.
0: Uh-huh. A veure, us vam escoltar el ple la sí. setmana passada. Heu rebut suport de l'Ajuntament, no? Va fer aquesta moció.
1: Sí, sí, sí.
0: Primer a través d'Esquerra, però després tots els grups s'hi van afegir.
1: Sí.
0: Quines opcions us ha donat l'Ajuntament també pel que pot fer? Perquè sembla que volia fer com una mica de recolzament, no?, pel que fa al servei d'ocupació.
1: Sí, sí, exacte. Sí. Vol ajudar i primer suposo es va explicar l'Ajuntament que hablaria amb l'amo sí, Jordi Priu sí. i perquè es coneixen, perquè les van convidar alguna vegada a visitar la fàbrica i a veure-lo tot i sí, que ens ajudaria per una busca de feina, per formació i estem agraïts. Igualment, tenim una reunió, un dimarts
3: amb l'alcalde, sí. Amb l'alcalde, sí.
1: Amb l'alcalde Xavier Paz sí. I bueno...
0: Et vam escoltar, però també m'agradaria que m'expliquessis més. Veu ser la comissió de treball del Parlament.
1: Sí.
0: Com mm-hmm. va anar i si, que es va explicar en aquesta comissió i quina resposta heu rebut, bàsicament.
1: Bueno, lo primer és el recolzament de tots.
0: Sí.
1: S'ha d'agrair, no?, perquè tant del PSC com de Junts, com de Podem i com a d'Esquerra es donen el suport i del govern, que són el PSC pues, parlarien amb el director d'Indústria, que uh-huh. és el que va xerrar amb el Jordi Priu, que és això, sí, que sàpiguen qui són i on venen. Uh-huh. Nosaltres volem que se nos escolti, que és una situació complicada i malauradament difícil per tots nosaltres, i volem que sàpiguen qui són. Si aquest senyor alguna vegada demana ajuda, pues que no li donin.
2: Vam parlar també amb el secretari d'Indústria i ens va dir que, bueno, que coneixien aquesta família, perquè era una família rellevant a Catalunya, no? com empresaris, però que ja feia un temps que les relacions s'havien
1: deteriorat
2: una mica, a causa de com estan fent les coses, no? Perquè, clar, a veure, si tu dones uns ajuts tant de la Generalitat com de l'Estat, i segurament que de l'Ajuntament de Molins, en forma de, no sé, de rebaixes fiscals o algo així, doncs aquest diner suposa que és per invertir aquí, a la fàbrica d'aquí, al poble o a Catalunya, no perquè agafis aquests diners i te'ls emportis i facis una fàbrica a Mèxic o mantinguis la de Romania. I aquestes ajudes nosaltres no hem vist cap
1: moviment
2: aquí
3: inversió
2: aquí a la fàbrica d'aquí de Molins.
3: Y es que lo malo de todo esto, que esto la ley lo permite, es lo malo. Lo único que nos queda es hacer la presión hacia los PRIU y por lo menos salir con la cabeza alta y con algo de dinero en los bolsillos, porque es que nos vamos sin nada, sin nada.
0: Precisament a nivell més personal dèiem que la majoria, aquí és un exemple, que porteu més de 25 anys ja a l'empresa, tots més o menys a la cinquantena, com s'afronta, diguem, una situació ja en el terreny, com dèiem, més
1: complicada,
0: més íntim?
1: Complicada.
0: Complicat, no?
1: Complicat. Preocupant. Perquè n'hi ha gent que té 59, n'hi ha 10 persones més o menys que tenen 59 anys,
0: sí.
1: Molt complicada. Les que tenim més de 50 igual, i bueno, la gent que és una mica més jove ronda els 44, 46, bueno.
0: Però tu deia que està complexa,
1: complicada
0: de trobar feina.
1: Sí.
2: Van ser una plantilla molt jove,
0: sí.
2: Van entrar quasi tots a la vegada, i però clar, ara pues,
1: ens hem fet
2: grans i ja està, no? I ara és una plantilla pues, gran, i ara pues, clar. Clar, tenim aquest problema.
0: Sí.
2: Hi ha companys que sí que poden trobar feina, segurament, sí. Perquè estan més que capacitats, però hi ha alguns que també ho estem, però tenim una edat que, clar, aunque estem per treballar, però la edat és un impediment.
0: I a nivell més també d'anàlisi, diguem, de pes històric de l'empresa, no? També us volíem preguntar com creieu que afecta una mesura d'aquest tipus al teixit industrial i comercial de Molins de Rei, si estem perdent pes industrial amb decisions com aquesta.
1: Jo crec que sí, que cada vegada, jo no sé què està passant a Molins de Rei, però se'ls veuen moltes fàbriques tancant. I crec que la indústria s'està marxant fora. Per què? No ho sabem.
3: Això
1: ja són els empresaris.
0: Sí.
1: La llei ha de parar aquests empresaris que agafen i maneguen les lleis i les normes i les situacions com ells volen. Quan ells volen, tot és perfecte, però quan alguna cosa no volen, la volen tancar, la llei està al seu favor. O sigui, maneguen els seus interessos i els dels treballadors com volen. I això és complicat, és complicat, no, perquè no tenen empatia amb el treballador. Ja ho sabem, cadascú mira per ell, però has de tindre una mica d'empatia per nosaltres mateixos. O sigui, saps que tens gens, i que no són gent jove, que són gent que té per ser més 50 anys, que és complicat, que es coneixes de tota la vida, per dir-ho així. Que molts d'ells és quasi, ens hem casat, hem tingut fills, s'han jubilat, o sigui, és que, i que no tinguin ninguna empatia amb nosaltres.
3: És triste.
1: En el 2024 van fer fora també 41 companys.
0: Fa un parell d'anys.
1: Un any i mig, més o menys. I el mateix. O sigui, va ser complicat. Gent que també portava molts anys. O sigui, no era gent que portava 4 anys, no. Gent que tenia aquest pes que nosaltres teníem, que vam entrar, el que ha dit el Manuel, molt joves. I ara? Ara què? Ara ens fa fora perquè tu no vols seguir amb aquesta empresa, no t'interessa, diu que tens pèrdua de clients i que no t'ha surt a compte, i ja està.
2: I estàs al teu dret,
0: sí.
2: No, que és el que no, l'han dit. Tu és l'amo, tens el dret de tancar, però ja que tancas, tancar amb unes condicions dignes. paga el que tinguis que pagar, no ho facis, això és de va, tota fogassa, perquè bueno, és que si això es posa de moda i ho comencen a fer totes les empreses, què passaria aquí al col·lectiu d'empreses de Catalunya, què passarà? Catalunya ha sigut sempre un motor d'Espanya.
1: En indústria.
2: Què passarà si això es posa de moda? Que abaratar el producte, clar, me'n vaig a Mèxic o me'n vaig a Romania, abarato el producte i, clar, ja està bé, vale, molt bé, però és que les ajudes tu les rebres d'aquí. Llavors, no sé, això s'hauria de controlar una mica.
3: És que, aparte, deja també una deuda de milions, que vamos a pagar entre todos. No solo lo que no nos va a pagar, sino la deuda que deja. No sé qué cantidad será, si de 20, de 30 millones de euros que vamos a pagar entre todos. Que aparte de eso...
0: Per tant, abans, pel que deu això, éreu molts més treballadors?
1: Sí, nosaltres hem arribat al 2008, he arribat a ser més de 300 persones. Sí, clar, és que estem parlant d'una empresa en pes.
0: Clar, això pràcticament fa 20 anys...
1: Sí.
0: El 2008, no?
1: Sí.
0: 300 treballadors?
1: Més.
0: Més de 300.
1: Sí. I en el 2009 va ser...
3: Sí, la crisi.
1: Van fer la crisi de l'automoció, també va passar. Van fer fora 60 i tantes persones, no me'n recordo la quantitat exacta, però... Sí, i de tant en tant també han anat fent fora gent en grupets petits i que s'han marxat gent que no... L'empresa no ha volgut que estigués i els han fet fora. I fa un any i mig, a 41 companys també més. És que és amb unes edats. Tenen, no és que siguin gent, el que t'he dit abans, no és jove, és gent amb una edat, amb un pes ja. Que estan treballant al 90% o tots, per dir-ho així, segurament. Però aquesta seguretat de tindre una feina cada dia on ha anat a aquell lloc, pues ara agafes una inquietud, una...
2: Incertesa.
1: Sí.
0: Que
1: m'agafaran? Estaré? Quan duraré? Aniré per un dia? Me tinc que apuntar una DT? Ara tinc que tornar a fer un currículum? Que fa 25 anys que no ho faig? O no? O almenys jo no he fet mai en la meva vida un currículum. No m'ha fet falta, he tingut la sort. Però jo, com jo, pues totes les 34 que quedem allà.
2: Per això diem que això... ha sigut algo premeditat, pensat, el que ha dit l'Antonio, durant molt temps, i han anat, quan han pogut, han anat fent fora la gent, coses que no haurien de ser així, no? Han rebut una ajuda, pues mira, amb aquestes ajudes faig fora 10 persones. Que a veure, que les ajudes no te les donen per ficar fora la gent. Te les donen perquè compris màquines, perquè aportis, no sé, no per fer fora la gent. I ho han fet. Ja diran que no, però ho han fet.
0: I no sé quantes setmanes fa, però jo vaig... ara que no podem caminar per la muntanya ni al riu, que molta gent camina pel polígon, em vaig adonar que havíeu penjat les samarretes, també amb alguns escrits, no? Sí. Explicant la situació. Això ho vau decidir fer al mateix moment, doncs, allà al mes de maig?
1: Sí. També van demanar a l'Ajuntament si no es deixava una zona d'aparcament, perquè teníem una reunió, era quan estaven negociant encara amb l'empresa i amb els nostres advocats i el nostre assessor sindical de Comissions Obreres, i bueno, van fer una pitada, la gent es va quedar, una part de la plantilla es va quedar amb nosaltres acompanyant-se, vam menjar allà a la taula i, bueno, i pitant, i que se'ns escolti, que estem aquí. I, evidentment, dintre de l'empresa no podien entrar els nostres companys perquè era fora d'horari laboral, però es van quedar fora i van aguantar des de les 6 del matí, que portaven tots ells pobrissons, fins les 6 de la tarda.
3: Sí, aguantaron.
1: Aguantan com uns campions ahir, al recolzar-se i apoyant la situació en la que estem. O sigui que estem molt agraïts amb els companys que tenim.
3: Sí. Nada, que sí.
0: Molt bé. Recopilant una mica, ara quins serien els següents passos que teniu previstos fer, tant a nivell de mobilitzacions com de calendari legal?
3: Nada, esperar, ja nos queda solo esperar.
0: Sí.
2: Bueno, sí, perquè és que amb aquest comitè mai hem arribat tan lluny. Mai hem anat al Parlament, no? Que estem, sí, molt agraïts, a tot, sí, a tot el Parlament, a tota la gent que va estar amb nosaltres.
1: En el recolzament que tenim.
2: Clar, som una petita empresa i som companys, som quatre. Arribem on arribem, però... Què podem fer més? És que ara, què farem més? Pues parlarem amb l'alcalde, amb el Xavi Paz, sí, a veure si també pot fer alguna cosa, d'alguna manera, pressionar l'empresa. És que no sé on podem arribar, tampoc. Jo, ja més del Parlament,
3: clar,
2: no sé...
3: Solo nos queda esperar ya, bueno, sí, y que lo que estamos haciendo tenga su repercusión y que, sí, sea positiva. Es lo único que nos queda ya.
1: Agraïm molt a l'Ajuntament tot el suport que ens està donant i tota l'empenta que està fent i els moviments. Estem superagraïts.
2: Bueno, i a tot el poble, perquè sense... també a perdona, i també del poble, perquè també a Molins, no? O sea, de Ràdio Molins, que, sí, també ens ha donat l'oportunitat de...
1: I viu Molins.
2: Sí, i viu Molins també.
1: Sí, tots. La veritat és que estem molt agraïts per tots.
0: Però per entendre'ns, doncs, ara serà, en principi, si no hi ha cap novetat, serà el Fogassa, el Fons, de Garantia,
1: sí,
0: Salarial.
1: Sí, senyor.
2: Sí.
3: Que saber quan...
0: Qui s'ocupi de... Clar, qui s'ocupi dels pagaments, ja saber quan serà.
2: Ja saber quan serà, perquè... Pot ser un mes, dos meses, tres meses, no ho sapiguem.
3: Això
2: no,
1: evidentment, no ara, quan es facin fora, que és aquest mes que no s'han dit que acabarem...
0: Sí, sí, acabeu aquest mes de juliol.
2: Sí, el 24 és...
3: Si vamos a cobrar.
1: Exacte, no sabem si cobrarem el mes de juliol.
0: Acabeu el 24 i no se sap si aquests 24 dies es cobraran, eh? Sí.
1: Exacte. No... Tenim que fer les vacances, evidentment. Sí. No ens podem apuntar a l'atur... I clar, fins que cobrem, doncs a la millor passen dos o tres mesos. Si no cobrem a mes de juliol, arriba a l'agost i encara estem de vacances, fins que te pots apuntar a l'atur, al CEP i tot això, a la millor el primer sou és octubre.
0: Clar.
1: Ho torno a dir, són 34 famílies que tenim que viure.
2: I clar, i dins d'aquestes 34 famílies hi ha gent, hi ha de tot.
0: Sí.
2: Hi ha qui a lo millor sí que pot aguantar, hi ha gent que no.
3: Posició precària, no?
2: Ja, companys ja han dit que, pues, no sé, m'aniré amb la meva mare, li demanaré diners a tal, a... No sé, que és que... I això l'empresa, pues, tampoc ho ha tingut en compte, no s'ha pronunciat. Hem anat al Parlament, hem anat a parlar amb l'Ajuntament i no s'han pronunciat. Ni... Jo pensava, ens cridaran, no? I diran, sí, oye, què passa? Era així. No. Com si no passassi res. No...
0: Aquesta empatia que tant reclamem, no? I que no existeix, eh?
1: No existeix. No, ja t'he dit que el meu company ho diu. En ningú moment estem esperant a veure si una mica se li posa el cor una mica tenda, no?
0: Sí.
1: O de vergonya, no? Que sobretot pensem que li donarà vergonya. Però què va, no li dona vergonya ni res. És igual. El que no vol és que... és invertir, ni posar diners, ni fent un acomiadament clar, no vol res. Ell vol amb la seva nova empresa, vol seguir amb ella i, bueno, que no sé, que si és la mateixa direcció que porta la nostra, malauradament, ho sento, no crec que aguanti molt més. Espero que sí, però no sé, és complicat.
0: Molt bé, alguna cosa més que vulgueu afegir abans de tancar?
3: Agradecer a todos.
2: Pues, sí, l'agraïment a tots,
1: sí,
2: tant a l'Ajuntament de Molins, tots els grups polítics, al Parlament, tota la gent que va vindre, a Ràdio Molins, a Viu Molins i, bueno, a tothom que ens ha donat un cop de mà.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Esther Esteban, al Manuel Márquez i a l'Antonio Martínez, membres del comitè d'empresa, per haver-nos vingut a explicar la situació.
1: Gràcies
0: i
1: a vosaltres.
0: Molts ànims,
2: gràcies. Moltes gràcies
0: a les 34 famílies. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Fem una pausa amb la Rosalía, que ahir va estar animant de valent la selecció espanyola amb la seva victòria a Àustria. I de seguida tornem amb el Xavi García i l'Espai Te'n Recordes.
4: La Rosalía...

0: Passen 5 minuts de 11:45, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, ara acompanyats del Xavi García, per fer l'espai Te'n Recordes. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estem recordant personatges històrics, veig, últimament.
1: Tant, sí, la memòria porta això, no?
0: La setmana passada vam parlar de Jim Kelly.
1: El Jim Kelly, sí.
0: De Cantando Bajo la Lluvia, sí. I el Fred Astaire.
1: Sí, sí, era una època, no?
0: Una època bonica,
1: no?, en aquest sentit.
0: I avui ens parles d'un altre personatge?
1: Sí, un personatge que també ha quedat bastant oblidat i la gent més jove segur que no ho coneix, però va ser un personatge internacional.
0: Sí,
1: eh? Sí, nosaltres, quan tots els països tenen persones il·lustres, persones famoses, sí, i persones que, com diria jo, independentment del que fagin, arriben a ser tremendament populars i conegudes, i fins i tot fent malifetes, tenien el respaldo, el suport moral, sí, de la gent, no? Uh-huh. És a dir, no sempre la gent recolza els bons de vegades, a la gent li cau simpàtic el dolent, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, bueno, més que bo dolent era una circumstància. Parlarem d'un merchero. Saps el que és un merchero?
0: M'agradaria que m'ho aclarissis.
1: Un merchero és un quinqui.
0: Un quinqui de tota la vida.
1: Vale, nosaltres aquí li diem quinqui. Parlarem, sí, d'un merchero, que és una persona que perteneix a una comunitat històrica que són de tradició nòmada.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, tradicionalment es dedicaven bàsicament a la venda ambulant. Per exemple, pues, venien quincalla.
0: Sí,
1: d'aquí ve el de quinqui, nosaltres, però ells, sí, és mercheros, no? No pertanyen al poble, a l'ètnia ni al poble gitano, uh-huh, no, en absolut. Molta gent ho confon, quinqui, no té res a veure. Sinó que són, a veure, han compartit costums similars, de ser nòmades i tot això, però no tenen res a veure, Històricament es dedicaven a la metal·lúrgia, no?, al tema del ferro i tot això, i és un col·lectiu que es defineix a si mateix com un grup social ètnic diferenciat, Són els primers... és la primera gent que va deixar el camp per, sí, guanyar-se la vida d'una altra manera.
0: Val.
1: Evidentment, com no els va acabar de funcionar, doncs tenien que fer tot el que podien, no?
0: Uh-huh.
1: Una època espanyola del país dura, una època catalana dura, és a dir, bueno... I durant dècades han patit un estigma social i una persecució molt gran. Fins i tot es van vincular injustament amb la delinqüència. I no, ser un quinqui, ser una persona que treballa en quincalla, no és precisament que tinguis que ser un delinqüent. És igual que molta gent diu, aquest tio és un gitano. Escolta, no tots els gitanos, com a tot arreu,
0: aquests
1: són delinqüents.
0: Estigmes...
1: Són estigmes, no?
0: Sí.
1: Que cada cop més, en un país com estem ara, que estem, sí, absolutament sonats, cada cop sembla que els estigmes estiguin més de moda i que donguin raó.
0: Exacte.
1: A la sense raó que té la humanitat, no? Va ser tan famós, que jo ara posaré una...
0: A veure
1: si hi ha l'Eli, que escric que sí, però
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: puc
0: allargar
1: una mica més.
0: No, la tenim.
1: És una persona que va néixer el 15 d'abril de 1942, el que vol dir que són àries.
0: Ah, mira, igual que jo, igual que tu.
1: Igual que jo, sí, els àries som així. I en aquests moments té 84 anys, vale? Però escoltem la cançó perquè, res més i res menys, parla d'un personatge de la nostra història,
0: mm-hmm,
1: que el canta Bonnie M.
0: Atenció.
1: És a dir, el grup Bonnie M,
0: sí,
1: aquests famosos cantants tan famosos, li van fer una cançó amb ell. A veure si, escoltant-la, escolten el nom del personatge.

0: been restored.
1: El nom ja l'han dit, eh?
2: Sí.
1: El que passa que ho diuen diferent. A veure si amb la tornada, que es diu l'estribillo en castellà,
2: sí.
1: A veure si el reconeixen.

0: Ja l'ha dit.
1: Ara l'han conegut.
2: El Lute.
0: Sí.
2: El Lute, una persona que avui en dia molt, poca gent la coneix, però molta gent la té a la memòria, perquè va ser absolutament una persecució total entre la policia i aquest home. Era una espècie, era el nostre Bonnie and Clyde, el nostre Dillinger particular.
0: Sí, sí.
2: I a més una persona que queia bé i després va tindre una història important. Bueno, el Lute és... el Lute va néixer un 15 d'abril del 42, vull dir que ara té 84 anys, a Salamanca.
0: Uh-huh.
2: Va néixer, I, bueno, es va casar, no sabem quan, però fins a l'any 1985, la seva senyora era la Carmen Romero. Té dos germans, el Raimundo, el Manel i l'Esperanza. De fet, ella es deia Eleuterio
0: Sánchez,
2: però tothom li deia el Lute, Eleuterio el Lute, no? Però qui era el Lute, la vida real? No? Perquè s'han fet pel·lícules i tot, El Camino Revienta, l'any 87, el Lute 2, Mañana Seré Libre, vull dir, s'han fotre pel·lícules que fins i tot l'Imanol Arias era el Lute, imagina't,
0: Déu-n'hi-do.
2: Que Bonnie M, aquests del Rivers of Babylon, sí, dels famosos, cantin una cançó, és tremendament, tremendo, no? Hi ha dues coses que fan una referència una mica aquí. Una és dels ABBA, que canten Fernando, que aquest Fernando diuen que va existir, que era un revolucionari, però no el sabem, però el Lute sí que sabem a fer cierta que era, no?
0: Sí.
2: Eleuterio Sánchez Rodríguez, va ser un famós delinqüent, però després va ser escriptor, va escriure un llibre de la seva epopeia, i a la dècada dels anys 60 la dictadura franquista el va convertir en l'enemic públic número 1. Després de ser condemnat injustament a una pena de mort per al supost assassinat d'un vigilant, pena que més tard la van commutar per cadena perpètua. És a dir, el Lute era innocent. D'aquí ve la màgia, no? Quan persegueixen un innocent, o bueno, injustament sentenciant, no? Bueno, però el que el va fer famós, de veritat, eren les fugues. Era un tio que s'escapava com a l'Houdini. Si han hagut dos paios que sàpiguen escapar del món, era el gran Houdini, que era un escapista, mai més hem dit, i el Lute. Tenia felicitat tremenda per fer coses de pel·lícula, evidentment, A l'any 1966, per exemple, es va escapar saltant d'un tren circulant. Això és molt de pel·lícula, no? Després se'n va anar, l'any 1970 es va fugar del Puerto Santa Maria, bueno, va fer una espectacular fuga, sortida, una nit vella a la presó de màxima seguretat, que es diu, que és l'únic pres que va poder sortir d'aquesta presó del Puerto Santa Maria, que era teòricament impossible sortir, doncs el tio va sortir xinotxano. És una mica, els que coneixen el programa de Reobrim el diumenge, és una mica Saturnino. És l'héroe del Saturnino. Bueno, mentre va estar fugat, la policia el va considerar el criminal més perillós d'Espanya. Però l'any 73 el van capturar i la seva vida va donar un gir radical. Va anar a la presó i va començar a estudiar dret. Correcte? I va aprendre a llegir i a escriure, cosa que no sabia. És a dir, a la presó aprèn a llegir i a escriure i, a més, estudia dret. Va escriure un llibre que es deia Camino Revienta, a l'any 81. I el mateix 81, quan va sortir aquest camino, el van indultar, lograant la seva llibertat definitiva. Primer, perquè van reconèixer que no estava injustament condemnat a mort o a cadena perpètua, que van canviar, i al final van veure que era un home que realment, si l'objectiu de la presó és reinsertar gent a la societat, clar, una persona pròfuga que no sap llegir i escriure, va a la presó, llegeix, escriu, es treu l'advocat i a més fa un llibre, és un exemple per al moment franquista, que el va ser molt utilitzat el Lute per part del Movimiento, de dir, veus, les presons no són només represàlia ni es carreguem el Puig Antic, no, les presons poden rehabilitar la gent. Per tant, el van convertir tant el govern com la pròpia gent en un... bueno, un tio absolutament... reciclat, no?
0: Sí.
2: L'Eleuterio Sánchez, aquest Lute, bueno, espectacular amb les fugues, i es va convertir en l'enemigo público número 1. Això ens sonava el Dillinger i tota aquesta gent, A veure, la notorietat com li va començar? Va ser l'any 65, va fer un atracament tràgic, amb una joieria de Madrid, ¿vale? I va resultar mort un vigilant de seguretat. Per tant, per això, va estar condemnat a pena de mort. No va quedar clar que fos ell el que el matés, Després, com no quedava clar, el van fer cadena perpètua, la fuga de Santa Maria, després de veure la pel·lícula del Clint Eastwood, la fuga d'Alcatraz, el Clint Eastwood es queda amb res. Perquè el que va fer aquest home va ser bestial. A partir d'aquí, quan va sortir, va haver una persecució massiva de totes, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, tot Déu. Era increïble perquè, era com era un tio tan conegut i que hi havia, la gent l'encobria. Hi havia gent que es quedava al lute un temps. Era com una espècie de... Com et diria jo? De... El zorro. Saps el zorro? Sí, que home. És delinqüent, anava contra el tant. Bueno, doncs el mateix, no? Va estar una dotzena d'anys a presó per això. Allà va aprendre a llegir i escriure. I l'any 1981 el van indultar. Va acabar la societat reinsentant-se com a escriptor i conferenciant. Donava conferències a l'UTE. O sigui, un quinqui que no sabia ni llegir ni escriure acabava donant conferències, no? De fet, va estar molt de temps, podia aprendre, perquè va estar 13 anys a la presó. I 13 anys són... Si són llargs a la vida, imagina't a la presó sí, els llargs que tenen que ser, no? Bueno, la seva característica, el seu gran bé va ser que és una autodidàctica, un home autodidàctic, absolutament, i que, d'alguna manera, obria l'esperança a la reinserció, feia de que Espanya en aquell moment tenia unes presons que podien reinsertar-se, feien allò de que si treballes, si estudies, arribes més lluny. Era tot un prototip d'una època que avui en dia ningú se'l creuria. Avui en dia ningú se'l creuria, perquè avui en dia ens han canviat tots els esquemes, no? Bueno, on viu el Lute? No viu a la presó, ja no hi és, eh?
0: On viu?
2: Viu un nom curiós, un lloc que es diu Niebla. Uh-huh. Sempre entre les brumes, ell, eh? I està a la província de Huelva. Però viu en la niebla, eh? Com els delinqüents que van sempre, oi? Mig amagats, no? I també passa molt de temps a un petit poble situat al nord de Càceres, que és on es va criar ell, que es diu Cabezavellosa.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do els noms.
0: Déu-n'hi-do els noms.
2: Jo crec que només ho superem nosaltres a Catalunya amb el Ultramort.
0: Ultramort.
2: Un nom d'aquells fantàstic, eh?
0: T'he captivat, eh?
2: Sí, és que em tinc una... Actualment, fora d'un dels... El que va ser un dels fugitius més famosos de tota Espanya, i ja del món i d'Europa, es va convertir, ja veus, en la cançó del Lute, doncs viu amb una tranquil·la vida, lluny de les seves, com dirien els castellans, correries, no? Mhm. I, bueno, de fet, anem fent reportatges i documentals per la televisió... Bueno, en fi, un personatge. L'Audiència Provincial de Sevilla va confirmar definitivament la seva absolució l'any per violència de gènere, cuidao, eh? Però també tenia alguna cosa així, el 2008. Uh-huh. Però què robava el Lute? Bueno, pues, va començar, i això és curiós, eh? Sembla... L'Eleuterio Sánchez, conegut com el Lute, va començar el seu historial delictiu partint de la més extrema pobresa i va robar 6 gallines, tu. O sigui, era un lladre de gallines, d'aquells que es deia abans. És que va començar així, no? Això sí, quan era menor d'edat, eh?
0: Val.
2: I clar, saps què passa? Que comences robant gallines i acabes anant més enllà, no? De fet, el seu cop més conegut, el seu va ser, el van condemnar, que era en una joieria de Bravo Murillo, a Madrid, el 1965. Ell va, la seva carrera, anem a dir professional, primer van ser hurts. Hurts vol dir, són petits robos, no són grans robos, gallines, jo què sé. No era carterista, eh? Ell robava, o sigui, mai atacava les persones, vale? Això el va... bueno, les gallines, després cotxes. Ell per mobilitzar-se, el seu Uber era un ganxo, cobria els cotxes i anava, no? I sobretot era un molt bon conductor, sabia... fugir molt de tot, no? El seu gran atracament va ser a la joieria de Bramorillo, amb la desgràcia que un vigilant de seguretat va perdre la vida i a partir d'aquí, d'un roba gallines, va passar un delinqüent perillós i buscat. Els anys posteriors, durant el seu temps com a fugitiu legendari, d'escapar-se de trens, de presons, de, bueno, ell i la seva banda, perquè ell no anava sol, tenia una banda, Doncs es van dedicar a cometre atracaments a entitats comercials, a bancs, d'acord? ¿Vale? Què vol dir? De que un robagallines arriba a ser un heroi nacional delinquint perquè passa de la no cultura a saber llegir i escriure i graduar-se com a advocat, pràcticament, doncs un tio que se n'enfotia de tot el sistema tant jurídics com policials del país, resulta que va agafar l'efecte de la gent i és el Lute. Després va haver un molt més desafortunat, no tan carismàtic, més d'això, que era el Dioni, que és un vigilant de seguretat que se'n va endur una furgoneta i va acabar a Brasil ballant la samba.
0: Així ens queda un minutet.
2: Molt ràpidament, una persona capaç de sortir de la més absoluta misèria, de robar gallines, que forma part d'una lletra d'un hit musical com són, i un grup importantíssim com són Boniem. Un tio que amb les seves fugues i escapatòries ha provocat dues pel·lícules. I que siguent un delinqüent, la gent l'estimava. I et diré una cosa, tothom que va viure aquella època se'n recorda del Lute. Per tant, avui amb el Te'n Recordes, no ens en recordem d'un exemple a seguir, sinó que el Lute és el propi exemple de que la memòria tant guarda coses bones com coses dolentes.
0: Xavi García, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Que vagi molt bé. 9 minuts i mig i les 12 del migdia.

0: Què tal, Héctor Zacarías? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: Primera proposta d'excursió per aquest mes de juliol?
1: Sí, és un bon moment per anar on anirem avui.
0: Molt bé. Avui ens proposes anar al Principat d'Andorra.
1: Sí. Sí, sí, anem a... De fet, és un cim molt bonic, molt sí? característic, molt central, i jo crec que és una perfecta opció.
0: Perquè, perfecte.
1: Perquè ara encara... Aviam, durant molts mesos l'any és complicat de fer, ara és perfecte, posaré.
0: Quin és aquest pic?
1: És el pic de Casamanya.

0: Que és la Constitució, és del 93,
1: la Constitució,
0: no?
1: Quan fan la Constitució i ja, si entre nosaltres no sé per què calia, però bé, és igual, es van voler posar al dia. I de fet, quan s'anava a fer un aixecament de cadàver mort en circumstàncies estranyes, es deia això, es donava un cop al cadàver i es deia mort qui t'ha mort. No contestava. Mort qui t'ha mort. No contestava. Així fins a tres vegades. Ara porto dues, fer la tercera. Mort qui t'ha mort. I aleshores, l'encarregat de, diguem, de demostrar aquesta mort deia: és mort, perquè no parle. I aleshores, bé, aquí en Roger Mas agafa aquesta frase.
0: Això ho recordareu potser de Thor.
1: Sí, exacte, sí, perquè de fet Thor és ben bé a la frontera amb
0: Andorra. Correcte, la proposta de Carles Porta arran de la investigació del llibre i després de la sèrie.
1: Mira, ja que dius això del llibre, hi ha un llibre absolutament recomanable, deu ser de fa, potser ara ja fa 5 o 6 anys, que es diu Morts, qui us ha mort. No te'l recomano tu, el recomano absolutament a qui estigui interessat en la bona literatura, en Andorra, en l'Andorra d'abans del turisme i de l'esquí i tot això, i justament el títol juga amb la frase aquesta, perquè diu morts qui us ha mort, perquè, clar, explica la història de l'últim condemnat a mort a Andorra, que és de l'any 43.
0: Interessant.
1: Sí, és molt interessant i està molt ben fet.
0: I per què ens proposes aquest pic i no un altre?
1: Bé, doncs això, el pic aquest de Casamanya, si tu imagines el Principat d'Andorra, això seria com si fos, com ho diria, un collaret penjant del mig, del pit del que seria el Principat, com si diguéssim. Per tant, és un pic molt centrat. I això ens permet tenir vistes de tots els altres pics d'Andorra. Vull dir que veus, un cop ets al cim, pots veure el cim de la banda aquella que dona el Pallars, que seria el Coma Pedrosa, veus també les puntes de 3.000 metres de la Pica d'Estats, quan mires cap al nord, veus els pics que donen, diguem-ne, cap a l'Arieja, mires cap a l'altre costat, veus els pics de la Vall d'Incla. O sigui, és un cim molt centrat i molt bonic i molt interessant.
0: Com hi arribarem?
1: És fàcil d'arribar-hi, perquè
0: arribarem a Sant Julià de Llòria,
1: sí,
0: a Lòria.
1: Bé, has d'agafar la carretera que va d'Ordino a Canillo.
0: Aquell...
1: Sí, que hi ha el mirador aquell tremendo, no? De sobre de Canillo, que també val la pena.
0: Bé,
1: però la carretera aquesta que va d'Ordino a Canillo, hi ha un punt que és el punt més alt, que és el... Calla, t'ho diré, el Coll d'Ordino.
0: D'acord. No?
1: De fet, aquí hi ha un espai per aparcar i es comença a caminar aquí. No té pèrdua, realment. Bé, no té pèrdua. En realitat, a la muntanya hi ha gent que té una tremenda habilitat per perdre's, eh? Però vaja, aquí, en principi, tu baixes del cotxe, hi ha un senyal, el camí està molt fressat, vas en direcció nord, al principi passes per uns boscos de pi negre, però espectaculars, preciosos, eh? Trobes una mica de pi negre, una mica de la Tora Blava, que és molt bonica.
0: Alerta,
1: perquè és molt bonica, però que ningú li vingui de gust anar a xuclar-la, perquè és molt perillosa. Però hi ha també unes extensions de Tora Blava. En aquesta època, a més, està molt florit, és molt guapo.
0: És apte per tothom, diguem.
1: Aviam, aquí sí que ets de dir que és una mica dret, però en realitat, de vegades, quan te'n vas a la muntanya amb canalla, tiren més ells que nosaltres, eh? Vull dir que aquí el desnivell deu ser potser uns 800 metres, és a dir, 800 metres de desnivell ho pots fer en un parell d'hores, una cosa així.
0: És pujar i baixar,
1: És pujar i baixar pel mateix lloc. Val? Aleshores, clar, el punt on sortim són uns 1.700, una cosa així, per tant, encara trobem els boscos de pi negre i a partir dels 2.000 ja trobem els prats alpins. També et diré que el pic de Casamanya és molt característic, perquè és blanquinós, és tot de roca blanca, i aleshores, quan el mires de lluny, dius, caram, sembla nevat. No és nevat, sinó que, aviam, no és nevat ara el mes de juliol.
0: per sobre... Si aneu al gener...
1: No, aviam, és... Per això deia que és el moment de fer-ho, perquè aquests cims d'Andorra, aquest puja fins a 2.700 llargs, clar, entre el mes de juny i el mes de setembre es poden fer bé. A partir de l'octubre, tot sovint hi ha neu allà dalt. Però bé, vas encarant aquesta carena i vas pujant. A mesura que vas pujant, les vistes són més i més espectaculars, vas veient els pobles de la vall. Et deia que és un cim, a més, molt centrat, vull dir, perquè els dos braços de la Valira passen a banda i banda del massís, com si diguéssim. I un cop arribes a dalt, hi ha una muntaneta de pedres i una cosa molt curiosa, que és un estripagex.
0: Què és un estripagex?
1: A les cases antigues d'Andorra, i jo diria que no només d'Andorra, sinó també el Pallars, a les finestres hi havia encara les cases velles, com una mena de peça de ferro amb punxes,
0: sí,
1: que era per impedir que algú pogués entrar per la finestra.

0: mestre. Com que tenia tot de punxes, d'això se'n deia estripajecs, perquè estripava els gecs de qui volgués entrar. És una cosa molt curiosa. Bé, doncs resulta que aquí a Ordino, els sis cims més emblemàtics d'Ordino, que són aquest, el de Casamanya, però que a Casamanya fa 2.740, però després hi ha l'Estanyó, que fa 2.915, el de la Serrera, 2.913, el de la Font Blanca, 2.903, Tristaina, que és famosíssim, molt recomanable, si no el cim, almenys els estanys, 2.878, i després un altre 2.800, que és el pic de Cataperdís, els sis cims. I aquests són els cims més emblemàtics, més característics, més simbòlics de la zona d'Ordino. Bé, doncs aquest repte dels estripagecs consisteix a fer-los els sis. I al capdamunt de cadascun dels cims han posat una mena d'estàtua metàl·lica de ben bé un parell de metres, potser una mica més i tot, en forma d'aquests estripagecs. Bé, és aquest cim, el de Casamanya, jo penso que val molt la pena per les vistes que té, serà un d'aquests estripagecs i a més és un dels 100 cims aquells de la Federació d'Entitats Excursionistes.
1: Molt bé, i baixant doncs podem dinar...
0: Andorra, no m'ho posis a prova.
1: Difícil,
0: Ja hi ha molts llocs, i sí, molt bons,
1: sí,
0: segur, Andorra.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, de menjar portuguès.
1: Deixem-ho aquí.
0: Molt bé.
1: Héctor Zacarías, moltes gràcies.
0: A vostè.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Fins aviat.
1: Doncs no tenim temps per res més, ho deixem aquí. Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés, Oriol Romeu, us hem acompanyat. Us desitgem un molt bon cap de setmana, que vagi molt bé el pas del Tour també, totes aquelles persones que tingueu ganes de veure'l. Avui serem a la planta baixa del Molí, amb l'etapa reina 6:45, i nosaltres tornem a les 8 en punt del matí el dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
3: Bon dia, avui repassem els temes informatius de la setmana i també destaquem altres temes nous, com per exemple el que ha dit avui un dels regidors d'Ara Molins al voltant del mercat municipal. Des d'Ara Molins consideren que cal reformular el model existent que funciona ara mateix al mercat municipal per fer-lo més atractiu. També hem rebut avui a treballadors de manufactura moderna de Metales, que seran acomiadats a finals de juliol. Ens han explicat novament la seva situació. En aquest cas la vam sentir al ple, l'hem sentit al Parlament i avui ens han visitat a la ràdio per explicar-la de primera mà. I també destaquem com a activitat nova la presentació del llibre Demà al migdia del periodista, escriptor i historiador Jaume Clotet. També repassarem altres temes que han estat notícia aquesta setmana a nivell polític. Un dels temes centrals del cap de setmana és el pas del Tour de França i totes les activitats que hi haurà tant avui divendres com diumenge, que és quan passen els ciclistes durant tot el dia al Parc de la Mariona. Repassarem també la proposta de veneres que hi ha al barri del Canal per demà, i de l'Associació de Veïns del Barri de la Granja, que volen donar-se a conèixer el barri. Demà fan una activitat lúdica al matí. Aquestes són les activitats del cap de setmana, bàsicament, a més de les vinculades al Tour de França. Doncs amb tots aquests continguts informatius, comencem el Molins de Rei el dia d'avui, divendres 3 de juliol.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, dia clar, fa calor, ara mateix 31 graus a l'exterior de la ràdio i sembla que això ha de continuar pujant més i més durant els propers dies. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica el temps que hem d'esperar, sobretot a cara aquest cap de setmana. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Res no canvia en la situació meteorològica, dominada un dia més pel temps estable, assolellat i amb una calor ben intensa. Les temperatures màximes avui pugen una mica respecte a les d'ahir i pujaran una mica més de cara al cap de setmana. De fet, entre dissabte i diumenge podrem arribar a màximes de 33-34 graus aquí a Molins de Rei, tranquil·lament, amb sol, sense núvols. I amb nits tropicals, és a dir, temperatures mínimes que no baixaran dels 20 graus, però és que no és que arribem als 20 mínimes, que les mínimes seran ben bé de 22-23 graus aproximadament. De cara la setmana que ve no hi haurà cap mena de canvi entre dilluns i diumenge. Tot continuarà de la mateixa manera, amb sol, amb calor, amb temperatures que no és que hagin de pujar més, però que es mantindran sempre per damunt dels 33-34 graus, per tant, uns 5 graus per damunt de la mitjana normal per l'època de l'any. I de cara a començaments de l'altra setmana, sembla ser que tot continuarà de la mateixa manera.
0: Bé, doncs, aguanta la calor. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat expliquen que en principi hi ha normalitat a la xarxa de transport i la farmàcia de guàrdia avui a la vila, la que està oberta fins a les 10 de la nit, és la farmàcia Oriol, està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10. Ara Molins creu que cal reformular el mercat municipal per fer-lo més atractiu. El ple de la setmana passada va aprovar per unanimitat l'adjudicació de nous mòduls comercials, magatzems, trasters i places d'aparcament amb la intenció de consolidar l'activitat comercial i optimitzar els espais disponibles. Avui el regidor d'Ara Molins, Joan Albert Fabra, ha dit que cal repensar el mercat.
2: De com podem fer que el mercat municipal torni a ser un establiment comercial referent i atractiu i amb èxit i projecció de futur. A ningú se li escapa la decadència del mercat municipal. La paraula és decadència, no? És un declivi continuat. A nivell de paradistes, doncs, cada cop menys. A nivell de clients, cada cop menys. I realment el que hem de fer és un replantejament més conceptual de com podem atreure, doncs, més clients i més paradistes al mercat.
0: Doncs justament aquesta setmana el mercat ha continuat sent notícia pel tema de la climatització, que ja fa dies que cueja, de fet anys, segons han explicat ells. Aquesta setmana s'han fet tasques a l'actual aparell d'aire condicionat perquè pugui funcionar fins que es canviï tot el sistema. I a més l'Ajuntament ha instal·lat un aparell de reforç a l'exterior, al passatge de la Sardana, i sembla que els dos últims dies la temperatura ja era bona. El dimarts el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament van al mercat, de fet el dimarts, a petició dels sindicats, per mesurar la temperatura, i a la una del migdia estaven a 31,8 graus. Sembla, però, que des d'ahir, com deia el regidor Miguel Zaragoza, i vam corroborar amb venedors al mercat, ja estava funcionant correctament. Recordem que els paradistes s'han queixat per les altes temperatures que han patit aquest any i que, de fet, arrosseguen des de fa anys perquè l'aparell no funciona bé. Donada la situació, l'Ajuntament va aprovar el pressupost una partida per solucionar el tema i ara fa unes setmanes que s'ha fet la licitació d'urgència i els propers dies doncs, s'adjudicarà aquesta actuació, tot i que no s'ha concretat quan serà això i quan es podrà fer l'obra per renovar tot el sistema de climatització del mercat, que de moment, com dèiem, està funcionant. Miguel Zaragoza és el regidor d'Obres i Llicències.
3: Aquests darrers dos dies doncs sembla que l'aire està responent, s'estan fent actuacions, els tècnics municipals repassant totes les instal·lacions i les millores que s'han d'anar fent i de moment, creuem els dits, està funcionant. Insisteixo, tenim aquell aparell que ens ajuda en un moment donat a que si la màquina principal, que és molt antiga, torna a tenir algun problema, doncs la utilitzarem com un element més.
0: Doncs parlàvem també amb paradistes del mercat que ens deien que l'aire sí que funcionava bé, però s'ha afegit amb certa indignació que feia 3 anys que no es duia a terme el manteniment de l'aire condicionat i que ara que s'ha fet s'han netejat els filtres i ha funcionat, segons paradistes del mercat. En l'aire no es presentarà a les properes eleccions municipals. El partit va sorgir ara fa 4 anys. Era una candidatura estrictament local i que tenia suport de Junts. En aquelles eleccions, l'altre partit que competia pel mateix espai polític era Ara Molins, que tenia l'aixopluc, en aquest cas, del PDeCAT. En l'aire va treure un regidor i ara 4. El panorama ara és molt diferent. Es perfilen ja els candidats a les municipals, els comuns ho faran públic, ho havien de fer públic aquesta setmana, no sabem si avui o els propers dies. Esquerra ja ha dit que tornarà a tenir Marta Espona de candidata i la resta de partits de moment encara no han fet públic el nom de cap candidat, menys Aliança Catalana, que fins ara no s'havia presentat. Es presentarà a les eleccions i el seu candidat és el molinenc Xavier Berlanga. Doncs aquesta setmana, parlant amb el portaveu de l'Aire Molins, apuntava que el seu partit no repetirà Marc López.
4: L'Aire, diguem que era una candidatura independent. De fet, la llista quasi bé un 80% era de gent independent. En l'Aire, jo crec que no passa res per dir-ho, no crec que es torni a presentar o no es tornarà a presentar a les properes eleccions. És molt probable que es creï una llista de Junts, si és que per la part de Junts creen una llista i pot provocar, doncs bé, que al final també hi hagi, de la mateixa manera que quan nosaltres ens vam presentar podíem tenir certes sinergies amb Ara Molins i al final això provoca una diversitat del vot, que el vot es divideixi.
0: Doncs primers moviments de cara a les eleccions municipals que seran el maig de l'any que ve. Molins de Rei torna a ser el municipi amb la taxa de supervivència d'empresa més alta d'empreses assessorades pel servei que té l'Ajuntament. La xifra de supervivència és el 78% i la vila lidera el rànquing en l'acumulat de les últimes 12 edicions. És un informe que elabora la Diputació de Barcelona cada any per conèixer la situació de les empreses que han rebut assessorament d'aquests centres de servei d'informació d'assessorament a les empreses. A Molins de Rei el tenim a la primera planta de l'edifici del Molí. Joan Carles Serra, regidor d'Empresa de l'Ajuntament, destacava el paper d'aquest assessorament tècnic que es fa des del servei d'empresa i que s'ubica, com dèiem, al Molí.
5: Una persona que vol emprendre a Molins de Rei va a la planta 1 de l'edifici del Molí i allí l'acompanyen, perquè moltes vegades que trobes, pot ser una sèrie de documentació que per ser la primera vegada pot ser una mica feixuga, però l'acompanyem, l'assessorem i després amb aquest acompanyament que fem hi ha de tot, assessoria, hi ha formació continuada, és a dir, tenim uns programes de formació fantàstics. És un acompanyament, un assessorament de la viabilitat econòmica de les empreses. És molt difícil emprendre, és molt complicat, per tant intentem facilitar tots els tràmits, repeteixo, des del moment zero.
0: Dels 28 municipis analitzats, el centre local del Servei d'Empreses a Molins de Rei encapçala el rànquing amb una taxa de supervivència d'aquestes empreses de més del 78%. I parlant del món laboral, tenim les dades de l'atur registrat a 30 de juny que ens arriben del Consell Comarcal, en concret de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'atur registrat per municipis. Atur registrat, ho diem cada vegada, però és la gent que està apuntada al SOC. Hi ha gent que està a l'atur i ja no hi està apuntada, pel motiu que sigui, perquè no rep prestacions. En tot cas, aquestes no es comptabilitzen, només les que hi estan apuntades. Molins de Rei ara mateix té 871 persones aturades. Això és un 6,2% d'atur, una xifra que, com sempre, està per sota del Baix Llobregat, l'àrea metropolitana i també de Catalunya. I encara parlant d'empresa i d'ocupació, a l'altre extrem d'això que aquesta notícia que us dèiem de les empreses que tenien assessorament i que els hi estaven anant bé, doncs a l'altre extrem tenim la manufactura Moderna de Metales. Els treballadors de Metallic Parts reclamen cobrar la indemnització i les pagues que els deu aquesta empresa. Recordem que aquesta empresa forma part del grup Manufactura Moderna, està al Pla i des de fa dècades doncs, que estan instal·lats aquí a la vila i tenen un expedient de regulació d'ocupació d'extinció que suposa l'acomiadament dels seus 34 treballadors i treballadores i tancar l'activitat productiva a la vila. Els treballadors lamenten que l'empresa no ha volgut negociar i que traslladar els pagaments a Fogassa, al Fons de Garantia Salarial, que depèn del govern espanyol. Segons expliquen, als treballadors els falta cobrar una part del mes de maig, pagues extra, i també quedarà pendent la indemnització un cop acomiadats el 24 de juliol. Ho han explicat avui al Bon Dia i Bona Hora membres del comitè d'empresa.
6: Hemos terminado en no acuerdo.
7: Nosaltres però almenys demanaven la liquidació de l'empresa.
6: Finiquito.
7: El finiquito. I diuen que no tenen diners i que no.
6: Que no.
7: Que anem a Fogassa directament.
8: Tot ho passa a Fogassa. Que creen un deute i Fogassa s'ha de fer càrrec de tot el pagó, perquè l'empresa diu que no pot pagar ni el finiquito.
6: O sea, no s'echan a la calle con cero. O sea, vamos a estar 3 meses sin cobrar nada.
8: No han volgut negociar res, i no li van demanar res, perquè no van demanar ni 33 dies ni res. Es van enrocar amb això, tot a Fogassa i tot a Fogassa.
0: La majoria d'aquestes persones tenen més de 50 anys i acumulen més de 25 anys de trajectòria professional a l'empresa. A la pèrdua del lloc de treball s'hi suma aquesta situació d'incertesa econòmica que els afecta, inclús amb les liquidacions pendents que tenen i també la indemnització que hauran de cobrar. I aquest cap de setmana el Tour de França centra bona part de l'activitat festiva i lúdica avui a la tarda i sobretot diumenge durant tot el dia. L'Ajuntament i el programa de l'emissora L'Etapa Reina, de fet, fa setmanes que organitzen activitats emmarcades en el pas dels ciclistes al Tour de França per la vila aquest proper diumenge dia 5. S'han fet xerrades, hi ha dues exposicions, també una proposta gastronòmica, el Tapatour, i diumenge culmina les activitats amb una jornada lúdica al Parc de la Mariona. Com a preludi d'aquestes activitats especials, doncs avui a la tarda, a la planta baixa del Molí, on hi ha una de les exposicions de ciclisme, doncs hi ha un programa especial de l'Etapa Reina a 6:45, un programa d'una hora i mitja, que serà, com dèiem, la prèvia del Tour, amb convidats i diferents informacions del Tour de França. Es transmetrà en directe per Ràdio Molins de Rei i també l'estaran fent a la planta baixa del Molí per si voleu anar a veure'ls. Quan acabin, a les 8 del vespre, faran una ruta d'etapes, estaran acompanyats a més d'una bicicleta amb música. El tiquet encara el podeu comprar, per 6 etapes és de 18 euros, és una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I diumenge, tot i que els ciclistes passaran per la vila a 6:45 i la caravana del Tour a 3:00, l'activitat comença ja a 10:00 del matí, s'allarga fins a 8:00 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà la Fanzone amb una gran pantalla, hi haurà activitats, els timbalers, concerts amb en Bauca, rocktàmbuls al matí i també a la tarda. També hi haurà pintura en directe, a Miguel Soro, l'autor de l'exposició de Can Ametller, farà un quadre en directe, i també hi haurà dinar popular. Els tiquets encara els podeu comprar fins demà, lliure de gluten i a l'estanc Margarit. I a la tarda també hi haurà col·laboració dels Matossers i de l'Enxuscat. Un dels moments centrals serà, doncs, el pas de la caravana, el dinar i el Tour, que es podrà veure a través d'una gran pantalla durant tot el dia. Roger Castillo és membre del programa L'Etapa Reina.
9: La pantalla gegant serà oberta tot el dia, sempre hi haurà coses projectades, però a partir que comença l'etapa, es projecta l'etapa. De la sortida de Tarragona la podrà veure aquí a Molins de Rei, a la pantalla gegant, això és just 5 minuts abans de 12:00. Tot això ja és ciclisme, ciclisme, ciclisme a la pantalla. Ara bé, el so, mentre la gent estigui dinant, doncs el tindrem per allà una mica posat, després, amb el pas de la caravana, més del mateix, i quan hagin passat els ciclistes per Molins de Rei, això serà 4:45 de la tarda aproximadament, després sí que l'Etapa Reina el que farà serà narrar l'última hora de l'etapa, i que una horeta final fins a l'Alts de Montjuïc, que pugen 3 vegades, això sí que l'Etapa Reina és qui ho comentarà en directe amb la pantalla gegant.
0: Bé, doncs això serà el diumenge, i aquesta tarda a 6:45 comença l'activitat a la planta baixa del Molí. El pas dels ciclistes al Tour implica importants afectacions a la mobilitat, al trànsit, mobilitat de vehicles, a transport públic, també a peu, que per exemple no es podrà creuar la carretera a partir de 3:45 i fins que hagin passat als ciclistes. És una informació àmplia amb afectacions diverses que podeu consultar al web de Ràdio Molins de Rei.
10: A l'exposició...
0: I fins al 2 d'agost, parlant del Tour de França, també hi ha una d'aquestes exposicions que us dèiem, hi ha una a Can Ametller amb quadres de Miguel Soro i una altra a la planta baixa del Molí, que fa un repàs, un recorregut des de 1907 i fins al 2026 del ciclisme aquí a la vila. Té com a eix central a 3 ciclistes professionals, Sandra Jordà, Marta Torà i Josep Tena, i també s'hi poden veure objectes, imatges, provenents d'arxius públics i privats. Toni Moreno és el comissari de l'exposició i ens ha explicat com és i què vol reflectir.
10: Que l'exposició parteix del ciclisme com a ús social, però ve a reflectir els 3 grans noms del ciclisme a Molins de Rei, que són el Tena, la Sandra i la Marta. La gent que ha tingut una carrera professional, no? Carreres amb trajectòria. Això no vol dir que altres ciclistes corredors de Molins de Rei no quedin reflexats, no? Però parteix d'aquí. Carreres que han passat per Molins de Rei. Si ha passat la Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, la setmana no sé què, si ha passat a la Dimer, si ha passat a l'Ocaña, grans corredors de ciclisme que han passat pels nostres carrers, publicitats de l'època, dels comerços, del moment que venien bicicletes o muntaven bicicletes.
0: Doncs fins al 2 d'agost teniu temps de veure aquesta exposició a la planta baixa del Molí. Està oberta de dimecres a dissabtes a les tardes i diumenges al matí. I també, com a conseqüència del tour, s'estan fent aquests dies, en principi avui haurien de finalitzar, entre avui i demà, actuacions d'asfaltatge per condicionar els carrers per on passarà el tour. En concret, els treballs d'asfaltatge es fan a diferents zones de l'Avinguda Barcelona, el tram des de la plaça de la Bàscula fins a l'altura del número 68 i a l'encreuament de l'Avinguda amb els carrers de la Riera Bonet i Riera Mariona i també la zona del polígon al Pla. Actuacions, doncs, a l'asfaltatge per on ha de passar el tour. Es preveu, doncs, que s'acabin entre avui i demà dissabte i el cost d'aquesta actuació és de 40.000 euros. I, per altra banda, no té res a veure amb el tour, però és una altra obra que s'està fent aquests dies per millorar el clavegueram i evitar acumulacions d'aigua al carrer Rafael Casanova, a la Cruïlla en concret, entre el carrer Molí i el carrer de Baix, amb la intenció que s'evitin, doncs, aquestes acumulacions quan hi ha fortes pluges. S'estan i està treballant, i també l'encreuament entre la plaça de la Vila i el carrer Verdaguer per evitar que tota l'aigua vagi a parar just en aquest encreuament del carrer de Baix amb el Molí. La intenció és reconduir les aigües residuals cap al col·lector metropolità perquè hi ha inundacions constants al carrer Rafael Casanova, als baixos d'aquest carrer o al pati del Palau quan hi ha episodis de pluges intenses, cada vegada més sovint pel canvi climàtic, i aquesta actuació vol intentar pal·liar aquesta situació.

Bé, doncs això que sentiu són les havaneres, que en parlarem res d'aquí una miqueta, que hi haurà demà al barri del Canal. Destaquem el concert que hi ha avui dins el cicle de concerts de nit al Jardí Botànic que organitza el SEM. És un concert d'Elia Sampaio.

0: Segueix el cicle amb ballades de música a l'aire lliure. Enguany al pati de Can Ametller s'han fet dos concerts al mes de juny i ara al juliol n'hi ha dos més. El primer avui amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert de presentació del seu tercer disc, que es diu Un Delta Fràgil. Ella mateixa ens ha avançat com serà el concert i quins temes té el disc. Lia Sampai.
1: Serà un concert amb l'Adrià Pagès, que és guitarrista i compositor, i farem això, un concert a duet amb les cançons de l'últim treball que hem tret i també algunes de treballs anteriors, sobretot les que són més guitarrístiques, més, que tenen més diàleg entre veu i guitarra i són més interessants a duo. Parla de la manera que tenim de reconstruir les coses. Parla com de tot el que ens fa ser nosaltres mateixos, no? Al final és un reflexe de la identitat, les cançons que han anat sortint.
0: El concert avui, obertura de portes a les 8 i el concert comença a 9:15. L'entrada, 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I la recentment creada Associació de Veïns de la Granja es vol donar a conèixer el veïnat del barri. Fa uns anys va haver una associació, ha estat molts anys sense entitat al barri i ara s'ha creat una nova associació veïnal. Demà fan una trobada lúdica a la Rambla de la Granja. Hi haurà l'espurnada de l'enxuscat, jocs gegants, tallers infantils i servei de bar. La intenció que tenen és crear comunitat i que la gent pugui trobar-se i conèixer-se demà dissabte al matí migdia. L'entitat de moment no té local, l'estan parlant amb l'Ajuntament per trobar un espai i fer-se soci suposa una quota de 20 euros a l'any. Alguns dels temes que han tingut al barri que expliquen molèsties com per exemple les apaneroles i rates que hi ha hagut per una obra. També hi ha malestar per altres temes que ens ha avançat el vicepresident de l'Associació de Veïns, Ovidi López, que també ha destacat altres temes sobre els que estan treballant. Doncs sembla que no tenim aquest tall de l'Associació de Veïns de la Granja. Doncs ens explicaven temes d'incivisme que hi havia al barri. En tot cas, el tema és que demà, d'11 del matí a 1 del migdia aproximadament, a la Rambla de la Granja hi haurà aquesta trobada oberta a tothom, especialment a la gent del barri per donar-se a conèixer. Demà es presenta el llibre de Jaume Clotet, L'espasa del rei, forma part d'una trilogia, és una obra escrita per aquest periodista, escriptor i també historiador, que presenta demà a la taula d'en Bernat, que està a la plaça del Mercat, aquest acte organitzat per la llibreria Arola i l'establiment demà al migdia. L'autor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez. Doncs el periodista i escriptor ens ha parlat d'aquesta novel·la, l'última de la trilogia, Jaume Clotet.
2: És una mena de thriller històric, bíblic, fantàstic, no? En el qual l'acció passa en temps contemporanis. Hi ha molts o uns quants capítols històrics, a mi m'agrada molt la història, de fet tinc novel·les històriques i jo no sé fer res que no hi hagi història, i després hi ha elements fantàstics de caràcter religiós, acompanyats de llegendes que sempre són llegendes de debò, no m'he inventat res, diguem, tot està documentat, sigui cert o sigui fals, tots són llocs que es poden trobar, llegendes, mites de Catalunya, i per tant és una barreja, no? Sempre que és un puzzle que m'ha sortit molt bé, de fets reals, la majoria d'ells.
0: Doncs el llibre es presenta demà a les 12 del migdia a la taula del Bernat, a la plaça del Mercat número 10. I un altre llibre que s'ha presentat ja aquesta setmana es titula La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-39, de la periodista també Llucia Oliva. És un retrat coral de la Guerra Civil i la revolució des de la mirada de dones i nenes a la rereguarda republicana. I el llibre s'ha fet a partir de diaris, memòries i testimonis orals. Hi apareixen dones de diferents edats, de diferents contextos, però els relats comparteixen experiències de pèrdua, violència i transformació de la vida quotidiana. Hi ha testimonis de diferents dones, entre elles d'una molinenca. Ens n'ha parlat l'autora del llibre, Llucia Oliva.
3: Eren unes dones que pertanyien a unes famílies molt cultes. Aquí estem parlant de que els diaris tant són de nenes com de dones adultes, no? Però venien de famílies, com és aquest cas de Molins de Rei, la Gertrudis Canals. Canals venia d'una família molt culta, amb una gran cultura popular. I llavors, a l'hora d'escriure, doncs va escriure, que és el capítol 4 del llibre, molt ben explicat com la seva família i amics de la seva família van patir la revolució social i el final de la guerra aquí a Molins de Rei.
0: Doncs el llibre La revolució en veu de dona de Llucia Oliva, editada per l'editorial L'Avenç, el trobareu a les llibreries.

0: El barri del Canal fa demà la tradicional canta d'havaneres amb el grup Son de l'Havana. El grup es defineix com una formació que fa un grup d'havaneres que fa cançó de taverna, mediterrània i cançó d'autor, i han publicat ja diversos discos. Té una llarga trajectòria. N'hem parlat aquesta setmana amb José Manuel Olaya, que ens avançava com serà el concert de demà.
1: Les havaneres clàssiques, les havaneres en català i en castellà, composicions, temes nostres, també interpretarem algú nostre, rumba, bolero, suposo que alguna sardana també caurà, no?, perquè a Molins de Rei n'hi ha molta penya sardanista, hi ha molta gent que la sardana li agrada molt, i en fi, en definitiva, nosaltres intentarem fer un repertori variat de la màxima qualitat que nosaltres podem oferir, i que la gent s'ho passi bé, que la gent gaudeixi, que la gent canti amb nosaltres, perquè és molt important això també, connectar al públic i que el públic canti.
0: Doncs demà a 3:45 del vespre a la plaça Vicenç Fernández, havaneres i rom cremat gratuït per tothom. Aquesta setmana han començat les activitats a l'Estiu Jove al Molí, organitzades per l'Ajuntament, per joves de 12 a 17 anys. Cada dia hi ha activitats en horari de matí o de tarda. Als matins hi ha club de lectura i taller de cuina, dos dies a la setmana, dimecres i divendres, i a les tardes cada dia, de dilluns a dijous, amb activitats diverses, com tallers de manteniment de bicicletes, escape room, jocs de taula o espais de trobada. L'horari al matí és de 12:45 a 12:45 i a les tardes de 5 a 8. Són activitats gratuïtes, es fan a l'edifici del Molí Jove. La regidora de Joventut, Ainhoa García, ens ha explicat els objectius d'aquest espai.
2: Oferir una programació d'estiu pels joves, pels adolescents, ja que entenem que ja no van als casals d'estiu, però també tenim aquest període estiuenc en què necessiten una programació. El que fem és treballar de manera lúdica aquests diferents interessos que poden tenir els joves. El que intentem és que hi hagi una programació diversa, una programació activa, on els joves, doncs, puguin gaudir de les activitats, però alhora també aprendre de les pròpies activitats que es vagin fent. I aleshores el que fem és adaptar els horaris i els dies segons les diferents activitats.
0: Les activitats són gratuïtes, però demanen que us hi apunteu abans a molijove@molinsderrei.cat. Trobareu el programa d'activitats a molinsderrei.cat /estiu-jove. I també, per altra banda, s'han presentat ja les propostes dels pressupostos participatius per joves. Se n'ha rebut 12 en total. La setmana que ve se sabrà quins es trien i es tiren endavant aquest 2026 i l'any que ve, fins que no hi hagi una nova convocatòria. Els matussers han fet el primer castell de set de la temporada durant la Diada Matussera aquí a la vila, el passat cap de setmana, 24è aniversari, i van poder aprofitar que hi havia força gent a plaça per portar castells que encara no havien pogut fer. Bon balanç a la Diada, que van compartir amb els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Ens n'ha parlat Salva Prat, president dels matussers.
3: En primera ronda vam poder fer el 3 de 7, que va sortir tot bastant bé, i després vam fer un 5 de 6, que és un castell que també requereix bastanta gent. La tercera ronda estàvem decidint entre fer el 4 de 7, el 4 de 6 amb agulla, i al final es va optar per fer una actuació una mica més conservadora i no arriscar amb el 4 de 7, i es va poder fer el 4 de 6 amb agulla, que també va ser un castell que va sortir molt bé. I res, doncs vam acabar la diada, doncs, amb contents i amb una mica, doncs, d'això, d'haver passat una mica un obstacle, un batxe que estàvem tenint aquesta temporada.
0: Aquesta setmana han continuat els assajos del dimecres. Avui torna a haver-hi assaig a les 8 al Castellòdrom de la Federació Obrera, i demà tenen actuació a Badalona a les 6 de la tarda amb els castellers anfitrions de Badalona i els de la Sagrada Família. I diumenge faran un pilar en el marc de la Festa del Turc. Us hem explicat el fanzón que hi haurà al Parc de la Mariona. I en esports destaquem el balanç que ha fet el Club Futbol Sala Molins 99 de la temporada. El sènior femení ha tingut una bona temporada. S'han proclamat campiones de Lliga dues jornades abans d'acabar la competició. Una Lliga impecable que ha liderat des del principi. El masculí ha estat més regular, manté la categoria Divisió d'Honor, tot i que aquest no era el seu objectiu a principis de temporada. I el masculí B ha competit a segona divisió, han quedat novens i pugen a primera gràcies a una reestructuració que ha fet la federació. Ens ho ha explicat Ivan Rodríguez, de la Junta.
4: Com a valoració de la temporada, en quant als sèniors, comencem pel femení. Va ser una gran temporada, que es va assolir l'objectiu principal, que ascendir a Divisió d'Honor Catalana, i es va fer amb la consecució del campionat de Lliga, amb una temporada gairebé perfecta. el sènior masculí, temporada irregular, no van acabar d'encadenar moltes victòries. Bueno, això sumat a que el grup de la Lliga estava molt empatat, doncs era una constant fluctuació de posició. En els últims partits, tot i això, es va arribar amb cert marge, però bueno, es va aconseguir la salvació amb alguns partits de marge.
0: Dels equips base, doncs, resultats diversos. Per exemple, l'Alavi A ha pujat a divisió d'honor, però han hagut de renunciar-hi per un tema de nivell i d'aprenentatge. Els infantils B i C van jugar al play-off, però no van pujar. L'infantil A ha jugat a divisió d'honor i ha baixat. I el juvenil A, per exemple, ha pujat a preferent. Des del club destaca la importància de l'aprenentatge en aquestes etapes. Ara faran 5 setmanes de casals. Res més. Punt i final al resum informatiu de la setmana. Tornem el dilluns. Que vagi bé, que passeu molt bon cap de setmana. Gracias.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. Ja ho sabeu, aquest passeig el fem gràcies a l'Eli Arjona, que ens controla, que ens ha sentit, que se'ns senti a la perfecció. Feta la presentació, comencem el 36è programa de la quarta temporada amb un nou convidat, amb qui, tot just demà, dia 4, exactament demà, dia 4, farà un any exacte que hi vam parlar. Avui tenim el plaer de tornar a tenir el telèfon un d'aquells periodistes a qui jo anomeno activistes del còmic, professionals a qui hem d'agrair que reivindiquen el mitjà a través de la premsa. De fet, el nostre convidat i el diari on treballa, el diari Ara, fan una feina constant i impagable pel Nové Art, com bé ens va explicar l'any passat, de fet. No només a través de la secció que cada diumenge dediquen al còmic, sinó també amb l'especial que fan anualment coincidint amb el Saló del Còmic de Barcelona i també molt especialment amb el guardó que van crear l'any 2020 per premiar les millors obres del còmic de no ficció en català i que tot just ara engega la seva setena convocatòria després que hagi aparegut el vinyetari número 6, que és de fet l'antologia que recull les millors propostes d'aquest premi. No m'entretinc més, el presento. Xavi Serra, molt ben tornat.
1: Hola, Pau. Moltes gràcies per tenir una altra vegada el programa.
0: No, moltes gràcies a tu per atendre novament la nostra trucada i permetre'ns parlar amb tu de còmics i de còmics de no ficció. Ara tocaria aquell moment de fer una mica de biografia, però com que no li vull treure temps al Xavi Serra, convido els oients i les oients a escoltar aquell 40è programa de la tercera temporada, que podeu trobar al web de Ràdio Molins i a les diferents plataformes on teniu aquest espai, on ja vam repassar la seva biografia i on descobrireu també les preguntes que avui no li repetiré. Si de cas, el que sí que m'agradaria afegir és que durant aquest any, des de que hem parlat amb ell, a banda de seguir publicant el diari Ara, del qual és responsable de les seccions de cinema i còmic, a més de coordinador del Premi Ara de Còmic, el Xavi va ser el conductor de diferents xerrades en el marc del Cosmòpolis celebrat l'octubre passat, l'octubre de 2025, al CCCB, que dedicaven al còmic d'autor. Xerrades totes molt interessants, com ara la conversa entre l'Art Spiegelman i el Max, o la taula rodona amb el Javier Mariscal, l'Anna Juan, el Sergio García i la Lucy Gutiérrez, portadistes de The New Yorker, que dialogaven amb l'editora Françoise Molins, a qui, per cert, vas fer, Xavi, una entrevista interessantíssima. Recomano molt recuperar aquelles xerrades al web del CCB. I avui ho deixo aquí, perquè això, m'agradaria que avui poguéssim centrar-nos en el que tu ens explicaràs. Deixa'm primer remuntar-me uns anys enrere, no gaires, perquè tu i jo som de la mateixa generació i, per tant, som molt joves encara, i et vull preguntar com et neix a tu l'afició pel còmic i com l'has mantingut?
1: Jo crec que la meva afició al còmic neix com la de moltíssims lectors que i es resumeix amb una mare comprant TVOs al seu fill al quiosc. Jo crec que molts hem començat així, amb un mortadelo, no?, que passa de mans d'un quiosquer a una mare i d'aquí arriba a un nen. Així vaig començar jo a enamorar-me del còmic i llegint els mortadelos que em comprava la meva mare al quiosc i al principi amb el meu pare i després ja em vaig emancipar quan vaig començar a llegir, aprenent, jo crec que influint en el meu sentit de l'humor i en la meva manera de veure el món i després, més enllà de Mortadelo, doncs obrint tot l'aparador que era el quiosc. Per a la meva generació, com tu dius, la nostra, el quiosc era el nostre internet, nostre món, més enllà de la biblioteca dels nostres pares, que dels llibres que podien tenir o del que veies al col·le o la televisió, era el quiosc. Allà és on podies albirar una cosa que t'interessava, ja sigui a través d'una revista, d'un còmic, i allà vaig construir jo una mica més la meva educació intel·lectual, cultural, va ser a través del quiosc. Així que així es va mantenir i es va anar creixent i pervertint i enriquint i moltes coses més la meva afició com a lector de còmic.
0: Clar, un agraïment des d'aquí a les mares i els pares que compren i compraven còmics als quioscos i ens deixaven llegir-los fer futurs lectors, tant de còmic com de no còmic. Com ho vas mantenir, això? Perquè també, i això ho lligaré amb la teva feina actual, però aquest moment dels pares i mares deixant-nos comprant-nos aquests còmics als quioscos, però clar, després hi ha un moment que això, que el que deies tu, no? És a dir, quan t'emancipes i ja ets tu el lector. Tu, diguem, has sigut un lector constant, és a dir, des d'aquell moment fins avui, has seguit o no, has tingut moments d'abandonar el còmic, com ha passat amb molts adults?
1: Jo no he abandonat mai el còmic, però sí que he abandonat estils de còmic. Jo vaig tenir un moment de la meva vida que era molt de superherois i estava molt, molt, molt centrat en el superheroi, potser l'etapa més intensa de la meva afició al còmic, i recordo que cap als 13 o 14 anys, i et sabria dir gairebé fins i tot el moment, vaig tenir com un moment de presa de consciència de que allò ja no m'omplia, jo ja no ho sentia que era per mi, allò se'm quedava curt, i vaig tenir la sort que en aquell moment van passar coses tant dins del còmic de superherois com fora del còmic de superherois que van permetre continuar la meva afició perquè dins del còmic de superheroi vaig descobrir autors que estaven fent propostes més adultes com Alan Moore, com Frank Miller, com d'altres, no? Com Neil Gaiman, que van permetre continuar llegint aquella tradició d'aquell gènere però amb obres més enfocades als meus interessos ja com a adolescent o com a jove adult. I d'altra banda, també obrint els ulls i veient que hi havia un món al voltant i més enllà dels superherois i descobrint el còmic independent nord-americà. Van ser els anys 90, no?, de l'arribada de molts autors com Daniel Clowes, com Peter Buck, com els Hernández Brothers. I bueno, no sé, recordo també com un moment molt important la descoberta a la llibreria Gigamés que jo podia comprar còmics directament als Estats Units, no?, que no havia d'esperar que els còmics es publiquessin a Espanya, no?, sinó que jo podia encarregar... Doncs són diferents punts d'inflexió que et fan, jo crec, que t'emancipis de certes inèrcies en les quals ets subjecte quan ets un lector passiu i et converteixis en un lector més actiu que busca les coses que li interessen, que investiga més, que descobreix i que converteix l'acte de llegir còmic i de ser aficionat al còmic en una aventura, no?, plena de sorpreses i això, i descobertes, i que fa que mantinguis l'afició, perquè és que jo crec que si es converteix en un hàbit, simplement, en un costum, t'acabes avorrint. Clar. T'acabes avorrint perquè comprar còmics... Hi ha gent que ho fa, que porta 50 anys fent del divendres anar a la llibreria de còmic i comprar el seu Spider-Man com del seu hàbit i un costum, però a mi això no m'omplia, jo necessitava alguna cosa més, i ja et dic, ho vaig trobar doncs anant una mica, mirant al voltant i començant a mirar altres coses i altres tradicions.
0: Doncs deixem lligar tot això amb l'article, amb el reportatge que escrius l'any 2019, que es titulava El còmic en català no té qui l'editi, que és aquest títol que tu li vas posar, i de fet ja ens en vas parlar en l'entrevista de l'any passat, en què recollies que, superada aquesta etapa infantil i juvenil, la presència del còmic en català era molt testimonial, i destacaves, de fet, les dificultats que travessava la llengua en aquest sector, i el que et volia preguntar, perquè vull pensar que des d'aquell 2019 el panorama ha canviat, però et volia preguntar com veus avui la salut del còmic en català?
1: Jo la veig millor que en aquell moment. Literalment, el còmic en català ara sí té qui l'editi. És a dir, hi ha interès per part de les editorials a publicar puntualment còmic en català, editorials que abans no ho feien o que no tenien aquest costum. Ara veus que tenen més interès, que s'esforcen a trobar aquell còmic del seu catàleg o aquella novetat que sí que podria editar en català, a més en castellà. I a part, com vam comentar segur l'any passat, han sorgit segells, editorials, clar, col·leccions... Vull dir que hi ha una millora. Realment, hi ha, si ara vols trobar còmic en català, el trobes. La qüestió és continua sent una quota de mercat molt, molt reduïda. Mm-hmm. Molt reduïda i molt limitada si ho compares, per exemple, amb la quota del català en literatura, si ho compares amb la quota del català en els diaris, en fins i tot en la televisió, o et diria fins i tot en el cinema, també, no? Tot i que en el cinema de producció, potser, però és veritat que costa costa tant veure una pel·lícula en català al cinema com trobar un còmic en català al cinema. En aquest sentit, jo crec que estan igualats per la part baixa, no? Per la part de falta de normalitat del català en aquestes dues disciplines artístiques.
0: Mm-hmm. I a més d'això, tu deies noves editorials, noves revistes, col·leccions, fins i tot ha aparegut una diada del còmic en català, que crec que cal celebrar-la, que porta ja quatre edicions a Mataró. És a dir, sí que hi ha una mica més d'impuls, però potser encara no prou, el que deies tu, encara no prou, i que bueno, hem de seguir treballant-hi, no? I crec que això també ho veu reflectir precisament en el lliurament d'aquest últim vinyatari o l'últim premi del Premi Ara de Còmic. Jo crec que hi heu contribuït en molt bona mesura, és a dir, aquesta aquesta millor salut i bona salut que crec que té ara el còmic de la ficció català és gràcies a la vostra contribució. I això ens porta al premi ara i et trasllado una pregunta que sí que va sortir l'any passat, però que m'agrada que ens ho tornis a explicar, i que és precisament el gènere d'aquest premi. És a dir, per què decidiu apostar pel còmic de no ficció?
1: Doncs, per primer, o sigui, la primera raó és que, és el que et deia abans, que no hi havia res en còmic en català i sentíem que calia apostar pels gèneres que estaven com començant a canviar la fesomia del món del còmic, però que en el català gairebé no existien. Això per una banda, també per una altra perquè som un diari. Al final un diari el que fa és no ficció i ens semblava molt coherent que un diari doncs treballés amb un diari que crea un premi, perquè el premi el poden crear molta gent, el pot crear una editorial, el pot crear, no sé, un govern, ho pot crear una fundació, però en aquest cas érem un diari que creàvem un premi i ens semblava que tenia sentit que fos un premi de no ficció. I en qualsevol cas, ja et dic, jo crec que tenia sentit i que no sé si hem canviat o no, però jo diria que vam encertar. O sigui, no sé si hem canviat el món o hem contribuït més o menys a això que dèiem abans, però clarament vam encertar perquè vam apuntar en una direcció a la qual, quan han passat els anys, molta més gent ha apuntat. I crec que en aquest sentit, doncs, sigui el primer de l'ara una iniciativa millor o pitjor, jo crec que la decisió d'orientar-ho cap aquí va ser una certa.
0: Molt bé. No, jo estic convençudíssim i l'aplaudeixo molt fort. Anem enfocant cap a la nova edició del Premi Ara, que ja és la setena, diguem, del concurs, i també aquest nou vinyetari, que ja, diguem, són sis, el número sis, que recull les millors propostes que s'han presentat l'any anterior i que vau presentar, de fet, tot just fa un mes, és a dir, el 3 de juny. Què podem destacar d'aquest nou vinyetari?
1: Mira, per mi el nou vinyetari, el titular és que té, per començar, el guanyador més jove de la història del Premi de l'Ara, que és el Juan Lobo, Juan Lobo Hispano López, que és un noi que amb 22 anys es va presentar a la cinquena edició del Premi Ara i no va guanyar, però va entrar al vinyetari 5, amb una historieta, i l'any següent es va tornar a presentar i amb 23 anys va guanyar els 10.000 euros del premi amb una historieta fantàstica que el jurat, tots, vull dir, per unànimament ens va agradar a tots moltíssim i tots vam estar molt convençuts que era una bona decisió donar-li el premi a aquesta historieta, més enllà de la seva edat, però quan t'adones que un noi de 23 anys ha fet una obra d'aquesta maduresa tan plàstica com de contingut i de guió, dius, ostres, doncs diria que hem descobert alguna cosa que jo tinc la sensació, i només és una impressió, però tinc la sensació que serà alguna cosa important dins dels propers anys, no? Les properes dècades del còmic, perquè ell té ganes de fer més còmics i en farà, i té anys i temps per córrer i explorar i investigar. I bueno, és un còmic que va guanyar l'any passat i que és el primer que pots llegir si et compres la vinyetari 6, que parla precisament de la crisi de l'habitatge, no? I de a partir de la seva experiència com a estudiant d'un màster a París vivint en un estudi de 15 metres quadrats, així es diu el còmic, 15 metres, i per mi és una d'aquestes sensacions que tens, ostres, crec que hem descobert a un autor. No? I no només un autor que comença i que pot tenir una carrera, sinó que jo crec que tindrà una carrera important. Ja ho veurem, passaran els anys i no sé, el Lobo també té moltes inquietuds i no sé cap on tirarà, si potser també es dedica a altres coses i perquè està estudiant, ha acabat de fer un màster de diplomàcia a París i suposo que té moltes inquietuds, però jo crec que hem trobat un nou autor que donarà molt de parlar en els anys següents.
0: A mi m'ho sembla i crec que l'obra, és a dir, aquest relat que fa sobre la crisi de l'habitatge, parla de París, però ens la sentim com si fos aquí perfectament, és excepcional. I el que em sembla molt difícil és la feina del jurat a l'hora de triar, perquè crec que tota la resta d'obres també són excepcionals. No sé si és dels anys en què la qualitat potser ha estat encara per sobre d'anys anteriors. No sé si és aquesta la sensació.
1: Jo diria que la meva impressió personal és que és el millor vinyetari que hem publicat des del primer. El primer va ser una cosa excepcional perquè vam tenir una convocatòria. Va coincidir amb la pandèmia, tots els autors estaven a casa pensant que s'acabava el món. De cop i volta va aparèixer un nou premi amb una dotació de 10.000 euros i es van tornar tots bojos i es van enviar moltíssimes obres i vam tenir més de 160 obres i clar, vam estar desbordats de quantitat i de qualitat aquell any. Per tant, i va ser, jo crec que el vinyetari aquell, el del vinyetari 1, és excepcional i no sé, potser insuperable fins i tot, però aquest, després de l'1, el meu favorit és aquest últim, no? Crec que hi ha un nivell altíssim i, a més, una diversitat, perquè tens una història com la de la guanyadora, la de Juan Lobo, però després també tens... història, no sé, a mi estic molt content de tenir la primera historieta del Miquel Panc, per exemple, que és un il·lustrador molt conegut per la seva feina com a il·lustrador, però que fins ara no havia debutat com a autor de còmic i fa una obra en clau autobiogràfica, jo xinès, que amb un grafisme totalment despullat, molt diferent al seu estil com a il·lustrador, que a mi almenys sembla que dona un contrast amb tota amb l'obra del Lobo o d'altres autors del vinyetari molt interessant. També estic molt, molt orgullós, per exemple, de tenir el Miguel Pang, és la seva primera obra com a còmic, però, per exemple, tenim una obra de Danide i Marcos Prior, que són dos autors molt importants del còmic català, que havien treballat junts en altres obres abans, com Favor Pitosis, i que aquí fan una historieta, un treball conjunt amb el Marcos com a guionista i el Daniel com a dibuixant, que jo crec que és un luxe per qualsevol premi haver tingut aquests dos monstres, aquests dos, o sigui, grans autors de còmic en català competint en un premi de còmic. I que fan, vull dir, que eleven el nivell totalment tant del vinyetari com del concurs. Però no sé, també hi ha coses molt, molt curioses, no? com un còmic en clau humorística i costumista del Ferran Vidal, que ja s'havia presentat en altres ocasions del còmic, no? sobre el seu poble.
0: Caldes de Montbui, sí.
1: Exacte. També és molt curiós, per exemple, tenim un còmic que és una adaptació, que és una mena de crònica molt poètica sobre un concert, que és el còmic del Joan Codina, sobre un concert del Petit de Cadaril. Curiosament, el coneix molt bé el grup perquè el Joan és cunyat del cantant del Petit de Cadaril, no? del Joan Pons. I una historieta de també com una memòria històrica com la de que han fet l'Anna Lina Matar i la Marta Sabater, Can Valero, que donarà peu possiblement l'any que ve a una novel·la gràfica també ambientada i relacionada amb el tema que parlen aquí, que és el barraquisme a Barcelona durant el segle XX, durant la postguerra. Vull dir que hi ha una varietat de...
0: És preciosa aquesta història, per cert, sí.
1: Sí. No,
0: mira, m'agradaria repassar-les totes, perquè insisteixo que el nivell és molt alt i tots els altres vinyetaris ho eren, però aquest és especialment alt. Però deixem destacar el pròleg, perquè crec que el pròleg és excepcional, també.
1: Sí, a més, jo no ho havia vist mai, un pròleg en un còmic dibuixat. Segurament que n'hi ha, segurament que existeix i ningú inventa aquí la roda. Però això, he de reconèixer més que va ser una idea dels editors de Finestres, entenc que va ser una idea de l'Octavi Botana, i ostres, li van encarregar a Marta Cartu, que és una dibuixant que s'atreveix en tot i que li encanta, jo crec, que fer coses que no s'hagin fet abans i ho resol d'una manera molt personal i molt original. No ho havia vist mai i crec que dona molt rotllo, no? Començar a llegir una antologia amb un pròleg que també és un còmic, no?
0: Narrativament funciona meravellosament. Una qüestió de la que sé que esteu molt orgullosos, i de fet ho has apuntat així molt ràpidament abans, i insisteixo, heu d'estar molt orgullosos, és la vida que les històries tenen més enllà del premi, no? Tu parlaves ara de la que pot tenir la que han elaborat l'Anna Lina Matar amb la Marta Sabater, però és que n'hi ha d'altres, i això crec que val la pena reivindicar-ho.
1: Jo estic molt content, o sigui, d'una cosa que ha passat aquest any, quan dic any, diguem, per mi els anys comencen i acaben quan convoques el final, quan treus el vinyetari i et convoques, vull dir, en l'últim any ha passat una cosa que a mi fins i tot m'ha sorprès, perquè no ho sabia fins que m'ho va comentar l'editora, i és que s'ha publicat una novel·la gràfica que és l'expansió d'una obra que es va presentar al primer vinyetari. No només una obra que es va presentar al primer vinyetari, sinó l'obra que va guanyar el primer vinyetari, que era Caritat del Río del Pep Brocal, que ell va fer en 14 pàgines un petit biopic d'aquest personatge tan desbordant, la mare de l'assassí de Trotsky, no? I una persona que travessa el segle XX a través de la seva vida i de les seves coses, des del comunisme, la guerra civil, la lluita entre ideològica, una mica les grans lluites del segle XX, I clar, ella es va quedar una mica... va explicar moltes coses en 14 pàgines, però li van quedar moltes fora d'aquella historieta. I llavors ha aprofitat la proposta de Garbuix, de l'editorial que l'ha acabat publicant, i ho ha allargat, ho ha convertit en novel·la gràfica. Llavors jo, veure com una historieta que es va fer expressament pel premi i que va aparèixer en la vinyeta i ara es converteix en una novel·la gràfica, doncs m'ha fet molta, molta il·lusió i crec que dona... potser una petita mesura de l'impacte que pot tenir un premi en l'ecosistema editorial del còmic en català. Però és que no ha sigut l'única, també. Vull dir que a la tardor apareixerà una novel·la gràfica, em sembla que a Finestres, també de la Maribel Carot, que és una dibuixant magnífica que va quedar finalista en la quarta edició del premi, una historieta fantàstica que es diu Pals a les Rodes, i que, bueno, gràcies a aquesta historieta li va presentar el projecte a un editor francès i li van comprar i publica a França aquesta tardor la versió novel·la gràfica de Pals a les Rodes i després de França la publicarà també, o simultàniament la publicarà aquí també a Catalunya, en català. És a dir, que les llavors que suposo que va anar posant durant els anys el premi i el vinyatari estan donant fruit, no? I això em fa molt feliç, la veritat, perquè per això fem el premi, no? No només per estimular la creació, sinó perquè aquesta pròpia... la inèrcia de posar-te a crear acabi despertant una mica de cicle de creacions i que d'alguna manera li doni una mica de vidilla a aquest món editorial català, que també necessita estímuls i necessita incentius.
0: Hem d'anar acabant, hem d'anar tancant, i vull demanar sempre les recomanacions, però faig un recordatori així ràpid, que el Premi Ara de Còmic de No Ficció el que vol és contribuir a la normalització del català en l'àmbit del còmic adult i també impulsar, com tu has explicat abans, els nous gèneres de no ficció en el còmic del nostre país, i que és una iniciativa, doncs, que promoveu vosaltres, que organitzeu des del diari Ara, amb el suport del Departament de Política Lingüística i la col·laboració de l'editorial Finestres. Deixa'm una última pregunta, així que diria que contestis breument. Quin balanç feu d'aquestes 6 edicions del premi i havent convocat aquesta setena? Un balanç així, diguem, ràpid.
1: Jo estic molt, molt orgullós i molt satisfet de la feina feta, de la qualitat dels autors, de la confiança que ens han fet presentant-nos les seves obres, i la veritat és que quan ho penses que el vinyatari hem publicat més de 1.000 pàgines de còmic en català en aquests 5 anys, ostres, dic, són 1.000 pàgines que no existirien si no haguéssim

0: fins que el còmic en català tingui la mateixa presència i el còmic en català tingui la mateixa categoria que, per exemple, té la literatura en català, clar, o la música, clar, en català dins del mercat.
1: Doncs us encoratgem molt a seguir treballant en aquesta línia i a seguir, doncs, reivindicant el còmic, no només amb el premi, sinó també, doncs, amb les iniciatives que feu des de les Sunday Pages, que parlàvem l'any passat, és a dir, les dominicals que dediqueu al còmic, i aquests especials que ens regaleu pel Saló del Còmic. Aquest any, per exemple, tenia aquest, no, com a protagonista el fons de còmic de la col·lecció de la Generalitat de Catalunya, amb tot el diari il·lustrat pels clàssics catalans. Hem de tancar, i per acabar el programa, i com sempre fem a les persones que passeu pel Parlem de Còmics, et vull demanar un parell d'obres de còmic, un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. És una secció que tu ja coneixes, i com a recordatori, en l'entrevista de fa un any ja ens vas proposar dues obres: El caso David Zimmerman, dels germans Arthur i Lucas Harari, i ens va recomanar Locas, del Jaime Hernández, que després vas dir, bueno, però faig extensiva tota l'obra dels germans Hernández. Avui et demanarem un parell d'obres més.
0: Doncs mira, com a clàssic, m'agradaria recomanar un que l'acaben de publicar, de fet, fa uns mesos, Panini ha publicat un integral d'aquest, una recopilació de tota l'obra. És el Plastic Man, de Jack Cole. Ostres. Que és un còmic de superherois dels anys 50, que va néixer fora de les dues grans, de DC i de Marvel, en una altra editorial, tot i que al final DC va comprar el fons d'aquella editorial i ha acabat integrat dins de l'univers DC. Però és una obra xulíssima.
1: Ja tenim aquest clàssic recuperat. I quina seria l'obra que diries, ostres, d'aquesta se'n parla poc i se n'hauria de parlar més?
0: Vale, jo com a obra a la qual jo crec que se'n parli, no és una obra desconeguda ni molt fosca, de fet està molt publicada, és un autor que es diu Michel Rabagliati, i la seva obra, i té una sèrie d'obres que bàsicament és la sèrie Paul, ja la coneixes, no? Que on va explicant bàsicament la seva vida, no? És un autor que el seu còmic, que són en general històries autobiogràfiques de diferents moments de la seva vida,
1: sí,
0: i sempre protagonitzades pel seu alter ego, que es diu així, que es diu Paul. I jo... és una sèrie que jo la posaria a l'altura de les grans sèries del còmic independent nord-americà, no? A l'altura del Locas, del Jaime Hernández, a l'altura d'altres obres grans de Glenn Close o de Peter Buck o el seu Odio, no? Però que no ha tingut mai aquest èxit, tot i que et dic, es va publicant, jo crec que té els seus seguidors, perquè quan entres en el món de Paul i a les seves descripcions i els seus relats a partir de la seva vida, té una sensibilitat, té un sentit de l'humor, té una calidesa extraordinària que fa que quan entres no surts mai. Jo els tinc tots els còmics que han publicat aquí i fora. Bueno, aquí s'ha publicat gairebé tot, la majoria ho ha Estiberri, però també hi ha algun que ha publicat Fulgencio Pimentel. I el tio continua en actiu, continua fent còmics. I vaja, crec que això és una d'aquelles sèries de les quals no es parla tant com s'hauria de parlar, però crec que una vegada la coneixes i fas una queixalada, ja no pots deixar-la mai. I doncs, és com forma part de la teva vida.
1: Ens agrada que ho hagis fet, aquesta recomanació. Per últim, enguany també us demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulguis reivindicar-la o destacar la seva feina per alguna raó concreta. O agrair-li la seva activitat, és a dir, el que tu decideixis. No cal que siguin autors o autores, però evidentment poden ser-ho. Quin és el nom que et ve espontàniament?
0: Doncs et diria el Gerardo Vilches. Gerardo Vilches és un historiador, és un crític, divulgador, amic també, he de reconèixer que és una de les persones que jo, llegint-lo, més m'ha fet aprendre sobre el còmic, pensar el còmic i descobrir coses. I tenia ganes de recomanar algun crític de còmic, perquè crec que estem en un moment en què s'està llegint molt de còmic, però potser la figura del crític, la crítica de còmic en si, està una mica enfosquida, una mica oblidada, i volia reivindicar una mica la crítica de còmic a través del que jo penso que ets un dels grans crítics i divulgadors que tenim en els últims de l'última dècada. Com a mínim a mi m'ha fet aprendre i pensar molt el còmic, i és el que li demano a qualsevol persona que escriu sobre còmic.
1: Doncs mira, t'agraeixo que el reivindiquis, perquè de fet en aquest programa s'havia reivindicat la figura del Marc Charles, que cal reivindicar-la també, però ells dos conjuntament tenen aquell programa de la Resma,

0: i per tant està molt bé que el Gerardo també apareguin aquestes reivindicacions. Xavi, ho hem de deixar, em sap supergreu perquè se'ns ha acabat el temps. Ha estat un autèntic plaer, espero que hagis estat a gust.
1: Totalment.
0: Doncs jo crec que trobarem altres motius per parlar amb tu, molts motius, però si de cas jo ja m'agendo xerrant tu, si et va bé, pel juliol de l'any que ve, d'aquí un any, amb motiu del setè vinyatari i amb motiu de la vuitena convocatòria del Premi Ara.
1: Doncs esperem que sigui una tradició. Jo, per mi, encantat.
0: Perfecte, doncs ara sí, fins aquí aquest 36è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, per fer-lo possible, un veritable luxe, com sempre. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics en català, també de no ficció, i per començar teniu el Vinyatari 6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furt, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest cap de setmana, diumenge, passa el Tour de França per la vila i hi ha activitats especials a motiu del pas del Tour, que de fet ja fa setmanes que s'estan fent activitats prèvies. Avui, per exemple, el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un programa especial des de la planta baixa del Molí, on hi ha una exposició justament sobre el ciclisme, a 6:45, i després, a partir de 8:00, faran un tapa-tour, una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 6 tapes per tots aquells que us hi vulgueu sumar. Aniran amb una bicicleta que els acompanyarà amb música també amb altaveus. Per tant, avui programa especial i després aquesta ruta de tapes. Diumenge arriben els ciclistes del Tour de França, que es calcula que passin per la carretera entre 4:45 i 5:00, 16:33 ens deien, però és difícil de preveure l'hora exacta, en tot cas a partir de 5:15. Però el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un fanzone durant tot el dia al Parc de la Mariona, amb el carrer 1 de maig. Les primeres activitats seran a 11:15, amb els timbalers del Camell, després hi haurà el grup en Bauca, a 11:00, 12:15 Rocktàmbuls, i ja de cara a la tarda Zug Life i un disjoc. I també hi haurà pintura en directe, creació d'un quadre de Miguel Soro, dinar popular a 14:00, i evidentment el pas de la caravana del Tour a 3:00 PM i els corredors a 5:15. Durant tot el dia hi haurà una pantalla gegant perquè es pugui seguir aquesta segona etapa del Tour de França que va de Tarragona a Barcelona. I de cara a demà destaquem que el barri del Canal torna a haver-hi Havaneres, un clàssic de cada any en aquestes dates. Havaneres amb el grup Son de l'Havana i rom cremat gratuït per tothom. Demà dissabte, 8:15 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández. I diumenge la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu, diumenge a 7:00 a la plaça de la Creu amb la Copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a una altra edició de Tot Teatre, que ja ho sabeu, cada dilluns a Ràdio Molins de Rei, per parlar de teatre. I hi veieu que avui hem començat amb una gran veu del musical, que és la Julie Andrews, i les seves cançons de musicals, que ens acompanyaran tota aquesta tarda. I per començar, volíem parlar amb un senyor, és el jefe, el senyor Toni Casares, de la Bequet, del Poble Nou. Toni, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
0: I molt agraït que acceptis passar una estoneta amb nosaltres per parlar de teatre.
1: Em sembla perfecte.
0: Sí? Volíem trucar-te perquè, com que comença la nova temporada, bueno, acaba, i aviat començarà una altra nova, que ens expliquessis una mica les novetats, i a més esteu d'aniversari, no?
1: Exactament. Fa 10 anys.
0: 10 anys ja.
1: Va canviar de seu.
0: Sí. Si de Gràcia vam anar a Poble Nou, no?
1: Ah, exactament. La Bequet va néixer l'any 89, ja fa molts anys,
0: sí,
1: a un petit espai del barri de Gràcia.
0: Sí.
1: I vam estar allà fins a...
0: Quasi que us van fer fora, vaja.
1: Més o menys, exactament.
0: Deixem-ho així.
1: Sí, més o menys. Sí, deixem-ho així.
0: Sí.
1: Però finalment, gràcies també a la complicitat de administracions públiques i dels veïns, sobretot del barri de Poble Nou, que van fer molt per poder recuperar una antiga cooperativa que havia quedat abandonada, i gràcies a, doncs, sobretot a la feina del veïnat i també a la complicitat de les administracions, es va poder reformar i es va convertir en la seu
0: que és
1: de la
0: dia.
1: Nova Sala Bequet.
0: Que és avui dia. Dies en darrere va fer una roda de premsa, a més amb una celebració a mig del carrer. Que bé, no?
1: Va ser una festa, una festa major.
0: Sí.
1: Perquè vam dir, escolta'm, tenim moltes ganes de compartir aquesta celebració, sobretot amb el barri, i per tant era important, doncs, això, fer servir el carrer, sortir i convidar a tot tipus de gent, a gent més gran, a canalla,
0: a gent
1: més especialitzada, menys, a tothom, per celebrar junts, doncs, que Poble Nou...
0: I que la canalla comença a prendre nota de que allà hi ha un teatre.
1: Exactament. Poble Nou té una tradició de teatre amateur importantíssima.
0: Sí. A bon no, Toni, a bon no.
1: Per sort, a bon no.
0: Aquí a Catalunya, a bon no.
1: Sí, senyor.
0: Ah.
1: I de fet, el teatre amateur és la base importantíssima de la creativitat i de la bona qualitat que
0: comencem
1: té
0: ja pels pastorets, ja que qui no ha fet pastorets?
1: Exacte.
0: Ja podem començar a preguntar qui no ha fet pastorets.
1: Exactament.
0: Doncs, sí,
1: els pastorets,
0: digues.
1: El repertori del teatre amateur, etcètera. Bueno, ha estat realment cantera del gran i bon teatre que tenim en aquest país.
0: Sí. Doncs, escolta...
1: I de fet, nosaltres, aquesta temporada que ara t'explicaré, el que vam dir és, home, quina millor manera de celebrar amb el barri una temporada d'aniversari, de desaniversari, quina millor manera que no oferir l'escenari a la gent del Teatre Amateur del barri.
0: Per tant,
1: la temporada vinent, la Sala Bequet s'obrirà amb una de les companyies tradicionals del teatre d'aficionats de Poble Nou, que són la gent del Centre Moral i Cultural de Poble Nou, que estrenaran el seu nou espectacle, l'estrenaran a la Bequet.
0: Per tant, nosaltres
1: estem molt contents de poder acollir no només els actors del Centre Moral de Poble Nou, sinó el seu públic habitual, la seva gent habitual, i convertir-nos, diguem, per un...
0: Faltarà puesto, Toni.
1: Tant de bo.
0: Teniu que fer una sessió baix i una sessió dalt.
1: Exactament.
0: Perquè entre la gent del Centre Moral i els convidats i la gent que voldrà veure-ho, faltarà puesto.
1: Tant de bo.
0: Faltarà puesto i dies per fer-les.
1: Puesto i dies, exactament.
0: Doncs digue'm, Toni, com presenta la temporada que ve?
1: Sí, i aleshores, clar, nosaltres hem dissenyat una programació, la de la temporada que ve, pensant això, d'una banda, evidentment, en fer una programació, com sempre, atractiva, interessant, que no només la gent del barri, sinó la ciutat i el país, perquè la Bequet és un teatre que ve molta gent també de fora, la gent que està interessada en això que diem la dramatúrgia contemporània, que a vegades aquesta paraula dramatúrgia és exactament què vol dir dramatúrgia. Nosaltres a la paraula dramatúrgia hi posem una mica tot. És a dir, el teatre contemporani, el teatre que s'escriu avui amb ulls d'avui, amb mirada d'avui, per parlar de temes d'avui, això és el teatre de la dramatúrgia contemporània. Per tant, hem fet una programació molt diversa en aquesta línia, i també hem volgut, com que era una temporada d'aniversari, doncs incorporar veus i creadors molt representatius de diferents moments de tota la història de la Beckett. I per tant hi haurà des de creadors que estaven vinculats a la Beckett des dels seus inicis, per exemple en Sergi Balbel, que dirigirà el que serà el primer musical de la Beckett, farem un musical aquesta temporada, i serà el musical d'autoria del Sergi Balbel i de la música original de l'Òscar Roig.
2: Ah, molt bé.
1: I això serà... No sé si algú dels vostres oients recorda, fa uns anys es va fer també un musical amb aquest mateix tàndem, el Sergi Balbel i l'Òscar Roig, que es va fer al Teatre Romea, que es deia El temps de Plany.
2: Sí,
1: és un musical que després moltes companyies també d'aficionats l'han fet reneixer. Doncs el Sergi Balbel, quan li vam demanar, volem una peça nova teva, ell va dir, tinc moltes ganes de fer una mena de temps de Plany 2.
2: Sí.
1: I ha escrit un text altra vegada molt xajubià, perquè és una història molt familiar, d'una dona gran que està a punt de morir, que reuneix tota la família, i la família és complexa i diversa, perquè és una família d'aquestes més modernes, que hi ha fills de diferents matrimonis, etc. Però tot això, per parlar una mica de la voluntat de morir d'una manera digna, d'una manera... fins i tot et diria positiva. És una obra que aconsegueix que la família de la persona que ha de morir visquin aquest moment amb certa lluminositat. La peça es diu El forat blanc, perquè Sergi Balbel explica que, després d'haver llegit un llibre de ciència astronòmica, en què explicava que, així com els forats negres de l'univers, aquests forats que... acumulen o que
2: molta energia,
1: tota la llum, els forats blancs són els que projecten després la llum en fora. I ell volia fer això, no? Convertir un acte com el de la mort, que sempre l'hem viscut d'una manera evidentment trista, doncs intentar donar-li certa lluminositat. I això amb la música de l'Òscar Roig,
2: molt fantàstic,
1: com encapçalats per un repartiment amb la Bone, per exemple, que estarà de nou a la Beckett després d'uns anys que ja hi ha estat. Té un repartiment de gent, d'actors de musical, que són veus, diguem, que afinen i que canten estupendament, però que també són grans
2: actors. Home, tornar a recuperar la Mone, doncs, escolta, són molt bé, però que molt bé.
1: Exacte.
2: La trobàvem a faltar. Els fans la trobàvem a faltar.
1: Exactament. I després, és curiós, perquè ha estat d'una manera una mica casual, però resulta que en una mateixa temporada, de fet, no n'hi haurà un, sinó que n'hi haurà dos de musicals. Perquè més endavant, nosaltres tenim, cada temporada tenim una companyia resident, que una companyia que s'està a la Beckett durant tot l'any, i aquí van coent poc a poc el seu nou espectacle, participen d'altres activitats de la sala, etc. I aquest any, la companyia resident són una companyia que en realitat són la versió teatral d'un grup musical que molta gent coneixerà prou bé, que són la Ludwig Band.
2: Sí.
1: La Ludwig Band, que és un grup musical que últimament no para, doncs tenen la seva versió teatral, que de fet jo diria que va ser abans i tot que la musical, que es diuen Col·lectiu Pedant i Avisa Repicant, i que faran una comèdia musical una mica thriller, amb una història de, diguem, fosca en els carrers de Barcelona, per retratar una mica la Barcelona canalla, la Barcelona, diguem, de gent que es troba homosexuals, detectius, la Barcelona més fosca, més per fer una comèdia de gènere amb música. Aleshores, això, que tindran l'ajuda d'un director jove, que és l'Albert Reverendo, hi haurà, evidentment, en Quim Carandell i en Lluc Valverde firmant la dramatúrgia, que són, diguem, les cares més vistes de la companyia, però que hi haurà, doncs, altres actors que col·laboraran.
2: Molt bé. Escolta'm, també, aquest dia de la festa, també vaig veure per allà el senyor Mario Gas.
1: Sí, senyor. Perquè, clar, nosaltres ja estem intentant convidar persones representatives tant de la història de la Beckett com també de la història del teatre en general. Llavors, ja, sí, sí. Està molt ben equilibrada la temporada que ve amb gent jove, amb gent que està començant, o com, autors i actors emergents, amb gent, diguem, creadors que ja tenen una trajectòria sòlida, com és el cas de la Mario Gas. La Mario Gas no havia trepitjat mai la Beckett, l'escenari de la Beckett com a públic, havia vingut moltes vegades, però com a actor no l'havien tingut mai i tenien moltes ganes de convidar-lo. I ve amb un monòleg que ja el va estrenar, que l'ha rodat per Espanya, que s'ha fet a Madrid, al Teatre Espanyol de Madrid, i que arriba a Barcelona de la mà d'una productora basca, que es diuen Tantaca Teatroa, i és el retrat d'un personatge interessantíssim, que és un pedagog de principis de segle belga, un pedagog llibertari, molt vinculat a les tesis pedagògiques de Ferrer i Guàrdia, és un personatge molt interessant, intel·lectualment molt potent, que va decidir suïcidar-se i abans de suïcidar-se va escriure un llibre on explicava una mica els motius de la seva decisió. I a partir d'aquest llibre, el Mario Gas ha fet un monòleg molt intens.
2: I tal com interpreta ell, tu no vegis.
1: I interpreta ell, això mateix.
2: També vaig sentir per allà el nom d'un altre gran, també, eh?
1: El nom de, perdona?
2: D'un dels grans, també. Xavier Albertí.
1: Home, és que farem una cosa, i gràcies a això ja tindrem en Xavier Albertí, és una cosa que a nosaltres ens fa molta il·lusió. Fem una mena d'aparador, d'homenatge, a l'ofici d'un dels actors catalans, amb també una llarga trajectòria, que és l'Oriol Genís, que és un actor sempre vinculat a projectes de risc, a projectes molt contemporanis.
2: Veritat, veritat. Que sí, que sí.
1: Amb un interès per la llengua, cuidant molt bé la paraula dita des de l'escenari.
2: És veritat, és veritat.
1: I d'Oriol Genís en farem tres espectacles.
2: Ben fet.
1: I un d'aquests tres, el del Beach, que és una obra de la Lluïsa Coniller, dirigida per en Xavier Albertí.
2: Vaja.
1: I això ens ha permès incorporar...
2: Quin trifàsic tu, quin trifàsic tu.
1: Que torna a ser un tàndem també molt vinculat a la història de la
2: nostra... Toni, quin trifàsic, eh? La Conilla, l'Albertí i el Genís. Cassinà.
1: Bestial.
2: No ens ho perdarem. No ens ho perdarem.
1: És un monòleg molt, molt, molt bonic, amb l'Oriol Genís en un hospital. Aquest espectacle es va fer ja al Festival Grec de l'any passat a la Sala Atrium i el recuperem perquè realment és un espectacle. Ha tingut molts premis, ha estat molt premiat.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé.
1: I l'Oriol Genís, a part, de l'Oriol Genís, també tindrem al començament de la temporada un espectacle que es diu Una nit amb Andrés Villarroza, que és un monòleg d'un cantant de varietés, una figura vinculada també a la Barcelona més alternativa, per dir-ho d'alguna manera, la dramaturgia és d'en Marc Rossic.
2: Vaja,
1: i
2: vaja. Un altre també, un altre. Un altre també.
1: Perdona?
2: Un altre també, el Marc Rossic. Un altre també.
1: Vamos. Exacte.
2: Total, Toni, que aquesta temporada està farcida, però farcida.
1: Farcida.
2: De talentosos.
1: Una altra producció que a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió, de fet, les produccions importants de la temporada, on, que són les produccions pròpies nostres, la primera és aquesta que us explicava d'en Sergi Balbel, la segona serà una adaptació del Castell de Kafka.
2: Ostres.
1: Que això ens vincula també als orígens de la Beckett, que com sabeu, el fundador de la Beckett, José Sánchez Sinisterra, era un gran admirador de la narrativa de Kafka i havia fet grans espectacles a partir de les novel·les de Kafka. Doncs en farem una de nova amb en Ferran Dordal, que és un dramaturg i director jove també molt interessant, i tindrem això, doncs una peça tan important com és el Castell del Kafka, que explica molt bé una cosa que encara continua d'una vigència absoluta, que és la distància que hi ha entre cadascú de nosaltres i les estructures del poder i l'administració del poder. Aquesta llunyania que tot sembla tan complicat de saber on es prenen les decisions i de quina manera es prenen i per què es prenen les decisions que ens afecten, això està molt ben explicat en el castell i ho haurem convertit en una peça de teatre.
2: Doncs molt
1: bé. I al final
2: de
1: la temporada tindrem la nova obra de la Victòria Spumberg, que en aquests moments...
2: Vaja, otra que tal, otra que tal.
1: Otra que tal.
2: Otra que tal, també.
1: Hi ha una autora viva, important, que està fent aportacions...
2: Premiadíssima, últimament.
1: Premiadíssima, reconegudíssima, etcètera. És la Victòria Spumberg.
2: Doncs
1: ella ens proposarà un text nou, una peça íntima, si voleu, entre un pare i una filla, una peça, diguem, de petit format, però molt intensa, amb un tema molt bonic, que és com un home ja madur, un home entre la quarantena i els 50, després de que s'hagi mort la seva dona, queda una mica buit, té una crisi, diguem, existencial, i la seva filla, que és una filla activista, militant, vinculada a 50.000 causes, se l'emporta, el fa reviure, el fa reneixer, gràcies a l'activisme. No? Una peça molt, molt bonica.
2: Sí, sí, sí. Doncs molt bé, Toni. Ens has fet un,
1: em fa molta, molta il·lusió la gent de Molins de Rei que pugueu passar-vos per
2: l'any. Venim de l'altra punta, venim.
1: Per això,
2: Venim de l'altra punta.
1: Em fa molta il·lusió.
2: Sí, sí.
1: Sí, senyor. Sí, sí.
2: Doncs mira, ja...
1: Per tant, ja ho sabeu, teniu les portes de la Bequet obertes.
2: Molt bé, moltes gràcies, Toni. Que us vagi molt bé. Molta merda. I visca la cultura.
1: Absolutament.
2: És que sí?
1: I visca el teatre. Sortim de tant en tant de les pantalles i anem a trobar-nos junts en els teatres.
2: A veure'ns les cares, fit a fit. Fit a fit, que diuen.
1: Exactament.
2: És que sí? Toni, moltes gràcies, ha estat molt amable d'aguantar-nos aquesta estoneta. Ha estat un plaer parlar amb tu i doncs això fins la propera, que sigui molt aviat. Moltes gràcies. I bona tarda, nit ja. Adéu.
1: Molt bé.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu. Adéu. Adéu.

0: Doncs deixem per uns moments la meravellosa veu de la Julie Andrews i ens anem a la Biblioteca de Catalunya, la Perla 29, que estrena l'Albada, de Jaume Vinyes i en direcció d'Oriol Brogi. I llegint aquí el dossier de premsa, hi ha un tros que m'ha agradat molt, molt m'ha agradat. I el que tenen les històries és justament això, que un cop explicades, ja mai no poden ser esborrades, del Jaume Vinyes. Jaume, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, companys.
0: Què tal, com va això?
1: Molt bé,
0: sí?
1: Doncs eufòric, apassionat, avui molt, bueno, molta il·lusió avui d'enfrontar la segona funció, ahir vam estrenar,
0: sí.
1: Vam celebrar i de sobte ara hi ha aquesta cosa tan bonica de, dels intèrprets, no?, i dels muntatges teatrals, d'aquesta petita ressaca emocional d'haver arribat a l'escena, haver-ho aconseguit, no?, i haver explicat aquesta història davant de tot aquest públic.
0: Jaume, a més de dramaturg, a més és actor. A l'obra també.
1: Sí,
0: apa, dos sous, doncs, dos sous.
1: Mira, t'he de dir que em feia especial il·lusió que això passés perquè és la primera vegada que actuo en un text meu.
0: Sí.
1: I fer-ho de la mà de l'Oriol, amb qui ja havíem treballat junts i amb qui tinc molta confiança i també admiro molt una mica el seu ull clínic a l'hora de dirigir o a l'hora de portar els intèrprets, que aleshores m'he sentit doncs super recolzat i super ben portat amb un treball amb tot el que em proposava, no?
0: Molt bé. Jaume, l'altre dia vaig venir a la roda de premsa i vaig sortir allò que encara em falta que m'expliqui ben bé el Jaume. Què m'explica l'Albada?
1: Què ens explica l'Albada?
0: Sí.
1: Què ens explica l'Albada?
0: Sí,
1: l'Albada és un viatge,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí.
1: És un viatge, diguéssim, emocional i fins i tot físic, perquè la protagonista es desplaça a diferents llocs d'Espanya.
0: Sí.
1: El 1992 hi ha una jove estudiant d'història que té l'opció d'optar a una beca molt important que li pot obrir les portes a tot el món.
0: Sí.
1: No? Aquesta noia, el seu punt de partida és que ha sigut òrfana i ha viscut en un orfenat tota la vida.
0: Sí.
1: No? Ara té 20 anys i està acabant els estudis a la Universitat de Barcelona d'Història. Aleshores, l'Alba, a partir del que per ella al principi és només fer un treball per treure bona nota, és una noia que porta moltíssima ràbia a dins i moltíssim dolor, no acaba de saber molt bé per què fa les coses, ella diu, mira, jo faré aquest treball, trauré un 10 i deixeu-me en pau perquè jo vull marxar d'aquest país, perquè havent d'estudiar història he descobert que aquest país doncs, encara té moltíssima
0: moltes
1: cosa a revisar-se, molts silencis amagats, etc. Aleshores, l'Alba comença un camí, d'acord, amb aquesta, ens agrada dir-li aquesta gran epopeia o aquesta gran tragèdia contemporània que és l'Albada, l'Alba comença un camí on, a poc, anirà coneixent testimonis, milicianes que van combatre en aquells anys de la Guerra Civil, etcètera, etcètera, i tot això anirà configurant un gran trencaclosques, no, que aparentment pot ser molt objectivable, és a dir, reconstruir els fets del segle XX d'aquesta Espanya gris, però a poc aquests fets que aparentment són externs aniran ressonant amb ella més del que es pensava.
0: Es pensava, sí.
1: I a poc començarà a haver-hi un entramat, una xarxa de trames i subtrames que afectaran déu-n'hi-do a la protagonista. I aquí jo crec que em freno, perquè a partir d'aquí ja tenim el secret.
0: I una cosa que tu aquí em parles, amb els apunts de l'autor, són també les teves àvies.
1: Efectivament. Aquesta història va néixer, el punt de partida va néixer en un moment difícil, a la meva família, un moment dolorós, un gran sotrac que vam patir, però que, per altra banda, això ens va, bueno, ens va permetre començar a fer com molts dinars i molts sopars amb molta part de la família, sempre molt ben avinguts, no? Però, de sobte, doncs,
0: i qui va començar a gratar? Qui va començar a gratar?
1: Bueno, de manera natural, tant per la part de ma mare com la part del meu pare, quan ens reuníem 10 o 12 a casa, insisteixo, bastant habitualment durant uns mesos, elles mateixes, en veure que jo i ma germana ja érem grans, diguéssim, ja no érem uns nens o uns adolescents, de sobte van començar a parlar amb moltíssima llibertat de coses que elles havien vist. Doncs, per exemple, la meva mare amb les seves germanes, les meves estimades tietes, De sobte elles van créixer en un poble de Sòria, Sant Esteban de Gormat, en una Espanya molt rural, amb moltíssima pobresa, i amb un ecosistema doncs, de molta fermesa i duresa.
0: Yeah.
1: No? Doncs, per ser infant en aquells anys, o per ser nena, etcètera, etcètera. No? Mm. I aleshores elles explicaven coses en un equilibri entre de vegades el riure i de vegades el plor, l'enyor o la nostàlgia, que de sobte bueno, va ser molt fort. I després de parlar i parlar, les meves dues àvies, la meva iaia Maria i la meva iaia Gregòria, són dues dones que, per context i per circumstàncies, van patir moltíssim. I en acabat una mica aquests dinars, un dia la meva germana em va dir: tu te n'has adonat que les dones de la família, que les iaies,
0: han patit molt.
1: Patir tota la vida?
0: Sí.
1: Jo no les vaig arribar a conèixer. Aquesta preciosa transmissió de llegat d'història que hi ha hagut entre primera generació de la guerra i tercera generació, jo no l'he tingut, perquè jo no vaig poder parlar mai amb ells, no?
0: Ja.
1: Però de sobte, el dia això, la meva germana, em vaig quedar molt frapat. I vaig dir: ostres, La guerra civil és un tema que a mi sempre m'ha apassionat.
0: Sí.
1: Sempre explico que vaig tenir el privilegi de tenir dos grans professors d'història, el de quart d'ESO i el de segon de batxillerat.
0: Se van creure més en tu que tu mateix.
1: Buf! I tant! Mare meva! I aleshores ensenyaven la història amb moltíssima passió.
0: Ja.
1: Com la sèrie de Merlí, el Francesc Orella,
0: sí,
1: amb la filosofia.
0: Sí, sí, sí. Amb història.
1: Exactament el mateix, amb història.
0: Sí,
1: i aleshores, a banda d'això, jo vaig tenir la sort de fer una obra preciosa en teatre universitari que es deia Diari d'una miliciana, la qual explica la campanya de Bayo de l'inici de la guerra del 36 a Mallorca, dels republicans de Mallorca, i cinc milicianes infermeres executades allà a Mallorca. I fer aquell espectacle de sobre va ser la primera vegada que una gran passió que havia sigut aquestes assignatures d'història amb la meva gran passió de l'ofici i el món artístic de les arts escèniques s'ajuntaven. I a partir d'aquí hi va haver com una pulsió dins meu, la qual aquests fets, diguéssim, del segle XX contemporanis espanyols, jo els hi he anat donant forma en diferents peces, diguéssim.
0: Mm-hmm.
1: Entre elles una que està molt focalitzada en la història de les Trece Roses, també, d'alguna manera crec que l'Albada és com la... modestament, com en aquell moment quan vaig escriure fa 10 anys, com la culminació una mica de tota aquesta energia, pulsió o afluent que tenia dins meu, que no sabia com treure'l, no? I finalment va sortir d'aquesta manera.
0: Molt bé, molt bé. I dius que fa 10 anys d'això que vas començar a escriure-la?
1: Sí, fa 10 anys.
0: 10 anys,
1: sí,
0: eh?
1: De fet,
0: abans d'ahir. Abans d'ahir.
1: Sí, total. Això, res, vull dir, en un moment on no tenia ni una cana. T'he de dir que en tinc poques, eh? Però alguna comença a haver-hi. No, però realment, fa 10 anys la vaig escriure tota, i aquests 10 anys m'ha permès anar-la revisant,
0: sí.
1: Ha anat així en petits detallets. De sobte, quan li va arribar la peça a l'Oriol, el 2019, si no m'equivoco, se la va llegir, vam quedar, vam començar a conversar, vam començar a fer volar coloms, i des d'aquell moment, durant aquests ja 7 anys... hem estat cada temporada en algunes trobades per anar pensant i cuinar a foc lent una mica el que sentíem que podria ser aquesta obra.
0: I fixa't tu, a la biblioteca, nada menos.
1: Sí, tant.
0: I tots tenim... Digues.
1: No, que a més és curiós perquè quan jo ho escrivia m'imaginava moltíssim la biblioteca.
0: Sí.
1: I haver-ho fet, a més, ara, el 2026, 50 anys de la mort de Franco, 50 anys del Festival Grec de Barcelona, 90 anys de l'esclat de la guerra, bueno, és com d'alguna manera que totes les...
0: Però mira, encara en parlem, encara en tenim que parlar.
1: Ui tant.
0: Ves, fins a tu. I tots tenim història mentre hi hagi algú disposat a parlar-ne.
1: Efectivament.
0: A que sí?
1: Efectivament. Mira, de fet, hi ha una... Sempre penso que els dramaturgs, de manera més conscient o inconscient, crec que sempre enterrem un desig en les nostres peces. En el meu cas, sempre hi ha un petit desig, que és molt personal, que sempre hi poso, però que em fa molt feliç compartir, que en aquest cas, amb l'Albada, era... amb la voluntat de que vingui públic molt transgeneracional a veure-la, de diferents edats, etcètera, de diferents mirades. El meu gran desig és que de sobte les persones més sàvies i més grans que vinguin a veure-ho tinguin aquest poder o aquesta fortalesa de seguir explicant aquesta història als seus fills o als seus fills, per exemple, i que, per altra banda, el jovent que vingui tingui ganes de preguntar als avis ostres, què m'ha passat?
0: I si venen els avis, Jaume, si venen els avis, t'esperaran a la sortida per parlar-ne.
1: Ostres, tant de bo, jo...
0: Ja veuràs com sí. Ja veuràs com sí.
1: Això jo, encantat, sí. No té res a veure, però sí que hi ha una cosa molt bonica, de, per exemple, ara pensàvem les pel·lícules de Pixar, aquestes pel·lícules tan boniques que les pot veure l'avi, la filla i la neta, tots junts, no? Doncs l'Albada, potser la canalla de 4 o 5 anys, potser és una mica massa agosarat, jo crec que potser són una miqueta més petits, però realment l'altre dia a la prèvia van venir una família que eren 3 generacions.
0: Ah, molt bé, fantàstic.
1: L'àvia, la filla i el net.
0: Sí.
1: I el net deuria tenir uns 11 o 12 anys.
0: Bueno,
1: i
0: em va
1: emocionar moltíssim. Perquè, clar, el viure-ho plegat i tot i tal, va ser molt, molt bonic. I és que la funció, al final, també passa això. Ja des de l'any 36 fins a l'any 92, que és el present de l'obra, les Olimpíades, hi ha tota una gran nissaga i el que va succeint, doncs, a mesura que va avançant el temps, diguéssim.
0: Vale, vale. Jaume, fins quin dia l'Albada a la biblioteca?
1: Doncs mira, hi som fins al dia 30 de juliol.
0: Ah, bé. Bé,
1: sí,
0: però que no se'n despistin, eh? Que no se'n despistin.
1: No, que a més les entrades estan volant, mare
0: meva. Per això t'ho dic. Hi ha un petit pregunta.
1: Digue'm.
0: Quina durada té l'obra?
1: L'obra té dues parts. Té una primera part d'hora 45, hora 50 aproximadament, i una segona part que està entre hora 25, hora 30. Com pots veure, curtíssima,
0: sí.
1: I hi ha un entracte, evidentment la Perla té un servei de bar, sí, i pels que no ho conegueu, té el
0: lavabos.
1: Bar més bonic, efectivament,
0: també.
1: Té el bar més bonic de tota la ciutat,
0: pues sí.
1: Que està amagat allà, al teatre, amb unes truites increïbles que fa la Núria.
0: Sí.
1: Certament, és molt maco que comentis això de la durada. Jo crec que a dia d'avui, no, la perspectiva del temps, amb com ens relacionem, per exemple, amb les coses artístiques, és veritat que ha canviat molt, està una mica distorsionada amb algunes coses, no? Però, per exemple, nosaltres les pel·lícules de 2 hores i mitja, 3 hores, al cinema les aguantem perfectament, no? I poques són les persones que s'aixequen enmig de la sala per anar al lavabo, no? Fins i tot. Jo crec que al final una història dura el que necessita que duri.
0: Bé, també és veritat, no? És veritat.
1: I jo crec que que és veritat que a dia d'avui potser de sobte ens espanten certes durades, no? En aquest sentit, però també és veritat que qui l'ha dirigit, que és l'Oriol, és una persona que en sap molt, molt, molt, de portar aquests grans transatlàntics.
0: I la història està tan ben escrita que cap d'un res, màxim 5 minuts, ja estàs allà enganxat per la història.
1: Jo realment estic molt emocionat aquests dies perquè, clar, estic rebent una mica el retorn de la gent i em diuen que des de la primera escena queden molt, molt enganxats, que la peça... És veritat que jo he intentat escriure-la, no?, perquè una cosa porti a l'altra, perquè de sobte vagin apareguent misteris, et vagis fent troballes, et penses que et perds, però no pateixis perquè et trobes al cap de res, etcètera, no?
0: Sí.
1: Una mica com aquestes pel·lícules, aquestes grans pel·lícules de misteris, de thrillers, o del Christopher Nolan, no?, que li agrada jugar a despistar-nos, però perquè la troballa final que acabem fent és molt poderosa.
0: Però després ella et porta pues, on vol que estiguis.
1: Exacte.
0: Va portant, no? Aquí vull que estiguis.
1: Exacte, i aleshores amb el dispositiu escènic, amb els detallets que l'Oriol sap fer anar i orquestrar molt, molt bé, sota no saps com, la peça és molt cinematogràfica. Quasi bé sembla una pel·lícula alçada en un escenari, no?
0: Doncs sí,
1: aquest ritme de pel·lícula, sí, tant.
0: Fantàstic, Jaume, que estic molt content que tornes a estrenar a l'Albada, fins al 30 de juliol, i després tenim projecte d'anar de gira?
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Bé, fantàstic.
1: S'està muntant la gira amb les companyes de la Perla 29, estan treballant per fer una gira que de moment crec que estaran dos blocs, hi haurà un bloc de tardor i un bloc de primavera. Encara hi ha algunes dates lliures, de manera que els ajuntaments que vulguin venir, que vulguin portar l'albada cap a la seva ciutat...
0: I no mira nadie, doncs, i no mira nadie.
1: Bueno, al Teatre de Molins, jo sempre que hi he anat, vamos, espera vos, collono.
0: Jaume, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes felicitats, molta merda, eh? I visca moltes la cultura.
1: Gràcies. Visca la cultura. Moltes gràcies, companys, que vagi superbé.
0: A tu.
1: I us envio una abraçada molt, molt forta.
0: Igualment. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.

Així es comença la musical My Fair Lady dels senyors Frederic Loewe, amb la veu aquesta vegada de la Julie Andrews, que l'ha fet moltes vegades, l'ha fet moltes vegades a Broadway. I fins aquí avui, doncs, el programa de Tot Teatre. Hem estat parlant amb el Jaume Vinyes de l'Albada, a la biblioteca, a la Perla 29, i després també hem parlat amb el Toni Casares, de la Beckett, que ens ha explicat una mica com va l'aniversari aquest dels 10 anys de passar del barri de Gràcia al Poble Nou, i una mica de les novetats que tenen aquesta temporada. Us deixem, doncs, amb la veu de la Julie Andrews i My Fair Lady. Fins dilluns que ve. Porteu-se bé. Bona tarda. With one ear.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabava, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora de la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
7: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a la piscina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
4: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones i un infant han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per animar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
1: Notícies en xarxa.
0: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
16: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
4: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
18: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
19: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
18: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur Pla Director de Mobilitat de les Comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
4: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
4: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
20: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
21: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril, al voltant de 10 de maig, i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
20: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
5: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
3: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
0: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
23: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut.
0: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, a qui estem escoltant, i també Buos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
4: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
24: La idea és que totes les generacions de que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
4: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
6: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
6: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
6: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
8: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
6: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
27: Nutrició amb Laura Crosas.
28: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva amb vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra, a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet, els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia. De...
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Oh, hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal i el que ens han dit tant atenció que tant quan se'n veig a vora les dues del migdia és el que ens preocupava més i que ens centraran més esforços que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més que els de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues hores doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans de les tallades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres i el que es recomanen és doncs això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al foc perquè no entri el fum al domicili i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Creu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que s'ha originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les àrees cremades i que doncs, des de les 5:44 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra i aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres a seguida que podem. Intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i d'acut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIs de Vic, que són dos CSIs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
20: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
21: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la immigració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. S'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica.

0: Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també, bueno, és un reconeixement.
1: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
2: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
1: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
7: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
8: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
9: Lo del business, ¿te parece bien?
10: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
6: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
11: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
6: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
12: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
13: Baby.
14: Humphrey.
13: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
6: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció, segons els bombers. Es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar aquesta tarda a l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte

0: respecte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
1: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que ha estat treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
0: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornarà a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable. Tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Temple d'Àrium de demà.
2: Informació local. Aquest cap de setmana, diumenge, passa el Tour de França per la vila i hi ha activitats especials a motiu del pas del Tour, que de fet ja fa setmanes que s'estan fent activitats prèvies. Avui, per exemple, el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un programa especial des de la planta baixa del Molí, on hi ha una exposició justament sobre el ciclisme, a 6:45, i després, a partir de les 8, faran un tapa-tour, una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 6 tapes per tots aquells que us hi vulgueu sumar. Aniran amb una bicicleta que els acompanyarà amb música també amb altaveus. Per tant, avui programa especial i després aquesta ruta de tapes. Diumenge arriben els ciclistes del Tour de França, que es calcula que passin per la carretera entre 4:45 i les 5, 16:33, ens deien, però és difícil de preveure l'hora exacta. En tot cas, a partir de 4:45. Però el programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, farà un fanzón durant tot el dia al Parc de la Mariona, amb el carrer Primer de Maig. Les primeres activitats seran a 11:15, amb els timbalers del Camell, després hi haurà el grup en Bauca, a les 11, 12:15, Roctàmbuls, i ja de cara a la tarda, Zug Life i un dijoc. I també hi haurà pintura en directe, creació d'un quadre de Miguel Soro, dinar popular a les 2, i evidentment el pas de la caravana del Tour a les 3 de la tarda i els corredors a 4:45. Durant tot el dia hi haurà una pantalla gegant perquè es pugui seguir aquesta segona etapa del Tour de França que va de Tarragona a Barcelona. I de cara a demà destaquem que al barri del Canal torna a haver-hi Havaneres, un clàssic de cada any en aquestes dates. Havaneres amb el grup Son de l'Havana i rom cremat gratuït per tothom. Demà dissabte, 8:15 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández. I diumenge la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu, diumenge a les 7, a la plaça de la Creu, amb la Copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
7: García.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
8: Ai, Follet.
7: Ai, García.
8: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
5: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
10: Hola, hem preparat una selecció de cançons de les que us poden agradar una mica a tothom. I començarem per Maciel amb el La La La, que recordem que va guanyar l'any 1968, era el 6 d'abril. Sí, me'n recordo d'aquell dia. Els diaris parlaven de que ella havia guanyat i parlaven també que havia desaparegut un nen francès per aquí a la part de Dosrius, una cosa així de Girona, que no el van trobar. Però bé, això és un altre tema, però perquè jo recordo el diari d'aquell, precisament d'aquella portada de diari la tinc presenta i recordo aquests dos temes. Però escoltem a Maciel amb La La La, que ningú s'ho esperava, o pocs, i amb la cançó que li van fer de la Calva i Arcusa al Duodinámico, ella es va aixecar amb el triomf.

Aquell any 68 per això tenia un fort competidor precisament a Londres, on es va celebrar el festival. Crec que sí, sí, era a Londres, Albert Hall, crec. Tenia a l'anglès per excel·lència Cliff Richard, el que recordàvem llavors i recordem ara de la pel·lícula Los Años Jóvenes, que ell doncs era com donava una tirada com si volgués assemblar-se a l'Elvis Presley, però amb un estil personal d'ell i que agradava molt. I jo recordo haver vist la pel·lícula, tot i que no tenia l'edat suficient per entrar a la Federació, al cine de la Federació. Recordo que vaig pujar i recordeu aquelles escaletes que dalt hi havia algú que demanava el tiquet que havies comprat a la finestreta de baix, que em sembla que encara hi és, a l'estiu a fora i a dins, a sota l'escala, no sé si es conserva aquesta finestreta, però aquell senyor demanava i jo no la tenia. No sé com va ser, però jo vaig passar. I vaig veure la pel·lícula i estava, si no, a la primera filera de les butaques, a la segona. Aquí el Cliff Richard ja tenia 28 anys quan va presentar-se a l'any 68, és a dir, que és nascut al 40, a Eurovision i va quedar segon, tot i que tothom li donava per segur que guanyaria ell amb Congratulations.

Els que teniu la meva edat, o més o menys, i les que també la teniu, però no sou de la meva quinta perquè no vau fer el servei militar, recordareu que aquell any hi va haver molta... es va parlar molt de que el Serrat, que era el que estava seleccionat per a cantar la cançó, va exigir, no sé si demanar o exigir, que ell la volia cantar en català. Que llavors seria així. Jo me'n recordo, mare, quan em duies de la mà, jo me'n recordo encara, sí, era la lletra en català. Però això no va poder ser, i llavors, en pocs dies, crec que 10, la Maciel va haver de... bueno, la van escollir per presentar la cançó amb aquella minifalda que recordarem, i aquell trio, aquelles tres noies que l'acompanyaven fent veus. I ella va guanyar. I va... sí, aquí en vam parlar molt, perquè llavors nosaltres, que estàvem a la cua d'Europa, del tot, ara no és així, amb el franquisme, i guanyar Eurovisió va ser com un primer pas per modernitzar-nos una mica. I ara escoltarem el senyor Serrat, però no amb la cançó en català, que podria ser, la deixarem per la setmana vinent, però ara la repetiríem. Però hi ha una altra cançó que de Joan Manuel Serrat que m'agrada molt, que és Me'n vaig a peu.

Uns anys després, 3 anys després, a l'any 71, tenia fent el servei militar, com us deia abans, a Maó. Recordo fent una guàrdia a la Mola, precisament, que hi havia algun dels soldats que portava un transistor. Això que ara, fa uns dies, a veure un mes ja, se'n va parlar molt perquè ens vam quedar moltes hores sense llum i aquests ràdios portàtils, que quasi que ningú sabia ja ni com eren, s'han tornat a ser necessaris i s'han tornat a vendre. Anava perquè un soldat posava i jo escoltava una cançó que em va caure bé, Un beso i una flor. I era un cantant que llavors començava i va tenir molt èxit perquè va gravar moltes cançons, però només va durar 2 anys perquè jo estic parlant de l'any 71 i ell va morir el 73, a l'abril del 73. I tot i amb això, només amb 2 anys, 2 anys de començar a ser molt més conegut, ell ja portaria més temps perquè va morir en 28, les cançons encara les escoltem ara. Un beso i una flor.

Anys després, ara ja ens anem als 80, recordo jo haver escoltat la cançó Latino de Francisco, que sí, a mi hi ha qui diu que era, que imitava el Nino Bravo, a mi m'agradava, em segueix agradant, sí, i aquesta cançó Latino també. La seva família eren cantants. Jo sé d'un germà que l'he escoltat alguna vegada per internet o algun lloc, però una germana també cantant als anys 90, ara ja sembla que vingui cap aquí, i estic parlant de fa 30 anys, a Saragossa, en un lloc que actuava, sabeu que jo hi he estat temporades, que també he actuat quan he pogut, no? O m'han contractat, o he tingut ocasió, i actuava amb una germana del Francisco, que era alta i ferma com ell, i cantava cançó melòdica. Només la vaig veure aquells dies d'actuació allà, i després ja no més. Escoltem ara Francisco Latino.

Rocío Jurado. Rocío Jurado ja fa temps que... Feia temps que ja era coneguda, als anys 80 que jo us parlo, ella... Als 60, jo la recordo ja a primers dels 60, cantant un Rojo Clavel i fent una pel·lícula que la vaig veure aquí dalt a la Penny i a la Joventut, que es deia Los Guerrilleros, amb el Manolo Escobar. I no sé si també sortia la que sempre feia de còmica. Sí, una còmica molt divertida, que després va fer Sor Citroën, però ara no em surt el nom, abans d'acabar el programa millor me'n recordaré. I ella ja cantava, però després va tenir molt èxit amb cançó folklòrica i després ja amb Como una ola i Como yo te amo ja molt més, i ara que ja també fa, no sé si fa 20 anys que no hi és. Avui l'escoltarem amb una de les seves primeres cançons, Un clavel, un rojo, rojo clavel.

Escolta'm, David, no te'n recordaràs, tu ets molt jove, però tu te'n recordaràs de qui era la còmica que actuava aquesta pel·lícula? Sí, senyor, Gracita Morales, molt bé. Felicitats, David, eh? Potser no ets tan jove com jo em pensava, eh? Escoltem. No, escoltem, no, hem escoltat ja la cançó i ara escoltarem a l'altra, Rocío Dúrcal, amb una cançó no de les més conegudes d'ella, no les famoses ranxeres o tampoc les de quan va començar amb la pel·lícula Canción de Juventud, La Chica del Trébol, i una que va fer l'Enrique Guzmán, un cantant mexicà, crec que era. No, ens anem amb, després amb Juan Gabriel, les ranxeres tan Fue un poco tu cariño para mí. No, escoltarem una cançó no tan coneguda, però que a mi m'agrada molt, però que podent no escoltem-la massa, no ens fixem massa en el que diu, que ens posarem una mica melancòlics. Como han pasado los años.

Ara un alicantí internacional, famosíssim, Camilo Sesto, que quan va començar la gent el relacionava físicament, deien que s'assemblava amb Junior, de Joan i Junior, que després es va casar amb Rocío Dúrcal. I ell va començar, no sé si amb, suposo que sí, amb cançons d'ell. Avui escoltarem Algo Más. Però ell va tenir molt èxit, molt, després amb alguna malaltia o alguna addicció, doncs va perdre, però ara s'escolten les seves cançons, continua sent èxit a tot arreu escoltar la seva música. Té un fill que va cantar també, va començar, i ho feia, jo diria que bé, era com molt semblant a la veu d'ell, i bé, però després ell sí que va tenir problemes seriosos de ben jove, i ara actualment té un nom ambigu entre home i dona, el que sigui, però això no seria problema si tingués un èxit, sortida, però crec que no, que les coses no li van prou bé en cap aspecte, pudor o en algun aspecte important. Algo Más, Camilo Sesto.

Parlant de romanticisme, romàntic privilegiat, és Engelbert Humperdinck. Realisme, em sembla que se pronuncia així. Aquesta sí que és ja per sentar-nos i recordar quan anàvem a ballar al Foment o a la Federació.

Treballava jo a la Printer i seria l'any 60... no, 65 no, perquè no hi treballava. Seria el 64, sí, deixem el 64, que estan repassant els llibres, que sempre miràvem al final, doncs, que les capçades, el que es posa al llom del llibre, les tapes, que no hi hagués alguna pàgina que s'hagués tallat malament, bé, el repassador dels llibres. Hi havia un noi, un més gran que jo llavors, molt més jove que ara, no, ara continua sent més gran. I ella també. Ella encara la veig perquè veu Molins de Rei i estàvem parlant d'aquest noi que cantava tan bé, que quina veu, que... i parlaven d'ell. I llavors jo vaig ser la primera vegada que vaig sentir parlar de Rafael, que llavors li deien que festejava, devia ser una cosa publicitària, amb Soledad Miranda, crec que era. Una actriu que començava, que per cert, a l'any 70 va morir d'accident. Escoltem Jo soy aquel, la primera cançó que va cantar a Eurovisió.

Salomé, a mi sempre m'ha agradat molt cantant els boleros de Armando Manzanero, però penso que se l'ha valorat poc. Però a mi m'ha agradat cantant Todavía, Esa tarde vi llover, Adoro, Contigo aprendí. Però avui l'escoltarem amb la que va cantar, la cançó que va cantar en català l'any 63, crec que era, al Festival del Mediterrani, que es va celebrar a Benidorm, crec. Se'n va anar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat els mitjans, David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc entra de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que

0: es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts Bus, els Catàrrets i la Ludwig Bank.
1: Informació local.
2: Avui hi ha un nou concert dins del cicle Nits Musicals del Botànic al Pati de Can Ametller que organitza el SEM. Avui concert amb la cantautora Lia Sampai, que fa duet en aquest cas amb el guitarrista Adrià Pagès, presentació de l'últim àlbum de Lia Sampai. El concert comença a 9:15, obertura de portes del Pati de Can Ametller a les 8, hi haurà servei de bar. L'entrada general val 17 euros, pels socis del SEM 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui nou concert dins de les Nits Musicals del Botànic al Pati de Can Ametller. L'Associació de Veïns de la Granja prepara per demà dissabte una matinal lúdica. A partir de les 11 hi haurà jocs gegants, tallers infantils, l'Espurna de l'Enxuscat també hi serà present i també hi haurà servei de bar. La intenció és donar-se a conèixer el veïnatge del barri i sumar socis per la nova entitat de recent creació, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. Demà dissabte, a partir de les 11 i fins a la 1 aproximadament, a la zona central de la Rambla de la Granja. I també demà dissabte es presenta el llibre L'Espasa del Rei, del periodista, de l'escriptor i historiador Jaume Clotet. Demà a les 12 del migdia, a la taula d'en Bernat, l'escriptor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez en aquest acte que organitza la llibreria Arola i l'establiment a la plaça del Mercat número 10. Demà a les 12 del migdia, presentació d'aquest llibre que forma part d'una trilogia, L'Espasa del Rei. I el Club Natació Molins de Rei, que se suma un any més a l'activitat solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple. El diumenge a 11:45 hi haurà una sessió d'aigua gim. Per participar-hi s'ha de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
6: La de fora.
7: La de dins.
4: La que escriu.
8: I la que para.
9: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: Què tal? Molt bona tarda. Això és l'etapa Reina Honora de Ciclisme en català. Avui és dia 3 de juliol de 2026. Això vol dir que demà comença el Tour de França a Barcelona, que passat demà tindrem el Tour de França per primera vegada a la història a Molins de Rei. I estem de celebració avui als Baixos del Molí amb un podcast en directe obert a qui vulgui. Si esteu escoltant Ràdio Molins ara mateix, podeu apropar-vos aquí als Baixos del Molí a seguir el podcast. Estem en família, tenim aire condicionat, estem fresquets i això és fantàstic. Roger Castillo, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, Lluís. Molt content d'estar aquí amb una exposició ciclisme, d'aquí, de ciclisme molinenc, de fons. Qui estigui per aquí escoltant i no hagi vist l'exposició, us convidem a mig programa a aixecar-vos, anar mirant les fotos, anar mirant els documents, perquè també val la pena.
0: També tenim el Sergi. Sergi, com estàs? Espera, mira.
2: Porto molta estona esperant aquí que em diguis alguna cosa, tio.
3: Bé.
0: Quanta estona portes aquí? Has vist l'exposició? T'ha semblat bé tot o què?
2: Està xulíssima l'exposició, home. Bueno, hi ha moltes cosetes aquests dies que veure, que, bueno, i ambientant una miqueta amb el Tour, que ja el tenim a tocar, i els nervis, ja no sé si són nervis o és un mareig que porto o què és el que passa, però molt bé, coses com aquesta exposició i l'exposició del Miguel Soro i tots els actes, les xerrades que hem tingut, són increïbles. I això, al final, ja funciona això, aquest micro? No funciona,
0: Bueno, doncs escolta, Sergi, t'esperes un moment, perquè no et funciona el micro. La naturalesa és sàvia, diuen, Sergi, i potser és per alguna cosa que no et funciona el micro, perquè dius moltes bestieses. Comencem, bueno...
1: Vols ubicar què farem avui?
0: Explica-ho.
1: Perquè explica-ho tu, que fins als 8 del vespre estem aquí, i bàsicament, ja que has dit que el Tour comença demà, crec que farem un repàs de tots els equips. Jo crec que avui podem dir tots els noms dels ciclistes que participen al Tour de França 2026.
0: Per si, perquè l'altre dia no podíem.
1: Avui ho podem fer, ja que ho podem fer i podem dir malament els noms i pronunciar-los fatal, doncs jo crec que és un bon dia per mostrar els teus dots lingüístics.
0: I vam fer una mica cegues, vam fer un podcast previ de la volta, doncs dient noms, aquest serà la gran revelació del Tour, i aquest no corre el Tour.
1: Bé, això sempre juga fort i normalment perdem, sempre hi ha un punt d'agafe que complim habitualment.
0: Sí. Escolta, abans de començar amb els noms, a mi m'agradaria presentar... Hòstia, una cosa que em fa molta il·lusió, tio.
1: Vols ja anar primer convidat?
0: Ah, no sé, què vols fer tu?
1: Que vingui, no? Que vingui l'escenari el primer convidat.
0: Com estàs, Albert Rabadán?
4: Molt bona tarda a tots.
0: Espectacular, Això sí? Que has fet.
4: Us ha agradat o què?
0: És molt bèstia, tio. Explica'ns tu una mica, perquè has fet has presentat un web uns dies abans del Tour amb tota la informació dels ciclistes catalans que han passat en tots els anys d'història del Tour de França, tio.
4: Exacte. Catalansaltour.cat. Sí, una mica la idea és això. Bueno, tots hem format part una mica d'aquesta borratxera, no?, de que començava el Tour des de Catalunya i tots hem tingut ganes de fer moltes coses. Aquesta exposició és una de centenars que em deuen haver passat a tot arreu de Catalunya. I sí que, a veure, poc o molt per feina, sempre havia anat treballant amb històries dels catalans que han anat al Tour, però mai ho he fet també amb exhaustivitat de dir, hòstia, no et deixes ningú. I sí que l'any passat, pensant més amb el Grand Depart, sí que vaig tenir la inquietud de dir, hòstia, recullo tot ben fet, ni que sigui per si et trobes que per feina ho has de fer servir, doncs fes-ho ben fet. I sí que, evidentment, amb l'ajuda de... De fet, ho cito a la web, en el seu dia el Xavier García Luque de La Vanguardia ja havia fet un recull bastant exhaustiu abans de la pandèmia, però no, potser una dècada abans de la pandèmia i tot. I sí que el 2019 va sortir un llibre de la història de la Federació Catalana de Ciclisme.
1: Sí, que allà surt un bon recull, també.
4: Exacte, sí, que van escriure el Bernat López de Cultura Ciclista, l'Ivan Vega, que prèviament havia treballat en comunicació de la federació, i el Josep Botxaca, que va fer el recull de dades, que ell era el president, però és un apassionat i té un arxiu de la hòstia molt important. I sí que, com per donar bo el llistat, vaig veure que quadrava amb el del llibre de la federació, i només actualitzar amb els que han vingut després, dic, hòstia, va, tots donem per bo aquest llistat, tenint en compte que són principatins, això també, sí que sí que allò, hi ha com històries de nors catalans que van córrer els anys 20, que podrien competir amb ser el primer que van acabar el Tour i tot plegat, i d'aquest recull de sortir d'aquesta web, però tot i així la creació va ser molt, molt recent.
0: El que m'agrada molt de Catalans al Tour de França, aquesta web, és que és molt visible, tio, que...
1: És interactiva.
0: Interactiva i que és molt visible, que tu entres i fins i tot un tio com jo ho entén a la primera.
4: Sí. En això, crèdits a Dani Moiman, conegut... conegut... a certs llocs conegut. A la Volta a Catalunya porta un parell d'anys o tres col·laborant com a fotògraf. Vale. No sé si recordareu un any que a la Volta a Catalunya va venir un cert eslové parella de Urs Cassigart i, sí, i va guanyar Portainer i una foto es va fer bastant viral. Una foto que es veia el Portainer gegant, sí, sí, i el Pogacar celebrant des
1: sí,
4: de fons.
1: Sí, sí, sí, sí, absolutament.
4: L'autor d'aquesta foto és el Dani. I coincidint amb ell, justament a l'última volta femenina, per veure lo recent que és, just parlant aquells dies vaig veure que això, que el Dani estava treballant amb una mica amb un assistent d'intel·ligència artificial d'aquests que ajuden en programació i que estava treballant en visualització de dades i així. I era un repte compartit pels dos, no? Que ell també tenia ganes d'explorar més aquest món i veure quin suc se li podia treure. I res, realment el resultat és de la volta femenina fins a principis d'aquesta setmana que la vam treure. Però vull dir que el mèrit és d'aquesta feina compartida de programació amb el Dani, que va ser el que em va ajudar.
0: En aquest web no només trobem tots els catalans que han participat al Tour, sinó que gestes, mapes... això de les gestes, si te n'hagués de demanar només una, quina seria?
1: Hòstia, només una, eh? També vas fort, Lluís?
4: Sí.
0: O tres.
1: Tres és millor, sí.
4: A veure, jo crec que la primera victòria d'etapa és molt simbòlica. La fa Mariano Cañardo, que és el primer gran mite popular, segurament, del ciclisme català. A veure, el primer debutant, que és Jaume Jané, també tenia una posició pública molt important, però Cañardo va ser un mite que va superar tot, va generar expressions populars i tot plegat. I la guanya el Tour del 1237, que a més és bastant peculiar, els Tours del 37 i el 38, que el 37 es corre amb una selecció espanyola que defensa els colors de la República, que pensem que és això, l'inici de la guerra del 36, i crec, si no recordo malament, tampoc ho he aprofundit moltíssim, no voldria equivocar-me, però crec que el 37 corren amb els colors de la República i el 38 corren amb uns colors neutres perquè el director del Tour ja no li semblava tan bona idea això de que una selecció fos tan netament republicana, i curiosament corren només a exiliats o expatriats. Tots viuen a França. Cañardo va viure exiliat a França. I en cada una d'aquestes edicions hi ha dos catalans, i el Cañardo i acompanyat per un altre. Però això, la primera victòria d'etapa de Cañardo va ser l'any 37, vull dir que és un any molt simbòlic, realment.
0: Oh, molt bé.
1: Portem una, falten dues.
0: Sí.
4: Home, també per la dimensió, jo diria la primera victòria de Poblet que li dona el primer mallot groc, que també és una altra figura bestial per la història del ciclisme català. Més, també vincula amb Cañardo que els dos després han tingut paper protagonista com en els despatxos, per dir-ho d'alguna manera, no? Cañardo segur que és president de la Federació Catalana de Ciclisme, i no sé si Poblet també, i Poblet també agafa moltes responsabilitats a l'organització de la Volta a Catalunya. Vull dir que són mites a la carretera i fora. I hem dit de fer retres, eh?
0: Sí, ara que deies Poblet, tenim un Poblet aquest any al Tour.
4: Ah, sí, senyor.
0: Tenim l'Albert Poblet, sí, aquest any al Tour, que és un assistent del Q36.5. Té un pler 30 segons més perquè pensi la tercera.
4: Sí, no, va... O sigui, no serà de justícia potser per la dimensió dels corredors, perquè s'hauria de mencionar el Purito per volum de palmarès, potser, però trobo que era especial també el premi de la muntanya de Pedro Torres, de l'any 73. També em serveix simbòlicament per aprofundir en una metahistòria que també m'ha semblat interessant de fer aquest recull, que és com un altre reflex de l'evolució del país, que és com una certa migració... dintre del territori estatal als anys 70-80, i crec que són 15 corredors catalans afincats aquí, però que no van néixer a Catalunya, que les seves famílies van viure aquesta part de migració interna.
1: I que els incorporeu, no?
4: Ah, exacte, sí. Mm-hmm. Pedro Torres és nascut a Humilladero, el poble de Màlaga, si no m'equivoco, el petit de 10 germans, viatgen tots a Catalunya.
0: Es va haver d'espavilar a casa.
4: Sí, totalment. Sí, sí. No, i de fet hi ha una entrevista molt interessant, bueno, n'hi ha d'altres, però també aprofitats de donar crèdits. Tarragona Ràdio ha fet una gran feina aquest any amb un programa especial sobre el Tour, que n'han fet com 13 o 14 capítols. Han recuperat les històries de tots els tarragonins que han corregut el Tour, i és perquè Pedro Torres ha acabat afincat a Torredembarra. I de fet, vull dir, parla català amb fluïdesa, es pot escoltar en el podcast de Tarragona Ràdio. I això, i hosti, també forma part d'un ciclisme una mica més heroic... Bueno, no tan diferenciat una mica, ja, diguem que el 70 ja era molt modern, però una mica segueix allunyant-se del que coneixem ara, no?
0: Bueno, el ciclisme és una aventura, fins i tot ara, no? Pels que van a competir al Tour de França, en aquell moment era una aventura i una bogeria.
4: I tant, sí, sí. Aquesta setmana justament l'Isaac Vilalta va treure a Catalunya Ràdio un especial d'un programa que es deia Rècords, on repassava totes les victòries d'etapa. O sigui, aquest premi de la muntanya de Pedro Torres va acompanyat d'una victòria d'etapa. I crec que ell diu que es compra un pis amb els diners dels criteriums de després d'aquest Premi de la Muntanya.
0: Hòstia.
4: Diu, em va agafar el director del Tour, que ell negociava personalment els catxets, i em va dir, i em va treure un calendari i em va dir, mira, si vols, vine aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, tot un mes de criteriums. I diu, i amb això vaig guanyar el que no havia guanyat abans i vaig agafar l'entrada del meu primer pis.
1: Això ja no passa.
0: No passa ja?
1: No, ja li tenen un sou... Ja, en principi els hauria de permetre fer el primer pis, diguéssim.
0: Vale.
2: El primer o el tercer,
1: Alguns.
0: Escolteu, ahir vas estar a la... Vols afegir alguna cosa més del web que a mi se m'hagi passat de preguntar-te i que creus que és
4: rellevant? Ja posats a fer l'apunt social, que
1: sí,
4: pot, ens ve una mica de... No sé si diria de professió. També d'aquests 59 noms que ara hi ha posats, seran dos més amb els dos debutants d'aquest any, tot i que... Sempre tinc aquesta cosa de no hauríem de ficar el Molinar.
1: Sí, sens dubte.
4: Creieu que sí, eh?
1: Si vosaltres, em preguntes, et dirà que sí.
4: Sí, vosaltres, aquesta taula esteu...
1: Aquesta sí, taula estem 100%.
4: Aquí, que coneixeu el cas, també és tu...
1: Sí.
0: Àlex Molinar és un ciclista holandès... Que representa... Se m'escolta o no? Sí.
4: Ara sí.
0: És un ciclista que representa a Holanda, el que passa és que és d'Olot.
4: De mare catalana, sí. I crescut igual que la seva germana.
0: I parla un català...
1: Un olotí.
0: Sí. I sí. Està corrent el Tour de França aquest any.
4: El que passa és que en aquests criteris més oficialistes té aquesta cosa de com que no té la nacionalitat...
1: Mai aspira al mallot de català de la
4: exacte,
1: volta.
4: Sí.
1: Però hi ha alguns altres que ho aspiren i...
4: Sí, estem d'acord que sí, que respira el català no els germans Molinar.
1: Correcte.
4: En Molinar serien 62. Doncs d'aquests dos, també dos va morir a la Guerra Civil, que també m'ha agradat recuperar-ho, que no ho tenia gens clar. Nicolau Tubau, de Móra d'Ebre, que corre el primer Tour de França que es va fer per seleccions a l'Estònia, el 1930. I després un cas molt particular, un nascut a Onda, Vicente Barchero, nascut a Onda però s'estableix a Sant Just d'Esvern, molt brovet d'aquí a la joventut, molt significat políticament, vinculat a la CNT, acaba formant part del comitè de milícies antifeixistes a l'inici de la República i mor a la batalla de l'Ebre, finalment, i el seu nom està al memorial de la Fatarella allà, memorial de les Campusines de la Fatarella, és un dels centenars de noms que hi ha allà. Per això, dos ciclistes que van fer el Tour i que van morir a la Guerra Civil.
0: Doncs Catalans al Tour de França, un web...
1: Catalans al Tour.
0: Un web que ha fet l'Albert i que el podeu trobar buscant a Google Catalans al Tour.
4: Sí, catalansaltour.cat, jo crec que és el...
0: És la manera,
4: sí. No sé quan triga el Google a trobar-te una web així.
1: No ho sé, però és que realment val la pena que hi entreu i jugueu una mica amb el dit a tirar amunt i avall si ho veu des del mòbil, perquè és que és això. Tira molt ràpid, tira molt bé, va perfecte.
0: Escolta...
4: I d'aquí unes setmanes, ampliació del Tour femení. Això també és rellevant. Sí que vam fer una primera llista de participants de les diferents versions del Tour, que sabem que el Tour de França femení té aquest format actual que coneixem des del 2022, però ha tingut cursa d'un dia, ha tingut la gran bucle dels 90, tal, i crec que faltarà polir-ho, justament amb el Roger parlàvem d'un detall els últims dies, també ahir em van fer saber un tour de principis dels 90 que falta una participació més d'una catalana que ja surt a la llista. Això que haurem de polir perquè costa digitalment de trobar informació de les grans bucles del 90
1: no
4: i tenia volia dedicar el temps a fer-ho i a veure si aquesta setmana es puc acabar de polir-ho bé. Qualsevol ajuda és benvinguda, també ho dic obertament, vull dir que l'altre dia parlava amb el Roger i tothom que hagi participat d'una recerca així, vull dir que el que no... També reivindico això, que no, la web en realitat no acaba de descobrir res. Vull dir, és més un recopilatori de coses que són consultables.
1: Però va molt bé tenir-la, Perquè és una cosa que quan... A veure, els que som aficionats i ens agrada cada any, independentment de que hi hagi gran dia part aquest any o no, quan buscaves dades, costa trobar-les amb mirada catalana, o sigui, catalanocèntrica, i que les tinguis allà llistades i que puguis trobar això amb el llots. Mil coses que surten dins d'aquesta web i que potser aquí 5 anys has actualitzat i tens ja un abast espectacular. Més quilòmetres fets, etcètera. Aquest tipus de coses.
4: Seria molt xulo, sí.
0: Haurem d'afegir una catalana aquest any, la Paula Blasi, probablement guanyadora del Tour. Serà la primera guanyadora catalana que tenim al Tour. Escolta, et volia preguntar, i ja per anar canviant de tema, avui et veig bé tenint en compte les situacions, la situació en la que et vaig veure ahir, que estaves a ple sol a la presentació del Tour de França, sí. O sigui que m'ha sorprès el teu aspecte físic. Pensava que vindries fet una gamba.
4: Ja. I mira que em toca poc el sol, i em va tocar ahir la tarda.
0: Sí. I com vas viure la presentació, tio?
4: Bé, no, no, home, és xulo, és molt especial, realment. L'escenari va ser increïble. I bé, jo que es nota l'afició catalana, no? Que el, vull dir, hi ha una cultura ciclista al darrere que fa que la, vull dir, que la rebuda sigui il·lusionant.
0: Ahir vam tenir la presentació d'equips a Barcelona entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Tu també hi vas ser, Roger?
1: Sí, ara en parlarem, ara en parlarem.
0: I què?
1: Coses bones, coses divertides, i Barcelona com a concepte.
0: Hòstia, però què...
1: És que Barcelona de vegades costa, eh? O sigui, vaig arribar a la presentació en bici i per arribar a la presentació, mare Déu, quines voltes et fan fer amb carrils bicis que creuen i coses estranyes d'aquestes. Llavors hi vaig arribar com mig creuat. Però després, la presentació, dius, em reconcilio amb això. I la tornada, en canvi, va ser molt fàcil. Llavors és com... T'has de trobar amb aquesta ciutat de vegades. Jo m'hi trobo poc, però... Però bé, la presentació és molt bonica.
0: Tu la vas veure per la tele, Sergi, o no?
2: La veritat és que he vist resums, he vist imatges. No, en directe no estava treballant. Les tardes les tinc complicades.
0: Ahir van presentar tots els ciclistes a Barcelona. Tots Així els ciclistes és. D'aquest Tour de França.
1: Excepte un.
0: Ah, sí?
1: Arnaud Dely.
0: Què li passava?
1: Que estava mig malalt, com sempre.
0: Hòstia, tio.
1: No va poder participar a la presentació, es va quedar a l'hotel per intentar, doncs, refer-se temps per començar demà el Tour de França.
0: I demà creus que hi serà o no?
1: Home, jo crec que sí.
2: Això espero, eh?
1: Jo crec que l'equip confia molt que hi sigui.
4: És que van citar problemes estomacals, em sembla, sí, que sí. La vendella.
2: Nervis.
4: Nervis, que saps.
0: Estava escagarrinat, el que es diu escagarrinat. Escolteu, anem a repassar equips o no?
1: Sí,
0: què voleu fer?
1: L'Albert el vols deixar descansar o què vols fer?
0: El que vulguis tu, Albert, tu ets un més o vols marxar? El que tu
4: no,
0: vulguis.
4: 10 minuts més, aquí
1: una vegada estarem.
0: Doncs vinga. Mira, saps el que he fet? He portat llistes d'inscrits i les repartiré pel públic per si després volen participar.
1: Doncs jo mentrestant li demano al David, que està als estudis de Ràdio Molins de Rei, que tenim l'Eli Arjón aquí, el control de so en directe, i el David el tenim als estudis, doncs si pot tirar una sintonia i així fem com canvi de tema que quedi formalment i oficialment fet.
5: Lluïm amb tu, amb l'Etapa Reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.

0: pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille.
1: I no sé agafar-te. És que no sé quin ordre vols fer. Collons, per el que t'estic preguntant.
2: Jo t'estic dient començar pel final i anar fins al principi i deixar els bons pel final.
1: Ah, sí?
2: Per generar expectativa. Tota la vida s'ha fet això.
1: Ah, sí? Ah, vale, vale, vale. Vale, doncs comencem pel final. Molt bona idea, Roger.
2: Gràcies, Lluís. El pícnic.
1: Però el final és el Caja Rural, no?
2: Clar.
1: Sí?
2: Home.
1: Però ja, però si és el que més expectatives em desperta a mi, tio.
2: I a Albert segurament també, i així l'aprofitem.
1: Com veieu el Caja Rural, que no porta ni a Castellón ni a Edu Prades, que pobre està recuperant-se d'una lesió. Exacte, que es va fotre un castanyazo i està hospitalitzat. Castellón, a mi em va sorprendre també que no el portessin. L'equip porta Fernando Gaviria com a gran nom pel Tour, que per cert ahir el vaig veure en persona i crec que és el ciclista que més em va impressionar caminant allà al meu costat. O sigui, físicament és un toro, Físicament és un toro. Van amb Balderston, amb Berwick, amb Molinar, amb Nicolau, amb Moldani, o Truba i Parra. I un mallot guapíssim.
2: Sí, sí.
1: Que han fet per l'ocasió.
2: I una gorra guapíssima. La gent ho comentava molt també, i que portaven la gorra posada i la gent volia la gorra.
1: Sí. Com veieu l'equip? Què espereu del Caja Rural?
3: Home, jo crec que han fet l'aposta de... Ja que han fet prèviament l'aposta a l'inici de temporada, que és tenir Gaviria, una mica que sigui una carta a jugar important al Tour, no? Segurament d'aquí ve noms que si fos per nosaltres els substituiríem potser per Castellón, com
2: fàcilment
3: Oldani o Truba, no? Oldani potser és més llançador, Truba és un perfil més rodador, polivalent, que et pot solucionar moltes situacions. Crec que han volgut fer aquest 50-50 de que una part de l'equip pugui ajudar en el que pugui a Gaviria, i després una barreja entre ser batalladors i tenir la seva presència en muntanya, perquè bé, vull dir, Balderston va fer una gran volta l'any passat, Parra està rendint bé.
1: Berwick està sempre a les classificacions generals. L'equip està caminant moltíssim aquest any, eh?
4: Estan enxufadíssims. Home, jo crec que la notícia d'anar al Tour aquest any ha sigut una injecció de moral i d'energies i, bueno, i ben reforçats per Gaviria, que sí que és un ciclista, doncs, amb entitat, amb experiència, que jo crec que té números en alguna arribada d'aquestes complicades, doncs, de potser de colar-se en un top 5, qui sap, saps? I al final això pel Caja Rural ja és un èxit.
1: Ahir parlàvem amb el Joel Nicolau. Aquest any el Joel Nicolau ha sigut pare, sí, i correrà el Tour de França. I ahir encara em deia, perquè el vaig felicitar així en genèric, hòstia, felicitat, sí, Joel, i em va dir, no vaig guanyar el campionat d'Espanya. I dic, tio, que has sigut pare i correràs el Tour, tio, quants anys més podràs dir-ho a la teva vida, això? I diu, hòstia, vist així tens raó. Jo crec que seran l'equip més combatiu del Tour.
2: Amb el Joel, que el porten justament de capità de ruta, capità d'equip, és un ciclista que és, bueno, que és 100% segur que es posaran escapades, perquè és la seva feina i la seva missió a la vida, i l'Àlex Molina el mateix, és a dir, són dos ciclistes boníssims per lluir amb el llot, per tenir opcions, i per què no, per rematar algun dia de forma imprevista, que el Tour de vegades et regala una etapa, només una de 21, però de vegades l'etapa hi és, i jo no descartaria que el Caja Rural fes festa grossa i s'endués una etapa al Sarró de forma totalment imprevista.
1: Jo em vaig fer una foto amb el Joel i li vaig dir, quan guanyis l'etapa la penjarem. Anem a dos equips que...
2: Els ajuntes, no? Aquests...
1: Bueno, és que vull treure morralla.
2: Perfecte.
1: Vull treure morralla
3: és llarg,
1: i crec que, déu-n'hi-do, aquests dos equips, el Team Picnic Post Netherlands i el Total Energies. Us agraden aquests equips o no?
2: Algun ciclista.
1: Com qui?
2: Com Fritz Westerbos.
1: Sí?
2: Home, està fent una temporada esplèndida. Està sent l'ànima del Pícnic.
1: Aquests dos equips en principi han de ser els rivals del Caja Rural, dels pobres que intenten sortir a la tele.
3: És que Pícnic està pringant molt aquest any, eh?
2: Molt, molt.
3: És, de fet, molts continentals estan fent millor temporada que Pícnic. Mm. També han picat una mica amb les lesions, amb Max Poole... Sí, hi ha una altra lesió important, però, però els hi costa molt.
2: O sigui, l'any passat ja patien per ells, sí, l'any passat, i no, ha anat a pitjor.
4: L'any que... passat els va salvar, tenien el
2: Only
4: i els va salvar, perquè si no, mana meva,
1: li deien Only You.
4: Only You,
1: Only You, save the team. Anem amb els francesos?
2: Ja està? Això és tots els comentaris de...
1: Què vols parlar de Jordan Lligat? Programa especial?
2: Home, Jordan Lligat va fer top 10 el Couture l'any passat.
1: Sí. I creus que repetirà aquest
2: no,
1: any?
2: No, perquè a més ha tingut lesió durant mesos.
3: Pràcticament
2: suposo
3: no ha corregut, diria, aquest any. Molt, molt poc.
2: Les últimes setmanes ha fet el que ha pogut de sumar dies, perquè ha anat a llocs estranys per sumar dies, bàsicament, i tenir cames una mica preparades, però jo diria que no. En canvi, Joris Delbov em genera un punt d'expectativa en positiu.
1: Sí?
2: Sí.
1: I no, això, per què?
2: Perquè crec que està en bona forma, crec que és un ciclista que pot lluir-se. Així com ja Mateo... No, aquí porten Berger, no? Mateo Berger, porten Mathis Lebert, que són joves, que s'han mostrat en anys. Això, algunes escapades, jo crec que aquest any serà Delbov.
1: Molt bé.
2: Hem vingut a parlar als equips, a tots bé. Els ciclistes.
1: Sí, sí, sí. No, està molt bé. I Turguis, què?
4: Turguis... fa 2-3 anys estava a tope i sí que és veritat que era un ciclista que era una etapa així doncs complicadeta, mitja muntanya dura, que alguns sprinterpurs no, doncs no ho passi malament. Ell doncs tenia opcions. Aquest any la veritat és que no se l'ha vist massa. Per tant, no sé com arriba, que està aquí més pel nom que una altra cosa. A mi m'agrada molt el nom de Kernalek. El nom m'agrada.
3: Així, anava a preguntar si era el ciclista o el nom. El nom està molt bé.
4: El nom em mola molt.
1: Mira, això és una cosa que us demanaré ara a la gent del públic. Aneu mirant-vos, si fóssiu un ciclista, quin nom us agradaria més d'aquest Tour de França, que n'hi ha uns quants de bons i de difícils de pronunciar.
2: Vols que Turguis un apunt més?
1: Sí.
2: És dels ciclistes que ahir l'avinguda Gaudí la baixava amb la bici i un mòbil a la mà gravant la gent.
1: Ah.
2: La meva teoria és que quan un ciclista... a la presentació del Tour va amb el mòbil a la mà gravant la gent, és o que ja es vol retirar o que és el seu primer Tour. I per tant, queda clar en quina categoria poso a Turguis.
1: Anem als francesos?
3: I Campenars on està?
1: Hòstia, clar.
2: És que aquell juga a la seva.
3: Ja,
2: és una lliga. Aquest és youtuber encobert que espera algun dia retirar-se per poder dedicar-se a lo seu.
1: Vaya person, eh? Campenars?
3: Però jo... és com que sento molt a prova el que fa. Veig que el tio està gaudint i,
2: connectes,
3: i em
2: no?
3: connecto, sí, sí.
1: Sí, sí. I a mi em crida molt l'atenció del Campenars, que és un tiarrón, que és un tiarrón, i que després té aquella veueta, no?
2: Això ens agrada molt, sí.
1: Sí. Anem amb els francesos.
2: Quins són els francesos?
1: Els francesos són, per exemple, el Tudor, tot i que no és un equip francès.
3: tot i que siguis Ruiz, però està...
1: Però són francesos.
2: I que tenen l'Uru.
1: Sí, són francesos. Bueno, però estem amb els francesos o anem amb el Tudor?
2: Anem amb el que toqui, és el Tudor.
1: Vinga, anem amb el Tudor. Alaphilippe, De Klein, Haller, Hirschi, Pluimers, Sturer, Trentin i Buisard.
4: Pot sortir molt bé o molt malament. Té un equip que per noms tots han fet, o molts d'ells han fet coses molt grans i han guanyat a tapots, però ara mateix jo no els veig que fotin res i el més probable és que sigui un desastre.
1: Hi ha una segona setmana de Tour amb una mitja muntanya i etapes trencades que aquests mateixos ciclistes amb el seu millor estat de forma és que seria impossible que no les guanyessin totes.
2: Sí, però aquest any

0: U63.
1: Prat, sí. U63.
2: Costiu, Germani, Guillaume Martin, m'encanta Guillaume Martin, Quentin Pacher i Clement Rousseau. Són, hi ha, aquí hi ha molt de pedigrí, eh?
0: Hi ha molt de jugar-s'ho tot a una sola carta, que es diu Romain Grégoire, i la resta fer el que puguin, eh?
2: Sí, sí, sí. Un equip justet, no? Justet.
0: Sobretot quan el compares amb el Decathlon, que ja hi arribarem.
3: Sí, exacte.
0: A nivell històric, a nivell de rivalitat entre equips francesos.
2: Seguim avançant? Vols seguir avançant, no?
0: Roger? Sí, sí, sí. Sí.
2: Pinarello, Q36, Pro Cycling Team, l'equip de Poblet. Ahir, per cert, estava el tio eufòric allà.
0: No vas veure ahir?
2: Sí. Ah. Sí, sí. És un equip que és de segona divisió, però és més de primera que els de primera.
0: És d'aquests que es trenen el llot, que canvia coses, es permeten els luxes aquests d'equip gran.
2: L'autobús és luxós, sí, sí. És que tot és bonic, tot és una joieria, és una joieria.
0: Van ser els últims en anunciar el 8 del Tour, s'ho van prendre amb calma.
2: Sí, i ens va arribar una mica el disgust de que no portessin a Marcel Camproví, que ciclista de Barcelona, que suposo que sortint de Barcelona...
3: Sí, sí. Ens han robat els barcelonins,
0: Absolutament.
2: Què ha passat, tio? A més, estrenant mallot de campió d'Espanya, que aquestes coses, vulguis que no, venen al Tour de França. Doncs l'equip porta Tom Pidcock, que vist en persona, si és, li podria donar la mà i portar-lo, ajudar-lo a creuar el carrer com si fos el meu fill, Xavier Miquel Azparren, Chris Harper, Quinten Hermans, Damien Howson, Sandro Maurice, Brent Van Moer i Fred Wright. Aquest equip mola, però què espereu d'aquest equip?
0: És a dir, aquí el dubte és Tom Pidcock lluitarà per la general? Si lluita per la general, l'equip té una missió molt clara. Si pel que sigui no està en condicions de lluitar per la general a mig tour, aquest equip és molt divertit de veure, no? Per mi hi ha com sí. Les dos vessants. Si tens un superlíder que et rendeix, perfecte, però si no, aprofita les teves armes i juga amb els altres. Espero que siguin capaços de saber on són cada moment.
1: Dubto que Pidcock a la segona setmana tingui el cap pensant en la general, eh? No ho sé, eh? No... En un Tour de França hi ha molts rivals molt durs. Jo crec que a més la segona versió que t'ho has dit, jo crec que serà un equip divertit i que buscaran les etapes.
2: Jo crec que precisament és un molt bon tour per Pidcock per lluitar, és a dir, la manca de muntanya als Pirineus i la duresa de la segona setmana en cotes més petites i amb un terreny trencat més semblant a Lieges, no? Lieges curtes, crec que, és a dir, Pidcock pot arribar bastant viu a la tercera setmana, ara. Després ja veurem, però crec que pot arribar bastant viu a la tercera setmana Pidcock.
3: Jo crec que ell volia fer la general, no sé fins a quin punt la caiguda a la volta i el que li ha afectat li ha canviat una mica els plans o una mica li ha trencat el ritme de l'any.
2: Lo de la volta com ho vas viure, tio?
3: Home, es va fotre una pinya.
0: Va desaparèixer.
3: Però també la manera com ell va tenir molt clar que acabaria l'etapa i crec que fins i tot ell tenia el pensament d'intentar sortir el dia següent també mostra bastant el caràcter de...
2: Increïble.
3: Del personatge, sí, sí, però es va fer mal, sí.
0: S'ha guanyat a Andorra, llavors diu, mira, estic bé, no? Abans de començar el Tour sempre és un bon senyal tenir una victòria en muntanya en un dia dur. No sé, ja veurem.
3: Però clarament, jo sí que vaig veure de prova el podi que va fer la Vuelta i notaves que per ell era un abans i un després de dir, hòstia, he descobert que puc aspirar a aquest tipus de coses i tant per ell com per l'equip crec que va ser un canvi de guió.
2: Un equip que em cau molt bé i que és un dels històrics del Tour Cofidis. Cofidis porta Ioniz Aguirre, Piet Alegaert, Alex Aramburu, Jente Biermans, Milan Frentin, Alex Kirsch, Hugo Page i Benjamin Thomas.
0: I Aguirre i la gent l'adorava. O sigui, saben que es retira, saben que és un ciclista que ho ha donat tot durant anys, la gent l'admira, o sigui, l'aplaudia molt, estava ell molt content. És aquest perfil de ciclista que deia que ja sabia que es retira? Doncs en aquest cas era evident, però més ho estava gaudint ell i tothom que estava allà al públic, no sé, va semblar interessant veure això.
2: Pues és xulo que la gent reconegui a Izaguirre, no?
0: Sí,
2: a Barcelona.
0: Totalment, però és que més tal qual.
3: Sí, ha molat la remuntada que ha fet aquest any, no? L'any passat, ell mateix ho diu, com que l'any passat per ell va ser fotut perquè es veia molt prop de la retirada, però va fer un any molt anònim i de quan demà de dir, hòstia, no vull marxar
0: així,
3: sentint que no tinc un lloc, tal, i aquest any, hòstia, la victòria a Indurain és molt carismàtica i molta presència a l'Itzúlia i vull dir que se'l veu bé i gaudint, sobretot.
2: Aquest equip, la meva pedrada és que Aramburu guanya una etapa aquest any.
3: Mira, estic d'acord.
1: Té diverses opcions, eh?
3: Jo crec que millor de forma mai ha arribat, crec. Les últimes setmanes de competició han estat molt, molt, molt bones.
0: Hauríem d'anar apuntant els ciclistes que diem que guanyaran una etapa, a veure si en surten més de 21.
3: Et surt un

0: Tour de 5 setmanes, eh?
1: L'Ot Intermarché, mira, Marnaud Delhi, que està escagarrinat, Hoop Hearts, Geno Bergmoes, Lars Krabs, Liam Slok,
2: l'home del moment, sí, sí.
1: L'home del moment, Lennart Van Etbel, Baptiste Beistrofer, ara en parlarem també, i Georg Zimmermann.
2: O sigui, tens dos líders absolutament poc fiables, que no saps què faran ni en quin moment pataran o marxaran cap a casa, i corredors que ve molt de gust que facin coses.
1: Començo amb un dels que ve molt de gust que faci coses i que va explotar a la Volta Ciclista a Catalunya, que és Baptiste Beistrofer. Creieu que té amics o que va escapat sempre? És que té una mirada de que crec que prefereix estar sol i per això sempre va escapat.
0: Sí, em consta que sí.
1: Sí, consta tot, eh?
0: No sé tant dintre el pilot, no, són anècdotes, no? Però que sí que té aquesta cosa de persona molt focus i una mica amb una manera de funcionar particular. Si li preguntes a gent que participa de les cerimònies de podi de la Volta a Catalunya, et dirà que no sempre era prou participatiu, però... Dit això, bueno, no sé, es va fer una mica viral, hi havia un vídeo de la Volta justament com... que feia com de mentor de la resta de l'escapada, no me'n recordo quin dia era, i crec que hi havia un Euskaltel, no sé qui més, que li pregunten, we push? I ell dient, no, we gamble, com fins que no vagin a per nosaltres no apretem, no sé què.
2: Apreneu a fer escapades.
0: Sí,
2: no?
0: O sigui que jo crec que potser també ho agraeixes, com algú que estigui en una escapada, com liderant mentalment l'operació, però crec que si no estàs amb ganes de que t'inflin el cap, potser... Sí.
1: Ahir el vaig veure al carrer Cartagena, que és un carrer que està tot just al costat de Cartagena, és, no? El que puja, fa bastanta pujadeta al costat de Sant Pau, i anava...
2: On hi havia els busos.
1: Sí, on hi havia els busos, i anava amb la mirada aquesta que tu dius, tio. Com si anés amb una escapada.
0: I,
1: sí, com si anés amb una escapada. Jo, per mi, serà, crec, ha de ser un dels ciclistes més protagonistes d'aquest tour en el que són les fugues, I després hi ha Liam Slok, també. Vols parlar de Liam Slok o no?
2: Va, n'hem parlat ja al programa d'aquesta victòria amb caiguda inclosa, o caiguda amb victòria inclosa, potser millor dit. Esperem que tingui un tour protagonista i que a partir d'aquí sigui un dels ciclistes que va començar com una anècdota al seu palmarès, però que en tingui bastantes més. I també Bermoes, a més, un ciclista que m'agrada molt, tot i que en aquest tour no veig cap dia per Bermoes, però vaja.
3: Delhi i Van Etbel, els dos noms, teoria, més potents, però que, bueno, veurem. Delhi, jo confio més en Delhi que no en Van Etbel, que està desaparegutíssim. Veurem Delhi, a veure, és un tio que finalitza molt bé, i si està en forma, que ho està bastant, crec que pot tenir la seva oportunitat.
1: Ara passem a un equip bastant calamitós en aquest Tour de França, que és Movistar Team. Per què dic això? Doncs perquè, hòstia, estàvem acostumats a tenir un Movistar amb ciclistes de primer nivell mundial per intentar guanyar el Tour, o top per guanyar etapes. Aquest any no tenim a Romeo perquè, bueno, per un virus i tal, i no pot ser, i que era un dels ciclistes que l'any passat va estar a punt de guanyar, que, bueno, no, ens feia tenir més papallons a l'estómac, diguéssim.
0: Jo crec que la guanyava l'etapa que va caure.
1: Sí, oi? I després també ens falta el català de Barcelona, que és el Roger Adrià, que tampoc serà en aquest Tour de França. Desconec ben bé com ha anat la història. Tampoc estava fent un any de traquer i mocador, però vaja, hòstia, el Movistar crec que era un tio fiable, no? El Movistar va amb Keanu de Brooks, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Raúl García Pierna, Michael Hesman, Nelson Oliveira, Javier Romo i Einer Rubio. És que no sé exactament...
2: El millor són les declaracions d'ahir de Keanu.
0: Anava a dir si les havia vist.
2: Perquè és que és perfil Movistar, llavors, sí. És un nano que el vam conèixer parlant amb ell a la Volta fa uns anys, que era super divertit, super simpàtic amb la premsa, tenint la gent... Un tio que riu sempre.
0: A mi no pot caure millor, la veritat.
2: Clar, ho transmet a tot arreu on va. I ahir, a la roda de premsa, sense deixar de somriure, si una cosa no treu l'altra, però clar, que el contingut que tu transmets a la gent és prefereixo fer un top 10 a la general que guanyar una etapa al Tour, és com, hòstia, fitxat per Movistar, realment. No sé si es van posar d'acord abans de fitxar, ja era així, o és que amb 6 mesos no ha tingut prou. Llavors, sap una mica de greu que aquest sigui una ambició d'equip que sigui això, no? Jo crec que lluitaran molt per aquest top 10 i suposo que García Pierna el deixaran
1: I Castrillo,
2: i fer coses, no? Fer una mica...
0: La meva aposta és que García Pierna farà un tour espaterrant.
1: A mi també.
0: Sí, està corrent aquest any amb un motor increïble.
1: És que aquest tio domina molts terrenys diferents i precisament la segona setmana crec que també li pot anar molt bé a García Pierna per entrar escapades i tot plegat. És un dels que em genera més ganes de veure el Movistar, García Pierna. Passem a NSN.
2: L'equip de casa.
1: Sí, és veritat.
2: Ahir van vendre algun moment o no? Ahir van dir alguna cosa d'això?
0: Sí que han fet una acció de màrqueting, que han agafat un local a Passeig de Gràcia, no sé si ho heu vist.
1: No.
0: No sé ben bé la història al voltant d'això, però ara hi ha un escaparat, ara no surto en català.
1: Un aparador
0: a Passeig de Gràcia que té pintat el nom d'NSN i dibuixos del Mickey Noel, aquest il·lustrador que també ha fet coses del Barça i així.
1: Han enganxat enganxines per tota Barcelona, sí. No? Amb els ciclistes van fer la presentació d'equips enganxant enganxines de cadascú dels ciclistes per Barcelona. Aquest equip, en principi, el lidera Biniam Girmay, un ciclista que ha sigut capaç de guanyar molt al Tour de França i d'endur-se el maillot verd, però també porten Luis Aski, George Bennett, Marco Frigo, Mathis Lubel, Chris Neilands, Jake Stewart i Tom Van Ansbrock. Un equip molt centrat en els sprints, però també intentar buscar fuga de la fuga, no? I seleccionar el grup i acabar guanyant amb algun ciclista de rematador, com per exemple Chris Neilands.
3: Tenen a Bennett, que sí que té aquest punt de ser més escalador, però cert és que és un equip bastant destinat a ajudar a Girmay. No sé si té en ment realment tornar a guanyar el mallot verd, però en tot cas que van una mica enfocats a això, eh? Marco Frigo porta una temporada molt bona, veurem si també és un perfil que agafa una escapada i pot fer una bona exhibició perquè té un motor enorme.
1: I ara arribem a un dels equips que a mi tinc més ganes de veure en aquest tour.
2: És un equipàs, i faig un spoiler ja,
1: sí?
2: D'ahir,
1: sí.
2: Impressionen. O sigui, físicament és un equip que els veus junts.
1: Però això és clau, eh?
2: I que... mare meva, o sigui, jo els imagino fora de la bicicleta i jo canviaria de vorera. No, o sigui, totxos, alts, forts, a més,
1: anaven
2: amb una actitud molt bona, a mi em van impressionar, l'equip que més em va impressionar va ser aquest.
1: I per què et va impressionar? Perquè van en manada, tio.
2: I a més fan vídeos ara d'això dels remis de Noruega.
0: Quina és la història darrere d'aquesta mena de coreografia, la sabeu?
2: La celebració de la selecció de futbol. No sé, des de quan ho fan, perquè no ho segueixo, però sé que ve d'allà i que ells han fet el vídeo a partir d'això i que ara aquí, si ets de Noruega, em sembla que facis el que facis, et toca fer això. Diguis el que diguis.
1: És que jo crec que hi ha dos ciclistes una miqueta per sota del nivell dels altres, però els altres que hi ha molt de nivell. Són els dos germans Johannessen, Abrahamsen, guanyador del Tour de França, Anton Charmik, Magnus Kort, Skarset, Thorsten Tren i Søren Warenskjold,
2: que és immens.
0: És molt gran,
2: sí. És molt gran.
0: Sí, impressiona,
2: realment. Era l'últim i no hi veies els altres ja.
1: Sí,
2: un totxo.
1: Què espereu de l'1X?
2: Que guanyin 7 etapes.
1: No, mira.
2: Era un equipàs per guanyar en qualsevol terreny. És increïble. I Tobias l'any passat va fer 6è el Tour a la General. I aquest any està objectivament millor a qualsevol etapa de muntanya on va. No dic que pugui lluitar pel Tour, òbviament, però tinc la sensació que si juguen bé les seves cartes i cadascú té llibertat 100% cada corredor i de tant en tant, no, treballo avui per demà, o sigui, no sé, si fan una mica de tàctica cada dia tenen opcions. I això és una cosa, bueno, cada dia, exactament, no, la crona per equips, no, però... no sé, 10 dels 10 etapes del Tour, sí.
1: Pues mira, discrepo, perquè a la crono per equips tu
2: hi ha massa rivals.
1: No, però deies una clau de la crono per equips, que són premis que no tenen a veure amb arribar al primer al final.
2: Ah, val.
1: Que és, per exemple, el maillot verd.
2: Vols que hi entrem aquí?
1: Sí.
2: Val. Crono per equips. Anem a fer una pausa d'equips que estem fent repàs absolutament. Passen ja més de 10 minuts de les 7 de la tarda. Esteu a Ràdio Molins de Rei en directe. Si normalment esteu posant la programació habitual, esteu escoltant ara un programa de l'Etapa Reina des de la planta baixa del Molí, repassant el Tour de França i el Gran Depart, que comença demà.
1: Us convidem a venir, que hi ha aire condicionat.
2: Sí, s'està molt i molt bé. Doncs la crono per equips de demà a Barcelona, que és una crono que no arriba a quilòmetres, que és majoritàriament plana, que surt del parc del Fòrum, que puja per llocs emblemàtics, Sagrada Família, Passeig de Gràcia, la Casa Batlló, doncs segur que l'enfoquen, passa per Aragó i arriba finalment a Montjuïc amb una doble pujada, la primera 1,1 quilòmetre al 5,1% i al final uns 700 i pico metres, més el 7%, que aquí ja tothom anirà més aviat sol. És aquesta crono per equips, que el format és que cada ciclista marca el temps a meta a nivell de general. La victòria d'equip és per tot l'equip que fa creuar el primer ciclista més ràpid del dia, diguéssim, independentment que els altres arribin a 20 minuts o no, no? Això és el projecte que hi ha. A part de lluitar per la victòria d'equip, per posar-se en el lloc groc, hi ha una cosa que també se suma a l'equació, que és el mallot verd, que a mi em fa molta gràcia veure-ho, que es donarà al primer ciclista de l'equip que creui primer el primer punt intermedi, que això és el quilòmetre 5,1. Són només 5 quilòmetres, són plans, han girat, vaja, és el carrer Llull, em sembla que es diu.
1: Van paral·lels al mar i tornen paral·lels
2: al mar. Exacte, és anar i tornar aquest tros de mar i ja està. I llavors són 5 quilòmetres que si tu, com a equip, com l'1X, que ara tu s'entén que apuntaves per aquí, saps que no guanyaràs l'etapa o que no podràs posar-te líder o que no tens un objectiu, doncs, de fons en lluitar per la general del Tour, ja de perdre un segon, 5 o 10, t'és una mica igual, fes els primers 5 quilòmetres com bojos.
1: A rebentar.
2: Clar, intenta guanyar el mallot verd. Pot ser una opció estratègica que algun equip intenti fer això. Després hi ha el mallot de muntanya, que evidentment computa la part aquesta final de Montjuïc.
1: Clar, ara estic pensant que aquí tenen el Tobias Hallen-Johannessen, que si vol fer top 10 al Tour...
2: Clar, potser vol fer, sí.
1: Aquest dia tampoc vol perdre massa temps.
0: Que l'únic dubte que tinc, creieu que Tobias vol fer, i l'equip voldrà molt fer la general amb Tobias?
2: Jo no ho faria.
0: Perquè a mi el que m'agrada d'aquest equip és imaginar... Mira, l'any passat em va agradar molt seguir a Education First, cada dia penjava com un blog d'inside del Tour, i m'impressionava la mentalitat que van tenir des del primer dia, és... Nosaltres correm com a equip, però per guanyar etapes. I cada dia és un all-in per un tio o per dos. I anem a tope per això. Però em va agradar perquè mai veies allò tan clar d'algú que corre amb aquesta mentalitat, no? I també tenien una carta... Jugaven amb l'as de tenir Albert Hilly, no? Però que notaves que, hòstia, que quan surtes amb aquesta mentalitat tens molts arguments, com deies, no? I l'1X és un equip que em molaria molt que corrés així, perquè té tots els arguments per fer-ho.
1: És que no veig un equip millor per fer-ho, eh? Sí, és veritat. Jo aquí... ja dic, una altra etapa, adjudiquem una altra etapa al Tour, ah, Anton Charmic.
2: Aquí sigui d'ells.
1: Sí. Tim J. Colula, em vaig fer una foto ahir. Roger.
2: no tens vergonya.
1: Em vaig fer una foto ahir, Roger. Perquè el Roger està enamorat.
2: Sí.
1: I vaig buscar la persona de la que està enamorada i va ser amb l'únic que em vaig fer una foto, a part de Joel Nicolau, amb bueno, digue'l tu, Michael Matthews, tio.
2: Amb el millor.
1: Michael Matthews.
2: El millor del Tour.
1: Michael Matthews.
2: Sí.
1: Ben O'Connor, el Jay Colula porta Ben O'Connor, Pascal Ackermann, Luke Darbridge, Felix Engelhardt, Michael Matthews, Kellen O'Brien, Luke Plapp i Mauro Schmidt.
2: Equipàs.
1: No és mal equip.
2: No, està bé, és un equip divertit. És un equip que té això, des de Luke Plapp a Mauro Schmidt, el mateix Matthews, tens ciclistes que crec que poden despuntar en diversos terrenys, i Ben O'Connor, que mai sap si sonarà la flauta, si enganxarà l'escapada de 12 minuts que es posa líder, és aquest perfil de ciclista que ens agrada també. Llavors bé, i Ackermann, entenc que si algun sprint acaba quart, doncs ja ho pot celebrar.
1: Sí, d'aquest equip a mi el que em genera dubtes és que ni Ben O'Connor és el millor escalador,
2: no,
1: ni
2: no.
1: Ackermann serà el millor sprinter, ni Michael Matthews serà el millor que era.
2: Espereu.
1: Ni Mauro Schmidt tampoc serà el millor a les etapes trencades, que és una mica un buino puc.
2: Costarà guanyar, però seran protagonistes.
1: Sí. Alpes Imperviatec, que per cert estaven allotjats ahir, me'ls vaig creuar, estaven allotjats allà sota el Walden, en un hotel nou que hi ha a la pujada que hi ha del Walden, també hi havia allà el Caja Rural, i clar, és aquestes coses que flipes del Tour de França i que fan que aquest esport sigui el millor del món. Ahir vaig veure Mathieu Van Der Poel, em va passar pel costat amb el cotxe quan jo anava a la presentació d'equips. 5 hores abans anava jo a la presentació d'equips, que ells devien tornar d'estar fent un entrenament, doncs Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, tots per allà.
2: Hi ha molta gent que són ciclistes, aquests dies, o sigui, gent que agafa, ja no dic la bici, perquè hi ha gent que va amb el cotxe a buscar-los i fer voltes, però que busca ara aquesta carretera, evidentment Olesa, Bones Valls i Vegas, ha estat això com si fóssim tots turistes anar cap allà, però aquí la carretera, déu-n'hi-do, avui de fet hi havia els Cajas Rurals aquí parats davant del Calassant.
1: Han anat a fotre's una paella?
2: No ho sé, però estaven ja quatre cotxes allà davant, vull dir que... Curiós.
1: Molt bé, doncs Alpecina, Mathieu Van Der Poel, Ramsès De Bruyne, Sylvain Dillier, Tim Marsman, Jasper Philipsen, Jasper Disaster, Edward Plankaert, Jonas Rickaert i Emil Bestring.
2: Bestring i De Bruyne em ve molt de gust veure'ls. Són els dos joves, són els dos joves d'aquest equip i porten fent molt bona temporada, i tant de bo els dies que no són sprints nets doncs siguin protagonistes, em ve de gust veure'ls.
1: Creieu que és el millor equip per guanyar sprints d'aquest Tour de França o no? Amb molta diferència, És una pregunta condicionada.
0: Pues no ho havia plantejat, no ho si sé. Tenen el millor tren.
2: Jo crec que no. Potser,
0: no? Aquí posaries?
2: Jo crec que a Sudal, Quickstep, Merlí al davant, o sigui, em dóna més fiabilitat ara. És que Philipsen sempre rendeix bé i Van Der Poel és una garantia com no en tens a cap altre equip. I llavors... És que només amb dos ciclistes ja ho fan tot. I llavors és el meu dubte.
0: Sí. El que és molt probable és aquestes de deixar petjada, no? O sigui, realment l'escapada l'any passat de Van Der Poel i Recaert és d'aquestes dies memorables de Tour.
2: Sí, i s'agraeixen.
1: Arribem a 10 equips. Ens queden 10 equips per conèixer d'aquest Tour de França i un és el Sudal Quickstep, que estàvem parlant ara de qui podia ser rival pel Maillot Verd i per guanyar sprints del Tour. Doncs Tim Merlier. Ahir no el coneixia ni el Tato a Barcelona.
2: No, eh?
1: No, era un ciclista més per Barcelona, em va cridar molt l'atenció això, un tio que ha guanyat quantes... I no el volien deixar gairebé ni passar, perquè anava amb xancletes, va entrar a la presentació d'equips o al briefing o no sé què feien allà dintre, amb xancletes, i un senyor li va dir com dient, on vas tu a... I diu, bueno, jo he guanyat etapes aquí. I llavors va passar cap a dintre, Tim Merlier, en Pascal Eckhorn, Valentín Paret Peintre, Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle, Bert Van Der Berge, Ilan Van Wilder, sou uns cabrons, em feu llegir a mi, els equips, eh?
2: Ho has triat,
1: Bert Van, Ilan Van Wilder i Luis Verbaeke. Moltes ve baixes en aquest equip, eh?
0: Sí. Tres van seguits, eh?
1: Sí, sí. Sergi, què?
3: Pues tenim a Jasper Stuyven, que és un seguro de vida. Que, bueno, ja sigui treballant per l'equip, partit Merlier o segurament ell mateix, jo crec que tindrà oportunitats, és un clàssicòman per excel·lència i ja sap moure millor que ningú, té aquesta punta de velocitat, és un tio intel·ligent. Jo confio molt en ell, òbviament en Tim Merlier també, i crec que veurem un, juntament amb Jasper Philipsen, Tim Merlier i Olaf Koig, veurem un, amb aquests tres, veurem uns bons duels, en aquest cas són tres, com es diu, un duel quan són tres?
1: Un triel.
3: Pues veurem un bon triel entre aquests tres, que segurament són els tres sprinters més destacats, jo crec, més purs, i bueno, pues un equip al final, un clàssic, el Soudal, que Quickstep, Mapei, abans eren.
1: És un dels equips, jo crec, que amb més diferències entre vosaltres a la muntanya i vosaltres als sprints. O sigui, aquí hi ha una diferència abismal, que segurament hi ha una fila de bus sense ningú i els tenen separats així, eh?
2: Sí, és de 5 contra 3 aquest any.
1: Sí, sí.
2: Hi ha anys de 6 contra 2, altres de 4 amb 4, aquest any queda clar.
1: Net Company Ineos, per mi un dels grans favorits a guanyar la primera etapa de Barcelona, perquè porten motos.
2: Porten l'equip per guanyar la crono per equip, sí, sí.
1: Egan Bernal, Timen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Tobias Foss, per cert, campió del món de contrarrellotge, Filippo Ganna, campió del món de contrarrellotge, Dorian Godon, Mitchell Kwiatkowski, Joshua Tarling, una bèstia parda, i Kevin Bokelen.
2: Entro amb una anècdota d'ahir.
1: Ojo!
2: Estàvem posats a l'Avinguda Gaudí no sé quina alçada, perquè no em conec els noms dels carrers d'allà, i al costat teníem un senyor que ens anava sentint i veia que coneixíem els equips o anàvem amb alguns noms de ciclistes, i al cap de tres equips ens diu, vosaltres coneixeu un que es diu Ganna? I li diem, sí, home, Ganna, és una bèstia, com no l'has de conèixer, no? O sigui, evidentment. Diu, val, em fareu el favor d'avisar-me quan l'equip, doncs, del Ganna estigui arribant per jo poder fer-li una foto? Dic, i tant, cap problema. I li diem, i per què vols fer una foto a Ganna si no saps qui és, diguéssim? Sí. Diu, no, és que la meva filla, filla, em sembla que era, sí, crec que era filla, la seva parella, doncs, té un familiar que és parella de la germana del Ganna, una cosa d'aquestes, i que viu en Aràbia Saudí, i els hi faria molta il·lusió tenir una foto del dia de Barcelona del Ganna. I llavors aquell senyor, un home del barri, estava allà tota l'estona esperant a fer una foto, que li va quedar una mica borrosa, per enviar-la a la família d'Aràbia Saudí, no la seva ben bé, sinó, saps, la filla de no sé què. Bueno, una cosa que... Sí, sí, però va estar molt content, perquè la va tenir.
1: I tu li vas dir... I tu li vas dir qui era l'Anna?
2: Ja els hi he passat... Diu, la foto ja està a Aràbia Saudí, ara. I vaig dir, hòstia, m'encanta. I res, em va fer gràcia perquè Filippo Ganna, justament, és dels que veus i reconeixes ràpidament per les camotes que té, per la presència física, i si saps una mica de ciclisme, evidentment, el tens molt, molt apamat.
1: Bokelen serà maillot groc demà?
3: No.
0: Perquè algú el te passarà primer o perquè hi haurà un altre?
3: Perquè serà Dorian Godon.
1: Oh, del mateix equip? Oh, hòstia, però Dorian Godon li fotrà el groc demà amb un sprint en pujada a Bokelen?
3: Estic convençudíssim,
1: sí?
3: Que demà guanya Dorian Godon.
1: Hòstia, ojo.
3: Bueno, bueno. Però molt convençut, a més.
1: Bueno, bueno. Molt bé, molt bé.
3: I si no guanyes perquè l'equip vol que no guanyi, és a dir, vol... diuen que guanya un altre perquè té més caché, però ho tenen godon. El de demà, el Toni Engodón li va com en ell el dit.
1: Sí, eh?
3: I més si el porten amb volandes a aquests bitxos que té a l'equip.
0: Mm. Va fer el sucedari de Dauphiné? No. O sigui, perquè ara estava pensant què va fer Netcompany a la crono per equips d'Auvernia.
2: És que no portava això. Clar, o sigui, que... el totxo aquest no el portava sencer. Mm. No?
0: Vull dir, no, segurament no. És que no volia jugar amb Godon, potser va fer Suïssa. Ara no me'n recordo.
1: Jo crec que va fer Dauphiné.
0: Va fer Romandia, segur.
1: Bueno, no ho sé. No ho sé.
2: No ho sé.
1: No ho sé, en tot cas...
2: És que... Per mi el dubte no és tant Godon Bokelen, que ja s'ho resultaran entre ells, és si veieu Ineos, o sigui, òbviament, per l'equip que porta l'objectiu el té clar, capaç de guanyar els equips on tenen doncs, candidats a la General, sigui Red Bull, sigui Visma, sigui UAE, sigui l'Ideal Trek, si voleu, també, que són equipassos també contra el rellotge. Voleu obrir el debat també a la gent que ha vingut per saber una mica com...
1: Sí. Agafo el micro.
2: Bueno, pregunteu en veu alta i veure què diuen també, com vulguis. Tenim un micro inalàmbric per allà també, però ja ho farem.
1: Quin debat vols obrir?
2: Ineos o un equip de favorits? Com ho veieu?
3: Que aixequi
2: la mà. Podeu aixecar mà? Si voleu.
3: Ineos, aixequeu la mà, qui creu que guanya Ineos, no?
1: És que vaja debat.
3: Sí, això el Jordi confia.
2: L'etapa, la primera, la crono per equips.
1: Que clar, la gent mira espantada perquè has presentat un debat que la gent no entén.
2: Bueno, però jo el tinc al cap i vull resoldre'l.
1: Ah, vale.
2: El que sigui popular és el que direm, vale, com a cosa bona. Doncs
1: pues que no guanyi Ineos. Que no guanyi
3: el Jordi diu que sí, un que sí, cinc que...
1: Dos
3: que sí,
2: ara sí, un clarament que no.
1: Ah. Ara us aneu animant.
2: Tu el veus que deies, per cert? I n'hi ha un altre.
0: Jo veig potencial perquè guanyen, sí. Tot i que després mires els equips dels líders i impressionen, però també com per dinàmica d'equip, de com que ho treballen, que ho tenen com a prioritat, jo veig candidatura a estar lluitant-ho com a mínim tres primers.
2: És d'aquests equips que han anat al circuit de Catalunya a entrenar. Sí. Ho han fet equipassos i el Total Energies. O sigui, són cinc equips, hi ha quatre superequips i el Total Energies. No us descarteu que el Total Energies demà ens sorprengui.
1: Bahrain Victorious. Ara ens queden vuit equips ja. Lenny Martínez, Phil Bauhaus, Damiano Caruso, Kamil Gradek, Robert Stannard, Matthew Mohoric, Antonio Tiberi i Blan Van Mechelen.
2: Cara de nen, eh? El Van Mechelen.
1: El Blan.
3: Sí. El Blan Mechelen aquest és més bo que el Pau Miquel?
2: No és una qüestió de bo, és una qüestió de calendari. Pau Miquel ha anat a totes les millors curses de l'any fins que ha arribat al Tour, ara descansa i va a la Vuelta. Ho tenien pactat abans de començar la temporada.
1: Està fent alçada.
2: Que sí, és el que hi ha.
1: Està fent alçada ara i en principi anirà a la Vuelta i volarà.
0: Si us sembla, deixo una última anècdota abans d'acomiadar-me. Pau Miquel està present al Tour una mica en el nou look de Lenny Martínez. Ho heu vist o no?
1: Hòstia, sí.
0: La perilla aquesta és Pau Miqueliana. Sí. Jo crec que ha d'haver història, perquè quan va penjar una foto i el Pau Miquel va posar un comentari com dient ara sí, no sé què. Jo crec que aquí hi ha impronta de Pau Miquel. Pregunteu-li quan tingueu ocasió.
2: Bueno,
0: jo no.
1: El truquem?
0: Vols provar-ho?
2: Tu truques.
1: Sí o no?
2: Jo mentrestant diré que Lenny Martínez el dilluns, al programa, a la prèvia que vam fer més estàndard de l'etapa reina, vaig dir que seria la sorpresa d'aquest Tour en positiu, que després de l'any passat que va fer una mica coses estranyes, ara en muntanya, ara en tiro enrere, ara bueno, feia una mica el que podia amb les seves forces, jo vaig dir, aquest any jo sí que el veig, perquè porta una temporada molt fiable i crec que anirà, doncs, el seu comentari sap que prefereix guanyar el mallot de muntanya que una etapa al Tour. Llavors, retiro el que he dit, ja està, senzillament.
1: I què, o sigui, perdona, que estava pensant en altres coses. Que així anirà per la muntanya o anirà per l'etapa?
2: Mallot de muntanya, l'etapa li és igual.
1: Lenny?
2: Sí. A veure, que a vegades lluitant per una cosa t'endús una altra, però normalment és al revés. Quan guanyes una etapa i ja estàs situat és quan ja intentes dir, doncs ja que tinc punts vaig a pel mallot. Si ho fas al revés no acostuma a sortir bé.
1: XDS Astana Team, aquest és el pitjor dels equips que queden, amb Sergio Higuita, David Valerini, Aaron Gate, Max Canter, Harold Tejada, Mike Teunissen, Simone Velasco i Nicolás Vinokurov.
2: I Albert Rabadán se'n va. Vull dir, perquè crec que està fent ja moviments prou clars perquè té pressa per marxar.
0: Em sap greu, que vagin molt bé les tapes, no? Després aneu d'etapes, oi?
1: Sí, ens anem d'etapes per aquí.
0: El programa també és important, però...
2: Tot és important a la vida, però res, un luxe que hagis vingut, home.
0: Ens faltaria més un plaer compartit i ara sí ens veiem diumenge.
2: Catalansaltour.cat.
0: Gràcies, sí, mirem-ho.
2: Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, una abraçada. Doncs, per acomiadar-te, parlarem del XDS Astana. Quina manera de marxar. Amb Sergio Higuita, Valerini, Canter, Gate, Tejada, Teunissen, Velasco i Vinokurov. Aquí Aquí. Bueno, Valerini ve de guanyar aquest any, Aaron Gate és un bon arribador, Simone Velasco...
2: No em trens menys res, ja t'ho
1: avanço. No, perdona un moment, És que és molt important aquest equip. És que aquest equip haurien de triar el ciclista... O sigui, han triat malament...
2: L'ordre,
1: perquè resulta que el dorsal 6-7 el tenen ells. I això, a nivell de nens, o sigui... han perdut una oportunitat boníssima donant-li, per exemple, a Sergio Higuita, que té, sí, més carisma, i no a Simone Velasco.
2: Doncs oportunitat perduda. És l'únic que podem dir aquest equip, eh? Jo crec que l'Astana com a equip està fent una temporada molt digna, ve d'un any anterior espectacular, però aquest equip que presenta el Tour és clarament l'aposta d'Astana. És a dir, anar a fer punts a tot allà on creuen que poden fer punts i el Tour portar el que puguem. Mm. És una aposta que no acostem a veure, però en aquest cas per mi és bastant evident.
3: Veurem la progressió de Vinokurov, fill de... del Vinokurov, diguem, de tota la vida, que és campió enguany de Kazakhstan, tampoc té gaires rivals, però bueno, encara és jove i...
1: Son pare era el rival.
3: El seu pare, el rival té, no sé, el rival que té ara al Tour, però que és un nano que tinc ganes de veure, perquè no és dolent, eh? Però ara creixer molt, i és el que passa a vegades quan tens un pare que ha sigut molt bo.
1: Seria un Jordi Cruyff, Johan Cruyff? Aquest nivell... Jordi Cruyff era bo.
3: No era dolent, passa que clar, al final, clar, evidentment el seu pare és de lo millor que hem vist. No, jo no ho he vist. És un... Sí, podria ser semblant la comparació. Podria ser semblant la comparació. Té qualitat i sobretot això, que li queda molt per créixer. I és una bona oportunitat aquí per fer-se veure.
1: L'equip que... Donem la benvinguda a Pol Leiva?
2: Sí. Pol, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Què fas per aquí?
4: Doncs mira, he vingut a parlar d'una altra cosa, del que esteu parlant ara, però m'interessa molt això que esteu parlant.
1: S'ha menjat l'Albert, tots els equips de merda, i tu vens aquí
2: ens a rematar.
4: No, però per altra banda també ho agraeixo, perquè l'Albert, per cert, és un amic meu de la infància, em sembla que això el programa ja ho ha dit, estic usant junts al mateix poble. Em fa molta il·lusió com haver-nos retrobat aquí al Baix Llobregat, moltíssim, no us ho podeu ni rebre imaginar. I per altra banda, l'Albert en sap molt més de ciclisme, perquè quan coincidíem de vacances, jo era d'aquests que ens interessa el futbol, i el ciclisme, bueno, si el mirava i tal, no sé què, i el tio ja en aquell moment estava posadíssim. Oh, Estava a dins completament. I per tant, doncs, també agraeixo que l'Albert, amb un favor increïble, doncs, m'hagi deixat, com a mínim, doncs, no, els bons pel final.
1: Mediàticament, ahir... crec que l'equip que més em va impressionar perquè va generar unes expectatives i hi havia molts, però molts, molts periodistes pendents d'ell, és aquest del que parlarem ara, el Decathlon, perquè hi ha moltes sigles darrere. El Decathlon, i especialment Pol Seixas, un nen que li van donar una camisa que l'havien despresentat 2 minuts abans de la presentació d'equips i que no era de la seva talla. Estava a la sala de premsa a rebentar gent de peu per parlar, per conèixer Pol Seixas, que és, diguéssim, la gran esperança francesa i la gran esperança de futur del Tour de França.
2: Sí, i l'equipàs que porta al darrere per acompanyar-lo no és poca cosa, que és Thijs Benoot, Cesc Boll, Dan Hull, Olaf Koisch, que aquest seria l'esprinter que va amb els dos que acabo de dir, Aurélien Prat-Pentre, Nicolas Prudhomme i Matthew Richitello, que per cert, cara de nen, el supera.
1: Sí.
2: Perquè és petitonet i és una cosa d'això. Aquesta setmana hem sopat amb el Pol, preparant actes de cara, us expliquem, per fer resum final, i vaig dir, al podcast de divendres diré alguna cosa grossa de Pol Seixas.
1: Cert.
2: I llavors crec que és el moment, ha arribat el moment de fer públic les meves...
3: A veure.
1: Qui ho diràs, tu?
2: Sí, ho diré jo.
1: A veure.
3: És primícia, això?
2: No és primícia, és una sensació que tinc. O sigui, la meva sensació és que Pol Seixas, que té una sobrepressió evident en aquest Tour de França, malgrat que si és el ciclista més jove d'aquest Tour de França, crec que està preparat per guanyar-lo.
1: Que dius?
2: O sigui, aquesta és la meva sensació. De fet, el meu pronòstic és que al principi del Tour, evidentment, tindrà dies més bons i més dolents, que això li pot costar un punt de nerviosisme, de sobrepressió que deia, no? Al final, superjove, el talent sí que l'ha mostrat, però li falta 3 setmanes, i que farà el que va fer Pogacar fa uns quants anys, quan va aconseguir pujar al podi d'una Vuelta a Espanya quan era debutant, que és que l'última setmana, en lloc d'anar cap avall, anirà cap a més, i la penúltima etapa, que és la bona, que és la dura, no anirà pas líder, però l'acabarà com a líder. I llavors ja tindrem el Francesc, que amb 19 anys serà el millor del Tour, amb el dorsal 51, com tots els mites que van debutar amb el dorsal 51 i van guanyar el Tour a la seva primera participació, i ja està, i tindrem 10 anys de Pol Seixas.
1: Jo crec que perquè passi això, els altres han de patir.
2: I fins aquí me'n vaig, em retiro.
4: Home, el que hauria de passar és que no, que qui ho hagi de voler no vulgui, però que el senyor eslové, del qual de collons no quiero agradar-me, aquí a la rotonda de Vallirana se la mengi de frente
1: i no el veiem passar per mi.
2: No, serà una qüestió de forces.
4: Vale.
2: Quan tu et tenyeixes d'arròs, algú no va bé.
4: Sí, com el protagonista de Transpoiting.
2: Exacte, passen coses.
4: Sí, jo amb Pol Seixas tinc el hot take de que farà un molt bon tour, per mi farà un molt bon tour, de dir, ei, vale, perfecte, però que no, jo crec que no el veuríem al podi, jo no el veig al podi.
2: És que tinc moltes ganes de veure França embogida. O sigui, tinc moltes ganes que
4: veure França embogida sempre acaba bé. Sempre acaba bé, França embogida sempre acaba bé.
2: I també un tema de calor, que no ho estem parlant, però que hi ha una onada de calor prevista que afectarà França i durant setmanes, per tant segurament tota altura el tindrem amb una calor increïble. A veure quin ciclista la paga més o menys. Ell és jove. Això potser aguanta millor, no ho sé.
1: Inconscient. Jo sobre Pol Seixas crec que primer no se'l pot comparar amb la Vuelta a Espanya de Pogacar, perquè Pogacar era transparent en aquella Vuelta a Espanya i Pol Seixas té tots els focus.
2: Era guanyador del Tour de l'Avenir, eh?
1: I transparent. I les dues coses. I Pol Seixas, clar, té tots els focus. Crec que és un bon Tour perquè Pol Seixas destaqui molt les dues primeres setmanes. No ha competit mai tres setmanes amb aquest nivell. S'estrena el Tour de França i crec que l'última setmana, hòstia, espero que no, però crec que se li farà llargueta. Algú? És possible fins i tot, me l'imagino, del líder de la cursa en aquestes dues primeres setmanes.
2: Algú veu el podi final del Tour així d'una forma més honesta, d'una forma més analítica, podríem dir?
3: Jo crec que té cames per fer-ho i té condicions i equip de sobres, però crec que passarà una cosa, i és que els capos del Tour, no un nano de 19 anys, sinó els capos de veritat del Tour, crec que aniran a marcar-lo.
1: Sí, eh?
3: Sí. Jo crec que aniran a conatar-lo una miqueta. Aquí hi ha molt de capo per aquí al mig i no farà la feina bruta el Pogacar, no, però algú del seu equip, saps, ja s'encarregarà. Dintre del pilot és molt gran i passen moltes coses i a vegades aquestes cosetes que potser se'ns escapen, i jo crec que una miqueta el nano sortirà escaldat a totes les etapes.
1: El primer cop de colze que rebri, el que li hagi fotut el cop de colze rebrà una trucada de Macron, eh?
2: I el segon un cop de colze de tan
3: fons. Serà Campanaers, per exemple.
1: Ja. No sé.
2: Aquest equip també té Olaf Koix. Que no, és a dir, tenen aquesta dualitat del general Clara i també un tio que et pot guanyar etapes i que el van fitxar per això, no ha tingut el millor inici somiat de temporada, però ara sembla que està a fi, allà on ha pogut córrer ho ha demostrat. Jo crec que serà un sprinter meravellós en aquest Tour.
1: Education First. Anem a l'Education First.
2: Sí.
1: Richard Carapaz, Casper Asgreen, Alex Bodin, Ben Healy, Sean Quinn, Georg Steinhauser, Michael Valgren, hòstia, no el vaig veure ahir.
2: Sí que hi eres, sí, jo sí que el vaig veure.
1: Hòstia, no el vaig veure. I Max Walker.
2: Ahir els focus se'ls enduia Carapaz. Perquè Carapaz quan ve a Catalunya, buah, o sigui, és molt conegut i tothom l'aplaudeix. I Ben Healy, arribem a dir, doncs, Solsona, i no ho va entendre. No ho va entendre, però bueno, són coses del programa.
1: Passem una mica de llarg d'aquest equip, perquè
3: bueno, queda... És un equip que m'agrada molt a mi.
1: Ah, sí? Pues
3: sí. M'agrada molt perquè és un equip molt batallador, com ha dit abans l'Albert, i crec que aquest any ho seran igual. I confio molt en Valgren, tio. En Valgren porta una temporada molt bona, i buah, seria com una culminació de dir, a veure, encara espero que li queden un parell d'anyets segur, però vull dir, ostres, a dir, he estat al Pou i no només he fet la temporada, sinó que guanyo una etapa
2: si guanya el Giro i després guanya el Tour també.
3: I guanya el Tour.
1: Recordem, Valgren estava entre els millors ciclistes del món, es va rebentar, li van fer fitxa de l'equip B per sí, poder-li seguir pagant perquè no semblava que deixaria el ciclisme, i ara va guanyar a Dauphiné o a Suïssa. Bueno, ha guanyat fa poc.
2: Dauphiné.
1: Lidl Trek. Aquí arribem top 4, eh? Top 4.
2: Aquí passo que porten.
1: Top 4. Juan Ayuso, Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simons, vaya melena, Matías Esquelmos, Tom Skuggins, Matías Bacek i Carlos Verona. És un equip escandalós.
2: És un equip boníssim. Mm. Tots ells poden fer coses molt interessants aquest Tour, els 8. És una cosa molt difícil de trobar.
1: Mm. Juan Ayuso pujarà al podi? De... O estarà a prop del podi?
2: Va, Pol, endavant.
1: Més Seixas o més... O més... Qui genera, qui creus que arribarà més amunt? Ayuso o Seixas?
4: Tot és depèn de com estigui d'humor, perquè tinc la sensació que el Juan Ayuso no, és una persona que funciona a cops d'humor, no? Que no sé, però pel que també és veritat que quan estava a l'UAE, no? aquella atmosfera no ha de ser fàcil, no ha de ser gens senzill, i ara sembla que d'alguna manera doncs, li han fet una miqueta, no, potser no l'equip a mida, però sí que és veritat que bueno, està en un ecosistema una miqueta més
1: fàcil
4: protegit.
2: I com a líder, no?
4: Sí, clar, absolutament, que és el que vol. I per tant, no sé, perquè tinc com aquesta sensació, no? De bueno, si estem d'humor, fem un atapon del 15 i després a la que les coses no li funcionen, no? És una miqueta, que ja parlarem després, no? Del belga, que anem una miqueta a cops d'humor. Si tot funciona, tot és genial. Si deixa de funcionar pel que sí, que és el mínim que et pot passar, doncs de cop i volta, bueno, tot se'n va pel pedregar. No ho sé, jo veig a Juan Ayuso i a Seixas, poder Seixas per inexperiència i Juan Ayuso per aquesta cosa tan temperamental que té.
2: Ahir Ayuso és d'aquells ciclistes que no saben gaudir el moment, és a dir, estava tensionat, i sap greu perquè era a Barcelona, que és la ciutat al final on va néixer, era un lloc doncs, que anava com a líder del Tour, ve d'haver-se recuperat, i la cara que feia... És d'aquells ciclistes que estan tensionats. Això no és dolent a nivell de competició, o sigui, és dolent a nivell de connectar amb els aficionats que estaven animant-te, doncs ens falta aquest punt, no? Però jo crec que està molt concentrat en aquest Tour i tinc la sensació que li pot anar bé, i en fet, a mi m'agradaria que li anés bé. Curiosament, vull dir.
1: Bé, els que veuen ahir a Barcelona, Quinn Simons, què?
2: Tothom el reconeix, eh?
1: Home, és que és el Capitán Amèrica.
2: Sí, però la gent mira aquell, el d'Amèrica.
1: Sí,
2: està bé, la bandera ajuda molt, però ostres, cau bé.
3: Jo crec que farà tercer. Per mi és el màxim candidat a fer tercer.
1: Ayuso.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, el veig més concentrat, amb un equipàs, i crec que serà més regular que Benepul. Els dos tenen aquest caràcter, no?, que deia el Pol, d'una mica que va a moments, a humors, però crec que és el, juntament amb Isaac del Toro, segurament, són els candidats que jo veig més clars a cada tercers.
1: Red Bull Bora.
2: Sí.
1: Ojo, aquí... Ojo aquí, Remco Evenepoel, Mattia Catania, Nico Dens, Jai Hindley, Florian Lipovic, Jan Tratnik, Tim Van Dijk i Maxim Van Gils.
2: Després de les etapes ens les donen, no durant l'etapa.
1: És un escàndol d'equip, és un escàndol. I a mi, ahir, em va agradar molt que a molts ciclistes, des d'un perfil d'Instagram, no recordo ara, però és un perfil bastant totxo, els hi preguntaven a molts ciclistes del Tour si eren Tim Vingegaard o Tim Pogacar, que és una pregunta trobo desafortunada. Però bueno, els hi preguntaven, tu ets més del Vingegaard o més del Pogacar? Per exemple, a Quinn Simons li van preguntar. I llavors anaven pujant com...
2: Sí, comptador.
1: A veure, si un comptador. Li van preguntar a Remco Evenepoel.
2: Es van atrevir a preguntar-li?
1: Sí. Hòstia, i Remco Evenepoel, amb una cara de sobrat tremenda, va dir Tim Evenepoel.
2: I de fet, a la roda de premsa que parla Evenepoel al costat de Lipovic, és que és el millor. O sigui, Remco Evenepoel, tothom hauria de ser com Remco Evenepoel a nivell d'actitud de la vida, perquè li pregunten què pots aprendre del teu company, no? Sou dos co-líders, tal. I ve a dir, jo què he d'aprendre d'ell? Jo sóc jo, ell és ell, jo sóc feliç com sóc, ell és feliç com sóc, jo tinc les meves qualitats, ell té les seves qualitats, que cadascú segueixi el seu camí. I això ens donarà, de debò, tardes de glòria, d'absoluta glòria, durant aquest Tour de França, perquè tota la temporada Red Bull ens ha donat espectacle a nivell de desafortunades decisions tàctiques que han provocat certs conflictes entre líders. Evenepoel diu que s'entén perfectament amb Lipovic i que ja ho ha demostrat durant la temporada. Amb això, de moment, sembla ser suficient.
4: Perquè suposo que aquí qui deu prendre la decisió de que Remco digui això deu ser el cap de premsa, no?, que diu, nois, anem a tenir tranquil això, i en tot cas, quan arriba el bus, cadascú el seu transportí, i aquí no passa res, perquè això serà molt divertit de veure com es porten aquests dos.
3: El bus, diguem, a seguir aquest Tour és el bus del Red Bull.
2: Clarament, i ens ho passarem.
4: Amb una forma això, la motxilla...
2: Sí, seria una decepció. Una decepció a nivell d'animar el Tour, que Red Bull fos un equip normal, ordinari, amb un líder clar, que els anés tot bé. O sigui, a mi, sincerament, no és el Tour que espero d'ells. Lluís, estàs aixecat?
1: Aixecat per...
2: Per fer
1: hola,
2: coses,
1: hola.
2: No?
1: Sí, se'm sent?
2: Sí,
1: perfectament. M'he aixecat perquè ja arribem als dos grossos.
2: Clar.
1: I, bueno,
2: I et poses dempeus, i et poses dempeus.
1: No, però estic perquè ja fico nerviós i estic per aquí perquè quan tireu una pregunta jo pugui respondre a la gent del públic també.
2: Començo amb Bisma,
1: sí,
2: i després vaig amb Boé a l'hora, val? O sigui, no farem un i un, sinó que els ajuntem al debat, val? Bisma va amb Vingegaard, amb Baffini, Armirail, Campenaers, Per Strandhagenes, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss i Davide Piganzoli. Per cert, un apunt de Piganzoli, aquests que fan insiders de l'any que ve, deien que si Vingegaard no guanya el Tour, marxa de l'equip i se'n va a l'1X, i que el líder del Bisma passa a ser Piganzoli, que m'he quedat així, m'ha sorprès més això que no pas la primera part de l'anunci. Segon equip, que és l'UAE, Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Politz, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Dos equipassos, els dos equips que porten Tours veient-se cara a cara. Pogacar en porta 4, Vingegaard 2, són 6 anys seguits de veure un equip o l'altre a dalt de tot del podi a París. Què passarà, Lluís? Vols preguntar-ho?
1: Què passarà, Jordi?
5: Ni idea, no ho sé. Ningú ho sap, no? Però, bueno, el Vingegaard per mi s'ha tret pressió guanyant el Giro. Aquí pot ser un punt a favor per ell, fent un tour amb més tranquil·litat i bueno, aviam què passa.
1: Vostè vol parlar? Vol explicar-nos a veure qui creu que guanyarà el Tour? Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard?
6: Pogacar.
1: Però,
2: I amb claredat, ho diu.
1: Pogacar,
2: sí,
1: però tota la convicció. Sobrat, eh?
6: Sí.
1: Molt bé, alcalde.
2: Alcalde, sí.
1: Digui'ns vostè qui guanyarà el Tour, va.
7: Vingegaard.
2: Molt convençut, eh?
7: Jo crec que el fàcil és dir que és Pogacar, però jo crec que aquest any arriba millor que mai el Vingegaard. Només em falla que la decepció que veu tenir vosaltres, que és jo, que no ve Wout van Aert, i crec que és el que pot fer fallar aquest pronòstic.
2: Deixa'm dir que Vingegaard, al roda de premsa, per donar detalls d'ahir que anaven sortint, diu una cosa molt interessant, que és, li pregunten, aquesta temporada ha anat molt bé, estàs en forma, recuperat, no? Després de 2 anys que la caiguda, potser encara tenies alguna cosa, i ell diu, efectivament, estic molt bé, estic molt còmode, he guanyat allà on he anat, i al Giro d'Itàlia realment no em van posar a prova, no m'he hagut d'esforçar, vaig recuperar molt ràpid i ja
1: ho va dir així.
2: I fa setmanes que diu que estic a punt, o sigui que està en millor, no sé si va dir el millor estat de forma de la seva vida, o en tot cas que havia recuperat el màxim nivell, no sé què va dir els dos, però
1: l'1x1 dels equips està molt igualat o es decanta cap a algun equip?
2: No, està igualat, no? O sigui, jo crec que a nivell de companys, d'acompanyament, tens un Del Toro que en principi de tots els altres és molt superior a la resta, fins i tot a Jorgensen, que fa bones generals de proves d'una setmana, però la resta, nom per nom, home, està prou equilibrat, diguem-ho així.
1: Em va semblar increïble ahir, des de dintre del recinte de Sant Pau i sense veure els aficionats a fora, sentir el silenci absolut i algú ens va dir, entra Pogacar, i va passar Pogacar per davant nostre, que érem 3 allà i vam gaudir de veure'l per dintre del recinte de Sant Pau, i de cop i volta s'escolta fora com si molt de jaleo, hòstia, deu ser Vingegaard, i passa Del Toro.
2: Del Toro.
1: No ha de ser fàcil de gestionar això també per Pogacar, no?
2: No ho sé, però s'enteren molt bé. O sigui, tota la baixada que feien, rient, o sigui, és el mateix tipus de caràcter de gaudir de les coses, allò de gent jove que s'ho passa bé, que aprofita l'oportunitat, el que dèiem abans, no? Això m'agrada molt veure-ho perquè ho transmeten, i també els dos junts, no? Fent-se bromes entre ells mentre baixaven, cosa que fa bones sensacions de cara a aquest Tour.
1: En Pogacar moltes vegades diem que és un caníbal, que vol ser com Eddie Merckx, que vol guanyar tot, que intenta guanyar la muntanya i també guanyar els sprints. Creieu que en aquest Tour anirà en plan caníbal i que no només té la idea de guanyar el Tour, sinó que a més té la idea de superar Mark Cavendish?
2: A la llarga suposo que la té al cap, perquè és difícil no tenir-la si els aficionats la tenim. I jo crec que ell al seu cap també, la crono per equips, amb l'equipàs que porta UAE, jo crec que el líder de groc el primer dia, si no ho fas el primer, ho intentes el segon, i si no el tercer. Llavors jo crec que això, Pogacar, per la seva manera de córrer que portem molts anys veient, és inevitable que vagi a totes des del principi, i és difícil de veure això amb alguns dels seus rivals. Vingegaard és un dels que al principi pot anar més tranquil i no patir tant aquestes primeres etapes i esperar una mica el seu moment. Veurem, però jo crec que Pogacar no deixa les engrunes, ho sabem, si pot, si està bé, que està bé, se'l veu perfecte, se'l veu prim, o sigui, s'ha primat, o sigui, Déu-n'hi-do com van aquests dos.
1: Volem fer una porra?
2: Vinga.
1: Una porra, jo a la gent del públic, això queda gravat, no? Ràdio Molins de Rei.
2: Sí, home, sí.
1: Això, dintre de 3 setmanes podrem veure qui va encertar i qui no. Fem una porra de qui guanyarà les etapes catalanes.
2: Val.
1: I qui serà podi del Tour de França. Vale? Penseu tranquil·lament. Mira, va, començo jo.
2: Sí,
1: no, jo crec, jo crec, si intento anar a guanyar i no a sorprendre, crec que guanyarà Pogacar al Tour de França, segon serà Vingegaard, tercer serà Lipovic,
2: val.
1: I ara em penso les etapes. Teniu el podi vosaltres?
4: Jo tinc el mateix que el Lluís i ho puc demostrar d'una porra que hem fet avui.
2: M'ho crec, m'ho crec.
4: Ah, vale. Exactament el mateix. Pogacar, Vingegaard, Lipovic.
2: Lipovic,
4: eh? Em sap el que et vaig dir jo el dilluns.
2: Sí, sí, sí, m'ho has dit, m'ho has dit. Jo Sergi, poso Ayuso al tercer lloc.
1: Molt bé.
2: Pogacar, Vingegaard, Ayuso. Jo posaré Seixas.
1: Seixas del tercer?
2: Ui, una davant de tot. Ja ho he dit abans.
1: Major John, eh? Major John.
2: Seixas, Pogacar i Del Toro. Jo
1: ens estem jugant un sopar, eh? Recorda-ho, eh?
2: Bueno,
4: Seixas, Pogacar i Del Toro, eh?
2: Uah.
1: Com has dit?
2: Seixas, Pogacar, Del Toro.
1: Hòstia, tu, déu-n'hi-do.
2: Hem d'anar forts a la vida, eh? La vida s'ha d'anar fort.
7: Vingega, Pogacar, Seixas.
1: Bé, bé, molt bé, molt bé. Jordi, què?
8: Igual que ell, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: M'agrada, el públic està més d'acord, ja hi ha coherència.
1: Sí?
8: Seixas, Pogacar i Vingegaard.
2: M'encanta.
1: Oh, molt bé, molt bé. Anem cap allà, que amb aquest senyor encara no
2: parla. El Miquel s'espera.
9: Mira, Vingegaard, Pogacar i Seixas. Ho dic perquè aquest any el Vingegaard ha fet una preparació especial per primera vegada. Bueno, va guanyar la Volta a Catalunya, va guanyar el Giro, però ho va fer com a preparació, per este tour,
2: sí, sí.
9: Per aquest tour.
2: Tal qual.
9: Llavors això és molt important, però primera vegada un corredor ha preparat el Tour de França d'aquesta manera. Llavors jo dubto entre Vingegaard i Pogacar, al 50%.
2: 50%. Jo estic molt sorprès i en positiu que no hi hagi hagut unanimitat en Pogacar, diguéssim, perquè al final la sensació prèvia és que potser té un 85%, 90% d'opcions, així qualsevol que estigui seguint la temporada i els últims anys, i m'agrada molt. Segona cosa, ningú ha dit Evenepoel al podi?
1: Bueno, és que...
2: Moment, un senyor que ha decidit parar la temporada anant a altura durant setmanes i setmanes no competir i que arriba fi, arriba preparat, arriba amb una roda de premsa que... el que dius tu, transmet que és el millor del món independentment de que ho sigui una després de carretera.
4: Jo és que tinc...
2: Escolteu, molt bé, molt bé. Cadascú...
4: Tinc la sensació, per mi, que Evenepoel es deixa un quart d'hora tranquil·lament al Tourmalet i ja està.
2: I ja està.
4: Tinc aquesta sensació de... No sé. També és ell, eh? També no té... Vull dir que com a personatge tampoc...
2: No, i que després es torna boig i guanya quatre etapes.
4: Clar, sí, sí, però el quart d'hora a Tourmalet ja està, ja el portes a la motxilla per tu.
2: Etapes.
1: Primera etapa, recordem, Barcelona, demà mateix. És que demà comença el Tour a Barcelona,
2: és que,
1: és que no som massa conscients,
2: és increïble.
1: Entre el Fòrum i Montjuïc.
2: Qui vulgui l'anem a veure a Montjuïc. Qui vulgui sumar-s'hi. Anirem, si podem, i tot és més o menys factible, a la cruïlla que hi haurà entre, com es diu, el carrer del Foc,
4: sí.
2: I el carrer Jocs del 92, que és en baixada, i allà a la cruïlla comencen a pujar. O sigui, estarem allà una mica més amunt, si l'accés és possible, si no hi ha una gentada de por, llavors busquem un altre lloc més fàcil per estar còmodes i està. Però qui vulgui sumar-s'hi, en principi, a l'etapa reina estarem allà.
1: Demà, llavors... crono per equips, però que no puntua tot l'equip, sinó que va als temps individuals. És a dir, el primer que passi per meta és el que guanya l'etapa.
2: Però la victòria d'etapa és de l'equip, eh?
1: La victòria d'etapa és de l'equip?
2: Hem de dir un equip, ara.
1: Ah, un equip?
2: Clar, la victòria és d'equip. No, el mallot groc és un altre.
1: Anem a dir qui demà serà mallot groc del Tour de França a Barcelona.
2: Vinga, vale?
9: Demà.
1: El primer, trenques el gel, eh?
2: Sí. Vinga, Miquel, quina pressió.
9: Bueno, jo crec que era d'en James. Sí, sí.
2: Home, això sí que és Jogo Bonito del tot, eh? Sí, sí, això m'agrada molt.
9: Sí, sí. No, però m'agradaria. Sí, seria una manera maca de començar, no? Sí, sí.
1: Home,
9: ens divertirem molt.
1: Adam Yates ja va ser mallot groc del Tour a Bilbao.
2: Amb els Yates, aquell...
1: amb una primera etapa dels Yates, o sigui que faria com el doblet de l'estat. Jo dic Kevin Mauquelin.
2: Sí, eh? Jogo Don, que ja ho he dit abans. Seguiu per allà.
7: Demà Renko.
1: Oh, això m'agrada.
2: Jo anava a dir
1: Renko de líder.
2: Jo estic amb el Xavi, Evenepoel.
7: Segona?
1: No.
2: Has quedat encallat, Lluís, havies de seguir caminant.
1: No, clar, és que no, perquè dic, hòstia, m'ha agradat tant lo de Renko que volia saber una cosa més de Renko.
7: Anava a dir, anem a jugar a Renko, m'han après. Dic el Godon, també, com ha dit el Sergi abans, que pot ser candidat, sí, sí.
1: Doncs Dorian Godon, ja en van dos.
10: Mathieu.
2: Sí.
10: Molt bé.
1: Tothom està parlant poquet de Macier.
2: No, no, se'n parla. Les dues primeres etapes molta gent apunta a Van Der Poel, tant la primera com la segona, com a nom clau, eh?
4: Jo vaig amb Godon, també.
2: Tres Godons, eh?
1: Hòstia, però
2: això Godon, la seva família, ni ho sap, eh? Que hi ha gent al món que pensa que demà serà...
1: I que no ho sàpiga perquè aquesta nit no dorm. Tu has dit nom?
2: Jo he dit de Benepul.
1: Ah, vale.
2: Sí,
1: doncs anem a la segona etapa, entre Tarragona i Molins de Rei.
2: Exacte. I s'allarga una mica més.
1: I s'allarga una mica més fins a Barcelona.
2: I avui havíem de parlar de la Fanzón. Sí. Ens estem menjant el temps d'una manera increïble.
1: Què? Però...
2: No, anem a dir-los això.
1: Vinga, sí, diem això ràpid.
2: Jo dic Pogacar, per fer-ho molt fàcil i vaig tirant.
4: Jo vaig amb Matia Van Der Poel.
2: Matia també.
10: No tinc idea. No.
1: Bueno, clar, ni tu ni ningú.
2: És l'etapa de tres pujades a l'alt de... Etapa que té tres pujades a l'alt de Montjuïc, més dures que les de la Volta Ciclista a Catalunya perquè pugen per una travessant. De fet, la baixada també arriba fins al passeig de la Zona Franca. És una mica un circuit diferent, però el tros de pujada una mica més llarg, per tant, un punt més exigent, més seguit, diguéssim.
10: Peacock.
1: Oh, boníssim, eh?
2: El tenen apuntat, pues o sigui, l'equip ho ha dit. Peacock, etapa 2, la té marcada.
1: Boníssim.
10: Matié.
1: Vinga, Miquel... Qui guanya demà? Jo dic Peacock. No perquè ho tingués pensat, sinó perquè m'agrada.
9: Sant Matié.
2: Molt bé.
1: I la darrera etapa...
2: L'etapa fins als Angles, sí. És una etapa més de mitja muntanya, amb final anal. Ben Healy, que ja ho hem dit al programa.
1: Jo dic Tadej Pogačar.
3: Jo veig una escapada en aquesta etapa i s'escapa Lenny Martínez pels punts de la muntanya i guanya Lenny Martínez.
4: Jo veig un Arensman un altre cop, un doblet català d'Ineos, de cop i volta, com el Tourmalet l'any passat.
2: Molt bé.
9: Difícil. Jo, Ayuso.
1: Ayuso. Ja s'ha tret la pressió de Barcelona.
2: Quan surten noms diferents, sí. Això sempre és divertit, eh?
10: Seixas.
1: I major groc, eh? Perquè en aquesta etapa es podria de groc.
10: Com és aquesta etapa? Que és...
1: Aquesta etapa fan la collada de Toses i després fan dos ports sense massa importància.
2: Coll del Calvari, arriben als Angles, si és una 5 quilòmetres, el 6%...
1: No, és un quilòmetre i pico.
2: Ho allarguen una mica, sí. Ho compten com a llarg, tot i que el 2 és un quilòmetre i poc.
10: No ho sé. Ben Healy.
1: Bé. Aquí, tu has vingut a jugar, eh? L'última, l'etapa dels Angles, va.
11: Yeah, bueno, es un escapado, como este dice ese chico, entonces ya puede ser de todos, ¿eh? Pero los más importantes no.
1: ¿No?
11: No, no. Cambia el jersey.
2: Bé. Aposta d'escapada, això és l'important de guió d'etapa. Doncs aquí tenim les tres apostes del Grand Depart català, que viurem aquests dies a partir de demà i fins dilluns. Dilluns tindrem programa de l'etapa reina, doncs, per veure com anar de Grand Depart. Aquí a l'exposició de la planta baixa del Molí intentarem fer cosetes aquests dies. Intentarem també, durant el tour, poder venir a veure alguna etapa en comunitat. Ho anirem anunciant els propers dies quins dies seran o quins dies podem fer això, no? Veure ciclisme en directe tots plegats. Però abans, el diumenge, a Molins de Rei, tenim un dia de glòria, un dia històric, perquè passa el tour per primer cop al nostre municipi. I a l'etapa reina, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ens hem unit esforços aquí, des de fa setmanes que estem intentant fer coses junts, i aquesta serà com el colofó final, que és muntar, doncs, un dia, jo crec, Pol, de festa major en ple estiu, en plena calorada també, tot s'ha de dir, però que esperem que la gent, doncs, vingui prou preparada i nosaltres ja tindrem beguda fresca i aigua per repartir.
4: Sí, sí, no, per això no he de patir. El que hem fet el diumenge és agafar, i ja ho veureu, els que vingueu, hem muntat un tinglado on, sincerament, i us ho dic perquè... L'escaleta l'he fet jo i, per tant, la tinc al cap. Les bicicletes són lo de menys.
2: Exacte. Si no us agrada el ciclisme, us ho passareu molt bé. Si us agrada, doncs ho recordeu tota la vida.
4: Serà el xou, sí, exacte. Vull dir que el que hem fet és agafar tot un dia amb l'excusa de que passa el Tour de França per Molins i muntar una superfesta. El que serà una superfesta comença a les 11 del matí i fins a les 8, dos quarts de nou, estarem allà fent cosetes, evidentment. Ja sabem que farà calor. De fet, tot ha sigut pensat amb el sol, amb espais d'ombra, per tal de que això, de que, ostres, es pugui venir, es pugui estar bé, sigui un espai xulo, sigui un espai simpàtic, amb moltíssima beguda fresca, us ho puc assegurar perquè hem omplert neveres avui.
2: Avui mateix, exacte, molt bé, Pol.
4: Avui mateix s'han omplert neveres, on hi haurà beguda fresca, hi haurà entreteniment, concerts, hi haurà fins i tot un repte del tour per part de la gent d'Anytime Fitness.
2: Podreu pedalar.
4: Per cert, des d'aquí... donar l'agraïment infinit a tota la gent que ho ha fet possible, comerços locals que no només tiren endavant amb la seva activitat de cada dia de reforçar el comerç local aquí a Molins, sinó que a més han dit: ei, nosaltres també volem participar de tot això, han posat, bueno, han finançat, ens han ajudat amb un munt de coses, gent particular i en especial, no sé si ens estarà escoltant, diria que no, perquè segur que està treballant. Jo des d'aquí sí que volia fer un agraïment enorme i de lo sorprès que m'he quedat amb la capacitat de treball del Bernat Segura.
2: Bernat Segura, que durant el podcast que sabia que estaven fent propostes, m'ha tocat dues vegades. O sigui, perquè veieu de coses té al cap i ara està entrant per allà, mira, parlant d'ell i entra just per aquí.
4: Doncs ara que entra i faré una cosa que es morirà de vergonya, i és agrair increïble aquesta cosa incansable i insaciable del Bernat de seguir, tirar, fer, que si diguessis que és un home que té una feina, bueno, més o menys,

0: si algú que no té els tiquets, compreu-los, perquè en portem ja més de 200 de venuts i el ritme que estem anant aquestes últimes hores és bastant intens. També tenim doncs una pantalla gegant fenomenal. Aquí doncs donem directament les gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei per fer-la possible. I és molt important que tingueu una cosa al cap. La carretera es talla a les 11:30 del matí, 11:45. Pels cotxes, que vol dir cotxes, vehicles, bicicletes, el pas estarà prohibit. Però a partir de 3:45 de la tarda, molt, molt, molt, molt important que ho tingueu al cap, també es talla el pas dels vianants, que fins aquella estona podran creuar la carretera doncs, en moments puntuals, quan els voluntaris ho deixin fer. A partir de 3:45 de la tarda, tothom que vulgui seguir l'etapa per la pantalla gegant, que estigui a la banda sud de Molins de Rei, a la banda riu, per entendre'ns, que hagi creuat la carretera. Si no ho ha fet a partir d'aquell moment, estarà a la banda d'aquell dia, em sap greu dir-ho, pel poble, dolenta, perquè no tindrà la pantalla gegant per seguir el ciclisme, perquè no tindrà la barra de bar per refrescar-se, perquè no tindrà l'ambient que hi haurà a la fanzone de l'etapa reina. Jo crec que és importantíssim fer aquest recordatori, perquè és que si no tindrem problemes de gent que no ha creuat a l'hora que toca.
1: Clar, absolutament, sí, sobretot molt important, horaris, el que ha dit el Roger, sí, sí, és increïble, i ens agradaria que això, que aquella zona del poble doncs estigués plena de gom a gom durant tot el dia. És el que hem buscat des del minut zero, i poder doncs això, ostres, tenir el parc de la Mariona super, super ple.
0: Per què 3:45 de la tarda? Perquè a les 3:11, última actualització del Tour, passa la caravana publicitària. A 4:45 de la tarda, tothom atent que passen els ciclistes, i després dels ciclistes, l'etapa reina narrarà en directe la darrera hora de l'etapa, amb la pantalla gran allà al costat, i quan acabi tot això, Tuk Live, grup de versions, a 6:15 de la tarda, i després DJ Van Garderen. I aquí tenim l'home del moment. Tens 10 segons, Bernat Segura, per saludar el món.
2: Bueno, que vingueu a la fanzone, ens ho passarem de conya. Ve gent de tot Catalunya, gaudirem molt del dia, gaudirem molt del Tour, estem gaudint molt del ciclisme català en aquest tram de temporada, i llavors ho celebrarem a lo gran.
3: Jo pensava un missatge molt més boig, i no ha sigut assenyat.
0: Estem fora d'hora, nois.
3: És història, això del Tour de França, i ho tindrem aquí Molins.
0: Que vagi
3: molt
0: bé.
3: Gràcies a tothom.
0: Visca el Tour!
4: Vivim en tu, amb l'etapa reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
5: Ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
6: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana, i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
5: Ja ho sentíem, a més Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75%, i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó, que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
5: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
6: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Comencem un nou Generació Chi. Bé, un dels Generació Chi que ara ja... així és rotllo guapo, l'estiu. Ens agrada aquesta... que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però... que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Que ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes. Mentre t'acabo de presentar el programa, farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock català, ens demaneu. Veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música, doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, del pop, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conformava, conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com mig enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Dic, mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes, aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga. Vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posarem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons d'aquestes. Aquesta també es va fer servir. Police amb aquest Every Breath.

les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, com les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, Però aquesta, aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu i de canvio... No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, No sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80, mira, deia així.

que deia tot això era el senyor Sergio Dalmau. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Sonat fatal, això, eh? És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalmau, del Josep Maria, d'en Capdevila. Ah, va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blues Sweeters. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Sweden, aquesta Hook It On Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa, i per què no? Aquesta també.

Un món feliç. L'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo. I si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Capi igual amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient així Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sust. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit... Havien coincidit els inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això, quan ella començava. Després va estar molts, molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí, l'any 98, van fer aquesta cançó per Estrella d'Am, o no la van fer per ells, però la van fer servir, doncs, també per l'anunci d'Estrella d'Am, aquest Blue for You, Happy, Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Okay, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, eh? Perquè les altres, encara que fossin tranquil·letes, també d'això. Però aquesta, ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby. DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amb uns des d'Austràlia, els In Excess. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

Deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els pets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està excepta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, que aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Sí, hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem portat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, a costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini també el pots conèixer, a lo millor, com a Ken Laszlo. Què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix? Doncs sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir doncs altres noms com aquest Rick Fellini o com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

0: me sube la bilirrubina a mi.
1: Cuando te miro y no me miras.
0: Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta bilirrubina.

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid directament als refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. Bueno, és que nosaltres ho volem recordar, però ja que ho diuen ells. Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però...

0: perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi playa. Aquí sí, allà no hi playa. No, no hi playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a les per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
1: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per estabilitzar-lo. L'avís és de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call a la cala, perdó, Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:15 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles Bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 d'euros.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar

0: raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Bona nit a totes i a tots. Tornem un cop més, ja a ple estiu, amb un programa farcit de música jamaicana. El voltatge s'acomiada de les zones hercianes al Baix Llobregat. Aquest que esteu sentint avui, divendres 3 de juliol de 2026, és el nostre penúltim programa. Sí, ho heu sentit bé. L'any 26-27, la nova temporada, ja no existirà aquest programa, que durant 4 anys, 4 llargs anys, doncs, estès, a difós. La cultura musical jamaicana, el reggae, l'escal rocksteady, el dub i també altres expressions afrodescendents com el soul, el funk, el jazz i el rock and roll. Amb molta il·lusió, la veritat, amb conviccions i amb dificultats, tot i saber que la ràdio ara mateix, entre la gent que escolta música alternativa, entre els joves i els no tan joves, no acaba de ser el mitjà preferit. En el domini de la comunicació tecnològica, en un moment en què tothom mira una pantalla i amb prou feines sent una cançó sencera. Aquí us parla un que es fa gran ja i que ja ha arribat al final del camí. Ja no tinc més ganes de continuar explicant el mateix, que hi ha persones que sentim els discos sencers, que no tallem les cançons que ens agraden els grups, les cançons instrumentals, anar a concerts on hi ha 30 persones i que són gratis, o a vegades no tenen permís i es fan al mig del bosc. Sí, som una espècie en extinció. Algunes persones ens diuen boomers, altres que són vells i avorrits. Però nosaltres, que ja hem tingut fills, continuem pensant que la música que sentien ja als anys 60 i que sentíem nosaltres quan érem adolescents i no tan adolescents, és la millor música possible. I per fer una mica d'homenatge a aquesta cultura musical, doncs he portat una de les bandes que més m'ha agradat des que les vaig sentir per primer cop a començament dels 2000, els californians The Agrolites, que sembla mentida després de 20 anys, més de 20 anys, i encapçalats pels seus dos únics membres originals que queden a la banda. Òbviament, el Jesse Wagner cantant i el Roger Rivers, teclista, han tret un nou àlbum, Superatomic. Ben fesment el darrer programa amb les companyes del Maresme Tropical que van venir. Gràcies, Erin, un cop més. I, si us sembla, farem un breu repòs per aquest nou àlbum, tot just sortit el dia 5 de juny i que comença amb Life by the Code. Però abans, avui, doncs he tingut un convidat de sorpresa, una de les persones més importants de la meva vida que m'ha inspirat a venir aquí durant molt de temps, i que és l'Aritz, el meu fill. Hola, Aritz.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Coneixes els Agrolites?
1: No.
0: Doncs ara sentirem una miqueta, vale? Si et sembla.
1: Vale.
0: És la música que sempre escolta el papa. Música jamaicana. Música jamaicana.

0: Live by the Code, The Agrolites, aquest primer tema del seu nou àlbum, doncs energètic, energètic, com no podia ser d'una altra manera, provenen d'aquesta banda que va néixer el 2002 a Los Angeles, Califòrnia, i que són, i que són veritables mereixedors d'un llegat que comença amb Hepcat, amb Toasters, amb New York Skies Ensemble i tantes bandes que protagonitzaran un revival de música jamaicana als anys 80 i 90 als Estats Units. Continuarem amb aquest Superatomic, aquest àlbum d'Agrolites, però abans, ja que tinc aquí un convidat, que això era absolutament inesperat. Jo no sabia que tindríem convidats avui. Pensava que ja havia fet l'últim programa amb convidats amb el Mr. Freak, és que la Mimi Sila, el Cabra de The Cabrians i l'Erin de la Pandemic, però és que avui tenim l'Erin. I jo m'agradaria preguntar-li si se'n recorda, o sigui, si ell se'n recorda del programa. És a dir, què coses han passat aquí al voltatge? A veure, Erin, te'n recordes d'alguna? Quin artista ha passat per aquí? Hi ha algun artista que recordis i que t'agradi personalment?
1: No.
0: No, eh?
1: No sé, un català, però...
0: Tu recordes un català?
1: Sí, un que cantava en català.
0: Un que cantava en català, però no te'n recordes, és veritat?
1: No.
0: Perquè, clar, aquest artista, que potser és el que jo estic pensant, no sé si pensem el mateix, ha vingut fins a dues vegades aquí, al voltatge. I suposo que quan comenci a sonar una de cançó, potser ens en recordem. O no? Ui! L'Aritz està pensant. Jo crec que quan senti la veu, dintre!

0: Gràcies un cop més, Guillem Simó, també conegut com a Dala, per apostar per aquest programa. Quan sabies perfectament que no ens coneixia ningú, quan sabies perfectament que no seria per tu una plataforma, que no seria un altaveu mediàtic, que no guanyaries seguidors ni tampoc aficionats amb aquest programa, però tu hi vas apostar, perquè suposo que en el fons creus en l'autogestió, creus en l'autonomia i en les coses petites, com tu mateix has dit en alguna de les teves cançons, perquè ningú és il·legal, tothom som persones, tothom. I ara continuarem una miqueta més amb el Superatòmic, l'àlbum d'Agrolights que hem presentat i que ha sortit doncs, aquest estiu, a principis d'aquest estiu, i que tu te'n recordes de la visita de la Dala?
1: Sí.
0: I te'n recordes que ens va convidar a un concert?
1: Sí.
0: I et vas dormir?
1: Sí.
0: Què et recordes d'aquest concert? A veure.
1: Que em vaig dormir.
0: Que acabo de dir això? Ho acabo de dir?
1: I que... bueno... que em va agradar molt.
0: I que et va agradar molt, eh? Va ser al Paral·lel 62.
1: Sí.
0: A la sala Paral·lel 62, que vam anar a veure'l i vam estar a dalt, a la tribuna, no sé com es diu això, a l'amfiteatre, i realment és un espectacle. Us convido, si és millor a una sala que un festival, anar a veure, a sentir i a contemplar l'espectacle de Dala, d'aquest projecte musical protagonitzat pel seu frontman, el Guillem Simó. Vols parlar?
1: Sí, bueno, me'n recordo que tenia una taula amb aigua, tot el rato.
0: És veritat, tenia una taula amb aigua. Sembla una mica el Tangana, no?, que munta també a l'escenari així, sí, com una mica de coses i tot plegat.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs retornant al Superatòmic, a l'àlbum d'Agrolights, la veritat és que és l'àlbum més clàssic de tots els que jo he sentit, almenys agressiu. Jo crec que és un viatge al passat, a les arrels d'aquesta música jamaicana de finals dels 60, de l'early reggae, que tant, o el funky reggae, o el skinhead reggae, que tant ha influenciat a la banda californiana. Continuem amb el tercer tema d'aquest àlbum, que es diu Duke Pond Pond. Tune in!

0: 23 anys només han passat des de la publicació del seu primer àlbum, del seu treball debut, Dirty Reggae. The Agrolites manté la seva essència. És una de les poques bandes que, al llarg de tants anys d'activitat intermitent, tot s'ha de dir, d'activitat intermitent, s'han mantingut fidels, doncs, a aquests estils que esmentava abans. No massa coneguts entre el públic en general. I menys entre qui presumeix de ser aficionat a la música jamaicana i no ha passat de Bob Marley, és a dir, no ha tirat més enrere en el temps a partir de Bob Marley and the Wailers, que és, com he comentat fa un moment, doncs el reggae primerenc, l'early reggae, aquell temps de transició entre el que seria el reggae modern, més popero, i el rocksteady, que és en propietat el primer estil sincopat, diferent de l'esca, més lent, i que precedeix el reggae. Ja ho vam comentar la primera visita de la Noemí Sila. És imprescindible fer una mica de pedagogia, o com a mínim recórrer la història musical jamaicana per tal de destriar el gra de la palla. Tot i que avui dia es recupera força cosa. Vaig a preguntar una cosa a l'Aritz. Aritz, com es titula la cançó aquesta que poses tu, que t'agrada i que conté el ritme de bam bam, what up, bam bam?
1: Jamaican bam bam.
0: Jamaican bam bam. Anem a veure si la trobem, perquè segur que l'hem sentit més d'un cop.
1: Si vols entro i et dic quina és.
0: No preocupis, Jamaican bam bam. Perquè m'interessa, ho estem fent ara a mesura que estem Jamaican bam bam. Hagel Soto FR, puede ser?
1: Sí.
0: Doncs
1: creo que sí.
0: És una cançó que està sonant avui dia a la ràdio, de fet, a Flash FM als 40, i que, ja he dit bam bam, no? Conté el rhythm de la cançó de Mitals, bam bam, que té dos versions diferents. Això és el que hi arriba a la gent jove avui dia. Anem a veure si sona. I entra. Ai, que s'està carregant. Sembla que no la tindrem, o que sí. La tenim.

hi ha aquesta barreja de música electrònica i de rhythm, diu "Soul Jamaican, Soul Jamaican". No pot haver-hi res més jamaicà que la cançó Bam Bam.

0: I és que els joves avui dia, obligatòriament, els vells, és a dir, els de la meva generació, els hem de dir a les persones joves com l'Àritz, però també una mica més grans, que aquesta cançó que tant els agrada, doncs té un origen. A l'any 1967, aproximadament, si no abans, un any en el qual Bob Marley, en solitari, no era conegut enlloc del món. I el reggae, més enllà d'Anglaterra, tampoc era conegut, molt menys a Espanya. Un dels objectius de tots els programes de música jamaicana que han existit, amb especial esment de Sound System FM, que durant més de 30 anys ha estat a les zones, a Ràdio Ciutat Vella, a Barcelona, és explicar, tornar a explicar i tornar a explicar que no es diu reggae. Com es diu, Àritz?
1: Reggae.
0: Es diu reggae. Usa pell, per què? Perquè ho has sentit a casa. Normal. Igual que sentir altres coses i tindre altres opinions, diferents de les que surten a la tele i a les xarxes socials.
1: Bueno, el papa em posa reggae tots els dies, no és normal, o sigui...
0: Exactament. Reggae, no el rigui. Hi havia molta vida abans de Bob Marley. I com hi havia molta vida abans de Bob Marley, hem d'agrair que hi hagi grups que encara toquen i que recuperen aquesta tradició. La tradició de música jamaicana, que a vegades hem dit original. I els Agrolites, no hi ha cap mena de dubte que ho fan d'una forma immejorable. Three Eye Atlas. Gran homenatge a l'Hyperion Dubsetters.

Majestat Triaia Blas, The Agrolites. Pur reggae instrumental. I tot seguit hem traspassat l'equador del programa i avui, que no serveixi de precedent, però farem una agenda.

0: musical jamaicà de l'estiu per excel·lència, amb el permís del Nova Reggae i del Rototom, si us plau. Però aquesta gent ha entrat molt fort els darrers 4 o 5 anys, perquè tenim el Cultura Viva Festival un altre cop a Calella, al Parc del Mau, el 12 de juliol, és a dir, el diumenge de la setmana vinent, amb un cartell que pels amants del reggae roots, del reggae posterior a Bob Marley, que dèiem fins ara, és molt, molt apetitós, amb Israel Vibration en Root Radix de Congos i els gran Bombo Fighters featuring Coca P. BDN Reggae Culture amb la seva Sound System amb el senyor Wilson en Rosie. Taquilla 20 euros anticipada, alguns ja la tenim. 17 al Parc del Mau de Calella el 12 de juliol. No us ho perdeu, perquè valdrà molt la pena, sense dubte. Ara seguim. Mira, ara l'Aritz demana la paraula. Anem a veure.
1: No, jo no volia parlar,
0: Ah, no?
1: No.
0: Has dit així, tic-tic-tic?
1: No, només tocava el micro.
0: Ah, d'acord. Cap problema. Continuem sense solució de continuïtat. Andy Agrolats i ara, Boots on the Terrace.

Doncs el 12 de juliol a Calella tindrem l'oportunitat super. Aquest noi és un artista dibuixant. Tindrem l'oportunitat de mesurar la temperatura de l'escena reggae a Catalunya a l'estiu. Perquè aquesta serà la tercera vegada consecutiva que assisteixo al Cultura Viva, que porta, he tingut un error, abans, des del 2019, per tant, serien 7 anys ja, de festival, un canvi fonamental. Per primer cop, almenys en aquests 3 anys que jo he assistit consecutius, el festival és de pagament. Així que és veritat que es dividia anteriorment en 2 dies, un amb un cartell més atractiu i un altre de pagament i un altre gratuït, on també hi havia doncs, bueno, artistes de renom, com el mateix Guston Francis i d'altres, no? Guston Francis, i ara perquè el meu cap no em dona més, però bueno, deixem-ho aquí. En qualsevol cas, l'any passat es van veure absolutament desbordats i desbordades per la quantitat de gent que va assistir a aquest festival gratuït i no hi havia manera d'obtenir una beguda. Ja es va comentar i s'ha comentat en aquest espai sobradament, no? Jo crec que la decisió que han pres és sintetitzar els 2 dies en un i demanar entrada, no? En aquest cas l'entrada pel cartell, l'entrada anticipada són 17 euros, no és un drama, pel que entenem que encara hi ha finançament municipal pel mig, però bueno, Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, amb ganes de veure aquest festival, de sentir música i de, sobretot, de copsar l'ambient. Seguim amb el repàs d'aquest àlbum superatòmic, que és el fil conductor del programa d'avui, amb un back look, no, en aquest cas, back look tight, Diagrolites.

0: Tide, Diablo Lights. No em digueu, no em digueu que no us ve de gust ballar un divendres a la nit, amb la fresqueta, perquè ara, que deuen ser aproximadament les 10, 3 quarts d'11 de la nit, del divendres 3 de juliol, esteu amb una cervesa fresqueta, o una aigua fresqueta, o un gin tònic fresquet, o un suc fresquet, o un kombucha, o un te, o una infusió qualsevol. El reggae és estiu, perquè a Jamaica, com a Cuba, sempre és estiu, clar, al Carib. Doncs avanço amb aquest repàs intens, exhaustiu, si puc, exhaustivíssim, de l'àlbum superatòmic de The Agrolites. Qui us parla és Jack Arriaza, el responsable d'aquest programa durant 4 anys, d'aquesta bogeria del voltatge, que no és un programa en realitat, sinó és un cert sentit, en el qual he improvisat la majoria de vegades. I només m'ho preparava quan... Bueno, de fet, no m'ho he preparat mai. Només ho preparava el Xavi Guillamón quan venia a fer la seva secció la temporada passada sobre Studio One. Gràcies, Xavi, un altre cop per la teva sabidoria i per compartir-la amb els oients del voltatge i les oients a Ràdio Molins de Rei. El voltatge s'acaba. Jo tinc moltes coses a fer més enllà de la ràdio. Una de les que m'il·lusiona més és continuar fent de pare d'aquest noi que tinc aquí, l'Aritz, però també de la seva germaneta, que al setembre, si no passa res, estarà amb nosaltres en aquest molt convuls, molt difícil, molt injust, però que alguns encara pensem que val la pena per lluitar-lo, així que em dedicaré a altres coses, a continuar difonent la música jamaicana, però d'una altra manera, no fent un programa, tampoc fent cròniques de concerts, potser anant a algun concert de tant en tant, però sempre explicant a les noves generacions que aquesta és una música alegre, una música de lluita i una música per ballar. Per això ho continuarem fent una vegada més amb aquest superatòmic i la cançó que dona nom a l'àlbum The Agrolites.
1: Warning! Atomic frequency engaged!
0: No a les nuclears.
2: Shelter.

Quan feia de DJ que fa molts anys, de selector de música xamacana, festes, saraus, etc., no em portava gens bé que algú s'apropés, que havia begut més d'una copa, més de dos, més de tres, a donar-me cançons que no tenien res a veure amb el que estava punxant. Res en absolut. I era com pensaves, aquest home, aquesta persona ha sentit una miqueta el que s'estava punxant? Em demanaven, jo què sé, ara imagino Shakira. Doncs no, no posaré res de Shakira. Perquè no és una, no és una artista que jo senti a casa meva. Tot i que no em desagrada, no em desagrada. I això per què ho dic? Perquè això no és un programa de música jamaicana. Aparentment ho és. Però no és únicament un programa jamaicana, perquè jo no he sentit únicament música jamaicana. De fet, a finals dels 90, quan m'estava introduint a la música jamaicana, mitjans finals del 90, també sentia molt de hip-hop, de rap, en castellà. No oblidem que el hip-hop, als Estats Units, va sorgir als barris afrodescendents de Nova York i de les grans ciutats, molt influenciats pel dub. Pel dub. És a dir, per la música electrònica derivada del reggae, el rap. Veu directament de la cultura musical jamaicana. I Lee Perry, el pioner, inventor del dub, la primera persona que va posar un so no musical a una cançó, als crits d'un nen, a People Funny By, doncs el rap és una música que m'ha agradat molt. I com bon aficionat a la música i pare, no he pogut evitar traspassar els meus gustos musicals, alguns gustos musicals, al meu fill. I ara mateix m'acaba de demanar una. No sé si el coneixereu. Segurament això ja no es pot punjar a la ràdio. CPV. El Club de los Poetas Violentos. Bla, bla, bla. Dintre.

Doncs dedico aquesta cançó i l'altra que vindrà, perquè hi ha hagut dos peticions de hip-hop que seran ja les últimes, perquè està acabant el programa, eh? No acabaré amb hip-hop, però quasi. A l'Àngel Moya, el molinenc Àngel Moya, aficionat a l'atletisme, però també a la música i al hip-hop. Recordo que vas portar la tècnica a un grup de hip-hop gironí a tocar l'Escondite, al centre social l'Escondite. Un centre social ocupat que ja no existeix, malauradament, degut a l'especulació immobiliària regnant en aquest poble. Permesa, consentida sistemàticament per la seva administració i, per tant, pel govern municipal. Prou especulació. Alliberem els espais. Deixem que la gent visqui sense haver d'apoticar-se 40 anys amb preus desorbitants. Gràcies, Àngel, per haver portat aquest grup i per mantenir també encesa una mica la flama de la música alternativa. I aquesta petició també va per vosaltres dos, Àngel, Àritz. Us la dedico.

0: estem arribant al final del programa i l'acabarem amb una cançó més d'Agrolights i ja està, ens acomiadem. Si vols dir adeu, Aritz, és el final del programa, queden 2 minuts o més.
1: Adeu.
0: Que vagi molt bé, gràcies per la teva participació, fill meu, per participar en el final d'aquest gran programa. Així que, res, que vagi molt bé i el dia 17 tornem finalment per acabar amb l'últim programa de la història del voltatge. Mai hi haurà un programa com aquest.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit amb 400 efectius, als que s'hi afegiran els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Tota la nit es preveu doncs, treballar, sobretot bombers té un objectiu que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
1: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
3: Ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
1: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. A més, a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el Grand Départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i el vespre, darrer apunt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada d'havaneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi.

0: chica también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Adeu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots. Com

0: tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
1: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinecs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Seguim sent Colla de Set! Després d'un inici de temporada una miqueta regulín-regulero, hem tornat a descarregar un castell de gamma de set a casa davant de la nostra gent, cosa que ens fa moltíssima il·lusió. Per comentar la diada de dissabte i molt més, avui no tinc aquí a la parròquia oficial, però no estic pas sol. I és que avui m'acompanyen a l'estudi dues de les meves persones preferides de tota la colla. Dues d'aquelles persones per qui aquells dimecres que fa mandra aixecar-se del sofà i sortir de casa, tu penses i vas, ho fas per elles. Avui, per tercer cop d'aquesta temporada, és líder en venir aquí empatada amb l'Adriana. Tenim a la millor cap de canalla de tot el món casteller, tenim a la Ivet. Bona tarda, Ivet.
1: Bona tarda a tothom.
0: I a part de la Ivet, doncs, si avui en comptes de castells parléssim de futbol, tindríem a qui seria el nostre Leo Messi, el nostre Lamine Yamal, la nostra Alexia Putellas, la nostra Aitana Bonmatí. Tenim a la millor castellera que ha passat per la nostra pedrera, per les nostres categories infantils. Tenim la millor canalla a vida i por haver, la nostra fan número 1, però també la persona que ens critica més. Berta Zabalza, bona tarda.
2: Què és aquesta introducció?
0: Com estàs, Berta? T'ha agradat o no?
2: Sí, sí.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí? Molt bé. El que sí que no ens falla mai a les vies de so és el nostre tècnic de so, el millor tècnic de so de tot el món, sencer, el David. Molt bé. Així que, sense més dilació, tanquem pinya i comencem.

0: Bueno, ja està, ara sí que sí. Espineta treta, nervis fora. Ja hem vist el primer set de la temporada. No és el set més matiner de la història de Matusés, però és un set tan bo com qualsevol altre. Berta, comencem per tu. Primer, com estàs? Tot bé?
1: Molt bé.
0: De vacances ja?
1: Sí.
0: Bona manera de començar les vacances. Quants de vacances hi veureu el primer set?
1: Sí. La veritat, és el que esperàvem des de l'inici de temporada i per fi ha arribat.
0: Molt bé. I tu, Ivet, com estàs?
2: De ressaca emocional encara. Ha gustat molt, però crec que tot el treball per fi ha donat els seus fruits i estem molt contentes, la veritat. Esperàvem més, òbviament, perquè som superambiciosos en aquesta colla, però molt contentes.
0: Està molt guai perquè quan saps la ressaca emocional, perquè és justament el que t'anava a preguntar, en plan, si estaves ja recuperada de tota l'espirada emocional, sí. Que va ser una miqueta la prediada, els dies abans, sí. durant la diada i el després de la diada. Però tot bé, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Si us sembla, comencem fent una miqueta un repàs una miqueta cronològic, no? Doncs comencem una miqueta repassant com arribàvem a la diada, perquè aquí sí que m'interessa molt veure, o sigui, entendre com vosaltres dues, que teniu dues posicions diferents, tu i Berta, evidentment, i ho hem dit mil vegades, estàs dintre la tècnica de canalla, tu, Berta, portes, si no m'equivoco, més o menys portes com jo a la colla, deus portar 9-10 anys.
1: Sí.
0: I m'interessa molt veure com tu, que ho has anat veient durant tots aquests anys, una miqueta com veies que arribàvem o com estàs veient una miqueta el que ha sigut aquest inici de temporada. Pots criticar l'Ivet? Vull dir, sense cap mena de problemes, vull dir, tant o més de com ens critiques a nosaltres aquí al programa. Per tant, comencem la setmana passada. Veníem de l'actuació a Prats de Lluçanès, que vam sortir una miqueta regust a Marc, jo crec que no agrada a ningú, no? Sortir d'una plaça només amb dos castells. Assaig de dimecres, assaig de divendres conjunt amb Sant Feliu, el qual no vaig ser. Per tant, jo us demanaré que m'expliqui una miqueta si anem a divendres, per exemple, Sant Feliu, com va anar l'assaig de divendres?
1: Fatal. Però molt malament. O sigui, jo et sortia de l'assaig super frustrada, super enfadada, i després a casa pues, també. Però, o sigui, és que jo crec que és això, que ja arrossegàvem quan vam anar a Prats, que va sortir tot. En plan, jo no m'esperava per res del món fer castells de 6 de dosos i vaig haver de fer-los tots. O sigui, veníem d'una diada complicada, amb una calor horrible, llavors això es va anar arrossegant, dijous, eren prou tres persones i jo vaig pensar, bueno, encara ho recuperarem, no sé què, però divendres va anar a Sant Feliu, com sempre, omplen el castellòdrom, llavors era una mica estressant i després que no en sortia i que no en sortia i jo veia com els ànims anaven decaient molt i jo també, però bueno.
2: Sí, el que heu comentat, jo no vaig poder anar a Lluçanès perquè estava fora, però estava telemàticament connectada i parlant amb les nines també em transmetien que la diada no va anar bé. Òbviament, l'actuació prèvia al nostre aniversari, fer dos castells i com van sortir, no és plató de bon gusto, però jo, des de la meva posició, l'assaig de divendres tampoc el vaig veure tan malament. Potser també en part perquè vaig haver d'estar fora el 70% de lo que va durar l'assaig, però sí que és veritat que no quadrava el que havia de quadrar, però no vaig sortir tampoc amb tan... Parlant de castells, de canalla és una altra cosa, però parlant de tema castells no vaig sortir tan descontenta, perquè el tronc estava superbé. El que feia era l'encaix amb la pinya, que això, pues, és tot matusès i és més típic que per si.
0: És un problema bastant que tenim bastant d'amic, no? És un poquet de gent assaig, per tant dona a vegades per practicar els poms, els troncs nets, a vegades no, els hi posem al pont de la canalla, però quan arriba aquest encaix amb baixos, amb laterals, o amb tot el que un dia ser la pinya, no acostumem a ser mai prous. També és veritat que tots aquests assajos conjunts, històricament, no ens han acabat d'anar mai bé, ni quan els feien amb carallots, ni a les últimes temporades.
1: Però jo crec que ens va millor quan anem a Sant Feliu,
0: Quan no anem allà.
1: Quan anem a Sant Feliu,
2: l'últim cop vam fer 4
1: amagulla. Sí. I vam posar cotxadora a 3 de 7 amb pinya. O sigui, jo crec que quan anem allà sí que... I mira que no som tants quan anem allà, però... No, quan venen aquí.
2: Ja ho diu l'Adriana, que els assajos previs d'alguna diada nostra que no surten bé mai. I tiene toda la razón del mundo. Però també són els nervis acumulats.
0: Segurament.
2: I més aquesta temporada, veient com estàvem, que estan els ànims bastant por los suelos, jo crec que s'ha acumulat tot.
0: Bueno, i això, vosaltres això, des de la tècnica, també m'interessa molt veure si canalla teniu aquesta percepció. Vosaltres, és veritat, i tampoc crec que falta negar-ho, i tampoc crec que sigui necessàriament dolent reconèixer-ho, perquè llavors ens permet treballar. Exacte. És veritat que els ànims d'aquesta temporada. Jo més que veure els palsuelos veig que hi ha una mena, entre cometes, de frustració de veure que estem sempre quasi allà, però falta el punt aquest que fins ara no acabaven de sortir les coses. Vosaltres des de tècnica, Ivet, això és una cosa que veieu, que parleu...
2: Jo mai havia notat tant com... O sigui, jo, estant amb la canalla, estant com estic, són les persones de la colla que més il·lusió tenen, més amb ganes venen els assajos i més ganes li fiquen a tot, i aquestes últimes setmanes, veure-les com no volen venir a l'assaig, no volen... que no estan amb ganes, per mi ha sigut el que més m'he donat compte i el que més hem hagut d'estar treballant aquests últims dies, perquè òbviament no pot ser que la canalla no vingui amb ganes quan sempre han sigut el motor de la colla i ho són.
1: Sí, o sigui, jo crec que realment, potser a principi de temporada, jo sí que, clar, al notar un canvi de tècnica, doncs sí que vens més il·lusionat i tal, però a mesura que veus que, doncs, això, que els sets arriben tard i tal, doncs sí que ha anat decaient una mica els ànims, i per part de la canalla, o sigui, jo amb les que em porto, crec que més o menys... Sí, una mica el mateix. Llavors, aviam si aquest set fa com un boom i és un abans i un després.
0: A veure si ens serveix d'injecció. Sí. Marta, t'ho dic també ara en antena, en directe. No et sentis aquí ara portaveu de tota la canalla. Vull dir, tu aquí digues el que penses com a Berta Zabalza. Vull dir, no, que quedi clar també tothom que no estàs aquí representant a ningú. I tu mateix, Ivet, si fas alguna cosa. Això és jo com a Ivet, no com a membre de tècniques. Vale, doncs això, divendres no va acabar d'anar bé el tema. Dissabte, allò fins abans de, justament immediatament abans de començar la diada, com veieu les coses? Veieu...
2: Jo no sé si ho puc dir això, però una exclusiva. Fins 5 minuts abans de fer la reunió amb canalla no sabíem com sortiríem. Aleshores, també per nosaltres va ser com un... No sabem què dir-li a la canalla, no sabem de quina manera motivar-les perquè no sabrem què fem, però bueno, al final ho vam parlar la tècnica, vam parlar amb les nenes i jo crec que us va motivar o us va donar més ganes d'entrar a plaça nostra amb un 3 de 7 al primer de la temporada.
1: Sí, jo no m'esperava, sincerament.
2: No,
1: jo em pensava que anàvem a fer castells de 6, que anàvem... Podem imaginar una torre, però allò de si no podem treure sets, pues traiem la torre, però no m'esperava. Sí que tenia aquell d'esto de i si el fem... que realment sí que estava una mica nerviosa perquè al final jo el 3 de 7 fa que no el faig dos temporades perquè abans el feien la Laia i la Martina i jo feia el 4 i ara he baixat. Llavors sí que era una mica de... o amb la Mar, per exemple, no havia fet gaires castells jo. Llavors sí que era una mica aquests nervis, però no m'esperava fer-lo. I quan ho van dir, és que es va fer un silenci perquè és que ningú s'esperava gens.
0: No, molt bé. Jo és veritat que divendres no venia, però dissabte sí que vaig arribar una estona abans a plaça per ajudar a muntar i de més, i sí que és veritat que feia temps que no notava allò un ambient, no sé si quina és la paraula, raro, si tens o pessimista. També és veritat que la gent, això s'hi sumava, no?, que per la gent més de la junta administrativa, clar, era la primera dia de gran aquí a casa, van començar a tenir, a haver-hi problemes amb els datàfons, però no per culpa de Matosera, sinó de l'empresa, saps? Vull dir que es van començar com a juntar cosetes, i notaves allò una miqueta de
2: run-run.
0: Exacte, una mena d'atenció perquè tu et sortís bé, no? Però sí, va ser llavors començar a diada, no? I automàticament es va parar. 3 de 7, a més, jo des de la penya, evidentment, no vaig veure.
2: Hem de dir que els dos primers, o sigui, els pilars d'entrada es van estrenar tant la Sabela com l'Aina. L'Aina era el primer pilar castell que feia a plaça, aquell pilar, i juntament amb la Sabela, que era el primer pilar que feia de dosos. Sí, es van estar les dues juntes.
0: I bé, totes aquestes coses les has de dir, o les heu de dir, perquè jo, com que sempre estic a pinya, mai veig qui puja, qui deixa de pujar,
2: sí.
0: Evidentment, encara menys tinc el control de qui és la primera. Doncs molt bé, comencem...
2: Sí, vam entrar a lo grande i va sortir superbé.
1: Sí, i realment és un pilar que fa molta il·lusió, perquè et dona a somiar, o sigui, realment jo feia temps que no veia un pilar tan petit.
0: O sigui, que ja és un pilar que olora, no, a poder-hi posar alguna coseta de per allà al mig.
2: Esperem
0: que sí. Mira, després parlarem una miqueta del tema. 3 de 7, vosaltres les dues estàveu cavallada. Tu, Berta, acabes de comentar que vas pujar a dosos. Tu també estaves a quarta.
2: Exacte.
0: Com veure el castell des de dalt?
1: Jo, bones sensacions. Fins la carregada, superbé. O sigui, jo tenia el record d'això, de l'assaig de divendres, que és sobre pinya. O sigui, no vam acabar de pujar, però ja es veia els nervis, tal. Quan vam pujar aquí ningú estava parlant, o jo almenys no ho vaig sentir, sí que veia el pont molt més confiat. Vam anar més lentes, però jo no vaig patir en ningú moment, la veritat. I després de la descarregada sí que va ser sufrimiento, apreta i baixa fort, però ja està.
2: Sí, exacte. Era... Veníem també de l'assaig prèvia divendres, que no van sortir les coses per més que les intentéssim. I s'ha de dir també que era el primer castell de set de la dona d'en Xaneta, el primer castell de l'Aina i el primer castell que... Bueno, no sé si el Carlos havia cantat algun castell.
0: Ah, jo crec que almenys... era Lluçanès, però era el seu primer set.
2: Vale, però almenys el de set era el primer que cantava, sí, sí. I els nervis d'haver canviat peces a l'últim moment... No sé, jo tenia moltes ganes de fer-lo, sabria que el faríem, perquè està super treballat. Però, òbviament, els nervis del primer set de la temporada, però jo confiava molt, la veritat. Amb, no, amb tot el tronc, amb tota la pinya, les nenes, amb tothom.
0: Jo sé que des de pinya no és ni de lluny el pitjor set que
2: no,
0: hem fet.
2: No,
0: vull dir que n'hi ha que els hem patit molt més allà
2: molt
0: baix.
2: Més.
0: Aquest ha sigut un set.
2: Va ser lent, per això el vam acabar de lluitar una mica, però... Re, o sigui, superbé, superdefensable.
0: Però molt bé, bé. No, molt bé. Molt,
2: molt
0: bé.
2: Bona sensació.
0: Primera, més, vull dir, molt bé haver-lo fet ja la primera ronda,
2: sí,
0: nervis fora. Després del 3 de 7, hi ha una gran pregunta, no sé, Berta, igual tu també te l'has fet, perquè estàs més a part de tècnica, 4 de 7, no? Vull dir, va haver-hi bastant amb el run, no el run-run, no, però una miqueta de... perquè surt el 3 de 7 bé, el 5 de 6 va sortir bé, i estàvem tots una miqueta a la plaça, no?
2: Sí.
0: I els que s'anaven envalentonant més de... i els que eren igual una miqueta més precabuts, no? De, ostres, el 3 ha sortit, millor no jugar-se-la. Tu, Berta, en el moment, en l'impàs després de fer el 5 de 6, sí. què et deia el cos?
1: Jo volia 4 de 7. O sigui, jo sabia que la tècnica estava entre 4 de 6 amb agulla i 4 de 7, perquè vaig sentir l'Oriol i la Paula parlant un moment, i jo esperava que féssim el 4 de 7, però perquè al final, o sigui, jo és com el que hem fet sempre, saps? Estic acostumada, doncs, a Diades de Molins, doncs, fas els 2 de 7, i al final, doncs, rebaixar-te un punt, doncs, costa. Però, bueno, al final crec que, no sé, jo m'hagués arriscat, però ja sabem que som una colla així precaguta.
0: Tibet?
2: Com a opinió personal d'Ivet, que no té a veure amb la tècnica, òbviament, i, o sigui, soc la persona que més ganes tenia de fer aquest 4 de 7, i sabia que el faríem, però com a persona que està a la tècnica, no vull parlar per tots, però crec que vam tenir la sensació com que la colla no ens ho demanava. Perquè jo, per exemple, quan era quarta i no tenia res a veure amb els castells, jo anava a la cap de colla d'aquell moment i li anava a dir fem el 4 a 7, el fem, el volem fer... Com que la gent es veia més, anem a fer-lo, el volem fer, el sabem fer, i crec que en aquesta actuació no vam tenir aquesta sensació. Igual estem equivocats, òbviament, però vam tenir la sensació aquesta. No volíem com que sortís malament i tot el que havíem fet, el 3, el 5, el Pilar de Sabera, tot com que es veiés opacar o per no haver pogut fer un 4, que no vam poder pujar pinya, que no el tenim tan solvent com el 3, que jo sé que l'haguéssim fet, però no volíem que s'ho pagués tot el que havia sortit bé per un castell que es veurà aquest any, es veurà molts més cops, però que igual dissabte no acabava.
0: És que era...
2: Va ser molt difícil.
0: Quan està parlant amb molta gent tota la nit,
2: va ser difícil.
0: Era una decisió molt complicada, perquè és una decisió que aprenguis la que aprenguis, sempre hi haurà gent que dirà, ok, heu fet bé, i sempre hi haurà gent que dirà, si te la jugues, que per què te l'has jugat,
2: sí,
0: havent fet el 3,
2: sí,
0: no? I venir d'on veníem.
2: Exacte.
0: I si no te la jugues, doncs, hòstia, havíem fet el 3, hem fet el 5,
2: falta.
0: Haver tirat el 4 endavant.
2: Sí.
0: És una decisió complicada.
2: Ho entenc, complicada, o sigui, entenc la gent que vulgui fer el 4.
0: Forma part d'aprendre decisions.
2: Sí,
0: I si algú la critica, doncs que doni un pas endavant i que les prengui.
2: I que és normal que si estem a la tècnica també ens hem de menjar aquestes coses, que jo quan estava a la tècnica també si no fèiem el 4, Júlia, havíem de fer el 4, i no passa res, i és el que ens toca, però que aquest castell es veurà d'aquí més aviat que tard.
0: Vale. Bueno, teniu ara mateix dues dies per davant, i si no ja el deixem
2: a setembre.
0: Exacte, el quaderno santillana de deures d'estiu.
2: Exacte.
0: Doncs mira, seguint amb el tema aquest de castells que queden pendents, 3 de 7.
2: Tachau.
0: Quin és el següent objectiu que creieu que hauríem de veure a plaça?
2: Estem super d'acord les dues, amb la torre.
1: Sí, la torre.
2: Jo no sé per què no l'hem fet encara.
1: Sí, és un castell que tenim, realment.
2: Sí.
1: És un castell que jo crec que el portem tenint des de... És que, a més, se'ns va quedar la cosa aquella que ho vam tirar a plaça del Rei.
2: Sí, no sé
0: a Cornellà.
1: I no va acabar de sortir. Llavors... Jo crec que és un castell que tenim pròximes diades, no crec, perquè... Bueno, canvieu... Jo...
0: Digues, Berta, digues. Què passa dissabte a la tarda?
1: Canet Rock.
2: Anda.
0: Apa, ja estem en aquell moment de la vida, sí, que ja ens deixa per sortir de festa, eh?
2: Sí.
1: I la següent quina és?
2: Castelldefels, diumenge que ve. Sí que vens tu.
0: A, 4, sí, a 489 graus?
2: Sí. Però després platja, eh? Veniu tots, que després anirem a la platja.
1: Sí. Allà jo crec que si ve tothom de tronc. A més, la torre, a veure, si la portes bé de tronc, tipus pinya, tampoc necessites moltíssima pinya. Necessites una, en plan, mans, que el primer cordó, que sí que et sigui fort, però ja està. Jo crec que sí que és factible.
0: Clar, la torre... Tu, Ivet, com a des de tècnica, creus que és factible veure-la abans de l'estiu?
2: O sigui, com a tècnic, sí, sí, com a tècnic i com a persona que puja a la torre, o l'he fet durant aquestes temporades, sí que la veig. L'únic que ens hem enfocat en altres coses i igual hem apartat una mica massa la torre, i és un castell que se tiene que picar mucha piedra perquè és un castell molt fràgil i que no és el mateix la Berta i la Martina de l'any passat que aquest any, que ja són més altes que jo i la Júlia. I jo crec que, bueno, aquestes darreres, no, següents setmanes, ens ficarem a tope perquè l'hem de veure ja, o sigui, no...
1: Sí, realment és un castell que jo crec que poder... sí que s'ha apartat més, que l'any passat li donava moltíssima importància. Jo crec que des de la caiguda que vam tenir, la torre ha sigut com un castell que sempre han volgut portar a plaça i li donem moltíssima importància, i potser sí que s'ha estat apartant més, però...
2: A més, és molt més fàcil portar una torre que un 4 de 6 amb agulla per les mans que necessitem. O sigui, en totes aquestes places que no hem pogut fer igual tots els castells que hem volgut per mans, una torre te la pots fer i és millor que... O sigui, de...
0: Sí, sí. Home, com a mínim et dona més punts per valòmetre.
2: Exacte, això, em referia a això.
0: Molt bé, torre de 6, clar, sí que és veritat, jo estic molt d'acord amb vosaltres, he vist que les últimes setmanes d'assaig és una prova que de cop ha desaparegut, vull dir, li vam començar a donar molta, vull dir, bastant de bola a l'inici de temporada, un dia per l'altre va desaparèixer, també és veritat que el Carlos l'estava sí, provant molt de segon, el Carlos es va lesionar,
2: sí.
0: Bueno, jo crec que el Carlos encara no arriba a fer la torre aquestes dues últimes setmanes, crec que encara està una miqueta recuperant-se.
2: Sí. Però es pot.
0: Sí, sí.
2: Es pot, se puede.
0: Així que a veure, ens queden 4 assajos. Els dos d'aquesta setmana per Badalona i els dos de la setmana que ve per...
2: Exacte.
0: Per Castefa.
2: Exacte.
0: Així que a veure, o sigui, vosaltres teniu molt clar, la torre és el segon objectiu,
2: sí,
0: abans
2: sí,
0: que el 4 de 7 o que el pilar de 5.
1: Home, és que 4 de 7 ha de ser una actuació amb molins.
2: I a corto plazo, sí, el 4 de 7 a Castefa no el podrem fer, però la torre sí.
0: Val. És que d'aquí a que tornem a actuar a Molins no hi ha tantes diades, vull dir, queden aquestes dues ara per acabar el primer tram.
2: I és una abans de la festa major.
0: Sí, jo crec que el primer cap de setmana de setembre anem a Sant
2: Saloni.
0: A Sarrià?
2: Ah, no.
0: Sant Saloni. Sarrià anem al pont d'octubre.
2: Ah, vale, no.
0: Saps? Jo crec que el primer cap de setmana de setembre anem a Sant Saloni per allà.
2: Sí, és veritat.
0: I el dia 20 ja tenim la festa major. Vull dir que hi ha tres diades abans de tornar a actuar aquí a casa.
2: Exacte.
1: Ja. Però ja l'estiu per mig i tot, llavors al final serà com... No començar de zero, però...
2: No, hombre, Berta.
1: A ver,
2: no te da tiempo.
1: Cada estiu, no sé.
0: Després de l'estiu ja sí que ve el rock and roll a tot ple,
2: no? És que no hi ha ninguna
0: festa
2: diada
0: major,
2: que no...
0: A l'octubre anem a Sarrià, que ens ocupi de... A part que ens paguen una pasta, és Sarrià, vull dir que allà esperen veure castells xulos. Trobada del Baix.
2: A Sant Feliu, aquí al costat.
0: I hem de quedar bé.
1: Home. Trobada del Baix ve la tele, eh?
0: I després tornem a tenir la nostra diada ja a principis de novembre i Esparreguera.
2: Sempre se'ns agrada acabar per lo más alto.
0: Sí, sí. I que no Esparreguera podem... també és una colla d'aquestes que compten en que els hi vagis a fer sets a casa.
2: I que a nosaltres, com a matrimoni, almenys a mi m'agrada molt actuar a Esparreguera. M'encanta.
0: Sí. Acabar allà és
2: sí, molt
0: fantàstic.
2: Guai. Sí, sí.
0: És el primer cop que t'has quedat de festa, entre cometes, així sola?
1: Esparreguera
0: l'any passat?
1: No, fa dos.
0: Ja fa dos.
1: Sí, que sí. la Laia em va dir, porta tot l'any diem, sí, jo em quedo amb tu. Em va dir, bueno, Berta, haig de marxar, que tinc deures. Va marxar, però després, clar, estava jo ja sola i li dic, Laia, però vine, no sé què, i va acabar tornant, la van acabar portant.
2: Ah, clar, jo t'haig de tornant.
1: Sí. Va fer els deures, va venir.
0: Va tornar.
2: Molt bé.
0: Molt bé, doncs això, vull dir, tècnica...
2: Sí, no, a tope. O sea,
0: passa la nota perquè ja no ens queden... Igual Sant Saloni, que és el primer de setembre, així molt tornant de vacances...
2: Que és també la prèvia a festa major,
0: exacte.
2: Que no pot ser com un...
0: No pot ser llibre de Lluçanès 2.0.
2: No.
0: Vale? Doncs queden molts deures per segon tret de temporada.
2: Sí.
0: Tornem una miqueta encara dissabte. Acabem amb els dos pilars, tot ha anat bé, sentiments. Surt tot el que havia de sortir... Hi ha encara sensació de... Com sortiu de plaça? Molt contentes?
1: Bé.
0: Hòstia, haguéssim pogut veure el 4?
1: No, jo surto contenta, perquè és això, jo venia amb zero esperances, en plan, em pensava que faríem el 3 del 6 amb Agulla, el 4 del 6 amb Agulla i la Torre. I llavors, pues surto contenta i després, bueno, sí que em va tocar una mica el de que estàvem fent la polca i la Sabela va caure.
2: Pobre.
1: Llavors, això va ser una mica... Però ja està.
0: Com la tenim, la Sabela?
1: Bé.
0: El primer que em van dir va ser... S'ha trencat la mà.
2: A mi la Sabela va dir que tenia la capsulina.
1: És que a mi, ma mare em va dir que se li ha sortit l'os per culpa teva. I jo vaig anar...
2: És una Júlia 2.0.
1: Jo vaig anar corrents al meu pare i li dic, papa, papa, papa, que se li ha sortit l'os a la Sabela. El papa, pues pensant-se que se li havia sortit l'os del colze.
2: Ai, pobra.
1: Deixa la cervesa i al mig em diu, cógela, no sé què. I clar, jo vaig agafar superespantada, però no, no. I la Sabela després em ve i em diu que se m'han ajuntat els dos ossos i jo, ja, ja. I diu al meu pare, s'ha hecho una capsulitis. I jo, bueno, però no, no.
2: Va estar ballant tota la nit,
0: Sí, sí.
2: A tope.
1: Ni capsulitis ni res, jo crec.
0: Del s'ha trencat la mà, no tenia res. Coses de Sabela.
2: Bueno, això, jo sincerament, com a... equip de Canalla, molt contenta perquè van pujar totes les nenes, van haver-hi moltes estrenes i veient com va anar l'assaig de divendres, sí, es vaig sortir supercontenta, la veritat, però com a castellera de Matussers me faltó la cirereta del pastís, però no, molt contenta, la veritat, molt, molt.
0: Molt bé. I ja passem a la festa. Ui, sí, jo dic que de fet, Berta, tinc una pregunta per tu, perquè és que més vaig veure automàticament com et canviava la cara. Sopar, bueno, sopar no crec que calgui comentar-lo massa.
1: No
0: tocat,
1: estava
0: gràcies,
1: gaire
0: gràcies
1: bo,
0: als organitzadors.
1: Sopar.
2: Sí, moltes gràcies. Què has dit?
1: El sopar estava...
0: Ja ho has dit, Berta, ja ho has dit, tira.
1: No. O sigui, crec, bueno, no sé, crec que el pròxim cop hem d'agafar una altra cosa, perquè és que realment... menjar-se allò fred, amb més gust a verdura, que jo que sé què.
2: Jo, sincerament, no havia vist mai a un sopar de qualsevol colla que hi hagués més gent menjar de fora que de la pròpia colla.
1: Mm. Sí, jo m'esperava
2: la sempre. Jo em vaig demanar una gata, però va ser una mica...
1: Jo m'esperava la sempre, però bueno.
0: Bueno, a veure, jo crec que la idea de tirar de càtering està més ben trobada que a vegades, que hem hagut de fer bocats, sí, així una miqueta cutres als xitxeros. Però és veritat que igual una amanida d'arròs per sopar fa una miqueta de bola, però...
2: A veure, que ningú no queixa,
0: Exacte,
2: si ho van fer així per...
0: Fantàstic, fantàstic, la veritat. També és veritat que a Sant Feliu van ser uns listos, se'n van anar allà
2: a
0: Campitja...
2: Sí, a mi em va semblar fatal,
0: A Campitja, no, a la Santa, i van fer allà, la Santa, patrocina'ns perquè et portem, t'omplim els restaurants.
2: Però una taula gegant,
0: Sí, sí, es van fotre tots allà fora. I com que se'n van anar a sopar fora, no es van enterar de que fèiem un
2: bingo.
0: Magnífic bingo musical. Berta... Sense cap mena de pressió, perquè els dos que estem aquí som els que vam cantar el bingo. Què et va semblar el bingo musical?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí. O sigui, crec que sí que va... Els tempos no estan gaire mesurats, perquè a mi almenys em va donar la sensació que era com molt ràpid, ràpid.
0: Corre, corre.
1: Però bé, va estar bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Llavors, feedback, m'interessa molt, crítica constructiva. Tu, què vols en un vídeo d'aquests musicals? Que deixem la cançó en plan molta estona per poder ballar de més? O
1: no.
0: Anar directe a l'estribillo?
1: No, però no sé. Altres cops crec que s'havia fet com més joc o coses
2: així. Sí, de la campana, sí. El castell, sí.
1: Però bé. Jo crec que va estar bé. Tipo, el bingo musical jo crec que és una cosa que després d'anar a un sopar d'així va superbé i realment hi havia música com per tothom i tot, o sigui que molt bé.
0: Molt bé, doncs nena, felicitats, nena, aquí a Comi Activitats.
2: A tope.
0: Vale, apuntem.
2: Bueno, prenem nota.
0: Prenem nota. També és veritat que
2: nosaltres inicialment
0: teníem una hora, exacte, pensàvem que teníem una hora, en plan de 9 i mitja, 10 i mitja, però als 9 i mitja la gent encara estava sopant. Yeah. I llavors vam dir, ja començarem d'aquí 20 minuts, saps? O sigui, és que ho fem, perquè...
2: Yeah. Però... I també donar-li gràcies al grup perquè ens va deixar acabar-lo.
0: Sí, perquè volíem guanyar,
2: Yeah.
0: Perquè volíem guanyar, ens va dir, no, fins que guanyem. I no vam guanyar.
2: Bueno.
0: També felicitats a la Gregòria. Que és
2: la
0: nostra guanyadora amb Quevedo. Per tant, pues nada, sí, que també doneu-nos likecitos, corazoncitos a Instagram si us van agradar. No sé on, però no, que ens ho diguin, que ens ho facin arribar. No? Si us agrada molt, li podeu dir que felicitats a l'Ivet i si no us va agradar gens, pues, critiqueu a la Isona o a l'Emma. Vale? Les crítiques cap a elles i l'ho cap a nosaltres. I el concertillo? Concertillo... Jo començaré tirant jo la coseta, perquè com a membre pureta de la cadira, a mi m'agrada. O sigui, el grupillo em va agradar. Ja, o sigui, ja sabíem que era un grup així de versions més, més rockero que pachanguero. Sí que és veritat que moltes de les cançons, vull dir, jo pensava en plan, hòstia, això no són ni de la meva quinta, són cançons de mon pare, saps? De, a més de rock aquestes espanyoles que, que t'ha d'agradar. Jo ni tan mal, la veritat, però és veritat que la canalla, sobretot més jove, adolescència, i que, Berta, tinc la imatge a la cara de... És que, de la Berta,
1: és que...
0: ballant a tope, però al segon de canviar-li la cara davant de... Què ha passat?
1: No, o sigui, no sé, és això, o sigui, al final de tot sí que van acabar fent cançons que jo em sabia, però és que al principi no em sabia ni una, eh?
0: Eren cançons molt de rock espanyol.
1: Ni una. A mi al principi no em va acabar.
0: Va faltar un punt més igual de pachanga comercial.
2: I jo crec que tampoc és tant per les cançons com a tal, però jo que sé, l'any passat o l'altre, que venim de grup supertop, jo m'arribo l'any passat, que vam fer una ruïna a totes les colles, saltant, no sé, perquè els propis músics t'incitaven a això, et deien, fem ara una no sé què.
1: La convidava a ballar o a fer festa. Però això era més...
2: Bueno, un concert, no ho veig tant com per animar a l'ambientillo. I sí que és veritat que hi havia cançons que molava... O sigui, no tinc ninguna queixa al grup, molt xulo. O sigui, és el que han de fer, si són un grup de rock no faran un pop. Però no sé, a mi la veritat que em vaig aixafar una mica.
1: Sí.
2: Jo igual també veníem de...
1: No és l'estil que ens imaginàvem.
2: Grups que havíem vingut. O sigui, és que hem tingut grups molt guais, igual... Però bueno.
0: Passa molts cops que amb els grups aquests de música a vegades te la jugues una miqueta o sigui, per exemple, els dos que hem portat, crec que aquest és el tercer any que es porta així que el primer va ser Cicuta, que ja l'havíem vist a l'Hospitalet,
1: i
0: que
1: és un,
0: que ara estan bastant molt clar, era un grup molt bo d'aquests que agafes quan encara són petitons i és com una oportunitat de, per el que et costen. L'any passat, el Rico Coco, que era un grup...
2: Va ser
0: un concert car. Saps? Vull dir, també és veritat és que si has de fer números... Sí. Clar, el no tenir local l'any passat va permetre, per exemple, poder-li fotre més bitllets al concert. Clar, que tenim local, per tant, també s'havia de buscar no... Vull dir, però que a vegades, si no domines molt, dius, ostres, aquest grup de versions, i a vegades et surten tremendes castanyes i a vegades et surten coses guais, saps? Però
1: que segur que... O sigui, hi havia gent allà i que segur que a moltíssima gent li va agradar, però
2: òbviament.
1: Jo crec que... Sí, és d'aquests grups que està més pensat per una específica gent que no un grup que es pot adaptar com a tot.
2: Sí. Sí. Això que no sé, a mi no em va animar com, no sé, de fer balls, de fer coses, no sé.
0: Bueno, feedback també per la junta de l'any que ve.
2: Sí.
0: És que estava pensant a diades i festes després de diada que haguem anat últimament... on hi ha sigut algun concert, en plan, per agafar idees, saps? Jo me'n recordo de fa dos anys l'esquerra de l'Eixample.
2: Buah, és que jo... No, és que aquell va ser el DJ, aquell com es diu.
0: El Cazo.
2: Buah, és que és increïble.
0: Abans hi havia un grup també, eren de xavals molt jovenets, que tocaven així, sí, que es deien Aqua o Marina, alguna cosa així, però que tocaven tipus així, saps, de versions de... Pues Figaflauas, alguna cosa de...
2: Jo me'n recordo del Cazo, que és supertop, sí. És que igual a vegades és millor un DJ que et fiqui temazo i et faci ballar.
0: També.
2: No sé.
0: Saps? Sí, no sé. A vegades depèn.
1: O fer el DJ al modo cutre i ja està. O sigui, jo tiro més per aquí, eh? Poses allà una playlist de Spotify i algú que et faci el show allà a dalt i et surt més barat i jo crec que surt...
0: Clar, però llavors, a vegades amb els DJs, si no és un DJ molt bo, saps, o un Cazo, per exemple, clar, passa al revés, que la gent com tu, Berta, igual estarà allà davant perquè s'han entès però no arrastra tota la... Saps, més a públic més familiar o més gent gran, saps?
1: Yeah.
0: Que a vegades les bandes sí que... Si
2: per això, la banda de l'any passat no hi havia com una edat que més... O sigui, jo estàvem tots ballant tots.
0: Sí, perquè són les típiques bandes que comencen amb els èxitos dels 70, 80,
2: va,
0: de tota la vida,
2: mesclando.
0: I de cop t'arriben una miqueta el que sona avui en dia, t'acaben amb alguna cosa del Bad Bunny...
2: Però bueno, que gràcies per portar algú, que podríem no haver tingut festa d'aniversari.
0: I després encara vam allargar una mica més, alguns més que altres, per lo que m'acabo d'enterar.
2: Los Reales, los...
0: The Reals, vam acabar aquí al Celtic, a veure així que si senyors Celtics ens esponsoritzeu. Vam acabar al Celtic amb les samarretes de Matusés, la qual cosa és molt d'agrair. I I ja està, i encara
2: és que jo crec que no són conscients de les clientes fieles d'anar cada setmana, que no ho saben, eh? Cada setmana aniré amb la samarreta a Matosis perquè, jo que sé, ho vegin.
0: Ben fet, Ivet.
2: Sí, perquè no
0: jo, sé. Llàstima de no haver-ho sabut abans, perquè he tancat moltes nits de Celtic, ja, i crec que, clar, ja me'n queden poques, per
2: jo,
0: no dir que espero que molt poques.
2: Jo te cojo el relevo.
0: Per tancar, així que, Ivet, exacte, ets a... Agafes molt testimoni i la Berta està aquí, calienta jo, que sales. Sí. I després, pues, en culs encara li van donar ús al local social.
2: Sí.
0: Cosa que està molt bé, que per això hi és.
2: Sí, sí.
0: Per la gent jove.
2: És que no m'ho recordo.
0: Així que, Berta, pren nota del que es pot fer al local social. Exacte. I veig que es pot fer al local social quan es tanca el Celtic.
2: Morir-se de calor. Se fotia una calor allà. No sabíem connectar l'altaveu. Jo vaig assistir, és que estava molt cansada, també... Em vaig fer algun xupito més de lo que devia i ja estava molt cansada i estava com d'esto. Però em jugo al futbolín, mira, està molt bé, la veritat.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Luego acaba bastant apanyat, per què?
2: Sí, és que jo, ara no trobo, va venir bastanta gent, eh? Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé, molt bé.
2: I igual érem uns 10-12.
0: Hòstia, pues...
2: Bueno, igual m'estic passant.
0: Anava a dir, éreu més penya que aquí el Celtic.
2: No me'n recordo, la veritat. Però molt bé, gràcies per deixar-nos al local, Missa i Salva.
0: Molt bé. Bueno, també que per això, ja, per això està el local.
2: Bueno, clar, sí, total.
0: Algú es va quedar a dormir al local, finalment?
2: No, perquè estava llogat.
0: El diumenge, és veritat.
2: El matí superdora i no.
0: Ningú es va quedar a dormir per allà, eh?
2: No. La Isona volia, eh? No. Me la vaig emportar cap a casa.
0: Depèn de quina hora acabis.
2: No. És que era de dia ja quan vam sortir al local i vam dir anem cap a casa, no cal.
0: Ben fet. És que ben fet, Ivet.
2: Sí, sí.
0: Ben fet. Més coses, alguna cosa de més vol comentar de la diada?
1: No.
0: No?
1: Jo crec que...
0: A nivell de canalla verda, com veu viure la diada per dintre? Planàveu parlant... Sí que el dia abans hi havia molts nervis, hi havíem parlat, hi havia alguna llàgrima sí. Que altra. El dia mateix, durant la canalla, com ho parlàveu? Com ho veieu?
1: Bé, jo crec que molt bé. És que jo recordo, la Mar tenia zero esperances en el 3, perquè estàvem allà, estava la Duna fent l'aleta i de cop crida, l'hem carregat!
2: La Mar,
1: i jo, no pot ser, tio, no pot ser. I jo... Mare, calles, jo apreta el cul.
2: No vaig escoltar, jo.
1: O sigui, uau. Però després, les altres, bé. Sí. Sí que és veritat que poder alguna frustració pel 4,
2: sí,
1: però...
2: Sí.
1: És això, es va pujar tothom, llavors, per això, doncs pues, molt bé.
0: Vas haver-hi plors? D'alegria, de frustració, de...
1: De frustració, sí.
0: Durant la...
1: Sí, i d'alegria i de frustració, sí.
0: Bueno, llavors... Ivet, una pregunta, perquè això, algun cop quan ha estat aquí l'Adriana, ho hem parlat molts cops de la importància que té la tècnica de canalla, no només en ensenyar a fer les passes o no només en tecnificar, sinó també tot aquest suport emocional i una miqueta de...
1: Sí.
0: Bàsicament suport emocional i gestió emocional, i més amb aquesta edat que quan s'ha de tenir algunes que ja tens allà un còctel d'hormones que t'ho dinamina
1: sí,
0: tot.
1: Sí, total.
0: Com es treballa això?
2: Sí, jo sabia que era superimportant i que s'havia d'estar molt amb elles, però és que... No sabia què tal, per exemple, el divendres, és que érem totes, que jo també, tot l'equip de canalla també estàvem frustrats perquè veiem que no sortien les coses, i això és el que us he dit abans, veure les nenes frustrades, sense ganes, sense com il·lusió de sortir, d'anem, de tal, per mi va ser com de lo pitjor que m'ha passat a Matosés, la veritat, perquè era com... Jo quan vaig entrar com a cap de canalla, per mi, dels meus objectius, era que les nenes vinguessin amb ganes, que tiressin endavant sempre... I això, i al veure que se m'estava haciendo así como de esto, vaig dir, buah. Però la veritat que considero que ho vam reconduir molt bé, vam parlar molt amb les nenes, el divendres va ser de teràpies, de lloros, d'abraçades i de tot, i dissabte algun també, però que molt bé. O sigui, també dono gràcies per la relació que tinc amb les nenes, amb la majoria de nenes, perquè crec que tenim una relació superpropera, que ens saben que m'ho poden dir tot tant a mi com a qualsevol de l'equip de canalla, i això... Que tots els... Com els rintintines que van haver-hi durant l'actuació m'ho van anar dient i ho agraeixo molt, la veritat. Sí, sí.
0: Hi ha algun moment de la temporada que a canalla, no en general, que a canalla comencis a olorar, o comenceu a notar de... S'està torçant el tema?
2: Divendres.
0: Divendres, eh?
2: Divendres jo crec que va ser com un... Perquè jo ja sabia que... Jo crec que no ha sigut de canalla. Jo sento... Igual és malagüista, però sento que estem fent un molt bon treball, la veritat. I, però òbviament és això, com l'energia que estava transmitint la colla, la desgana en general, jo crec que les nenes són una esponja i òbviament pues, van absorbint totes aquestes coses que veuen.
1: Els nervis, moltíssim.
2: Nervis.
1: Totes ens estrenàvem amb algú, totes.
2: Exacte.
1: Sí, tenies a la Mar, que és el seu primer set de dosos. la Martina, que quan fa el 4 és com el seu primer set amb responsabilitat de tot el pom, perquè vulguis o no, o sigui, és una cosa que ens ha passat a totes, a mi, a la Tània, a la Laia, de, abans de fer el teu primer castell, pues com a dosos de que ets la dosos gran, posar-te a plorar o... perquè sents tota la responsabilitat del pom tu. Després, l'Arlet, que primera actuació a Molins, la Berta Solà, no sé si primera actuació a Molins, també o alguna cosa així.
2: Crec que sí.
1: Però, o sigui, és com que totes teníem alguna cosa. I al final jo crec que també era pues, una manca així com de confiança o que... Perquè, clar, al final totes t'estrenes d'algú, tens algú, uns nervis de lo que aferrar-te, la colla tampoc d'esto, i era un pes així.
0: Berta, et faré una pregunta que igual és una miqueta difícil. Si creus que no la vols respondre, no la responguis, eh? Perquè també és una cosa que hem parat aquí a la ràdio, vull que tranquil·la que no és cap trampa. Vosaltres passeu d'un equip de... O sigui, l'equip de Canalla que teniu fins a aquesta temporada i l'equip que teniu de Canalla ara són molt diferents, no? En el sentit que l'Adriana, la Laura, doncs eren... Doncs l'Adriana és mare, vull dir que són gent ja molt sènior, amb molta experiència, i ara teniu un equip de Canalla que és molt jove. I per molts cops això té pros i té contres. Tu, com a Canalla, com a Canalla, jo com a preadolescent o com a adolescent, com has viscut aquestes dues cares a l'hora de la gestió? Més que et diguin posa la peu aquí, entre cul, treu panxa, o al revés, saps? Per aquesta gestió emocional, tu com et notes que li podies anar a dir una cosa a l'Adriana o a la Ivet?
1: És que jo crec que és com molt diferent per això, per la diferència d'edat, sobretot, i perquè, o sigui, jo, les primeres caps de Canalla que recordo són pues, l'Adriana i la Laura, perquè sí que me'n recordo de l'octavi i tal, però era tot molt per l'estil, és com que sempre... Sí, és com que és això, que no havia canviat la tècnica i la junta així com radicalment des de feia, des de que jo vaig entrar pràcticament. Llavors, jo sí que veia, pues, a veure, l'Adriana és com més de parlar-li com si li parlessis de ta mare, o sigui, al final una tieta, un d'esto, llavors és com una relació més així, i al final li expliques coses més així i la veus més com així, i a la Ivet poder la veus més com una amiga, com d'esto de... no em surt això, no d'esto... No... Llavors és com diferent, però no sé. Jo al final... És que crec que, clar, jo tot això dels nervis, tot això dels castells a dosos i tal, jo tot això ja ho he passat amb l'Adriana i la Laura, llavors... Vulguis o no, tipus, això és una cosa que, bueno, que els hi diré algú segurament perquè el 4 de 7 també em cago o coses així, però no és el mateix, jo crec.
2: I el 3 per sota també.
1: No, des d'aquí, Oriol, no vull fer el 3 de 7 per, el 3 de 6 per sota.
0: No, va dir el 3 de 7 per sota, tranquil·la,
2: no,
0: Berta, que
2: no el veurem.
0: No té molta pinta. I tu, Ivet, notes... Bueno, clar, és que no va dir... No has estat amb l'Adriana i la Laura. No. Per tant, clar, és difícil.
2: Però jo sento com ella, crec que sóc com una amiga, perquè cada cop que entro a la Fede, la Valeria, tinc un xisme, no sé què, aquest m'ha dit no sé què. Com que sí, o sea, sento que sóc com més com... Perquè també som més properes d'edat, hem estat... Bueno, és com que hem compartit molt, també en els castells, com que jo sempre pujo amb elles, a un pis més avall que elles, sempre hem tingut com la relació, o sigui, jo encara que no fos de tècnica, Berta, va, anem a tope, no sé què, i llavors sento que no...
0: Molt bé.
2: Això no soc una mare, òbviament, com ho eren elles, però...
1: Clar, o sigui, és aquest canvi de relació, però bé, jo crec que al final és acostumar-se i al final, pues... Jo poder, sí que he viscut més de, tipus, jo al cau, coses així, sí que tinc més la relació aquesta que tinc amb tu i Bet, però a castells poder de tècnica de Canalla jo havia tingut pues, a l'Octavi quan era molt petita o gent així que eren joves, però clar, jo era molt petita, llavors tenies més la relació que havia tingut amb l'Adriana i la Laura. Llavors, pues, no sé. Al final aquestes nenes sí que creixeran més amb això i ja està. És un canvi que... No sé, al final les colles grans també és una mica això. No ho sé.
0: Tampoc ho sé.
2: Jo tampoc. És que habrá de todo, supongo.
0: Llavors, parlar molt, no, Ivet, per tota la gestió aquesta emocional i...
2: Sí, sí. És bàsicament parlar i que et diguin el que... Perquè a vegades costa, òbviament, perquè ni elles mateixes saben el que els està passant. La Mar mateix divendres no sortia el 3 i ja de la frustració que no sortís. És com, no sé què passa, però no surt, no sé què. I és parlar i trobar una solució. O almenys que ho treguin, que no s'ho quedin per elles i no es frustrin. Ja està.
0: Molt bé. Jo m'estic quedant ja sense preguntes, eh? Vull dir, tenim encara 10 minutillos. No, és que jo crec que més o menys el que em queda ja ho hem anat comentant. Espereu o creieu... Bueno, espereu segur les respostes ara que sí. Ja hem vist el primer set a plaça. Creieu que això ha d'ajudar... Refreso. O sigui, aquest primer set ha de ser el nou, diguem-ne, punt i a part. O sigui, ha sortit el set d'aquí de Màlaga pel Mundo. O... Creï... que vaig apuntar-me com ha fet la Lola la pregunta. Això ja ho editarem. Vale, sí. Com veieu el... Perdó. El que queda de temporada, que és una miqueta que si Torres, que si 4 de 7, que si Pilar de 5, creieu que aquest 3 de 7 servirà? No, si ha de servir, és evident que la resposta és que sí que ha de servir. Creieu, confieu en que causarà una miqueta un punt i a part de... Hòstia, pues si, som, si, pues si venim, es fan, surten coses. O...
1: Jo, sincerament...
0: O teniu por que quedi com una illa al mig del desert? Com un oasis al mig del
1: desert? Crec que... O sigui, després de l'estiu, no sé, jo crec que passarà una mica que poder et comença a venir gent després de la primera dia després d'estiu, tipus els dos assajos abans. Llavors, jo crec, o sigui, sincerament espero que la colla comenci a tirar des d'allà, perquè és que...
0: Diu-la que se'n va al Canet Roca aquest dissabte. A veure, segueix explicant-nos per què hem de tirar.
1: Porto tot l'any venint, o sigui...
0: Sí, Berta, que ja saps que el meu hobby és xinxar-te.
1: Ja
0: des que vas fer 15 anys, Berta, que el meu hobby és xinxar-te.
1: Però, no, sí. Perquè jo crec que no és tant tornar a fer el 3 de 7, sinó, o sigui, jo sento que s'ha renovat pom, però ja, o sigui, jo espero per FM no fer jo el...
0: De dosos.
1: O sigui, jo espero que la Martina, qualsevol d'aquestes... puguin fer de, tipus, renovar el pom i el tronc, jo crec que al final és practicar-ho amb la pinya a l'encaix, perquè el tronc és el mateix que des de sempre i algun canvi, però...
0: També és veritat, igual això sóc jo que... Jo dic, jo per Castells tinc molt mala visió i tinc molt mala memòria, però jo crec que al tronc també se li ha de donar una volta. Més que res. Jo crec que està, al revés, jo crec que està massa recanviat. O sigui, tinc la sensació que no hem fet dues vegades un tronc, o sigui, un set amb el mateix tronc. Saps? Sempre quan no és un és l'altre, quan no... els dimecres en proves un, els dimecres en proves un altre.
1: Igual mai, però... les peces al final sempre són les mateixes, està una colla petita, si vulguis o no, poder no has fet el 3 de 7 amb aquell i aquell, però l'has fet amb aquell i un altre amb l'altre, o sigui, realment, jo crec que, o sigui, per això dona pues, la sensació que està, però no, jo crec que és això, renovar, però és que clar, costa també un monton, perquè al final tens tota canalla nova, la Laia, que està lesionada, que és la que aquest
2: any hauria
1: de
2: portar. El setembre comença la rehabilitació,
1: Pues ja està.
2: Estamos súper felices.
1: Pues, però sí. I després també començar a assajar el Pilar pujant escales.
0: És veritat?
2: Sí.
0: Que també el vam començar a practicar algun assaig.
2: Sí, però sí que doy...
0: També va caure una miqueta a l'oblit.
2: Sí.
0: Però clar, és normal perquè venia la diada d'aniversari i s'havien de practicar les coses de diada. Trevian, a nivell informatiu només, haver fet aquest 3 de 7 ens ha catapultat 16 posicions al baròmetre. Per tant, ja no estem en zona de descens, estem a la part dels coixos, ja estem a la posició número 60. Per tant, molt bé. Ja
1: però 60.
0: Bueno, els últims anys hem acabat el 50... L'any passat vam acabar el 53. Clar, també depèn molt del que faci la resta
1: clar,
0: de la gent.
1: Sí, només, clar, també s'ha de tenir en compte aquests anys de concurs
0: clar,
1: i que les colles
0: que està apretant,
1: van...
0: Hi ha molta gent que està apretant molt. Sí. Però vull dir que només a la que surti el 4 de 7 o la torre, només a la que surti la torre,
2: sí, sí.
0: Ja pujarem també... Però bueno, també perquè hi ha gent que està preocupada mirant el baròmetre, hem pujat 16 posicions d'una tacada. Per tant, Trevian, que això també serveix una miqueta per treure's la pressió de sobre d'hòstia, mira que malament que estem, que estem una miqueta allà amb colles que són una miqueta meme. Vale, has repassat molt la diada, què ens ve ara? Vivet, què nos viene?
2: Aquesta setmana tenim assaig dimecres a les 7:30 i divendres a les 8.
0: Això és una punta. És a les 7:30 o és a les 8 els dimecres?
2: Dimecres segueix sent a les 7:30.
0: Vale, doncs comissió com i comunicació hem d'actualitzar l'estori.
1: A mi m'havien dit que després del col·le era a partir de les
2: 8. Ja, però al final vam dir que per no liar la gent seguiria sent 7 i mitja.
0: Vale, pues com a comunicació dimecres bueno, hem de fer una història actualitzant horaris.
2: No, si no,
0: a les 7 i mitja o a les 8. Ja us enviarem un avís matusser.
2: De mitja horeta, no passa res.
0: Exacte.
2: Si no, a les 8 tothom. La canalla a 7 i mitja. I divendres també a les 8. I dissabte a la tarda tenim actuació a Badalona amb...
0: Badalona? I algú més, que no sé qui és. No ens, jo crec que ara no ens ha passat la info de...
2: No,
0: perquè estem esperant per fer el cartell.
2: Vale.
0: Llavors, dissabte a la tarda.
2: Sí. I
0: després hi ha festa. Ja
2: ah, sí?
0: Sí,
2: ah,
0: hi ha una festa allà a la Rambla davant del mar. O, com a mínim, fa uns anys hi havia...
2: Sí, que tu vas anar amb la Júlia
0: Carla. Amb la Júlia Carla. Sí, sí.
2: Vale, perfecto. Pues ahí estaremos también.
0: Trevian, la Berta no, perquè estarà al Canetro. Aquí amb els
2: bits. Lo que te pierdes.
1: No... Fomo d'Oriol de tenir posat.
2: Jo ja ho he viscut i no.
1: No.
0: Jo, exacte, ja hi vaig anar al seu moment.
1: Sí, no.
0: I diumenge? Diumenge tenim el Pilar del Tour de França. És aquest diumenge? És aquest diumenge. Sí. Tenim... crec que l'hora encara estava confirmada. És a la tarda, no? Exacte, a la Mariona. Hi haurà, doncs, com que passa el Tour per aquí Molins, doncs hi haurà actes, concerts,
2: festes tot l'aleta, el dia.
0: Sí, sí que està a l'aleta.
2: Sí? Ah, doncs no...
0: Estava igual ahir. I llavors, sí, la setmana que ve, que ja és l'última setmana abans de vacances... El divendres, dia 10, avui m'han xivat pel Pinganillo, que tinguem sopar d'estiu, per tant... Doncs
2: ah,
0: quan
2: sí,
0: tinguem...
2: però ho van canviar?
0: O sigui, no, havia de ser aquest divendres, el dia 3,
2: el divendres que...
0: i avui m'ha arribat pel Pinganillo...
2: No,
0: és el 3, m'ha arribat pel Pinganillo, que serà el dia 10.
2: Bueno, ja ho avisaran.
0: Ja ho avisaran, exacte, ja farem difusió. Mm. El dia 11, dissabte, tenim el Pilar amb els Metal Defenders, el Move Your Fucking Brain Festival, també l'hora encara segurament serà per la tarda, però encara no ho sabem, i diumenge, dia 12...
2: Última actuació del primer tram, que és a Castelldefels.
0: Correcte.
2: Que encara que faci una mica de calor... Després anem a la platja a celebrar que hem acabat el primer tram, que tenim vacances de Castells, i acabar de passar-nos bé abans de deixar-nos de veure durant tot l'estiu.
0: Xin.
1: Castelldefels quan és?
0: Diumenge dia 12.
1: Que ve. 12.
0: Sí, que ben, com marxes al cau?
2: La Sabela no ve, però tu sí.
0: És veritat, m'han dit, la Sabela crec que ja no ve... Ni aquesta ni a l'altre que ve, no? Pot ser que estigui amb el cau ja fora?
2: No, sí. No, és veritat. No està.
0: Així que Berta tocarà, doncs ja saps, fer d'enxaneta. No volies... Tu has dit que no volies fer de dos posades.
2: D'enxaneta no.
0: Doncs que has pogut cap enxaneta. Molt bé. David, com anem de temps? Anem encara... Anem treviant? Doncs jo, per part meva, no tinc ja més preguntes, més temes, així que dos minuts per qualsevol cosa
2: que
0: vulguem comentar.
2: Que aquesta actuació ja ve fet el 3, que serveixi com de... Que, o sigui, que a partir d'ara que sigui la base de tot el que ens ve, que no haguem de lluitar per fer tres castells a plaça i que sabent que tenim el tronc i la pinya i tot com la tenim, que serveixi de conyo, pues, si ho sabem fer... Ui,
0: tira, no passa res.
2: Que si ho sabem fer, pues, que no estiguem patint per no poder fer tres castells a una plaça.
1: Sí, o sigui, és això. Jo crec que ara... ha crescut molt el volum de gent i realment, o sigui, els que som s'ha de donar tot i intentar currar la veu de que vingui la gent perquè tenim FM ja aquí i pues, poder fer càstigs amb decència i sense haver d'estar el dia abans no sabent ni si els farem.
2: O el mateix dia.
0: FM, evidentment, la que va abans és la Festa Major de Papiol, que és l'últim cap de setmana de juliol.
2: I la de Corbera,
0: que és el cap de setmana abans.
2: Sí.
0: Berta, vols tancar el programa amb algun eslògan Berta 2034? Vote for cap de colla? És avui, aquest programa és el teu primer, és la primera pedra a la teva campanya electoral del 2034?
2: Espera, abans que ho digui, Berta, no te'n vagis de la colla, com se'n vagi de la colla,
0: com se'n vagi...
2: Adrià.
0: Bueno, Berta, has pensat en marxar de la colla?
1: Bueno,
2: com en dos mesos se'n vaig,
0: Adrià. Dilluns que ve tornen a venir la Ivet i la...
1: Vaig acabar superenfadada. I vaig dir que si no fèiem cap set aquesta temporada, jo marxava.
0: Però marxaves a una altra colla o marxaves en plan a...
1: No, a una altra colla.
2: Però ja els hem fet.
1: Sí, ja els hem fet, ja saps. No, i té pinta que haurà de ser abans del 2034 perquè jo no estic veient aquí...
0: No estàs veient que t'arribi la colla el 2034, viva?
1: Hola. Després de la Ivet, jo, Ivet, tu de cap de colla...
0: O sigui, ja has posat la Ivet
2: ja
0: cap de colla,
2: m'ha caigut.
1: Sí, jo crec que li hauré d'agafar el relleu, perquè no estic veient jo aquí molt relleu.
0: Una cosa, deixar aquesta bomba, que era fantàstica per tenir mitja hora de programa, a un minut, m'ha semblat fatal, molt lleig. En tot cas... Bueno, Berta, no sé jo si és la millor manera de començar la teva campanya pel 2034, dir que el 2034 no hi haurà colla.
1: No, he dit que no hi hagi colla. He dit que ha d'haver-hi bastant relleu i que a veure com estem. però jo ja tinc la campanya, així que aguanteu fins al 2034.
0: Doncs això, d'aquí...
3: Estarem esperant la teva campanya.
0: Que ningú us baixi del barco fins al 2034. Fins aquí hem arribat avui, així que moltíssimes gràcies, David. Ivet, Berta, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu,
0: Adrià. Ja no t'ho pregunto, que és la tercera vegada que vens. Berta, t'ho has passat bé?
1: Sí, molt bé.
0: Queda pendent que tornis a venir un dia aquí amb el Cristian i la Lola, vale?
1: Vale, però tinc anglès. No, ara ja no faré anglès, ara faré teles.
0: Sí. Els dilluns?
1: Sí. Mitja hora podré venir.
0: Bueno, Berta, queda pendent que tornis a venir un altre dia, vale? A la disposició de l'agenda de la senyoria. Moltíssimes gràcies. Fins a dimecres, assaig. Adéu, adéu. Adéu.

Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.

0: benvinguts tots al Zona Batalla, aquest programa fem els més heavies de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM a Ràdio Molins de Rei, com bé he dit, i també salutacions a tots aquells que ens escolteu a través de diferents plataformes digitals, sigui a través del podcast de Ràdio Molins de Rei, e-books, Spotify i de més. Benvinguts a l'últim programa del mes de juny de la ràdio, encara queden, crec que, 3 o 4 setmanes abans d'acabar temporada, i res, post-Revetlla Sant Joan, la setmana que ve és Rockfest, aquesta encara no, vull dir que encara tenim corda per dies. Bona nit, DJ Mijael Smirnov, el DJ que tota Revetlla Sant Joan necessitem i que teníem fa uns dies aquí amb part del criu del Zona Metall.
1: Correcte. Una Revetlla que ens vam fregir de calor. Vull dir, sí. Una Revetlla que crec que... No recordo una Revetlla amb tanta calor així.
0: Feia molta calor i era curiós perquè s'estava millor dins que fora. Sí, que després va haver un moment de la nit que a fora ja s'hi podia estar. Sí, però
1: nit avançada, nit avançada.
0: Sí, nit molt avançada i déu-n'hi-do. La veritat és que ara, de camí a la ràdio, no hem fet prèvia a la ràdio perquè dic és que no.
1: No, criminal,
0: del
1: criminal.
0: Del punt A al punt B sense estar massa estona al sol.
1: Sí. Jo només em passa pel cap aquestes temperatures, ara que comença l'època de festivals. De fet, ja ha començat l'època de festivals.
0: Ja ha començat.
1: Ja ha hagut el Hellfest, ja hem tingut aquí un parell de festivals. La setmana que ve l'altre és el Rockfest, després vindrà el nostre el meravellós i estimat Movie of Fucking Brains, sí. Streamfest, i res, sembla que no passarem fred.
0: No, té pinta de que hàgim d'anar amb la sudadera a les nits, la veritat. Ja que ho has dit, aprofitem ja i, entre cometes, ho deixem fet, recordar-vos que el proper 11 de juliol a Molins de Rei tenim el Move You Fucking Brain 20a edició, 20a aniversari del festival de Death, Black, Green i de més subgèneres del metall extrem, més underground. Com bé dèiem, aquí a Molins de Rei, al Deathfield, l'adreça és Avinguda Collserola sense número, ho poseu al Google i ja hi te lleva. Pas del poble és allà on estava la Loto, on ara hi ha Molivers, vale?
1: Correcte.
0: Abans d'arribar al DCV. I res, recordem les bandes, que ja estan totes les bandes confirmades, totes les bandes anunciades.
1: Nou enguany.
0: Tornem una mica als Base Move, de més de quasi més bandes cores, eh? Però
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Comencem a repassar amb els Grinderus Party Cannon, vinguts des d'Escòcia amb la seva proposta de Greencore.
1: Festa pura
0: festa,
1: i dura.
0: A més, el logo és genial, el logo és Party Fiesta.
1: Festa pura i dura.
0: És el logo del Party Fiesta. Seguits de Serra Bulo.
2: No és cert.
0: És el logo
2: del Toys R Us.
0: És el Toys R Us. Però a mi m'han dit, no, és el logo del Party Fiesta.
2: No, és el logo del Toys R Us.
0: Hòstia, perdona, aquestes ulleres de Torrente, tio, és raro,
1: són ulleres de Halford als 80.
0: Sí, no? Gràcies. Halford out in the cold.
2: Sí. Hola, he arribat tard.
0: Sí? Sí? Gràcies.
1: Ficarem una gerra. Avui he arribat tard i he de ficar un euro aquí per pagar cerveses.
0: Al final de temporada tenim barra lliure,
1: eh? Ja te digo.
0: Com deia, Serra Bulo també, proposta de Greencore vinguda des de Portugal, els Profanity...

0: Des d'Alemanya, Death Metal Tècnic, Distopia Omen, Guinea Pig, Los Regos, banda que ve des de Galícia.
1: Los Tregos, home.
0: Los Tregos.
1: Los Tregos, immensos.
0: Morf, i després, diguem, les bandes més locals, que quedarien a sota del cartell, Morfina, Violent Throne i els Mots de Terror. Com dèiem, tot això gratuït aquí a Molins de Rei, Move Your Fucking Band 20 aniversari. L'horari crec, ara el tinc confirmat, però segurament a partir de les 5, 5 i mitja. Encara hi haurà una miqueta de sol, però...
1: Res, una miqueta.
0: A veure, collons, no ens posessin negatius tampoc.
1: No. Al contrari, el sol fa set, el set fa...
0: O sigui, la set fa que aneu a la barra.
1: Ah, exacte.
0: I que financieu el projecte del Mojo Fucking Brain.
1: Pel 21è aniversari. I a més, us fa provar, per exemple, cerveses artesanes.
0: Exacte.
1: Que hi ha una barra de cerveses artesanes molt ben parida.
2: Sí, correcte.
0: Sí. Amb els senyors de Solo Garden, de Reptilian, de... No sé si Opto Palomo també posa alguna, ell hi serà.
1: Clar, vull dir, no només és la barra immensa, mítica de Metal Defenders, sinó també aquesta barra extra de cerveses artesanes. I no sé si aquest any també hi haurà copetes de vi. Ara no ho sé.
2: No ho sé.
1: A mi l'any passat em va fer feliç, eh? Vull dir, vaig arribar amb molta set i un vi blanc fresquet, vull dir, digue'm Sibarita, digue'm... Jo què sé, friki, però...
2: Heavy's en classe.
0: Heavy's en classe, no?
1: A mi em va fer feliç. Ara, després vaig saltar a una Reptilian que va fer un punch que ja està, encantat.
2: I festa, noi.
1: Però això fa que digui, oh, és que ja fa fresqueta, no, una cervesa normal. No. Vull algo ben parit, vull una... Jo què sé, algo... Vaig a provar coses, saps? Per tant, el sol... A veure, de fet estic mentint, que hi hagi un sol brutal i faci calor és una putada. Però, vull dir, així li dono la volta i dius... Oh,
0: a veure,
1: s'ha
0: de dir que els Move anteriors, inclús els de juny, que abans es feia més al juny que no pas al juliol, començaven abans, no començaven al 5, començaven una mica abans,
1: ja te digo.
0: I hi havia gent. I l'any passat, que també eren dates properes a aquestes i que feien molta calor, s'ha de dir que a primera hora hi havia bandes. Sí que és veritat que la zona d'escenari és per on es posa el sol i aleshores... A primera hora encara hi ha sombreta. Després, a mesura que acaba el festival, ja es fa nit, òbviament, ja tot és molt més portable.
1: No estic fent pas un problema de l'hora i tal. Al contrari, estic fent promo, vull dir...
0: Promo realista!
1: Exacte. Fa sol, us foteu, veniu a gaudir del metall.
0: Sí.
1: Que plou i fa fred, us foteu, veniu a gaudir del metall. Sou molt joves, us foteu, agafeu els vostres pares, que també es fotin, i veniu al Move Your Fucking Brain 20è edició.
2: És guai. El metall per qui el treballa, tu.
0: Exacte.
1: Vau néixer fa 20 anys, felicitats, bon aniversari, ja teniu 20 anys, veniu a fer cerveses.
0: Exacte, i a més, i Monsters, i begudes refrescants,
1: i
0: òbviament,
1: aigüeta, o simplement auriculars neurodivergents i a gaudir de la canya extrema.
0: Auriculars neurodivergents, sí, els auriculars, eh?
1: Amb orelletes de
0: Hello Kitty.
1: De youtuber, sí, home, sí que sí.
0: Hello Kitty, tio.
1: Tot és benvingut a...
0: Un senyor
1: en
0: gran.
1: En la vinya del metal.
0: Un senyor gros fumant amb uns cascos d'això.
1: A mi em fa feliç.
0: És Hello Pity, saps?
1: Sí. A mi em fa molt feliç. Clar que sí, vull dir... Fa poquet hi va haver una d'això... Hola, sóc en Hetfield.
0: No! Ets un espontani que farà per aquí.
1: Hi va haver una...
2: És el Jimmy Jam del programa.
1: Més o menys, vull dir, arribo dient tonteria, jo què sé. Em té la titola, de vegades. Ara, de fet, estic nu, però és igual. Fa poquet hi va haver una polèmica amb que no sé quin grup de metal o hardcore o alguna cosa així... es veu que el cantant es va enfadar perquè hi havia un tio vestit de banana i literalment va dir a la resta del públic que la pallissessin i li rebentessin el vestit. I clar, dic, hòstia, no fotis, tio. Nosaltres estem enamorats de la gent que va fer el friki. Vull dir, el greencore és amor i els vestuaris frikis dins el Move són molt benvinguts.
0: A veure, s'ha de dir que, òbviament, no es toleren actituds de merda de cap tipus dins el festival, però, sisplau, si veniu de plàtan, de panda, que també he vingut alguna vegada algú vestit de panda...
1: El cap de cavall, mític.
0: El cap de cavall, tot és benvingut, en sèrio.
1: Sí.
0: Hi ha un senyor que ve, ja fa molts anys, que ve amb una màscara de mico.
1: Ah, perfecte.
0: I dius, em sembla molt bé...
2: I això fa calor, eh?
0: Joder, si fa calor.
2: Fa calor.
1: Vull dir, però si ho aguanta, bravo per ell. Vull dir, a la resta ens fa feliços. I ell també, benvingut, clar que sí. El Move és per venir a gaudir, disfrutar de bona música, trobades amb els col·legues, fer passar la calor a la barra. És una trobada d'amor metàl·lic. Sí,
0: exacte.
1: Home, sí.
0: Tot això el dia 11, dissabte 11 de juliol, aquí a Molins de Rei, a l'Avinguda Collserola, sense número.
1: 20 anys, eh?
2: Sí, sí. Plens d'afanys.
1: Tu te'n recordes, Mijail, com muntàvem i desmuntàvem més patint que rient? Bueno, i rient també bastant, el MUF 1, i el 2, i el 7.
2: I tant, i tant.
0: Jo és que vaig arribar al 7, i aleshores ja...
1: Mare del senyor.
0: Que, per cert, que ja s'anunciarà, hi haurà una exposició dels 20 anys del MUF al Museu de Can Ametller.
1: Amb moltes fotos en què la majoria de nosaltres tenim cabell, i llarg, fins i tot.
0: Ja veus, a mi m'han dit que dius, la gent nova del MUF no t'ha reconegut en aquesta foto. I jo dic,
1: sí,
0: i em pots comptar quants anys deu tenir aquesta foto? I em diu, no, és del MUF 7. I dic, sí, doncs té molts anys.
1: Dones i homes del metall, amb menys arrugues i més cabell llarg. Bueno, serà bonic de veure. Sí. Què t'anava a dir? No sé si porteu molta estona
0: parlant. No, havíem començat.
1: Però potser haurien de punxar metall,
0: sí,
1: no?
0: Sí, començava sí. El DJ.
1: Ah, sí?
2: Sí. I aprofitant que estàvem parlant del MUF, Your Fucking Brain, parlem de novetats, parlem del nou àlbum d'una banda que ens va visitar al MUF, Your Fucking Brain 2023, si no vaig errat. La banda Black Metal Fogos.
1: Hombre.
2: Sí. Banda formada, res.
1: Què treu la novetat?
2: Ja l'han tret.
1: Ah, sí?
2: Ja l'han tret.
1: Ui, però si fa poquet de l'últim seu, no?
2: Bueno, concretament, el primer àlbum va sortir el 2022.
1: Vale, i des de llavors no hi ha res més nou?
2: No.
1: Hòstia, sembla ahir. Ja fa 4 anys.
2: Correcte.
1: Hòstia, com passa el temps. I llavors, tan intrigat a treure algun nou?
2: I el passat 21 de juny, o sigui, res, fa 4 dies,
1: literalment.
2: Bé. Veia llum el seu segon llarga durada, Of Worm and Men.
1: Bé.
2: I res, està fent catació aquests dies i, ostres, si el primer ens va enamorar, el segon segueix aquesta llarga relació de black metal.
1: Ni que sigui simbòlicament, metall fosc ritualístic tret a com es diu, per solstici, ja pinta bé.
0: Et dic una cosa, sí. Black metal a l'estiu és el millor.
1: Sí, i tant.
0: T'aboca aquesta...
1: He vingut escoltant Immortal per refrescar-me.
0: No, és el que no t'ava dir, T'aboca aquest aire condicionat que necessites perpètuament.
1: Com a mínim internament, no?
0: Exacte.
1: La glaçó de cor. Bueno, sí. Doncs, Mijail, per
2: si us sembla bé, punxem el tema i el comentem.
1: Què es deia?
2: Punxo el tema 2 de l'àlbum i el tema es diu Cycle Fall. I res, sona així de bé.
1: Fogos! Fogos!

0: All right! Sí, senyor. Hòstia, nen, no sé si dir... A veure, deixa'm intentar jugar amb les etiquetes. Black metal, sí, fàcil. Baixes unes quantes, com es diu, caselles de quin és quin. Melòdic, déu-n'hi-do, sí. But, hòstia, no sé què més. Per la potència, què seria això? Uf, melòdic black metal...
1: Tan melòdic, sí, té.
0: Home, déu-n'hi-do, sí. No és...
2: Jo, molt melòdic.
0: Però és del... No és ro, no? No és atmosfèric.
1: Però és del... És canyero.
0: Sí, ho sé, però és que el black metal melòdic no és tranquil, més aviat, al contrari, saps? És bastant nervioset. De fet, la melodia acostuma a ser el nervi que porta... tot plegat. Bueno, per això no sé quina etiqueta els autodefineix, però oi, molt bé, sí senyor, vull dir, tema hipercanyero. Dius que el disc ha sortit el 21.
1: El passat 21 de juny, vull bé. Dir, encara fa olor de sofre, vull dir, que ha sortit del forn.
0: El vull catar. De quants talls es composa l'àlbum, ho saps?
1: Sí, t'ho puc dir.
0: A veure, compta un amb el títol
1: de
0: mà? Nou. De més o menys de mitja, què? Corteta.
1: 3-4,
0: bueno.
1: Sí, algun de 5, però bueno.
0: Bé. Per què pregunto això? Realment,
1: per res.
0: Per allò que dius, em ve de gust catar-lo, vull saber a què em predisposo, vull pensar si la mitja canyera barra temporal del disc és aquesta i veure com aguanta, saps? Perquè,
1: sí,
0: no sé,
1: sí. No, és canya. Un disc, en aquest sentit, en quant a que són longitud de cançons, més uniforme, no és com el de la setmana passada de...
0: Numen,
1: que ja començaves amb un tema de 9 minuts i pico, baixaves a 4, després tornaves, vull dir, és una mica així més uniforme.
0: Està bé.
1: Però bé, us el recomano, realment.
0: Me gusta. A veure, jo tinc una disparitat musical espectacular. Tinc una heterogènia que és una flipada. No sé si punxar atmosfèric doom, si punxar versions de videojocs, si punxar metall alternatiu noventero con hijos y colaboraciones. No sé si fer un Canes i Calbes progressiu o canya extrema. No en tinc ni idea.
1: Fem algo raro. Anem a fer que, no sé...
0: Algo raro?
1: Versions de videojocs?
2: Jo anava a dir-te
0: sí?
2: Això, A mi se m'ha aixecat la cella quan has dit versions de videojocs.
0: Vale, doncs mira, resulta que un argentí anomenat Fernando Carvajal va començar a fer vídeos per YouTube i a penjar els singles a Spotify ara fa uns 17 anys, aproximadament, sota el pseudònim de Ferdk, Ferdk. I coses d'aquelles de l'algoritme, 17 anys després apareixo jo a internet i l'algoritme em diu, esto quizá te mola, i efectivament. I és que aquest home, després de molts discos fent versions de tot tipus de videojocs, i alguns d'anime, de fet així va començar, ha tret un disc sencer, tribut al Mega Man X, mític joc de la Super Nintendo.
1: Correcte.
0: Una espècie de reboot o una espècie d'univers paral·lel o temporal.
1: Una altra branca argumental, diguem-ho.
0: Correcte,
1: així.
0: Del món Mega Man, que va començar amb la Super Nintendo i després s'ha allargat més enllà. És el primer de la saga. En Mijail i a mi aquest joc ens posa la pell de gallina i, bueno, ens fa trempera de moró. I és un CD en què ha agafat tots i cadascun de les cançons del videojoc, passant per tots els stages, fins i tot els moments de posar el password, el game over, tot i ha fet la típica versió ben parida de tot plegat. I com que, en general, això és molt llarg i no saps com tallar-ho, perquè si poses play al principi del disc, aquest Maverick Hunter que li ha dit ell, per no posar-li de nom directament versions de Mega Man X, doncs si poses play al principi, és que et sona tot el videojoc. I clar, es fa molt llarg, però jo per punxar-ho a la ràdio no sé on tallar-ho. Amb el qual que he fet, dic, va, deixa'm agafar mi corazoncito gamer quan era preadolescent i dir, aquesta està bé. Què he fet? He agafat un parell de temes i els he juntat, que és el Stage Select 1, ve a ser la primera pantalla de selecció de pantalla, més el temazo Armored Armadillo. Maverick Hunter, versions de Mega Man X, Ferdk, fot i fort.

0: All right! Espero que alguns dels metal freakies que ens escolten s'hagin emocionat tant com nosaltres. I aquí obro... Bueno, obro. Deixo, diguem, entrar una miqueta la llum per l'escletxa de la porta, oberta lo just perquè els ambients de debat es colin una mica i no s'esperi molta estona. Per què? Perquè a mi em flipa aquest rotllo de vegades escoltes un grup nou que acaba d'aparèixer, o fins i tot un gran dinosaure del metall que, cony, ha ressuscitat i ha tret un discazo o alguna cosa així, i dius, hòstia, Déu-n'hi-do, bueno, mira, la primera setmana 200.000 likes o reproduccions, el que sigui. Tio, aquest home, amb un vídeo tocant aquest tema, penso que té 1,5 milions de visualitzacions. És una bogeria. Joder. Clar, llavors...
1: Abarca...
0: Dos mons,
1: clar,
0: i això...
1: Clar, tot suma, tot suma.
0: Està bé, però clar, també entro més o menys de puntetes dins el món aquest de... Bueno, si vols aconseguir un públic, últimament sembla que hagis d'abusar de les xarxes socials, exposar-te i de vegades sortir de la zona de confort, o si més no, el teu regne, que és la música, i on hauries d'estar còmode i fent potser el que hauries de fer. Llavors, val la pena trencar aquestes estructures clàssiques per sortir més enllà i fins i tot de vegades cagar-la i fer alguna cosa que diguis, home, està fora de mi, però mira, me filmo, ei, chicos! Perquè, a veure, jo, em sap greu, però jo de vegades he vist alguns vídeos de grups underground dient, ei, som els tal i toquem a la sala no sé què, i tenen un like, 15 visualitzacions i dos comentaris negatius enfotent-se'n, i dius... Tio, i és un grup que val la pena, saps? Però clar, no estan per haver d'exposar-se a TikTok, per exemple.
1: Jo crec que...
0: No tothom ha de ser streamer, no?
1: Exacte. No tothom pot ser streamer, com no tothom pot tocar technical death metal, saps?
0: Vull dir... Sí, but, si resulta que ets un bon grup i no saps com exposar-te a les noves tendències, que sembla que hagi de ser el que et fa arribar a més públic, merda, què fas? Te mueres en la...
1: És complicat, saps? És complicat, però clar...
0: En l'oblit de Spotify, o què?
1: Però també pot ser que per el teu lore de banda o el que sigui, si fas un vídeo així, pugui arribar a quedar ridícul.
0: Exacte.
1: Saps?
0: És que és això. Per això dic, no tothom. No és que hagi d'estar exposat, sinó que no tothom sap exposar-se d'aquesta manera.
1: O A, D.
0: Bueno, justament, potser una cosa porta a l'altra, saps?
2: Bueno, és que jo crec que, en certa manera... entre cometes, t'obliga a estar a xarxes socials ja directament.
0: Per això et dic.
2: O sigui, tirem... M'invento, tirem 10 anys enrere. Instagram existia, Facebook existia, però tiraves molt més de les teves publicacions a la teva pròpia web.
0: Penjaves un cartell...
2: O penjaves un cartell i aquí tiraves...
0: I
2: que no ara...
0: Sembla que l'algoritme doni de menys les publicacions estàtiques, un cartell, alguna cosa, al contrari. He llegit que, al contrari, que els menys té, tot allò que porti text, i al contrari, i preus, fins i tot, i horaris.
2: No.
0: I si fots un vídeo, sembla que hagi de ser l'únic que es vegi. Tampoc és que ho exprimi així a muerte, però bueno.
2: Jo, arrel d'anar provant coses amb un perfil d'Instagram, directament de l'últim segell, així, que anar fent proves, i com menys, o sigui, una imatge senzilla... És més, el cartell que fa tothom a Mia de ChatGPT, que és el mateix model de cartell canviant de colors per tothom,
0: sí.
2: I amb un text ridícul, això arriba molt més que tu vulguis fer la típica foto de després del concert, molt xula, donant els agraïments a tothom, els hashtags que toquin, directament no t'arriba la mateixa... No tens, o sigui, els teus visualitzacions, per dir-ho d'una manera, no són les mateixes. Llavors, aquí arriba un punt... Que t'obliga a ser, entre cometres, cutre, sense fer coses elaborades.
0: Aquí el tema està en que crec que tots nosaltres, les tres si més no, estem en un tall generacional que estem enmig de dos mons, perquè no som aquells que han nascut totalment fora del món digital i si segueixen tocant, tiren més a concert i com vol passar un fill, fes-me un cartell en ChatGPT o el que sigui i ja està. O les generacions X, Z, digue-ho com vulguis, no, X no sé quina és, bueno, és igual. Bueno, és igual, les noves generacions que directament han nascut no només dins del món digital, sinó dins les xarxes socials.
1: Exacte.
0: I la IA, i llavors, jo veig aquelles coses de vegades per TikTok, sí, soc usuari comú de TikTok, sobretot Stalker, que veig la cara d'un músic a la seva habitació que diu, sé que, o sigui, vaig estar dient que diu, sé que no faràs cas, amb un text diu, sé que no faràs cas a aquest vídeo, però si em dones 30 segons de visualització, faràs que la meva cançó es promocioni més i compliràs el meu somni. I pensant, tio, la teva música està molant, m'estic escoltant i me gusta. I has de fer aquesta merda, has de plorar per internet? És un món molt fosc aquest que estem vivint,
2: bueno,
0: eh?
2: Bueno, és que músics? Bàsicament tu, ja era el propi cercle de les xarxes t'obliga a fer aquestes coses.
0: Per això
2: I
0: dic...
2: és així, i ja està, i ho diu, però... és que inclús a músics youtubers, diguem, com pot ser l'Estepario, com pot ser el Six Six Samus i com n'hi ha molts més.
0: Correcte.
2: A l'Estepario, en una entrevista que li he fet, dic, jo tiro molt més d'aquest vídeo de 30 segons que veu tothom, que no de que tinc un grup que he fet un disc de puta mare, que soc bateria de sessió per no sé qui.
0: De fet, va deixar Saratoga justament dient que li sortia molt millor de preu fer vídeos per internet que no girar amb ells.
2: I al final dius, bueno, jo és que tinc que viure, tinc que pagar les factures, tinc que fer les coses, i el meu talent és aquest, i és boníssim.
0: I el tio és un músic brutal i espero que s'ho passi bé, com a mínim, ja que li pagui la butxaca, com a mínim que no pateixi, dient, hòstia, m'he de tornar a gravar, no? Com que s'ho passi de puta mare, perquè, a veure, jo, per exemple, preferiria 2 milions de vegades anar a girar pel món que no pas haver-me de gravar 3 vídeos al dia, no sé què vols que et digui, i editar-los i tot.
2: Clar,
0: saps?
2: Però diguem que, entre cometes, tu i jo no som l'exponent perquè tenim una vida professional més enllà de l'instrument.
0: Correcte.
2: Aquest home no, la seva vida professional
0: Per això et dic que i dins d'aquesta vida professional... Estarà còmode fent això? O si haurà vist forçat?
2: Jo crec que forma part de la seva vida professional com a músic.
0: Yeah.
2: A fer vídeos. És com, per exemple, un perfil de bateries d'un tio que ensenya a fer coses, que és el Seven Drums, segurament tothom l'ha vist, i el tio fa vídeos. I el tio fa vídeos ensenyant rodiments, provant material... I dius, clar, però al final dius, no, doncs que, per exemple, tinc que fer 4 vídeos d'aquests de 30 segons, dels shorts, del TikTok, de l'Instagram i tot això. I a més han de ser diferents perquè no vols avorrir a tothom amb el mateix vídeo vist en 4 plataformes diferents.
0: També et dic jo que, a més, depèn de... I aquí haurem de començar a tallar perquè he volgut deixar l'escletxa de la... O sigui, per una escletxa de la porta que entrés la llum de la...
1: S'ha fet ample,
0: l'esquerra. I al final s'obre la porta de batabat.
2: Sí, ara ja sembla la feia Sant Andrea, saps?
0: Re, no, que també és veritat que l'Estepario és un paio bastant jove. Vull dir, que tenen de 30 no molts.
2: Mira, ara que dius de gent no tan jove.
0: Vull dir que ha nascut ja una miqueta dins aquest món i potser és més còmode.
2: Edat, però...
0: No sembla que és bastant més jove.
2: Sí?
0: Em sembla que m'hi porto, si no 10 anys, vora. Tindrà 30 no molts, eh?
2: Okay.
0: Per això dic que crec que és una altra generació, també, i potser ha nascut dins.
2: Sí.
0: I això ja l'és fàcil. I si no ets d'aquesta generació, si no que ets algú... en plan Rick Beato, que explica de la seva experiència... O sigui, es basa en la seva experiència musical com a productor, músic, bla, bla, bla, per entrevistar 2 milions de persones, donar opinions, analitzar coses, bla, bla, bla. Però aquest tio no és ell sol. Aquest tio té un equip darrere que flipes, ja. Mm-hmm. Com a... No diré streamer, sinó actor dins de YouTube.
2: Sí, no.
0: Clar.
1: El Estepario Siberiano?
0: Sí?
2: Sí?
1: 29.
0: 29, nen. Ves que et dic, per això et dic. Aquest tio és molt jove.
1: Sí, va néixer el 96, eh?
0: Clar.
2: Bueno, diria que com el Descendent, crec que tenen la mateixa... No, el Descendent té 28.
0: Per això dic que la gent que ha nascut dins aquest rotllo ja se'ls hi dona... O sigui, els hi és més còmode, perquè han nascut dins...
2: Sí, és el seu ambient.
0: I diu, bueno, doncs em gravo i faig això, i ja està. I que, però, en canvi, qualsevol altra persona de la meva generació, si hem de promocionar un bol o una cosa, que sigui, ens hem de gravar i dius, espera, tio, fas 2 minuts de tomes perquè dius, bueno, què estic fotent,
2: saps? Perdona, això inclús t'ho demanen les sales, en plan, feu això, o els promotors del concert, que a mi m'ho han fet fer, i ells dius, tio, és que no em sento còmode, no és el meu, però...
0: Jo he estat en projectes musicals en què ens han tirat enrere les sales fer un bolo perquè diuen, és que no esteu fent presència a internet, i tu, puta madre, tio, que tinc calés, que et pago la sala, et pago lloguer, i dius, no, és que m'és igual, jo que vull és que portem molta gent perquè vagin...
2: Gasto la barra.
0: Clar, dius, hòstia, tot és molt raro, molt xungo, i des d'aquí un petonet... Eric, perquè sé que tu, Eric Baulenes, és un dels motius pels quals t'ha tocat la fibra al rotllo i has acabat fotent un cop de puny a la taula. Mikhail, m'estaves fent senyes que hem de punxar música.
2: Sí, no.
0: I doncs?
2: Bé, porto novetats, tan novetats que fa un dia que ha sortit.
0: Hòstia.
2: Us porto una banda que es diu Metalfetamina.
0: Oh, sí.
2: Vinguts des de Breda, crec que formats el 2016, o sigui, hi ha una banda amb 10 anys de trajectòria.
0: Sí.
2: Formada pel... A veure, que t'ho dic a la primera, el Saúl Rosales i el Pau, crec que era?
0: No sé, si m'ho preguntes a mi, jo no ho sé.
2: No, estic tirant de molta memòria. En fi, ells dos, que a més, després, si tinc temps, encara punxaré un altre projecte del senyor Saúl, que és a Dark Reborn, que fa molt poc van treure un nou single.
0: A Dark Reborn, sí. Ah, mira, tu no sabia que compartien
2: el mateix bateria. Sí. Aleshores, què fan a Metalfetamina? Speed Thrash Metal.
0: És... A veure, amb aquest nom, vull dir, no esperaré menys. Sí, sí.
2: Però és curteta i al peu, saps? Vull dir, és ràpid, és agressiu, és punyent, és brutal.
0: Bé.
2: Res, un tema nou que es diu Acid, i que dura la friolera d'un minut 40, crec.
0: Ah, perfecte.
2: O sigui, és algú que talla la secció de debat, la talla de cop.
0: Em sembla genial.
1: Minut 15.
2: Minut 15.
0: Metalfetamina.
2: Metalfetamina, Acid.
0: Fot-li fort.

0: Ha quedat clar, no?
1: Espectacular.
0: És brutal. El vaig escoltar ahir i em va flipar, tio.
1: Hòstia, és pura mala llet, ràbia, bilis...
0: Contenció. És un tema...
1: Contingut.
0: Contingut, tranquil.
1: Dialogant.
0: Sí, sí.
1: No, mala llet, cop de puny a la cara, i és d'aquells que si tens un mal dia, més val que no agafis el cotxe mentre escoltes, perquè
0: no t'esperes
1: una miqueta.
0: No, no pot ser.
1: Molt grans els metalfetamina.
0: Sí, com deia, és el Saúl i l'Arnau.
1: Perfecte.
0: Vale, Toni, no, era Arnau. Ja et dic, són dues persones la canya que foten.
1: Ah, però dues persones també en directe?
0: Sí.
1: Hòstia, guitarra-bateria.
0: Guitarra-bateria.
1: All right. Bueno, aquests formats diminuts...
2: Són de White Stripes.
0: Sí, però amb àcid.
1: Bueno, sí.
2: En gent de Portier, no?
0: Escolta, és veritat, no els hem punxat aquí a la ràdio.
1: Bueno, és igual.
0: Ja ha passat, eh?
1: No, no, i uns que han tingut ja també molta exposició, no els hi fa falta.
0: Hombre, no els hi fa falta, eh?
1: Ja està. Anyway, jo què sé, tio, velosos, senzills, però molt mala llet i no fa falta complicacions, els immensos metalfetamina amb el nou tema Àcid. Mijail, què vols punxar ara?
2: Doncs, novetat.
1: Ah,
2: novetat.
1: Avui anem tot molt
2: sí,
1: nou,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, avui molt nou.
0: Lo nuevo.
2: Cop de timó radical, passem d'un tema molt curt i espitós a un tema llarg.
1: Vale. I de profunditat?
2: Sí, profunditat i progressiu.
1: Oi.
2: Ara venim a...
1: Espera, que em poso bé.
2: Chicha.
0: És metal d'estudi.
2: Parlem del nou single, el nou tastet.
1: Ah, ho has dit així com single?
2: Sí, sí.
1: Aixecant les palles.
2: Bueno, és que no, estava mirant el Metal Archive i no apareix com a single, però bueno, ha sigut single.
1: Ah.
2: Anyway, parlem del nou tema de Goroth.
1: Hòstia,
0: vinga.
1: A veure, paciència, sí.
2: Sí, ja s'aviso que és bastant...
0: Metal complicado.
2: És molt complicat i és una volta molt heavy a el que ja feien.
1: Sí, perquè aquesta gent, és que no els hi recordo un disc igual a l'anterior, ni dins del mateix disc un tema igual a l'anterior, eh? Vull dir...
2: Doncs aquest tema va per aquí, va per aquí.
1: Vale, bueno, bé, perfecte.
2: El tema es diu... Els hem perdut. El tema es diu Forgiveness...
1: Com?
2: Forgiveness.
1: A Forgiveness.
2: Sí.
0: Imperdonable,
2: sí.
0: No?
2: I el nou àlbum es dirà Denver Gone i sortirà el 28 d'agost. O sigui que queda una miqueta encara.
1: Perdó, imperdonable seria Unforgiven. Forgiveness és el contrari, és perdonació.
0: Perdonació.
1: Podríem dir.
0: Que complicat.
2: Unforgiven tu.
1: Ja. Sí, sí.
2: Doncs això, què és? Què ens trobem aquí? Ens trobem un tema fosc, un tema... que comença els dos primers minuts i dius què estic escoltant?
1: Vinar? Els primers minuts, va.
2: Sí, els primers dos minuts dius no recordo que estaven fent això.
1: Vale.
2: I vas jo perdut i a partir dels dos minuts comença una explosió progressiva de festival i dius uau, vull dir, jo crec que jo m'atreviria a dir que primer punxem-lo i el comentem perquè té molta teca.
1: No
2: té
1: sé si,
2: molta teca.
1: No sé si emocionar-me o espantar-me.
2: Bueno, són 7 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
3: Fins demà!
1: En Mijail ha agafat el meu, com es diu... Mira, avui seré jo...
0: El teu mojo.
1: Sí, avui seré jo, que acabarem Canes i Calbes, ja us ho dic ara, tinc un Canes i Calbes.
0: Heu canviat els papers.
1: I en Mijail avui agafa el meu rotllo.
2: Els temes ja, sí.
1: Bueno, perfecte. Doncs res, Forgiveness de Goroth. Disparar i fot-li fort.

0: Espectacular. Espectacular, espectacular. Oh, m'ha flipat moltíssim. Hosti, no m'esperava gens que després d'aquesta primera meitat, primer terç del tema, més tranquil, més atmosfèric, més introspectiu, fosc i tal, saltessin directament al rotllo que fan, com es diu... Tia, és que jo ja els noms, tio. Malaltia que se't cau la pell a catxos. Els lepros fan 100%. Aquest segon terç és seu. Vull dir, l'únic cantant amb una veu prodigiosa canta una o dues octaves per dalt i la bateria, tot i que aquest és molt bo, també és una flipada, però bueno, és 100% el seu rotllo. Algo que mai havien fet, efectivament, els Gorod. Mare de Déu, senyor, que molts músics que són aquesta gent.
1: Molts.
0: Perquè, de debò, durant tota la seva carrera han tocat mil estils diferents, mil maneres de composar diferents, mil estats d'ànim diferents, cosa que justament els Lepros no han fet.
1: Més depressiu...
0: S'han anat enfosquint, han pillat més canya a una cosa molt més atmosfèrica, però sempre més gens a la seva manera de fer. En canvi, aquests, tio, Gorod, són uns musicazos, tio. Jo recordo, quan es van portar el MUF, ara fa ja uns quants anys... que eren molt bons músics, però de death metal, com molt tècnic, i ja està. Vull dir, el seu disc era la puta passada, però més enllà no hi havia... Bueno, que bons que són, anem a gaudir d'aquesta masterpiece i punto. Però és que ara han fet una de temes... O sigui, com a composició, són tan eclèctics, tan... Vull dir, em flipa. Jo recordo, ara fa unes temporades, quan van portar, no sé... quin disc, potser, de l'actual, aquest, un o dos enrere, potser un parell, que jo dubtava entre tres singles perquè els tres eren tan diferents, de debò, en manera de composar, en estil musical, en mood, en tot, que dic, és que no sé, no us puc dir què és la mitjana del disc, perquè les tres singles que han presentat són totalment diferents i, efectivament, segueixen igual o millor. Mare de Déu, senyor!
1: Sí.
0: Tio, Gorod, visca Gorod, Hòstia, és grup de dato,
1: No, vull dir, realment, a veure què ens trobem a partir del 28 d'agost amb la resta de disc, però...
0: Ho he gaudit molt. Et juro que ho he gaudit molt. Escolta, canviem de terç 100%, ens n'anem cap a territori estatal.
1: Vale.
0: Sí. Una gent que, tot i que la seva fundació és Castella-La Manxa, diguem que estan entre Catalunya i Castella-La Manxa, estem parlant d'una gent que fan, segons les etiquetes parlen, atmosfèric doom metal, tot i que podria ser doom rock o simfònic doom, o digue com vulguis, perquè, jo què sé, amb una posta en escena molt digna de la psicodèlia més ben parida dels Pink Floyd. Estic parlant dels immensos Todo Mal, que estan a punt de treure, de fet, a una setmana vista, el seu tercer disc, anomenat...
1: Point of...
0: Això és el tema que punxaré. El disc es dirà Graveyards of Joy, que és també el nom del tercer single que han tret, i és el que tanca el disc, però us vinc a punxar el primer single d'aquest Graveyards of Joy, que es diu Point of Coalescence. Un tema que més o menys segueix i continua, però apreta una miqueta més el so de la seva carrera, que, per cert, audiòfils, poseu-vos cascos i gaudiu, si no en el programa, perquè potser coses d'internet o de la radioemissió no se sent tan bé, aneu allà on podeu trobar-los en bona qualitat i gaudiu, perquè anem flipes. Estic parlant, repeteixo, de les immensos Todo Mal, amb el temazo Point of Coalescence, del que serà el seu nou disc Graveyards of Joy. Vol dir fort, Mijail, sisplau.

0: All right! Immensos a l'estor de mal amb aquest Point of Coalescence, primer single del nou disc Graveyards of Joy, una gent que té només dos membres, diguem, originals, diguem, el projecte seu, que són en Mile i en Wildman, realment noms de Christopher Buck Wildman i Nexus 6, o realment Javier Fernández Milla. Tots dos han compartit grups i algun d'ells estan a Jade, a Jade, en directe, o també a The Jadet, al tanto, perquè diria que és en Wildman, correcte, és el cantant i guitarra de The Jadet, tot i que també tenim com a bateria en Bat, a les altres guitarres l'immens Javier Félez de Moon Tower Studios i dos milions de grups, i a les veus femenines i teclats la Cecilia Tallo, una formació en directe que de debò aprofiteu, que a més estan girant per festivals europeus i tenen un directe espectacular. I arribar al final del programa, ens despedim, a punt d'acabar temporada ja, a un aniversari dels que em fan gràcia. M'agafo la teva secció, Miquel, de Canes i Calbes, i me'n vaig al 15è aniversari d'un calb amic meu. Estic parlant del disc Deconstruction de Devin Townsend Project, llavors, que atenció, perquè buscant per internet he vist que segons la carrera de Devin Townsend, en tots els projectes en què ell està el jefe, aquest disc, llavors, que és del 2011, era el seu 18è de carrera, nen.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja llavors, comptant amb tots els projectes on està.
1: Prolífic, prolífic.
0: Mare Déu senyor. I tot i que volia punxar temes que em fan més gràcia, com per exemple el mític Mighty Masturbator, crec que no, agafaré el tall més comercial i curt del disc, que quan tu em diguis, Mijail, podíem disparar, no sé si a donar sí per omplir, doncs ens despedim amb aquest immens jular. Apassiau, gent!
2: Adéu!
0: Benvinguts a l'estiu! Ah!

0: i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Cheek to Cheek, un clàssic estàndard de jazz composada per Irving Berlin al 1935. La cançó es va escriure per la pel·lícula musical Top Hat, Sombrero de Copa, on ballaven Fred Astaire i Ginger Rogers. Va ser un èxit històric gravada després per més de 400 artistes. Avui escoltem la de Frank Sinatra, ja que era la preferida de la meva àvia, i li vull dedicar amb ella. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. La compartim amb el Miquel Canut. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Païssa.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Miquel Díaz.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Miquel Vallès.
4: Bon dia, família.
0: Comencem. Avui sense el Miquel Vinyes, ni sense el Miquel Casas, que són el duel... Sí. Que vam tenir la setmana passada, doncs mira, cap dels dos, però per motius personals, no passa res,
4: no res.
0: El cas es pot, em va dir que potser trucaria, que no sé on seria,
4: està de viatge
0: i que ens trucaria potser
2: també,
0: si podia,
4: està de viatge, va dir,
0: pot ser, en tot cas va dir que potser trucaria. Bé, que em dèieu que alguns de vosaltres vau veure ahir, doncs, la presentació dels equips,
4: sí,
0: del Tour de França, sí, a l'entorn, sí, de la Sagrada Família,
3: sí.
0: Díaz?
3: Sí, sí, molt bé,
0: sí?
3: La Sagrada Família, com espectacle, va estar molt bé, genial,
0: sí.
3: Es va demostrar que quan fem les coses nosaltres les fem molt bé. Les fem molt bé. Bueno, es veu que es va veure a tot el món, això.
0: Sí, sí.
3: Això, la projecció de Barcelona a Catalunya va ser brutal. Això per una banda. A mi m'agrada molt, molt. I per una altra banda, estàvem parlant abans amb el senyor Canut.
0: Sí?
3: Sí.
4: Ei, cuidado.
0: Senyor,
3: No, diguéssim, la quantitat d'esdeveniments que pateix el barri de la Sagrada Família... però, sí, perquè la gent que viu allà pateix tot això, va quedar tot el barri completament aïllat, el metro, la parada de metro no funcionava, van tallar un grapat de carrers,
4: els autobusos tampoc passaven
3: i bueno, és el que passa quan hi ha
1: això són molèsties que, mira, si fos una vegada es poden assumir, però a Barcelona, quan no hi ha el Tour, hi ha el Papa, quan no hi ha la cursa dels bombers, quan no hi ha el no sé què...
4: La cursa dels altres, sí.
1: En aquest cas concret, i abans hi comentava, jo tinc un amic que viu allà al barri de la... Bueno, per la visita del Papa, aquest amic meu necessita anar a diàlisis dia sí, dia no. Bueno, doncs el dia que havia d'anar a diàlisis van tancar tots els carrers d'aquella zona i l'ambulància va trucar que no el anava a buscar perquè no podia passar. No sé què li deu haver passat aquests dies.
4: Ja.
1: Perquè han tancat encara més carrers que no van tancar. Sí. Aviam, no pot passar una ambulància?
2: Hombre, això és molt greu, eh?
1: Sí.
2: Compte, eh?
4: Sí, sí.
1: No pot passar una ambulància?
2: Sí,
1: per anar a buscar una persona que necessita un tractament dia sí, dia no, i tal. Home, potser que ens ho fem mirar, quedem molt bé davant del món i no sé què, però els ciutadans, que són els que hi viuen, que són els que et donen la qualitat en la ciutat i tot això, aquests ens els passem
4: pel forro de sus comandos, sí.
2: Sí. No, de fet estan bastant, en general la gent d'aquells barris estan bastant saturats, diguéssim, de tanta quantitat, sí, de turistes que hi van cada dia. No és solament amb aquest esdeveniment, sinó que cada dia allò s'omple de gent.
1: Sí, però aviam, els serveis
2: passen. Aquests carrers.
1: Està molt ple, però els serveis passen.
2: Sí, sí, sí. No, això
1: també
2: de que dius de l'ambulància...
1: També té altres coses, creu, també té els carteristes i tot,
2: sí,
1: el
2: això
1: que vulgui.
2: Sí, això sí.
1: És el preu de tenir la Sagrada Família.
2: Clar.
1: Va. Però...
3: Sí, això repercuteix en la vida diària dels veïns, amb el sentit amb el comerç, amb tot, o sigui, la vida allà a la Sagrada Família, si la compares amb fa 30-40 anys, ha canviat totalment. Diguéssim, l'essència de barri ha desaparegut, ara és un...
2: Allà és la massificació turística, esclar.
0: Però, tornant a l'essència de la presentació, us va agradar, de la presentació als equips?
3: Molt.
2: Que bé, no,
3: crec que una cosa no treu l'altra.
2: No,
0: correcte.
2: Això és una cosa que...
1: No, l'espectacle va estar bé, jo em vaig veure una miqueta només, va estar bé, tot el que d'això, però pesa l'altre, no tenia en compte...
3: Es veia el conjunt modernista de Sant Pau, allà construïen tota l'avinguda Gaudí, cap baix, quan entraven allà, en la imatge imponent de la façana del naixement.
4: Sí.
3: Això...
1: Però l'avinguda Gaudí, tots els comerços d'allà, durant dos dies...
2: Tancats.
1: no poden treballar.
3: Sí, sí, les terrasses també tancades. Ah. Sí, sí,
2: sí, bueno, però sí. Es fot un fart de fer calés durant el, programa, durant el dia. Que, sí, ja, bueno. Aquells no, que no es queixin, perquè...
4: Sí, però el Cortés no quita el Babín. No. Té raó que diu Canut, que hi ha de vegades... Per exemple, això, els serveis més bàsics...
2: Home, això hauria
4: dels
2: de
4: passar. Més bàsics...
2: Això, veure, si hi ha un incendi, no pot passar un cotxe de bombers?
1: Ah, no ho sé.
2: Sí. Doncs una ambulància de poder passar tota la vida. Passar,
4: home, perquè,
2: que s'ho facin mirar aquests...
4: Que sigui escoltat amb 50 Mossos d'Esquadra, home, per favor.
3: És veritat que quan va acabar ja va començar ràpidament el desmuntatge de tot el sistema aquest, i a dos quarts d'onze em sembla que ja podia circular tothom per allà.
4: Sí, hi va haver un que va dir que no podia entrar allà fins a dos quarts d'onze, que tenia un pàrquing, però allò que parlàvem dels pàrquings també no podien sortir ni podien entrar. Uh-huh. Quietos parados todos, i així està el tema.
2: No, home, el Tour de França és un espectacle.
4: I demà mitja Barcelona també tancada.
0: Sí, va,
4: mitja Barcelona, inici. Perquè fan de voltetes aquestes fins a Montjuïc i ja. Sí, però és que mitja Barcelona, un quart, jo he vist avui el dibuixet que, en vermellet, que està tot tancadet, i una quarta part de Barcelona tancada.
1: Des del mar fins a la Sagrada Família, sí. I des del Fòrum fins a Montjuïc.
4: Imagina't.
3: Sí. La contrarellotge...
4: Imagina't tu. Sí. O sigui que el tio que està per allà, que té de sortir per una emergència, està quiet o no pot dir?
3: De tota manera, la gent està avisada
0: amb antelació,
2: perquè es vol despedir.
4: Sí, es pot estar avisada, sí. Però és el que diu que no.
3: Sí, sí.
4: Hi ha coses d'emergències que això s'ha de preveure.
0: Home, ja ho preveuen.
2: Jo crec que si hi ha una emergència, sí, home, sí. No el deixaran morir.
1: Jo no parlo, parlo d'una persona que conec directament.
2: Sí.
1: El dia del Sant Pare va sortir la Maria, la seva dona, explicant-ho.
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: explicant-ho.
2: Sí,
1: sí. Una persona que conec des de l'any 80, que estiuegem junts a Sant Feliu.
2: Sí, sí, bueno,
1: qui
2: no,
1: és,
2: no,
1: on
2: no,
1: viu,
2: sí,
1: són d'això.
2: Sí, sí, sí.
1: Diu, no ha vingut l'ambulància perquè no l'han deixat passar.
4: Mira.
1: Home.
3: No, segurament que això ho solucionaran, segurament, perquè molta gent s'ha queixat d'això. I, per una altra banda, tornem al mateix, la projecció que dona a Barcelona i a Catalunya... al món, la policia...
4: Però això sí, això no hi ha discussió, eh?
3: Sí, sí.
4: Això no hi ha discussió, perquè ahir les pandalletes dels laterals, al mig posava Tour de France, tu, i els dos cantons sí. Posava Barcelona, eh?
2: Sí, sí.
4: Vull dir que...
2: Però l'any passat van entrar per Bèlgica, al Tour, van fer també 3 dies a la part belga, crec, i també van promocionar moltíssim aquella
3: la
2: part.
3: La gran part.
2: Sí,
3: la gran sortida.
0: I ara, anant al que ens toca a nosaltres, diumenge, tens dubtes de si anar a veure o no?
4: Sí, jo en principi m'agradaria anar-hi, perquè sí? Allà, he vist que allà al Pla, un tros de canvi de Resant fins a la curva de Can Païssa, de sí. Riera aquella, m'han arreglat molt bé,
0: clar.
4: Per cert, on ha asfaltat bastant bé, no del sí. Tot.
0: Ah, que ets expert en asfaltatge?
3: Fins al Sant
4: sí.
3: Feliu.
4: Sí, no, sí.
0: Bastant
4: sí,
0: bé,
4: sí.
0: Diu.
4: No, bastant sí. Bé, sí, perquè moltes coses no les han fet. Han fet els laterals i han fet alguna cosa
3: han
4: més.
3: Fet,
4: ah, el que sí que han fet és les marques vials.
0: Clar.
4: Les han repetit, els passos de vianants els sí, han sí. Fet macos i han quedat molt bé. I... La meva intenció era anar-hi, però com he començat a pensar que a mi m'agradaria veure la caravana que passa...
0: A les 3 de la tarda, aproximadament.
4: A les 3 de la tarda, i la volta comença entre 2:15 i les 5, segons...
0: El pas, no és que comenci, sinó que passarà per Molins de Rei.
4: Que passarà per Molins de Rei, segons Ràdio Molins de Rei. Això segons Ràdio Molins de Rei.
0: 16:33, en funció de...
4: Llavors són moltes hores i allà fa molta cosa.
2: Jo estava pensant, bueno, com que ho miraré per televisió...
4: Sí.
2: Pugen cap a Vegas, després de Vegas aniran cap a Vilafranca i després baixaran cap aquí. Quan siguin per allà... a Vallirana, llavors baixar fins aquí, a la carretera Vinaro, però fotrà una calor terrible.
4: Aquest és el problema, que farà molta calor.
0: I recordeu que aleshores ja no podreu passar
2: a l'altra banda
0: de la carretera.
2: Més ho has de mirar des del costat on
0: sí,
2: siguis.
0: Sí, exacte.
2: Del poble.
0: A partir de 3:15 ja no podem...
2: Ja no podem anar d'una banda a l'altra del poble. Com que no tenim pams soterranis
0: no tenim.
2: Elevats,
0: no tenim.
2: Ens haurem sí. De quedar amb un costat o a l'altre.
4: Bueno, jo puc donar-te una solució.
0: Sí.
4: Sí, agafar l'autopista,
2: sí.
1: Anar fins a la sortida del Pla...
4: A sortida del Pla...
1: I tornar.
4: I punt 2. Anar per aquí, no, aquí podràs passar tranquil·lament. Llavors estaràs ja a l'altre cantó.
2: Sí.
4: Clar. Sí, així de clar.
2: Sí.
4: Bueno. I això l'he fet moltes vegades jo per anar a casa, més a més. Quan sí? teníem el gratge baix.
0: Sí, me'n recordo. Sí,
4: allà, pa, pues, allà ho he fet moltes vegades, perquè quan surto allà i estic com aquell que diu, a l'altre cantó. Ah,
2: sí,
4: i ja estàs. Estic a, on
2: ja, ja enfiles el Verdaguer amunt.
4: Exacte.
1: Va, no, jo vas. Només hauré de sortir al balcó.
4: Tu dos,
1: sí. Tinc, el fanzón allà.
4: Pues allà ah, si tens la sort de que t'envien una samarreta clar, i t'arribi al balcó.
1: No, estic a tocar de carretera. Ai, tot, llàstima. Tot el parc de la Mariona, bueno, que també clar. Estarà ocupat i d'això.
0: Bueno, la fan zone.
2: Sí. Sí, passa que les caravanes aquestes passen tan de pressa que no dona temps de mirar res. És com si...
1: No, la caravana publicitària...
4: La caravana publicitària no corre, eh?
2: No corre, però poquet, passa Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí, però no va tan ràpid com els corredors, perquè quan estàs allà mirant els corredors i dius... Sí. Ras! I
2: ja han passat tots.
4: Ja han passat tots, sí, sí.
2: Si van en pilot...
4: I vas mirar
2: el del pilot, brut, en dos segons ja han passat tots.
3: Passen
2: ja
3: en vehicles tunejats, molt xulos, sí. Llavors van distribuint regals.
0: A la caravana.
3: La velocitat no ha de ser...
4: No,
2: considerada. Per això passen tantes hores abans.
3: Bueno, és una mica així... Que em sembla increïble, no?, que passi el tour per aquí.
0: Us sembla increïble?
3: Sí. Jo ara me recordo molt del meu pare, perquè el meu pare era molt, molt, molt, molt fan del tour. Seguia totes les etapes, cada dia, de cada dia, de cada dia, de cada any.
2: Jo també, jo
3: sí,
2: ho faig. Jo.
3: De cada any, sí, sí. I llavors, jo me recordo de petit, els diaris i tal, que si l'Idimer, que si l'Ocanya, i tal, tot
4: l'Idimer i l'Ocanya, sí.
1: Tu vas atrapar l'Ocanya?
3: Sí.
1: Sí?
4: Sí.
3: Jo, però jo no ho seguia. Els diaris i tot això, veies, no? I veies que el Tour de França era com una cosa, diguéssim, que no estava a l'abast, com ara que passarà per aquí. Per això que em sembla increïble que vagi per aquí un esdeveniment que em sembla que després dels Jocs Olímpics i del campió del món de futbol, és l'esdeveniment més important en quant a l'esport.
2: Esportiu, sí. Sí. No, el que passa és que, a veure, a mi m'agrada el Tour de França per els mitjans que tenen, els mitjans de televisió. I amb els helicòpters, per motos, càmeres per tot arreu. Tenen un sistema que... I és agradable, no ho fan els altres. Jo he mirat el Tour de França, després mires la Volta a Itàlia, la d'Espanya, i no tenen aquest sistema, diguéssim, de comunicació que ensenyen a la gent. El Tour de França van dient, mira, veus, aquesta és l'església de Santa Maria del segle XII, d'aquest poble...
0: Això està molt bé.
2: Et dona una instrucció i ho vius més. Clar. Saps què vull dir? A canvi, els altres veus des de dalt la Tour i això, passen per un poble i no et diuen res, ni res de res. I això és bo del Tour de França, perquè ensenyen. Diu, aquest és el castell de tal, del segle tal, que dona una explicació.
3: I després pensar...
2: I això periodísticament és important.
0: Sí,
2: no?
0: Sí. Sí, és un bon complement.
2: És un complement important.
3: Sí. Digues. Tots els corredors que veurem per aquí, que acabaran allà a París. Saps?
4: Això també és veritat. Sí. Això també és veritat. El recorregut, vols dir.
2: Els que quedin.
1: Sort que ahir no vaig anar a dinar amb el meu net a Vegas. Mm-hmm. Perquè vaig sentir que havien estat entrenant al matí pujant a Vegas. Jo no sé si heu anat gaire a Vegas o d'això.
2: Sí.
1: Et trobes una bicicleta a la carretera
4: i te
1: la menges fins que no arribes a la Vegas.
4: És lamentable. Sí, sí. Aquest tros, tant si vens d'un cantó com si vens d'un altre, és lamentable, de veritat.
1: Si es van anar a entrenar no sé quants allà...
4: Amb bicicletes, que hi ha la tira de bicicletes, també, per almenys els dies de festa que hi ha passat, no pots adelantar, has d'anar amb un cuidado, vull dir...
2: Sí, sí. Jo cada vegada que he anat... Escolta, quan deixes ja la general, diguéssim, la de Vilafranca, la general, sí. I agafes el trencant cap a Vegas, i a la que trobes uns quants ciclistes, que n'hi ha molts,
4: moltíssims.
2: Ja estàs d'anar a pas de ciclista fets de baix a Vegas.
4: I després les motos que et passen... Ei, després una altra, les motos que et passen, que tu ja vas a poc, perquè tens un ciclista davant i ve la multito de darrere i et passa, bueno... ras que te fas. Si has d'anar molt amb cuidado, aquella carretera.
0: La Motito.
4: La Motito.
0: Primer cap de setmana de juliol, on també tenim la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que sí, podrem seguir per la televisió. Demà dissabte amb els cremats Ultramar, Portbó i Arjau, a partir d'un quart d'11 la tele mana, i per tant l'inici de la cantada és a un quart d'11. No sé si has anat mai de públic, Miquel.
2: No,
4: he anat a cantar tampoc.
2: No, nosaltres no vam anar a cantar mai aquí, això que vam venir buscant-nos,
0: sí,
2: però ens obligaven a cantar la meitat en castellà i la meitat en català.
4: A ser punyetes, sí, hombre.
2: I no? Nosaltres vam dir, nosaltres només cantem en català i per tant doncs, ens excluïm. Uh-huh. I això va passar amb el grup Els Llobarros.
0: Sí.
2: Així, no teníem repertori. Va venir els del Portbó.
0: Sí.
2: Aquests xicots van venir aquí a Molins de Rei i van dir que ens convidaven, que els agradaria molt que hi anéssim. I van dir, bueno, per nosaltres el nostre repertori només és en català. Som cançons tot en català. Va dir, no, n'heu de fer dues en castellà. Mm-hmm. Doncs, adéu-siau.
4: No en tenim, no?
2: No en tenim, no ho fem.
0: Si no vaig errat, els Pirates sí que hi van anar.
2: Els Pirates sí, però els Pirates cantaven també en castellà.
0: Llavors, sí. I després hi ha molts altres grups.
2: Aquest era el tema polèmic que sempre vam tenir.
0: Sí.
2: Però com que això va ser una cosa que quan vam formar el grup aquest a la grupa, ja ens vam proposar sempre potenciar i recolzar sempre la cultura catalana. Uh-huh. I han dit, nosaltres tenim autors catalans, tenim músics catalans i tenim poetes catalans, doncs intentem recolzar i doncs, no sé, cantar com una cosa normal en cançons de català.
4: Sí, ara que per cert que dius això de les habaneres, aquí a Barcelona, fi de setmana passat, també vam fer una cantada d'habaneres. No em facis dir bon, eh? Sé que uns amics meus hi van anar i van dir que hi havia, diu... aquesta cançó és composada per un de Molins de Rei. I salta el company meu i diu, mira, Miquel. I llavors va sortir Josep Maria...
2: El Roglano. La Barca Xica.
4: La Barca Xica, sí, senyor.
0: Ai, senyor, que es pensava que era el Miquel Vallès.
4: Sí, diu, mira, Miquel.
0: Devia ser la Havaneres prop del mar, no sé, que fan per allà al Port Vell. O...
4: Allà, sí, això...
0: Suposo.
4: Sí, no, aquestes eren... Sí.
1: Home, a banda de Calella de Havaneres durant l'estiu se'n fan...
4: No, moltíssimes.
0: I al barri del Canal, per exemple, demà.
4: Exacte, sí, no.
0: En Son de l'Havana.
4: No, però aquesta va fer gràcia perquè van dir això de... I aquest amic meu diu, mira el Miquel. Dic, no.
0: No ens enganyem, eh?
4: No ens enganyem, que és el Josep Maria Robant.
2: En canvi, el que sí que és una cantada que és molt important és la que es fa a Palamós,
0: sí,
2: a l'Arbreda, i allà només és en català. Tots els grups... han de cantar més cançons en català.
0: M'estàs dient que si et demanen a la Bella Lola o Jo te diré...
2: No.
0: No, eh?
2: Nosaltres no l'hem cantat mai, no. El que sí que cantàvem, a veure, al final, no és per discriminar ni res, però sí que al final cantàvem una trilogia que dèiem que era la Bella Lola, la Bella Lola, el meu avi i el cant dels adeus.
4: Wow.
2: Però cantàvem la Bella Lola. No és per desprestigiar el castellà ni molt menys, sinó simplement que nosaltres la nostra idea era de
4: potenciar la
2: llengua catalana. Ja està.
4: Sí, sí.
2: Per això ja li vam dir amb aquest pàjaro, li vam dir, no, nosaltres cantem la Bella Lola perquè la gent ens el demana i és una clàssica. Ja està.
4: I el pàjaro va volar.
2: I aquesta, però sí que hem anat diverses vegades, vam anar a l'Arbreda de...
0: De Palamós.
2: De Palamós.
0: Sí.
2: Que també és una cantada molt, molt xula.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquest cap de setmana això, a Havaneres, ja ho associem a l'estiu, no? També.
4: Sí, també.
0: Sí, ja va bé.
4: Sí, sí.
0: Ja va bé. Doncs sí, serà aquest dissabte al barri del Canal a 7:45, si voleu en directe, i si per la televisió 11:15 les Havaneres a...
3: En rom cremat per tothom.
0: Rom cremat per tothom, que no falti, eh? Sempre associat a les cantades de Havaneres.
2: A les Havaneres, sí. Molt bé. Sempre hi ha més d'un que queda torrat.
0: Sí?
2: Sí. Perquè va donar voltes, com fèiem les cantades, sempre ho veiem, dic, mira, aquest és el torrat. És el que anava donant voltes amb el torrat. Se fotia tot a posar la cua i anava donant voltes i anava a repetir 4 o 5 vegades, saps?
0: Bé, bé. Torno a agrair, aprofito que estem en directe de nou per agrair al Fort del Pont, que ens han regalat avui una magnífica coca que heu pogut veure vosaltres.
4: Molt maca,
0: alguns degustar.
4: Molt maca, després en degustaré jo una miqueta.
3: Té molt bona pinta.
2: Molt bona pinta.
0: Boníssima,
4: Molt bona pinta, també.
2: És que treballen...
1: Com tot el que fa el Fort del Pont.
0: I perquè els ha vingut de gust regalar-nos-la, que això també té molt mèrit.
4: Els hem d'agrair, no?
0: Home, per favor.
2: No, és que treballen molt bé, fan la... molt bona qualitat.
4: Montse, un agraïment de tots els Miquels, val? De tots.
0: De tots, eh?
4: Incuït tots, eh?
2: Sí, home.
4: Tots incuïts.
0: És que treballen molt bé, dius, eh?
2: Sí, ho fan molt bé. Jo l'he tastat i era molt bona.
0: Sí, i això que cada dia doncs, hi ha també més competència en aquest sector...
2: Bé, amb tot, hi ha competència amb tot.
4: També li hem de dir a Montse que les ensenyamades que vam menjar al dinar dels Miquels també perfectes, hosti.
2: Sí.
0: Però això ja fa dies, no?
4: Sí, clar, però és que no vam tenir temps, no hem tingut temps.
0: És a dir, que després d'una paella d'arròs mengeu ensenyamades.
4: Les postres van ser ensenyamades del Forn del Pont.
0: Sí, Déu-n'hi-do,
4: i talladetes, com es va tallar, diu, deixa'm que ho faci jo.
1: Sí? La clausura de l'aula d'extensió universitària també va ser amb coca de...
4: Sí, senyor.
2: Boníssima.
4: Les ensiamades va ser d'allò perquè no tenia ni idea com ho faria. Es va tallar molt bé. La Montse ho va preparar-ho tot.
0: Sí?
4: Es va tallar molt bé i diu, mira, al començament poses aquestes, les puntes aquestes, i vaig seguir les instruccions que em va donar. I va ser un èxit.
0: Espaterran.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs sí que treballen bé, que sí, Miquel?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Montse, i gràcies, Josep.
4: Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada ben forta.
4: Ben forta, sí.
0: Veuran passar els ciclistes també per davant de casa?
2: Sí.
0: I tant. Arribant per l'Avinguda de València.
1: Però no podrà anar a repartir el pa. El Josep.
0: Si és a 3:15, però ja haurà tancat el diumenge.
2: Clar. No, bé, el diumenge... El diumenge al matí està obert.
0: De 11:15 fins a 3:15 es pot creuar la carretera a peu, eh? Però a partir de llavors no.
4: A partir de 3:15... Un cotxe no pot creuar.
0: Un cotxe ja a 11:15 ja...
4: 11:15 de Turrubiola, es va bé.
0: Turrubiola, si vols...
4: Sí, no,
0: repassar,
4: ja,
0: però...
1: Creuar, sí, fent el que has dit.
4: Sí, però ara però que vulgui...
1: Sortir del pàrquing de la carretera, no.
4: Ja no.
0: Que diuen
1: ni
0: que
1: entrar.
0: Tornarem a tenir una revifalla de la calor el mateix diumenge,
2: No? Sí.
0: Diumenge, alerta, perquè la gent que vagi a veure-ho és una hora...
4: Per això és el que estava comentant jo abans, al començament, que m'havia plantejat anar-hi, però són moltes hores. A mi m'agradaria veure la caravana aquesta, aviam com va, perquè jo me'n recordo que ara era molt petitet. El Canut també se'n recordarà.
0: Ah, sí?
4: Sí, que per el carrer Anselmo Cove...
1: La volta ciclista a Catalunya.
4: Catalunya passava per Anselmo Cove.
0: Anselmo?
4: Sí, sí. En Sant Cove.
1: Jo la recordo per la carretera, però...
4: I jo en Sant Cove també, jo la recordo molt, perquè llavors, sí, tiraven gorres i tiraven pitos i faltes, com aquell qui diu. I era molt bonic, perquè aquella època es esperaves, com que eren joves, molt joves, eren petits, els esperaves ja.
2: Tiraven tot caramels, pitos,
1: gorres... Però tancaven el trànsit mitja hora abans.
4: Això sí, això sí.
1: Ara això... I 5 minuts després ja tornaven a
4: caure. Sí. I me'n recordo d'aquestes conyes marineres. Per això
2: havia... Hasta alguna volta a Espanya havia passat per aquí a Molins de Rei.
4: No, jo recordo aquestes...
1: I per una carretera de Llambordes, eh?
4: Ah, que també, perquè... Sí. En Sam Cové, davant... Sí, en Sam Cové, davant no és com el d'ara,
0: Ell baixava del Parroco.
4: Ell baixava del Parroco. En Sam Cové d'ara no és com en Sam Cové d'abans. Abans estava molt malmès. Vull dir que...
0: Bé, sembla que tenim, no sé si heu anat al mercat, però ja tenim la climatització més o menys...
2: Ah, sí? Ja funciona?
0: Amb un reforç que s'ha fet fins que es canvi el sistema, que...
1: No, la setmana passada era...
2: Sí.
1: Asfixiant, eh?
0: La màquina va entrar en funcionament dilluns o dimarts, de reforç, de la climatització. Era asfixiant la setmana passada.
1: Sí, divendres passat era asfixiant, està
2: clar.
4: Ja.
2: Bueno, ja
4: vaig passar-hi jo, sí que feia, sí, és veritat. Ens vam veure, veritat? Sí.
0: És que dones a conèixer detalls que potser no cal.
4: Sí, que són detalls, perquè vam sortir d'aquí, de la ràdio.
0: El divendres passat.
4: El divendres passat.
2: No, però ens vam anar a comprar. Vaig anar a comprar amb la dona i...
0: Vam a comprar.
2: I fèiem una calor terrible.
4: Sí,
2: el dissabte. No sé si va ser el divendres o el dissabte.
0: Sí.
2: I ho van dir-ho, ho va dir-ho una noia d'allà. que el dilluns els hi posaven la màquina, sí. O intentarien engegar-la el dilluns.
0: Sí, sí, dilluns ja, i entre dilluns i dimarts. Màquina que està al passatge de la Sardana.
1: Sí, jo ho vaig veure.
0: Ho vas veure, oi? Sí. Un bon armatoste, que si em permeteu la paraula.
1: Van tallar la circulació del passatge de la Sardana.
0: Sí, sí. Sí. I això hi serà fins que es renovi...
2: Fins que trobin la màquina ideal.
0: Es renovi la màquina ja oficial, que té 20 anys, eh, aquell. Des de que va... L'any que ve farà 20 anys.
4: Déu-n'hi-do.
0: O sigui que no s'ha
2: vingut. No, fins ara havia anat bé. Vull dir que...
4: Bueno, ja... No, no, ja va fallar l'any passat.
0: L'any passat, ja moment havia anat
2: fallant. L'any passat o fa dos anys ja.
4: Ja fa dos anys.
2: I van que... posar uns cucs d'aquells que anaven...
4: Sí, no sé el que va passar, que... però hi havia...
2: Hi havia aquella màquina amb
0: els pingüins.
2: Sí. Els pingüins d'aquells amb el cuc.
4: De la nit del comerç, que la nit del comerç de fa dos anys...
0: Ah, sí. Aquesta no, eh?
4: Aquesta no, de fa dos anys,
2: ja, ja, ja
4: té la marinera,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Té la marinera.
0: Bé, doncs, en principi, estan vies de resoldre's...
2: Millor, millor.
4: Bueno, alguna cosa
0: aquesta situació.
4: Alguna cosa es va arreglant, no? Poquet
0: sí,
4: a poquet, no?
0: Tot i que, a banda dels refugis climàtics que ofereix l'Ajuntament, també ara el Molins Comerç ha encetat una campanya que és que moltes botigues s'ofereixen, sí, com a refugi climàtic.
4: Molt bé.
2: Sí, sí, perfecte.
0: Que amb el context que tenim, doncs, jo crec que s'agraeix.
2: Això és important.
0: Sí, digues, digues, digues.
3: No, l'altre dia també, hi ha molts municipis que ho fan, l'altre dia van fer a TV3 un reportatge,
0: sí,
3: de Reus, que també obrien totes les botigues, va haver una sèrie de botigues, perquè la gent entrés, hi havia habilitat i tal, un espai per de cadires i tal, i bueno, és important.
1: I els hi donaven aigua fresca.
3: També. També.
4: Això on era?
3: Sí, sí.
2: A Reus.
1: A Reus i Tarragona.
2: Sí.
0: Reus, París i Londres.
2: Home, això també és
3: una bona iniciativa.
2: És una bona iniciativa, que a més a més també invita la gent que entrin a dins la botiga, que vegin...
3: Que coneguin...
2: Que vegin el comerç i el que venen. Sempre un o altre comprarà alguna cosa.
3: Sí, sí.
2: Si entres a dins...
4: Això està molt bé, això.
0: Sí. Trobareu un cartell que posa "Som el teu refugi climàtic". Diu, aquest estiu els comerços de Molins de Rei obren les portes com espais de refugi climàtic. Hi trobaràs un aire condicionat, un entorn amable, un lloc per descansar del sol i sense obligació de comprar.
4: Però compra.
0: Entra i refugia't amb nosaltres. I hi ha les botigues que hi participen.
4: Sense obligació de comprar, però compra, va bé?
0: Això ho afegeixes tu.
4: Sí, home, esclar.
2: Clar.
4: Home, això és la publicitat.
0: Perquè, clar, la proximitat aquesta s'agraeix, no?, que puguis entrar, però et sabrà greu si no compres...
4: Sí.
0: En algun
4: sí que puc dir-te...
1: Amb els que després has de sortir.
0: Clar.
1: I la bufetada és...
0: Oh, sí, sí.
4: Això sempre. Al contrari d'això és quan jo vaig anar a Suïssa, que el que estàvem buscant eren les botigues per poder entrar, del el fred que teníem, que perquè veien dels fons amb estalagmites i estalactites, i tu només veien això i ja tenia... Bé, fotia un fred, però un fred. I passaves per les botigues al costat i bueno, que entraves en 3 o 4 botigues, eh? Vull dir que perquè tenies un fet... Pues al revés d'això, aquí ara, va molt bé. Sí, sí.
0: Doncs sí, trobareu l'identificatiu i en tot cas clar, és important saber-ho.
4: Digue-li, ja vinga, que és el
0: no,
4: refugi climàtic.
0: Perquè amb aquestes calorades,
4: no, no.
0: Si podem evitar les hores centrals
4: això
0: millor...
4: Això que tu deies, que ara, a partir de diumenge, torna a sí, pujar a calor i una altra ola. Sí,
0: com
4: ola.
0: Una ola.
4: Sí, sí, sí, pues aquesta em sembla que serà més... pronunciada, eh?
0: Sí.
4: Sí.
3: Sí.
2: Pràcticament tota la setmana, diu. Sí,
3: he tingut sí, sí, un petit parèntesi, però això ja dura 15 dies sostingudes al temps. I ara venen 15 dies més, eh? O sigui, no es preveu... Sí,
4: no
3: es preveu,
4: no fotis l'estí.
3: Sí, 15 dies d'una ala de calor, eh?
4: Sí.
3: És que, clar...
0: Jo he vist gent sortint de molts establiments que venen a aires... ventiladors... Sí. O sigui, la gent s'està reforçant, eh?
4: I tant que s'està reforçant.
3: Sí, sí. A França s'han acabat.
1: Després sobrecarreguen la xarxa i es queden sense llum. Però bueno.
4: De moment estem aguantant.
0: Efecte col·lateral.
3: Sí. Sí. Ara, el pas d'entrega per muntar un aire condicionat, ara, és un mes i mig.
0: Sí?
4: Pues ja haurà passat. Ja haurà
0: aire condicionat,
4: passat.
1: Si t'has de posar un climatitzador... No esperis el mes de juliol.
2: Clar,
3: però
2: l'hivern,
3: però passa.
1: Fes-ho el mes d'octubre.
4: Sí, però sempre passa igual en tot. Jo recordo quan estàvem a Mallorcaig per fer les revisions d'estiu, jo sempre us deia, no espereu el mes de juliol, perquè en seguida ve l'agost i la meitat del personal ja no hi és. Collons, comenceu a venir el mes de maig, juny, i anirem fent la revisió. Però no, senyor.
2: No esperàvem l'últim dia.
4: Esperàvem l'últim dia. Sí, sí. Ningú és per comprar-ho un cotxe, eh? Jo me n'anava de vacances, que me'n recordo tota la vida, amb el meu maletín, baixava les escales, i va venir un artista a comprar-me un cotxe. Media volta i a cobrir-se. Vaig tornar a pujar les escales amb el maletín i li vam vendre el cotxe. Clar, jo ja m'anava a vacances i li van entregar els que va... Esclar, el van entregar els que es van quedar... la gent que es van quedar de vacances, no? Per fer, feien turnos. Però, esclar, jo ja no vaig entregar aquest cotxe, però a últim moment, eh? O sigui que és... Som així, som bueno, així. Sí. A últim moment hem d'anar a tot arreu.
0: Com sempre,
4: sí.
0: Això és així. Molt bé. Heu anat a l'exposició dels Baixos del Molí o no?
2: Sí.
0: Sí?
2: Jo hi he anat.
0: Algú més?
4: No, no.
3: Sí, jo aniré aquesta tarda. Però...
0: Tu aniràs aquesta tarda?
3: Sí, aprofitaré i veuré en directe...
0: Així m'agrada, a la Tapa Reina, sí, la Tapa els nostres Reina. Companys.
2: Jo vaig anar ahir
0: mateix. Quarts de set. Ahir mateix.
4: Sí. Com els hi veuràs? Veuràs allà dintre?
0: No, que avui fem programa en directe, els amics de la Tapa Reina.
4: Ah, ja, ja,
0: a dos quarts de set.
2: De la Tapa Reina, sí, sí.
0: I ell vol aprofitar que fan el programa, que és un bon pretext perquè pugui veure...
2: Per entrar a veure això. Està bé, eh? Bueno, hi ha moltes fotografies.
0: Sí.
2: I detalls de les curses, d'això. És interessant.
0: Bicicletes.
2: Bicicletes, sí, sí. Bé, sí. Bueno, esclar, tot és, ho fa referència amb les voltes ciclistes. La Volta a Catalunya, la Volta a Espanya, l'autobús, bueno, tot el que és en bicicleta. Sí, sí. Jo no, no. Tinc una fotografia del meu avi.
0: Sí.
2: Que si m'ho haguessin demanat l'hagués posat, perquè, clar...
0: No ho sabien.
2: Com que no, jo no sabia ni què es feien això, però, bueno, és interessant, perquè és aquelles bicicletes antigues, d'aquella roda grossa...
4: Sí, sí.
2: Clar, és del, deu ser del 1910 o 1915, aquesta fotografia, bueno, més o menys, calculo jo, per lo que l'edat que tenia el meu avi, i llavors havia de ser jove, sí, el 1910 o per ahí.
4: Quan abans. Dius roda grossa, vols dir aquella grossa de l'any petita darrere?
2: No, no, anaven dues no, grosses, sí. Però...
4: Ah, dues grosses.
2: Eren unes rodes grosses de
1: cillantes
2: de fusta.
1: De fusta.
4: De fusta, sí, sí, val, val. Sí, sí. Perquè ara estic pensant en les bicicletes d'aquestes d'abans també, amb aquesta roda grossa davant i la petiteta darrere, que anaves a dalt com una girafa, no? Semblaves una girafa.
1: Anaven.
4: No.
2: Aquestes són van ser les primitives, no?
3: I ara, en canvi, porten unes bicicletes que són un Fórmula 1, diguéssim.
2: Oi tant. No pesen res, l'agafes amb un dit o l'aixeques. Sí, que escolta.
0: Ha millorat molt això, ja ho parlàvem l'altre dia.
2: Sí,
0: sí. Trobareu la bicicleta també, la bicicleta del Santi Prat també,
2: sí.
0: Quan feia el trànsit aquí al local amb el Miquel, que anava fent voltes pel poble amb la ràdio allà incorporada a la bicicleta i explicava el trànsit.
2: Sí, sí, doncs ho recordo ja.
0: Aquesta bicicleta també la teniu allà.
2: Sí.
0: L'ús social també
2: de la bicicleta.
0: De la bicicleta, que també està molt bé. Bé, voleu... no parlarem de política, no?
4: No.
0: Val.
4: No, perquè em puc barallar amb algú, jo.
0: Sí? Sí, sí. Qui?
4: No, em puc barallar. Per què no? Perquè això no es pot anar.
0: És que ara fa dies, no, que no...
2: No parlem de política?
4: No, aquí no es parla.
0: No es parla, eh?
4: No, a Molins de Rei, aquí, a Pàtria Durada...
0: A Molins de Rei no parlem de
4: política. No parlem de política.
2: Normalment, no.
4: No. Com a norma, no.
0: Oi? Com a norma...
4: Com a norma, no es parla de política.
0: Doncs observacions de la vila que vulguis fer...
4: No, observacions sí que tenim de fer una observació.
0: Ah,
4: tu i jo. Sortint el divendres de la ràdio...
0: Sí, vam anar al mercat...
4: Davant, no. Vam anar agafar drets de la mà, vam anar passejant fins al mercat.
0: Ràpido i veloz.
4: Ràpidos i veloces. I davant mateix de les escoles...
0: Sí. De l'escola al Palau...
4: Hi havia una gran... que una miqueta més hi patinem els dos.
0: A veure, això és anecdòtic, eh?
4: No, és anecdòtic, però és que ja és de juzgat de guàrdia. És que ja no és la primera vegada que passa aquí i que passa allà. L'altre dia jo, carrer Major, carrer de Baix, davant de les arcades aquelles, en dos puestos diferents, sendes cagadetes, m'entens?
0: Sendes. Pots explicar, però... Com es concreta?
2: Clar.
4: Concreta, doncs...
2: Pues, caca costat. De gos.
0: Ah!
4: Sí,
2: no ho
4: he
2: dit, però havia de dir-ho.
0: Excrements de gossos.
4: Sí, home, sant, i tant. Això va engreixent d'oi, va engreixent. Bueno,
0: va, a veure, va engreixent d'oi.
2: Però...
4: Ara tornem a
0: ser. Són percepcions.
2: És incivisme de la persona que no ho agafa.
4: Exacte.
2: Això ho hem dit moltes vegades, eh? Però per la quantitat de gossos que hi han, no hi ha tantes defecacions com hauria de ser. Vull dir que la gent potser crec que es va civilitzant una mica més.
4: Si tu ho dius, jo m'ho creuré. Sí. Perquè jo ja saps que respecto molt i em crec tot el que tu
2: dius. No, però, ara em pots trobar-ne una, pots trobar-ne una altra, però vaja, però no en trobes com abans, anys enrere, que en trobaves a cada cantonada.
4: No, això podria haver millorat bastant, sí. Però n'hi ha, eh? N'hi ha.
0: Com us vau trobar vosaltres?
4: Com us vam trobar nosaltres, jo l'altre estava pensant també que al carrer Verdaguer, davant de l'Alhambra, també dos persones... Hòstia, ves del tanto, Miquel, que no et dones compte i et fots a sobre. Vull dir
0: que t'avisen.
4: Clar, sí senyor. Vull dir que diferents punts de la vila...
2: A veure, de gent incívica n'hi ha hagut sempre.
4: I a tot arreu.
2: I a tot arreu.
4: Bé.
2: Per tant, doncs, esclar, si són incívics, què vols fer?
4: Aquest era una cosa que...
2: Clar, perquè aquesta gent no surten de casa seva... Jo alguna vegada he vist alguna criatura, un dia sí, un canalla petit, que era molt gos i se'ls hi ha fet caca, i la canalla passa. Això ho he vist. Clar que li has de dir a una criatura que té 7 anys o 8 anys, pues que l'any que porti.
1: Pues dius, nen,
2: sí, nen, agafa una bossa i s'ha d'acollir, sí.
1: No passa res.
2: O d'allà petit que... A veure...
0: En el cas del pipí, per exemple, ja hi ha molts propietaris que van amb l'ampolla...
2: Sí.
0: Propietàries que van amb l'ampolla d'aigua per netejar.
4: Sí, que per cert, això també vaig veure un acte d'aquests que dius tu de l'ampolleta al carrer Major, que amb la seva ampolleta va fer pipí i va tirar aigua. Això és d'agrair, això és de més d'agrair.
2: Sí, sí.
4: De dir, collons, però almenys ja anem...
2: No, això és el que s'ha de fer.
0: Això és el que s'ha de fer.
4: Sí, sí, però s'ha d'agrair també, perquè hi ha molta gent que passa olímpicament. Es pis d'aquí, pis d'allà.
0: Llavors els carrers queden...
4: Els carrers i les places, ja veus com estan, no?
0: Com estan?
4: Pues amb molts i pipí i molta cosa d'aquesta.
3: Tenir un gos és una responsabilitat molt gran.
0: Sens dubte.
3: Sí, jo penso que al final els propietaris de gossos haurien, abans de tenir i adquirir el gos, pobret del gos, adquirir, és una paraula que no m'agrada. Penso que haurien de fer una manera, un curset, així, perquè sempre és molt interessant i coses que tu no penses, adquireixes uns coneixements que després, a l'hora de tenir el gos i tal, és una manera molt positiva de... Hauríem de fer un curs i llavors donar com una mena de
0: titulació
3: i tal que tu puguis tenir el gos, sí? Perquè realment hi ha gent que no està preparada per tenir un animal,
4: Això també és veritat.
2: Bueno, és el que dèiem, hi ha gent de tot, hi ha gent que els pega, hi ha gent que els maltracta, i el que té un gos i el té, el tanca dins del cotxe amb les finestres. Però és que no és un gos, és que hi ha gent que hasta inclús les criatures deixen a dins del cotxe.
3: Jo he vist gossos que els deixen tot el dia sant, tot el sant dia, en el balcó.
4: El balcó.
3: Al balcó, sí, allà, que té tancadet, sí. I fan les seves necessitats i tot allà al balcó. Perquè no hi ha ningú que es cuide.
4: No, ja, perquè... És que
2: per tenir això, per tenir-ho així, no el tinguis.
4: No tenir gos, claro.
2: No el tinguis.
4: Sí, senyor, és veritat. Sí.
0: Ara, fer un curs, tu, que proposes, Díaz?
3: Sí, bueno...
1: Hi ha alguns llocs, que això està establert,
3: Té un cibai, no? Que lo van anar a recollir a Sant Cugat. Abans de tenir-lo, van anar diversos dies i tal allà a fer una mena de convivència amb el gos, unes convivències amb el gos, i van seguir unes pautes i tal, abans de portar-lo a casa. I llavors, quan va portar a casa del gos, ja tenien adquirits uns coneixements i ja coneixien l'animal i la manera de fer-lo...
4: De tractar-lo.
2: Això era quan anaven a buscar-lo amb una gossera. Sí, anaven a buscar-lo amb la gossera i els de la gossera li deien com havien de donar unes instruccions, però hi ha molta gent que va buscar un gos, li donen, perquè la seva gossa ha parit 7 o 8 cadells i els va repartint, i una persona diu, bueno, va, i com que són petits, són cadellets, són molt macos, no dius que no, l'agafes i te l'emportes a casa, perquè, oh, tan petit, tan maco, però esclar, no penses que aquell gos es farà gran i que aquell gos pipi i caca i menja i fa de tot, i esclar... I tot això va als cèntims i tot això. I llavors hi ha gent que no fot cas de res, ni el vacuna, ni el port... Bueno, ja saps tu que hi ha gent de tot, eh?
4: Sí, que és veritat.
2: Hi ha gent per tot.
0: Què deies, Canut, abans, que hi ha llocs...
1: No, que hi ha algun lloc, ara no recordo on, que hi ha, per normativa, per disposició municipal... a part de tenir-los censats, empadronats, xipats i tot això, s'ofereixen cursos, diguem-ne, d'educació amb la tinença de gossos.
3: D'animals.
1: Ara no recordo, vaig llegir fa un temps.
2: Sí, no, home, si tens un animal s'ha de tenir bé, i s'ha de tenir ben educat, i l'has d'educar. El gos l'has d'educar, sí, i s'educa com una persona, igualment, eh? Si tu vols i tens paciència... I saps com ho has de fer-ho, el gos es porta la mar de bé, no borda, sí, perquè hi ha molts gossos que estan a casa seva tancats, pobrets.
4: Aquest és el problema, que és el que deia el dia, que estan allà al balcó. Jo estic pensant ara en un gos, però precisament, que està, sí, que està tot el dia allà al balcó, i aquest gos no l'he vist molt poc passejar. Molt poc, vull dir, aquest gos, pues, no sé, no,
2: pobre, no pot estar exacte. Això és com si tinguessis tancat a la presó una persona.
4: Exacte.
2: Que no es mou ni d'això.
4: Sí, sí, no, que sí, que és veritat.
2: Però bueno, tu si el gos, si l'acostumes, per exemple, a veure, a caminar sempre al teu costat dret, ell sempre anirà al costat dret. Mhm. Ara, si tu el deixes que vagi dret, esquerra, amunt i avall, doncs quan arriba una cantonada, pum, i se't pixarà allà on vulgui, a la paret. No? Si tu portes aquí i tu vas per la vorera, sempre el gos anirà aquí, al costat de la carretera. Vas. Mai et pixarà amb una paret.
4: Yeah.
2: Però, clar, per això ho has d'ensenyar, li has d'ensenyar.
1: D'entrada, l'amo ha de saber que el gos, la persona i la paret. Mai va la persona, el gos i la paret. Quan tu camines pel carrer i portes un gos, el gos, entre la paret i el gos, ha d'haver-hi l'amo.
2: Clar.
1: L'amo, que el controla.
2: Clar, sí, home, sí.
1: El gos no ha d'activar mai la corretja.
2: No.
1: La corretja ha d'anar suelta.
2: Exacte, ha d'anar al costat.
1: El gos ha d'anar amb el cap enganxat a la cama de l'amo.
2: Clar, per això s'ensenya.
4: Això és un curs de...
2: Això s'ensenya, s'ensenya.
0: Atenció, perquè sí, acabarem...
4: Han fet un curset.
1: El gos ha de saber...
4: Degut a les excrements dels gossos, sí. Han fet un curset...
1: El gos ha de saber que si l'amo es para,
4: sí.
1: Ell s'ha de seure. Seure o jaure estirat.
2: Sí.
1: I no moure's.
4: Sí, sí.
1: I no moure's fins que es mogui l'amo.
2: Per això s'ha d'ensenyar.
4: Clar que s'ha d'ensenyar.
2: Si tens unes hores, si tens uns coneixements, i ja està. Però es pot fer.
0: Per tant, no tenim esbellesa, tenim cotxe... Ai, un cotxe.
2: Un gos.
0: Un gos.
4: Sí, no, home, sí, jo...
0: O potser un gatet.
4: Jo m'estimo molt els gossos, perquè el meu pare em va descansar, era caçador,
0: sí.
4: I teníem un parell de gossos sempre. No estaven a casa els gossos, estaven al graig, i acabats anaven soltos per allà d'allò, i tornaven a... Per allà es voltaven, per allà es quedaven, no? A casa van venir només dues vegades, van entrar a casa aquests dos gossos, els dos, eh? Perquè es va perdre un i el meu pare va agafar l'altre i va dir, hòstia, haguessis pogut perdre tu amb l'altre gos. I l'altre gos va fotre el camp i van a buscar la gossa que s'havia perdut i van arribar els dos a casa. Des d'aquell dia, que jo recordo, no entren cap gos a casa. Estaven al graig, tenien el seu puesto,
2: sí, sí.
4: I durant el dia estaven soltos. Vull dir que aquests no, ja estaven controlats.
2: Abans era diferent, perquè això d'allò.
4: I jo me'ls estimava molt, els gossos, de veritat, m'estimava sempre.
2: Jo a casa, el meu avi també era caçador,
4: sí.
2: I teníem sempre gossos. Teníem a dalt el terrat era gran, i aquells allà, i quan anaven a cacera, doncs es fotien un far de... I teníem una gossa, que és la Xula, li deien la Xula, i el meu avi estava seia allà al bar esport,
4: sí.
2: I li deia, Xula, vés a buscar el diari.
1: S'anava fins a Caleroles.
2: S'anava a Caleroles, pujava allà, pam, pam, entrava, i hi havia la Dora, el pare del Toni. I li posava el diari, el noticiero, aquest, el diari que tenia.
4: Sí, el noticiero a premsa, sí.
2: Li posava el diari a la boca de la gossa, la gossa agafava el diari, i li portava el diari allà.
0: Que bo.
4: Sí, com a Amadeus. Sí. Era com a mare, o
2: sigui. Era així, la va ensenyar d'aquesta manera i cada dia anava a buscar el diari de la gossa, la xula.
1: Jo vaig tenir gos sempre, mentre vaig viure allà dalt al cementiri, i quan em vaig casar vaig deixar de tenir gos i no n'he tingut mai més, perquè considero que en un pis no es pot tenir no. I que a més et dona unes obligacions. Quan em vaig quedar viu, els meus fills em van dir no, un gosset i d'això et farà companyia, i vaig dir que no, que jo tinc la meva vida, sóc independent, me'n vaig de viatge i no m'haig de preocupar
0: clar.
1: I d'això
0: sí.
1: Però n'havia tingut sempre allà dalt a casa.
4: Sí, home, perquè tenies espai, que no tenies molt d'espai.
1: Si havia espai, podies... Quan plegava d'escola, agafava el berenar i m'anava amb el gos a la muntanya.
4: O podies deixar suelto, que no passava res, te tornava, el tenies ja...
1: En vaig tenir un que em va donar més d'un disgust, anant a passejar per allà per la riera i d'això. Tenia l'instint de pastor, i hi havia un ramat de vents i baixava corrents, el partia per la meitat i em portava mig ramat a mi.
0: I ara no és...
1: I el pastor... els dos gossos del pastor d'això no podien amb el meu, que ningú li havia ensenyat. Era un pastor alemany, però ningú li havia ensenyat. Sí,
0: sí. I ara no podem anar ni a la muntanya, no podem anar ni a Collserola. No.
1: Bueno, però no.
0: De moment.
1: I tampoc es poden portar els gossos sueltos per enlloc.
4: No,
1: per enlloc, ni per la muntanya.
0: Doncs a la muntanya ara no, però
4: Això dels gossos, això ha canviat molt. Tu sí, de veritat, estic pensant en aquests dos nostres, que evidentment a la nit es quedaven dintre tancats amb una... tancadets i macos, perquè els cuidaven molt. Però els deixaven soltos, anaven fins al riu, tornaven, tornaven... El meu pare, si fotia un xuet, ja tornaven a venir, si no feia ell, ho feia un mecànic...
2: Estàs parlant de 60, 70,
4: 70 anys. Sí, parlant de l'època dels romans.
0: La vida era molt diferent.
3: Els meus avis tenien un gos, que ells vivien a l'altra banda de la Rambla de Sant Feliu i Llobregat. Jo tenia un tiet que vivia...
0: Mig minut.
3: Al costat del mercat, a l'altra banda de la carretera. Baixava el gos sol... Arribava allà, que hi havia el urbano, a la cuina de la carretera de Sant Joan, estava en vermell el semàfor i s'esperava allà fins que l'urbano li deia pots passar, llavors passava i s'anava a casa del meu tiet, i després tornava a casa dels meus avis.
0: I després s'acabava la tertúlia.
3: Atravessava tot el poble.
0: Moltes gràcies, Micalons.
4: I com sempre, que tinguem
0: tots... Que vagi molt bé el cap de setmana.
4: I que tinguem tots molta salut i molta sort, val?
0: Vinga, gràcies.
4: Bon dia.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.